0: escoltes ICAT.
1: I'm getting out of here.

0: life.
1: Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: Escoltes, ICAT.
1: Diuen que estic boig, boi contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu

0: el programa d'informació
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. José Luis Rodríguez Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i també va negar haver cobrat comissions. 24 hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, se n'han filtrat els àudios en què se sent l'expresident espanyol desmentint reiteradament haver mediat l'operació i insistint que mai ha actuat al marge de la legalitat.
2: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
1: Afirma que si va cobrar diners de l'empresa a l'epicentre del suposat entramat, Análisis Relevante, va ser a canvi dels seus serveis com a consultor. El jutge Calama va posar en dubte, però, l'absència de relacions contractuals entre les parts.
2: Obviamente yo he sido el consultor principal.
3: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
2: Así es.
3: Eso, en principio, no es normal.
1: L'exlíder socialista va defensar les seves filles i va rebutjar parlar de l'origen de les joies interceptades al seu despatx. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: Pedro Sánchez torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero. Ahir, el dia que el jutge Calama va imputar les dues filles i la secretària de l'expresident socialista, el president espanyol va admetre per primer cop que si li tomben els pressupostos per l'any que ve, no descarta anar a eleccions.
1: El govern de Donald Trump defensa l'acord amb l'Iran davant les crítiques internes als Estats Units i també les d'Israel. L'Ayatollah Khamenei admet que va acceptar amb reserves el memoràndum d'entesa i diu que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista.
4: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky diu que el país necessitarà un paquet d'ajuda amb combustible, gas i almenys 300 míssils si la guerra dura fins a l'hivern. Mentrestant, Rússia promet represàlies per l'atac més massiu d'Ucraïna contra Moscou. Els drons van impactar en la principal refineria de la capital just quan el país pateix una crisi de combustible.
1: I avui acaba el curs per a més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària, un curs convuls, amb més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara per resoldre. La setmana que ve arrencaran les trobades de la consellera Esther Niubó amb direccions, docents i famílies d'arreu del país que s'allargaran fins al primer trimestre del curs vinent. El productor musical i escriptor gironí Jordi Compoy Boada guanya el Premi Prudenci Bertrana de novel·la.
4: La novel·la guardonada es titula Fer cantar els arbres i recupera la figura de l'escriptor modernista Prudenci Bertrana des d'una mirada singular. Proposa un recorregut pels espais naturals i vitals que el van marcar a ell i a la seva literatura. Campoy reivindica així la vigència del pensament i la sensibilitat de Bertrana, considerat una de les veus més destacades del modernisme català. La publicació convida els lectors a redescobrir el llegat literari i humà de l'escriptor gironí. El Premi Miquel de Palol de Poesia ha estat per a Joan Tomàs Martínez Grimal. Laia Aguilar ha guanyat el Ramon Muntaner de novel·la juvenil i Joan Manuel Soldevilla el Carles Rahola d'assaig.
1: Esports, el Mundial de Futbol Mèxic s'ha imposat fa pocs minuts a Corea del Sud per 1-0 en el partit que s'ha disputat a la capital mexicana. Canadà, una altra de les anfitriones, també ha golejat aquesta matinada per 6-0 a la selecció del Qatar. És la primera victòria del Canadà en un Mundial. El partit ha estat condicionat per les expulsions de dos jugadors qatarians i per la greu lesió del jugador canadenc Koné, que s'ha trencat la cama i ha dit adeu a la competició. També s'han jugat el Suïssa 4, Bòsnia 1 i República Txeca 1, Sud-àfrica 1.
4: El Barça de bàsquet ha guanyat per 112-113 a la pròrroga el primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5 enfrontaments. A la pròrroga s'hi ha arribat amb un triple de Claiborne a 3 segons del final.
1: I en futbol sala, Barça 6, Pozo de Múrcia 1, amb 4 gols de Touré, el segon partit de la final de la Lliga. Els de Javi Rodríguez se situen a una victòria del títol, ja que dominen la sèrie per 2-0.
0: Fins aquí les notícies.

0: bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 19 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que ens trobem a les portes d'una onada de calor que arribarà diumenge, portem dies ja parlant-ne. Fins aleshores, la calor serà intensa o molt intensa. Aquest divendres, les màximes rondaran els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat, amb alguns ruixats a la tarda, al Pirineu Occidental. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Molt bé, ja divendres. Avui acompanyats, eh?
0: Sí, acompanyats d'estudiants, jovencella que surt de la discoteca, que ens pica a les vidres de l'estudi com si fóssim floquet de neu. Àlex Bosch, bon dia.
1: Sempre
0: que
1: dius
0: així, m'agrada.
2: Sí, no? Jo si t'expliqués tot el que m'ha passat en aquest estudi de matinada, veient gent passar.
0: Sí, aquí hi ha converses, quan he arribat jo a la ràdio, conversa molt intensa sobre el sexe i la personalitat.
2: Exaltació de l'amistat, potser, també.
0: No he arribat a tant.
1: Que entrin i ens facin una xapa.
0: Sí, jo sempre dic connexió aquí fora. I m'agrada molt que hi ha la persona que veu amb responsabilitat
1: i l'altra que no.
0: Tenim dos casos, una noia que ens ha fet la forma d'acord amb la mà dient treballar aquestes hores té molt mèrit, i després hi ha el seu company de viatge que va bastant passadet de voltes. Tot i així, Lara García, molt bon dia, també.
1: Molt bon dia, matiners. A veure, avui fa 6 anys que va morir Carlos Ruiz Zafón. L'escriptor ens va deixar el 19 de juny del 2020 i per això avui comencem amb una cita seva. I diu: jo no sé si tinc talent, només sé que m'agrada escriure, o millor dit, que necessito escriure.
0: Veus que bé? Sempre va bé escriure. És molt terapèutic, eh?
1: Sí.
0: Depèn de com et fas allà un text així curtet, de com t'ha anat el dia, el diari personal.
1: I ho deixes anar tot.
0: I ho deixes anar tot. Bé, en tot cas, acabem la setmana. Primer saludant, per cert, a Maiol Roger, que ja el tinc per aquí.
3: Molt bon dia.
0: Ets de caminar molt, tu ets més de córrer que de caminar, Maiol.
3: Jo soc més de córrer que de caminar, perquè si pots sortir a la mateixa estona però fer molta més distància és més divertit, saps?
0: Ves mirant aquí els companys que tenim avui saludant-nos.
3: Sí, que estan enviant els missatges.
0: Sí, ens estan contents.
3: Bueno, escolta, doncs bon dia.
0: I tant. Recordem que avui posem el punt final a la setmana explicant-vos que hi ha dies mundials per tots els gustos, i el d'avui ens convida a engegar el programa amb tota la cafeïna del món, perquè si hi ha una cançó que convida a sortir de llit avui també, però dilluns, dimarts, dimecres o dijous, amb tota probabilitat, és aquesta.

0: Avui, 19 de juny, és el Dia Mundial del Passeig i té com a objectiu disminuir la velocitat i gaudir del món que ens envolta. Què rius, Lara?
1: Què és aquest Dia Mundial?
0: Però si hi ha dies de merda, aquest encara em sembla prou justificat.
2: Aquest està molt bé, el Dia Mundial del Passeig.
1: A mi m'encanta passejar. Doncs però ja que no sabia que hi havia un Dia Mundial del Passeig.
3: Hi ha dies
0: mundials de tot.
1: Està molt bé descobrir-ho.
0: Es va crear l'any 1979 com a resposta a la creixent popularitat del jogging o running.
2: Bueno, gent que no li fa, que li fa mandra anar a córrer, que decideix caminar. Bueno, pues endavant, no passa res, està molt bé caminar també.
0: Tant,
2: eh?
0: De fet, recordem que és una jornada dedicada a promoure la importància de caminar i fer activitats físiques a l'aire lliure i també busca fomentar un estil de vida saludable, així com conscienciar sobre els beneficis tant físics com mentals que s'obtenen de fer una bona passejadeta. I amb unes passes més haurem arribat al cap de setmana. Poc a poc i bona lletra, que sempre és millor caminar que quedar-se aturat.
4: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, va, arrenquem el programa d'avui divendres. Benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. I correm baixant escales avall, ja el tenim aquí perquè ens expliqui què passarà a partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio. Mayol.
2: Doncs com sempre correrem quan l'actualitat ens ho exigeixi, caminarem per arribar avui a la 1 del migdia i ens aturarem en tot allò que faci falta per explicar-ho el millor possible. Avui seguim pendents de l'actualitat espanyola perquè ahir Pedro Sánchez per primer cop va admetre la possibilitat d'avançar eleccions. En parlarem amb la portaveu de Junts al Congrés, la Míriam Nogueras, i amb el ministre de Cultura, que estarà aquí, l'Ernest Urtasun, on s'asseurà a la cadira de Lara García, que ja li posarem un títol.
1: Després
2: parlarem de bullying, perquè avui precisament la Lara avança unes dades que són interessants i també, deixem dir-t'ho, preocupants. A partir de les 6 us ho explicarem. Després el dilema.
0: Ai.
2: Fred o calor? Sou més de fred o més de calor?
0: Calor.
1: Calor sempre, 100%.
0: Calor, Àlex.
2: Fred. Bueno, doncs ja està. Mayol. Àlex, gràcies per venir. La resta som gent calor, normal.
1: Som gent tropical.
0: Fred, eh? Clar, fred. Gent... No, calor, que pugi a 40 graus tot.
2: Gent estranyíssima. Després, l'espina de l'actualitat amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Coppolo, analitzarem la trucada de Jonathan Endic al 112. I tindrem a Titot, Francesc Rivera, el cantant de Brams a les 11.
0: Maravella.
2: I a les 11:34, la prèvia del Sabadell-Zamora. Avui partit de tornada, el Sabadell necessita remuntar. Tertúlia esportiva especial. Sí, home. Deixem que el Sabadell, pugi.
0: Ara entenc per què dormim malament avui.
2: Clar, era això. És a les 9.
0: Sabadell-Zamora.
2: És a les 9, si vols quedem per veure'l.
0: A les 9 d'avui és festa major i la Sa de Mar.
2: Bueno, doncs ja ens el posarem de fons. I després, temes pendents i el concurs pendent. Escolta, queden poques opcions per guanyar 200 euros aquest any.
0: Bé.
2: Però encara podeu trucar al 93-201-7474 si hi ha algun matiner que avui estigui caminant i vulgui participar del concurs pendent.
0: Gràcies, Mayol. Fins ara. Bé, ja va, que en pràcticament 2 minuts arribem a 4:45 del matí acompanyant-vos en aquest primer tram del dia des de Catalunya Ràdio fent els matiners i a aquestes hores, Àlex Bosch, volem saber què ha passat al món mentre dormíem.
5: Doncs bé, us expliquem un fenomen que porta de corcoll la policia de Nova York.
0: A veure.
5: En les últimes setmanes s'han fet virals vídeos de grups de persones entrant de nit a les clavegueres de la ciutat per diferents accessos situats als barris de Manhattan, Brooklyn, a molts llocs. Una imatge que, si la veus...
0: Impressiona, no?
5: Una imatge... I és una mica estrany. És una mica com això, el Dead Man Walking, eh? Doncs això. Les imatges han despertat tota mena d'especulacions entre els internautes. Alguns creuen que es tracta d'exploradors urbans que recorren els túnels subterranis a la recerca de tresors.
1: Oh,
5: que alguna cosa hagi caigut per allà sota i vés a saber què trobem si ens fem rics. És una opció. Mentre d'altres apunten a trobades clandestines o a una nova moda impulsada per creadors de continguts.
1: Ui.
5: Ja ho veurem.
0: De moment no se sap res, eh?
5: De moment les autoritats continuen investigant i, a més, cada vegada que investiguen apareixen més vídeos i més gent baixant a les clavegueres de...
0: Què deuen estar fent?
5: No tenim ni idea. Ara, ja adverteixen que si enxampen algú...
0: Multa.
5: Multa i, entre altres coses, els poden acusar d'invasió de la llar o d'això, perquè és una propietat privada, i també de... Vaja, de... intentar robar,
0: veurem,
5: vaja.
0: Veurem a veure què és el que passa, però em té intrigadíssim. Seguim aquesta història, seguirem perquè això és americà, és a dir, que hi ha segona temporada. Gràcies, Àlex.
5: Fins ara.
0: I a aquestes hores del matí anem carregats, com sempre, de titulars que ens fan pensar que el món està fet una mica pols, però, per sort, els matiners sempre tenim l'Andreu Marino, que ens explica per què avui el món serà un lloc una

0: vidres, doncs si ara mateix estiguessin escoltant els matiners, els hi fotríem un bon final de festa. De sí. Què parlarem poc, Marta?
1: Perquè no hi haurà el Reggaeton Beach 2026, que estava previst, de fet, que comencés el proper cap de setmana a Barcelona.
0: Tira,
1: han cancel·lat tots els seus festivals durant aquest estiu a Espanya. Es veu que això, el Reggaeton Beach, això és a l'engròs, i després havien d'anar a fer diversos festivals en diverses ciutats d'Espanya. Segons ha avançat El Mundo, s'han vist obligats a cancel·lar-ho per falta de viabilitat del projecte. Havia de començar, com dèiem, el cap de setmana vinent tant a Barcelona com a Tenerife, però això no es podrà fer. Es veu que no s'ha estat estudiant això. Els diferents escenaris estan operatius com finances, però no hi ha hagut manera de tirar-ho endavant. No han transcendit més detalls. Sí que és veritat que quan entres a la pàgina web t'apareix un gran comunicat a la pàgina oficial. Et diu que efectivament el festival s'ha cancel·lat i, per tant, no hi haurà Reggaeton Beach Festival aquest any ni a Alacant, ni a Tenerife, ni a Barcelona, com dèiem, ni a Madrid, ni a Mallorca, ni tampoc a Santander.
0: Oh, quina pena, no us preocupeu, que el reggaeton no desapareixerà.
1: No.
0: No hi ha, no hi ha el Reggaeton Beach 2026, però la música reggaeton seguirà acompanyant-nos a les nostres vides. Uh-huh. Una bona notícia per engegar el matí, Lara.
1: Doncs que Girona tindrà el parc inclusiu més gran de la ciutat i serà el 2027. L'Ajuntament el farà a la zona dels Químics, que és l'espai lliure de l'urbanització Torre Rafaela I, i en concret és una superfície de 13.069 metres quadrats. Per tant, serà molt gran. El ple municipal ha validat finançar l'execució de la memòria tècnica i també de les obres per la creació d'aquest parc de jocs infantils en aquest espai per 500.000 euros.
0: Doncs felicitats per aquesta iniciativa d'aquest parc inclusiu, el més gran de la ciutat de Girona, el 2027. Res i menys el veurem construït. L'Ot Serra ho té tot preparat per explicar-nos quin motiu tenim per saltar del llit. Bon dia, Ot.
2: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als manresans és gaudir d'una ciutat adaptada a les necessitats específiques. El ple de l'Ajuntament ha fet un pas i ha aprovat el Pla d'Accessibilitat de l'Espai Públic de Manresa amb un pressupost de 13,6 milions d'euros. Ha comptat amb la participació ciutadana i ara s'obriran 30 dies d'exposició pública per fer-hi retocs. L'objectiu del pla és que tothom es pugui desplaçar i comunicar de forma lliure, autònoma i sense discriminació. Quines siguin les seves capacitats.
0: Destapem la revista del cor dels matiners. Avui arribem amb un salseig que està portant cua des de fa una setmana i que crec que això de seguir... Lara, com batega sí, el cor aquest matí?
1: Batega amb presuntos implicados perquè ha esclatat la guerra
0: sí,
1: entre els seus membres.
3: Que se despierta cuando andas de noche.
0: Una de les grans cançons de Presuntos Implicados, gente, no pot ser una cançó més fantàstica per acompanyar-vos mentre us expliquem el que ha passat. Posem una miqueta en context la polèmica amb Presuntos Implicados.
1: Sí, doncs fa uns dies la Lídia Rodríguez va dir que havia abandonat el grup per suposats maltractaments per part dels seus companys. Ho va explicar ella mateixa així a Antena 3.
4: Era como que yo tenía que ser una cantante de un grupo para gente adinerada y esto es de boca de ellos, ¿eh? Para gente adinerada, gente pudiente, yo soy una persona que viene de una familia humilde, era como que no les cuadraba ni mi actitud, ni mi manera de vestir, ni mis kilos de más, que siempre he sido una chica con unos kilillos de más.
5: ¿Te sentiste apoyada por tus compañeros de la banda?
4: En la mayoría de las cosas, no. Yo nunca oí a un compañero delante mía decir, oye, disculpad, Lidia es cantante y no es modelo, o Lidia es cantante y no es... y no tiene nada que ver con su peso, ¿no?
1: Doncs bé, ara Nacho Maño, guitarrista i líder de la banda, respost a les acusacions en un comunicat on diu que no pot fer responsable a qui mai la va maltractar ni assetjar i a qui, a més, li va donar tot el seu recolzament tant en l'àmbit professional com en l'àmbit personal. I assegura també que tant ell com la seva família estan atravessant un profund dolor i que la seva imatge ha patit un mal irreparable.
0: Veurem què és el que passa amb aquesta polèmica i també si en... No crec que Soli Jiménez foti el nas aquí, però en tot cas veurem com acaba tot plegat. I alerta perquè el cor també batega amb Isabel Pantoja.
1: Sí, perquè ha reaccionat a la polèmica de Kiko Rivera i la seva exparella Irene Rosales. També us posem una mica en context i recordem què ha passat aquests últims dies. Irene va fer un anunci amb la marca Grefusa que deia... Un mix con un mal Kiko es un mal mix. Elige Grefusa Mix, elige el mejor Kiko.
0: Escolta, et dic una cosa, m'encanta la campanya.
1: És boníssima. És boníssima. És de les bones que han fet últimament,
0: Sí, per favor.
1: Sí. Un aplaudiment, perquè...
0: Hi havia el de Georgina per presentar el seu reality.
1: Sí.
0: Abans els venia i ara els compro, els bolsos.
1: Sí,
0: i aquesta,
1: i
0: t'ho dic.
1: Aquest, me sembla...

0: Marta, què passava tal dia com avui?
1: Doncs un 19 de juny del 1987, els Guns N' Roses debutaven al Regne Unit davant el Market Club de Londres ple de gom a gom, un concert que va començar amb algun petit incident, amb el públic llançant los gots de cervesa i escupint-los, però això, doncs, no va aturar, evidentment, la banda. Aquella nit no només era el seu primer concert al Regne Unit, sinó també el seu primer concert fora dels Estats Units, i poc més tard, un mes després, el 21 de juliol, publicarien Appetite for Destruction, el seu primer disc, el primer àlbum de debut, i allò, evidentment, seria el principi per convertir-se, doncs, en una de les bandes més grans de la història del rock.
0: Portem unes setmanes a Mastrocat.cat, que tela.
1: Mira.
0: Mira.
1: A veure, que és divendres.
0: A veure què ens explica, perquè ens estan demanant prudència, tranquil·litat, converses pendents. A veure quin dia ens espera astrològicament parlant avui, divendres 19 de juny. Cristina Borreguera, d'Astrocat.cat, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui divendres 19 de juny la lluna entra a Verge. Després d'uns dies emocionalment més intensos, aquesta lluna ens convida a aterrar, ordenar i posar una mica de seny al caos. Pot ser un bon moment per revisar rutines, cuidar el cos, fer neteja o ocupar-nos d'allò petit que havíem anat deixant. Però compta amb la crítica i el perfeccionisme. No cal arreglar-ho tot, només posar una cosa al seu lloc. Bon cap de setmana.
0: Moltíssimes gràcies, doncs, per aquest consell astrològic per arribar al divendres. I qui bufarà espelmes avui, Lara?
1: Doncs a veure, avui felicitem la megaestrella de Hollywood, Zoe Saldana. Bufarà 48 espelmes. També fa anys un altre personatge molt conegut, però que té poc a veure amb l'art. El polític Boris Johnson també en suma un més i arriba als 62 anys. No sabem si els seus veïns la felicitaran, però avui també és l'aniversari de l'actriu Eva Isant, la Cookie, de La que s'avecina. Celebrarà el 55. I acabem felicitant Macklemore, el raper i músic americà. Avui en fa 43. No hi ha millor dia per celebrar l'aniversari. Que tingueu un cap de setmana càrrec regat de sorpreses.
3: Hello, I was the Queen Elizabeth from England. Every morning I have a tea with Chubby. Canalias is the best. See you in heaven, cookies.
4: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb el dels matiners.
0: Cap a dos quarts de sis del matí, des de Catalunya Ràdio, com sempre, acompanyant-vos en aquest primer cafè del dia, moment de recular fins l'any 1986. Irta Kik, que ens va deixar un dels grans temes del món de la música. És aquesta que es diu This

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio avançarem dades sobre quants casos de bullying escolar es produeixen cada dia a Catalunya. A partir de les 11, entrevistarem el cantant de Brahms, Francesc Ribera, més conegut com a Titot. Francesc Garriga continua buscant el poble més bonic de Catalunya. Avui, la tarda, serà a Cadaqués. A més, repassarem el full de ruta per no perdre't els millors festivals de música, teatre i cinema d'aquest estiu. El Catalunya Nit tancarà la setmana entrevistant el líder de la banda Standstill, Enric Montefusco. Quan ja fa 13 anys que va publicar el seu últim disc, ara publica un còmic, Vida i obra de un titiritero. Aquest cap de setmana al suplement conversem amb Joan Jubany, germà d'Helena Jubany. Una entrevista per retre homenatge al seu pare, que acaba de morir sense veure resolt l'assassinat de la seva filla. I diumenge a l'Eclipsi coneixerem les nits del bomber Marc Castellnou.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al divendres 19 de juny. Ana Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. José Luis Rodríguez Zapatero va negar en tot moment davant el jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra.
1: 24 hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, se'n van filtrar els àudios.
2: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra, y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
1: L'expresident espanyol va defensar les seves filles i va rebutjar parlar de l'origen de les joies que es van trobar al seu despatx. El jutge que porta aquest cas també ha imputat les dues filles de Zapatero.
0: Mentrestant, Pedro Sánchez torna a tancar files amb l'expresident, però per primera vegada no descarta un avançament electoral.
1: La Moncloa parla d'un avançament tècnic de només uns mesos i Sánchez diu que només s'ho plantejaria si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos.
3: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
0: El govern de Donald Trump defensa l'acord amb l'Iran davant les crítiques internes als Estats Units i les d'Israel.
1: L'ayatollah Khamenei admet que va acceptar amb reserves el memoràndum d'entesa i diu que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. Donald Trump i el vicepresident Benz recorden a Israel que l'acord s'ha de respectar i que l'alto el foc afecta tots els fronts, inclòs el Líban. I llancen aquest missatge als ministres israelians que han criticat el pacte.
4: Alguns dels membres del govern d'Israel que ataquen el president dels Estats Units els diria que dues terceres parts de les armes defensives que els han protegit les han fabricat americans i les han pagat els contribuents americans.
0: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky assegura en un missatge a Telegram que el país necessitarà un paquet d'ajuda amb combustible, gas i almenys 300 míssils si la guerra dura fins l'hivern.
1: Mentrestant, Rússia promet represàlies per l'atac més massiu d'Ucraïna contra Moscou. Va ser la matinada d'ahir i un dels blancs va ser la principal refineria de la capital. Els danys més significatius podrien complicar encara més la ja delicada crisi de combustible que viu Rússia. Tot i que el Kremlin la nega, la veritat és que s'ha vist obligat a importar carburant.
0: I a casa nostra compta perquè a partir d'avui tindrem un primer tast de l'onada de calor que tocarà sostre diumenge.
1: És una situació que preocupa els bombers que alerten de l'alt risc d'incendis per aquesta combinació entre l'onada de calor d'aquest cap de setmana, la campanya de la sega i la revella de Sant Joan. Ahir, 5 focs a Lleida van cremar una trentena d'hectàrees. La simultaneïtat d'incendis també complica les feines d'extinció.
0: I alerta perquè avui... Quina sort. És un dia molt especial per molts nens i per moltes nenes.
1: Avui s'acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària que paguen el despertador. Un curs convuls, amb més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara per resoldre. La setmana que ve, recordem-ho, arrencaran aquestes trobades de la consellera Esther Niubó amb direccions, docents i famílies d'arreu del país.
0: I també tenim dades sobre l'enquesta de salut sexual que ha elaborat el CIS.
1: Sí, diu que gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que algun cop s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades i també que gairebé un de cada 3 homes admet que ha pagat per sexe. L'enquesta l'ha elaborat el CIS i el Ministeri de Sanitat. Feia 17 anys que no es feia i això permet veure les diferències en la societat entre el 2009 i ara. Tenim una societat més tolerant, però menys satisfeta sexualment. Per exemple, si el 2009 el 85% dels ciutadans deien que tenien una vida sexual satisfactòria, ara són el 77%. I si avui gairebé 9 de cada 10 persones consideren que una relació homosexual és tan respectable com una heterosexual, fa 15 anys ho pensaven només 4 de cada 10.
0: Bones dades per acabar aquest primer bloc. Gràcies, bon cap de setmana.
1: Fins ara.
0: 6:06 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
5: Què tal, bon dia.
0: Què tal també Maria Fernández Noguera?
6: Molt bon dia.
0: Doncs vinga, cop d'ull a les portades, què diuen avui els diaris?
5: Avui amb el cas Zapatero, que es fa gros en bona part de les portades del dia. El periòdico obre l'edició explicant que el jutge Calama cita com a imputades les filles i la secretària de Zapatero. També ho llegim a La Vanguardia i l'Ara.
6: A Madrid, titular pastat al País. La Razón diu que imputen les filles de Zapatero pels indicis del paper instrumental de la seva empresa. Per la seva banda, El Mundo posa l'accent en Pedro Sánchez, que avala, diu, la coartada de Zapatero amb les seves joies de luxe.
5: També protagonista el català, tant a Barcelona com a Madrid. Diari Ara, Europa avala el 25% de castellà. a l'escola, una decisió que no té efectes pràctics. També surt en portada a El Mundo, sempre atent als temes lingüístics. La justícia europea avala el 25% de castellà a les escoles catalanes.
6: I en pàgina internacional, Trump presenta com a triomf un acord que sembla una capitulació. Ho llegim a La Vanguardia. I foto ben gran de l'interior del Palau de Versalles, amb Trump i Macron d'esquena passejant-hi agafat per les espatlles. Estan agafats per les espatlles. La mateixa foto també apareix a l'Ara, amb el titular el glamour de Versalles per vendre l'acord amb l'Iran.
0: 6:05 i pel que fa a les pàgines d'opinió, diversos diaris coincideixen a assenyalar que el pacte entre els Estats Units i l'Iran és una derrota per a Donald Trump.
6: Com, per exemple, La Vanguardia, que destaca que el president dels Estats Units ha fet concessions significatives sense obtenir cap objectiu.
5: El País titula l'editorial L'art de la claudicació i recorda que Trump buscava una rendició incondicional de l'Iran, però en canvi l'acord provisional debilita la credibilitat i la influència dels Estats Units.
6: El Mundo considera que és un pacte que debilita Occident per les cessions de Trump a l'Iran, un afebliment al qual hi contribueix el qüestionament de l'OTAN per part del president dels Estats Units.
5: A El Periódico, el periodista Joan Cañete Bale explica que Trump està pagant l'error de Netanyahu.
6: Diu que la guerra dels Estats Units-Israel és un fracàs estratègic de la línia dura de les dues administracions, mentre que l'Iran emergeix enfortit d'aquest pacte.
5: Canviant de tema, El País, recordem-ho, ahir era l'únic diari que no dedicava cap article d'opinió al cas Zapatero. Avui, en una columna d'opinió, Najat el-Hashmi carrega contra l'expresident per les joies.
6: L'escriptora creu que no es pot justificar l'injustificable i recorda que fa 20 anys ja existien l'ètica i les lleis que no permetien a cap càrrec públic acceptar suborns.
5: Encara sobre les joies de Zapatero, l'escriptor Màrius Carol escriu a La Vanguardia que hi ha una línia fina entre el que es pot fer i el que no es recomana fer.
6: Carol recorda que l'expresident s'havia convertit en un referent moral per a l'esquerra i difícilment podrà recuperar aquesta condició.
5: Mentrestant, l'aposta de l'Ara és totalment diferent. Dedica l'editorial al català i titula que no progressa adequadament a Europa després que el Tribunal Europeu de Drets Humans hagi avalat el 25% de castellà a l'escola.
0: Ja passen 6:07. Sílvia Solanes, bon dia.
7: Bon dia.
0: Escolta'm una cosa, ahir estàvem comentant el repàs de la premsa digital que s'havien posat a la venda a través de Wallapop, les espelmes o...
7: Les llums que s'obrien
0: de la Sagrada Família. Vaig estar-ho mirant ahir al matí, 150 euros a mig matí.
7: 150 euros, Joan?
0: Sí.
7: Vam dir 30 nosaltres.
0: Vam dir 30, i al migdia 400 euros.
7: Va.
0: El que ve a ser l'oferta i la demanda d'aquesta peça que segurament per moltíssima gent és important i la vol comprar. Per tant, de moment, l'últim que vaig veure i que en quedaven dues a 400 euros.
7: I l'has comprat?
0: 400 euros.
7: L'esperava trobar aquí,
0: Sí. Vinga, va, com duia la premsa digital, que hem sabut a les últimes hores sobre la Sagrada Família, precisament.
7: Doncs sí, mira, no ben bé lligat amb les llums.
0: No, però podria.
7: Però hem sabut...
0: Loctite, eh?
7: Sí, hem sabut que s'ha fet servir Loctite per accelerar el procés de construcció de les torres. Llegim a l'ABC que es tracta d'un adhesiu que ha desenvolupat l'empresa Henkel, coneix la sèrie i la pedra dels panells prefabricats. En total se n'han utilitzat 24 tones d'aquest Loctite, s'aplica en estat líquid i omple les irregularitats entre la pedra i la cera en un procés que triga 24 hores a secar-se. Diuen que és segur.
0: Aquest matí escoltarem com una de les expertes va passar per la selva de Xavier Grasset precisament per explicar quin era el funcionament d'aquest superadhesiu per enganxar la Sagrada Família. Roma no deixa de sorprendre.
7: Sí, arran d'una denúncia, els carabinieri van aturar una excavació il·legal a prop de Roma. La sorpresa va ser que van descobrir una desconeguda vila romana que freqüentaven els emperadors. La finca és de finals del segle I després de Crist, sota el domini imperial de l'Orium, residència de descans de la dinastia Antonina. És l'actual castell di Guido, un descobriment que veiem en diversos digitals.
0: Si sou de tiramisú, teniu una cita.
7: T'agrada el tiramisú?
0: No gaire.
7: Vaja,
0: no vindria a ser les meves postres favorites, vaja.
7: Doncs així no va per tu. Busquen 100 jutges aficionats per fer un tast de tiramisú a Itàlia durant el Mundial d'aquestes postres que se celebra del 9 a l'11 d'octubre. La convocatòria està oberta per majors d'edat a qualsevol país i no cal tenir experiència en gastronomia. Aprofitant també que és aquest Mundial del Tiramisú, a Treviso hi haurà una cursa de 10 quilòmetres i com a regal, per qui acabi, barra lliure de tiramisú. Ho veiem a diversos digitals italians.
0: I una nova manera d'anar al cinema.
7: Doncs pagar en funció de la fila i la ubicació de la butaca. Llegim el periòdico que Cinesa ha començat a aplicar a 3 cinemes diferents preus que varien segons el lloc de la sala. Hi ha 4 categories que van dels 8,40 euros als 12,60 euros. De moment la iniciativa encara no ha arribat a Barcelona, tot arribarà. La filosofia és emular el que fan ja els teatres o concerts.
0: A ho estem alertant, ja fa dies que en parlem, avui començarem a notar aquest augment de la temperatura. Diumenge hi haurà aquesta primera onada de calor d'aquest estiu. Marc Corado, quin dia ens espera per avui?
5: Sí, sí, de moment molta calor fins a arribar aquest diumenge. Aleshores ja la temperatura serà més que intensa o molt intensa. Avui màximes que rondaran els 38 graus a Ponent, a l'interior també de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat amb alguns ruixats de cara al Pirineu Occidental. Al cap de setmana, doncs, molta, moltíssima calor, així doncs, calceu-vos.
0: Calcem-nos o despullem-nos?
5: Millor. Oh. Sí. Anem a la platja.
0: Una bona sabata gruixuda, en plena onada de calor, sempre s'agraeix. No, Marta Viana?
7: I tant.
0: Ai que sí. Una sandalieta ben fresqueta.
7: I avall.
0: I avall. I avall, més que avall, cap amunt, perquè arriba el moment de repassar alguns apunts culturals. Marta, amb què
7: sí,
0: comencem?
7: Sí, avui hi ha molta cosa, hem de parlar de molta música. Primer, a Lleida, on comença el Magnífic Fest. Svetlana, fins dissabte hi passaran artistes com ells, com Joan Dausà, Lori Meyers, Joan Dausà, ja ho hem dit, perdoneu, i sí, els britànics de Molotovs. Tot això a Lleida, i si sou o voleu anar cap a l'Estartit, avui comença el festival Itaca Sant Joan, un festival que converteix la platja gran de l'Estartit doncs, en l'epicentre de tres nits de música seguides per donar la benvinguda a l'estiu.

Doncs grups com Sidoní, Love of Lesbian o Remei de Calafresca obriran aquesta nit, una edició que culminarà dimarts, la gran nit de la Revetlla de Sant Joan, amb una gran festa allà mateix a la platja gran de l'Estartit. I si et sembla, acabem amb un parell de propostes musicals més, perquè avui és divendres i, per tant, hi ha molta gent que llança música. El primer són Al·lèrgiques al Pol·len.

Això es diu Un amor en mi, el tercer avançament d'aquest nou treball de la banda i que ja podeu escoltar a totes les plataformes. I acabem parlant d'un d'aquells projectes bonics i que ens agraden explicar aquí als matiners, perquè 13 músics del Prat de Llobregat i l'artista Lorena Álvarez han presentat la versió del tema de Lorena a Persona, que en una nova edició del projecte Al meu ritme.

0: iniciativa que ja fa 17 anys que es fa amb l'objectiu de potenciar la creació col·lectiva a través de la música i la participació de tota la gent. De fet, la banda ha estat formada per 13 músics i gent de diverses edats de la ciutat. La majoria, per cert, són de l'escola Arts en Viu i usuaris dels bucs d'assaig de la Capsa.
1: I a aquestes hores del matí, quan arribem a 6:45, movem el dial fins al 2008, el programa Els millors dies de la nostra vida. Jordi Rovirosa, acompanyat d'en Bernat Soler, repassava els millors moments dels 25 anys de professió que portava en aquell moment. Sonava d'aquesta manera.
2: Magic Johnson, que vida, eh?
3: Jo crec que, aviam, Bernat, jo crec que podríem estar d'acord amb una cosa. Qui ha estat el millor jugador del món de totes les èpoques? Aviam, lògicament, jo vaig veure d'esquitllentes Julius Erving, no vaig veure Bill Russell, no vaig veure els iniciadors Will Chamberlain, però bé, he pogut veure imatges antigues. Jo crec que el millor jugador de totes les èpoques ha estat, qui ha estat un esglaó per sobre de tots, és Michael Jordan. Per atac, per defensa, per guanyar totes les finals que jugava, per fer millors els seus companys, pel control dintre de la pista i fora de la pista de tot. Michael Jordan està per sobre. Ara bé, Magic Johnson és el jugador a qui jo més he admirat amb la meva carrera professional.
1: Recordant alguns moments de la ràdio, també d'aquesta casa, i quan falten pràcticament 16 minuts per arribar a les 6 del matí a Hong Kong, falten 16 minuts per les 12 del migdia. Allà hi tenim, com sempre, donant voltes per planeta, el nostre corresponsal mundial, a Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
4: Zawan matiners, tothom està força esverat per aquí perquè avui se celebra el Festival de les Barques Drac, una de les festes més grans de la Xina i dels territoris del seu voltant. L'esdeveniment estrella són les carreres d'unes barques tradicionals anomenades barques drac que aglutinen a moltíssimes persones a les vores del riu i que animen els participants. També és un dia per resar i pregar per eliminar la suposada mala sort que implica entrar en el cinquè mes del seu calendari. Però no cal agafar l'avió. El Canal Olímpic de Castelldefels fa 7 anys que es fan curses semblants a les tradicionals i és un dia molt especial per la comunitat xinesa a Catalunya. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Hong Kong pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: D'aquí 15 minuts, clavadíssims, comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, Maiol Roger, bon dia de nou.
5: Bon dia.
1: Menú per avui divendres, va.
5: Doncs mira, per començar, molt pendents de la legislatura espanyola, perquè ahir Pedro Sánchez per primera vegada va admetre que es podrien avançar eleccions uns mesos, perquè tampoc queda tant de legislatura, però és simptomàtic, tot i dir que confiava en Zapatero. També escoltarem la declaració de l'expresident davant dels jutjats. En parlarem amb la portaveu de Junts a Madrid, la Míriam Nogueras, i amb el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, per saber aquests mesos que li queden al govern com aniran. Després parlarem, avui també estarem atents al final de curs escolar, ara ho deies, i avançarem dades de bullying, perquè són simptomàtiques i preocupants també del que està passant a les aules. En parlarem a l'Àgora també amb la Meritxell Plana, que és presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar. Després tindrem dilema. Avui amb la Judit Mascol, Àngel Llàcer i l'Elisenda Pineda debatrem si sou més de fred o més de calor. Ah, aquí ja ha quedat clar,
1: sí,
5: que tots érem més de calor, menys l'Àlex Bosch, que ja l'he fet fora. No l'he fet fora, pobre, sinó que ja ha acabat. Després, a l'espira de l'actualitat, avui analitzaran els àudios de Jonathan Andical al 112 amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Còpolo. Entrevista a Titot i després Àgora Esportiva Especial prèvia del Sabadell, que avui
1: es juga
5: a les 100 a casa, la nova Creu Alta, aquest vespre. Acabarem, com sempre, amb el playlist de amb la playlist del Lluís Gavaldà, una mica d'humor i el concurs pendent per endur-se 200 euros.
1: Després li preguntaré a Ricard Ostrell a veure com van aquests nervis amb aquest partit que ens ha tret la tranquil·litat a l'hora de dormir avui.
0: Sí.
1: Maiol, preparat?
5: Jo preparadíssim.
1: Anem-hi, va. Arriba la dada Maiol. Com sempre, us convidem a participar també els oients que ara mateix esteu escoltant els matiners. Tenim Sara Elias, el millor equip d'aquest programa preparat. També a la meva dreta, Lara Garcia i Marta Viana. Maiol.
5: Una secció que podria tenir un premi de 200 euros perquè mai no encerteu amb exactitud.
1: Ui, tranquil·let, Maiol.
5: Va, ja que hi vau seguir molt interessats un partit d'Uzbekistan,
1: sí?
5: Una dada relacionada amb això. I en concret, quants països del món no tenen accés directe al mar? Un d'ells és Uzbekistan.
1: Geografia no, sisplau. Plantem les tovalloles. Deixem escoltar la cançó i pensem. Juguem a pelegrines, esquivem passejants. A l'horitzó estivis, les veles
6: Uf.
1: Només?
6: Com? Però anormalment ara...
1: A veure, tranquil·litat. Jo crec que són poquets, només.
5: Bueno, però digues quina xifra, perquè...
1: 60.
5: 60, serà el dia, 60?
1: 30, Marc?
5: 30, Peyron?
6: 40.
5: 40, Marta Viana?
6: Jo també estaria entre els 40. 41, 39... Oh.
1: Doncs jo diria, no, jo diria 70. No.
5: 41 o 39?
6: 70.
1: Jo fujo al 70.
5: 39. Doncs la guanyadora és Marta Viana.
1: Marta!
5: La cabeça ha costat.
6: Quan és?
5: Perquè en són 44.
1: Mira!
5: I atenció, perquè n'hi ha dos que han de creuar dos països per arribar al mar. Un d'ells és Uzbekistan, jo us he promès
1: que hi ha
5: l'Uzbekistan, i l'altre és Liechtenstein. Han de creuar dos països per arribar al mar.
1: Com d'aprenem, veus? Ja ho sabem. Ara si hi ha una partideta d'aquestes a sobre la taula i surt aquesta pregunta, els oients ja ho sabran. Exactament.
6: Perfecte.
1: 12 minuts, arribem a les 6 del matí, 93207474. Aquests dies us estem demanant que si ens heu descobert aquesta temporada, que us heu començat a despertar amb els matiners de Catalunya Ràdio, ens truqueu, i d'aquí un 3 i no res, sentim els primers matiners d'aquest matí.
7: Tot fa la mateixa olor de sempre.
8: Cinema.
9: Estem en una situació crítica.
8: Sèries.
10: This is the most dangerous period I've ever seen.
8: Documentals, plataformes.
11: Vinga, va, selfie i marxem.
8: A les pantalles cada dia hi ha més i més de tot. I sovint oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
12: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
13: Memoritzeu la cara del nostre home.
8: La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
12: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
14: Jo em quedo aquí. No tira res. Com quedo aquí.
15: L'historiador i periodista Rafa Burgos ha investigat el passat i el present de la Caixa.
16: Hi ha moltes ganes de conèixer aquesta institució, com funciona el poder.
15: Han estat 4 anys de recerca i més d'un centenar d'entrevistes.
16: M'ho diuen alguns treballadors, no? Que és un cos sense ànima ja, no? Quan has devingut un banc, no? I ha deixat de ser una caixa.
15: Begoña Peiró, presidenta del sindicat SECBE de CaixaBank.
17: Esta setmana he que vender 50 alarmes, tantes por empleat. I te voy a llamar a les 8, a les 10, a les 12 i a les 2. Esto es imposible.
15: La pressió comercial passa factura. Domènec Sadurní, delegat de Comissions Obreres de Banc Sabadell.
18: Hi ha molta gent amb depressions, molta gent va a treballar empastillada.
8: Solidaris.
19: Amb Mercè Folch.
15: Un retrat crític de la banca.
8: Dissabte a les 10 de la nit.
20: Els matins del cap de setmana, el suplement...
21: Vas encarregar suplantar la identitat de Montserrat Cavall el dia del seu homenatge al Liceu?
22: No. Suplantar és una paraula molt grossa. A peu d'escenari ens van fer una entrevista d'una noia que deia que era de Ràdio Reus, i com que no es podia emetre perquè hi havia molt de soroll de fons, vaig trucar al Carles Latre i li vaig dir, necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. Naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família i em van dir endavant.
20: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana amb Roger Escapa.
21: Ho tornaria a fer tot igual?
22: Sí.
20: Avui és el dia del Sabadell. La final per pujar a segona divisió, el tot gira.
23: Poca remuntada en l'1-0 de l'anada. Si el Sabadell guanya, tornarà a segona 5 anys després.
8: Avui a 9:15, Sabadell-Zamora.
20: En directe des de la nova Creu Alta, amb la narració de Francesc Ripoll i l'anàlisi de Carles Viter i l'equip del Tot Gira.
23: Un partit per tornar a un club històric català al futbol professional.
8: Avui a 9:15, Tot Gira amb el Sabadell-Zamora.
20: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el Matiner. Amb Xavi Canalies.
6: Nosaltres hi posarem tota l'energia del món, com fem cada dia. Primer...
1: Va. Que no
6: renquem. Gol.
1: Ui. Gol.
6: Gol.
1: Molt bé, Marta.
6: Com ha anat això?
1: Sí, és que no, molt bé, Marta. Gol de Colòmbia, molt bé.
6: Mira com li pega unes bufetades.
1: Sí, Maiol ja m'ho està dient. Caramba, Marta, que...
6: No, perdona, ara.
1: No, està molt bé, està molt bé. Hem d'estar pendents.
6: Jo crec que l'audiència vol això, els aniversaris, tota l'hora.
1: Oh, quin ensurt, vinga.
20: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
1: Arribat ja pràcticament al final del programa d'aquest divendres 19 de juny, com es nota aquest divendres, també sí. T'ho dic. Repassem alguns dels moments de la televisió. Hi ha moments de l'APM que són per emmarcar, més quan hi ha aquest concurs de preguntes i respostes. Us sona d'alguna cosa Bastionton Guizas?
6: Què? No, m'acabes de dir.
1: Bastionton Guizas. Estigueu alerta.
24: Parece un pequeño duende de aspecto irlandés con muchos tréboles de color verde.
25: Bastionton Guizas. Bastionton Guizas.
26: Unbelievable.
24: ¿Cómo?
25: Bastionton Guizas. Es que el inglés es lo mío. A ver, what is in... Ton.
0: Sí, sí.
25: We far. Yo solamente sé que puerta es door y el que la vende, vendedor.
0: Pero es que tú estás queriendo decir Washington Wizards.
25: Exactamente.
0: Claro.
25: Washington Wizards.
0: Pues eso.
2: En inglés, finish.
1: ¿Qué?
6: Boníssim.
2: M'encanten aquests programes.
6: Sí, sí, deixem perletes.
1: Creieu que hi ha masclisme al món del futbol?
6: No!
1: Escolteu aquest recull de l'APM.
3: El gol es como las chicas en la discoteca. Cuanto más te acercas, ellas más se alejan.
4: Escoltem, però no escoltem.
5: Que el Atleti no tiene dinero para renovar. Mi pas lo llevo todo. ¿Qué me dices?
19: Bueno, yo la verdad te digo una cosa. Yo de dinero me encabro porque eres mala educación. Y menos con una mujer.
4: Escoltem, però no escoltem.
26: Esto es el fútbol, ¿no? El fútbol no es un juego para señoritas, ¿no? Es un juego para hombres.
27: El feminismo lo que defiende es que cuando hay una desigualdad, se apoya a la mujer para que llegue a ese nivel. Y lo que se está haciendo no es eso, lo que se está haciendo es sobre dos opiniones, simplemente por el mero hecho de que una es mujer y otra es hombre, unos radicales darle la razón a quien es mujer.
28: Miren el post periódico hoy, dos artículos en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno.
1: Déu-n'hi-do-ret, mare meva. 9-3-2-0-7-4-7-4. Aquests dies estem pràcticament ja acabant la primera temporada dels matiners i us estem demanant que ens truqueu si ens heu descobert i si cada matí poseu Catalunya Ràdio, cosa que esperem que sigui així. Me'n vaig cap a Valls. Anna Maria, bon dia.
29: Bon dia i bona hora.
1: Mira l'Anna Maria, quina veu d'optimista que tens, Anna Maria. A mi això m'encanta.
29: Sí, perquè ja molt despertat i així ja està, saps?
1: Anna Maria, a quina hora ens despertem?
29: Ah, doncs mira, quan no sé, quan he acabat la son.
1: Ah, això, però això, home, això és el millor del món.
6: I tant.
29: Sí, he dormit prou, veus?
1: Tu dius,
29: de cop,
1: estupendo, tu de cop i volta obres els ulls i dius, fins aquí, el cos et diu, ja n'hi ha prou, no?
29: Sí, i en aquesta hora no pregunti res de futbol, que sóc una dona.
6: Ara, ara, encaixat.
1: Com estem, Anna Maria, quin panorama, mare de Déu, el que s'ha d'escoltar a vegades en aquesta vida. Escolta'm, i què fas a la vida, Anna Maria, tu?
29: Què faig? La visco.
1: Ah, molt bé. I de quina manera la visco?
29: Què sembla?
1: Ets treballadora, estàs jubilada, ets àvia, explica'm coses.
29: No soc àvia, no soc treballadora, no estic jubilada.
1: Escolta...
29: Divina, el debat que m'ho puc tornar a preguntar.
1: però i si no... O sigui, tu no estàs jubilada, no treballes...
29: No, encara no. No. La meva vida és una incògnita.
1: Escolta, però si és que em deixes intrigadíssim, dona'm alguna pista, que ens tens aquí l'estudi intrigats.
29: L'edat que tenim, que la societat t'aparta, que no deixa res, visco la vida el més bé que puc, i mira, escoltant-vos a vosaltres.
1: Molt bé, doncs, home, això m'encanta, això per començar. Ens has descobert aquesta temporada, Anna Maria?
29: Sí.
1: Sí, clar, perquè hem començat aquesta temporada.
29: Sí, però sempre vinc a les vostres festes, també.
1: Ah, ella...
29: Ara ja estic esperant que l'anuncieu, que no sé què passa aquest any.
1: La festa de...
29: La festa que feu al final?
1: A veure si hi ha festa.
29: Ara
1: ho investigaré. Jo tampoc ho sé.
29: Sí,
1: Anna Maria, doncs, escolta, a la propera festa de Catalunya Ràdio vine a saludar l'equip dels matiners, sisplau.
29: Perfecte, eh?
1: Doncs
29: però feu-ho bé, perquè si no això...
1: Farem perfecte només per tu.
29: Pues escolta.
1: Només per tu, farem superbé. Anna Maria, un petonet i recorda la gent de Valls.
29: Molt bé, cuideu-vos.
1: Gràcies per trucar-nos, adeu. Adeu, adeu. I d'Anna Maria a Rosa Maria. Rosa Maria, bon dia. Rosa Maria, bon dia.
30: Bon dia, sóc jo, la Rosa Maria.
1: Ets tu la Rosa Maria?
30: Clar, i sóc de Terrassa, és que cada cop t'ho estic dient.
1: Ah, perfecte, doncs benvinguda al programa. Rosa Maria, com estàs?
30: Molt bé, molt bé, aquí treballant.
1: I de què treballes tu, Rosa Maria?
30: Jo estic en una polleria que és centenària.
1: A veure, explica'm això.
30: A veure, jo sóc la cinquena generació. Van començar els meus avis quan es va obrir el mercat d'aquí a Terrassa, el 1906.
1: El mercat de la independència, eh?
30: Sí, el mercat de la independència de Terrassa. I estic aquí des que tenia 10 anys, imagina't. Em van treure a l'escola i em van posar aquí a treballar.
6: Ostres.
1: Sí. És a dir, que has viscut tota la vida a la parada, eh? O això ho has mamat des de petita, que es diu.
30: Tota la vida, tota la vida. Però bueno, molt bé, perquè és una feina que m'agrada molt. També t'haig de dir que això de treballar de cara al públic, et ve gent de tota classe i sempre estàs parlant amb gent, i és una passada. A mi la meva feina m'encanta. Sé que m'és de llevadora, però bueno, no importa.
1: Escolta'm, ja. Rosa Maria, aquí tenim una terrassenca que no sé si va molt al Mercat de la Independència.
6: Sí, jo sempre els caps de setmana que puc vaig al Mercat de la Independència amb la meva àvia, que també hi baixa molt. És un mercat preciós.
30: Ah, que sí.
6: És preciós i, a més, hi ha molt bon ambient i és un mercat molt antic que hem de cuidar molt.
30: Sí, ara l'estan reformant i, la veritat, l'únic que porto malament és el fred, que tenim molt fred, però diuen que ja a partir de l'any que ve ens ho pensen.
1: Home,
6: això hem de solucionar,
1: A veure si us ho arreglen, això, Rosa Maria. Sí. Escolta'm, recordem el nom de la parada, que la Lara vindrà i et saludarà, sí, algun dia d'aquests.
30: És Melea Viram, 1906.
1: Des del 1906. Això és un negoci. I escolta'm, hi ha relleu a casa o no, Rosa Maria?
30: No, no. Jo tinc dos fills i un el tinc a París i l'altre està treballant al Barça i ja no volen seguir. Perquè és molt dur, això és molt dur.
1: I
30: de
1: tant.
30: Dilluns a dissabte i es fan moltes hores i és una feina molt maca, però el jovent d'avui en dia no volen treballar tant.
1: Rosa Maria, t'envio un petonet des de la ràdio. Salutacions també a tots els que formeu part del Mercat de la Independència de Terrassa i gràcies per passar pels matiners.
30: Vale.
1: Que vagi
30: gràcies
1: bé. Bon cap de setmana. Adéu, adéu. Home, anem a posar el punt final al programa d'avui divendres amb l'Eloi Cordomí.
20: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: Cordomí, preparadíssims ja per aquesta onada
7: bon
1: de calor. Bon dia.
7: Déu-n'hi-do, Bon dia, tot correcte, sí, eh?
1: Sí, no, no, sí. Escolta'm, ah, per ser una cosa, noia, és que l'Eloi em va enviar l'altre... Ahir em va enviar la foto del safareig on es banya.
6: Ai, a veure.
1: Sí, molt xulo, Eloi, em va encantar, eh?
7: Aquest xulo.
6: Molt xulo.
7: Mira, que es pot fer...
1: Mira que xulo.
6: A veure.
1: Ai, preciós, és preciós.
6: Ai, que bonic.
7: Es pot fer unes quantes braçades.
1: Molt bé, molt bé.
7: Transparent. D'aquí uns dies potser es posarà una mica més tèrbola.
1: Home, jo aquí
7: m'ho
1: fego, ja t'ho dic ara, eh?
6: Que bonic.
1: Molt bé, m'agrada molt.
7: L'aigua t'arriba al melic.
1: Per cert, Lara.
7: Escolta'm, no, que aquest cap de setmana...
1: Deixa'm que digui a la Lara i a la Marta que tinguin un bon cap de setmana. Que vagi molt bé, noies, i tornem dilluns. Digue'm, Eloi, ara sí, t'escolto atentament.
7: No, simplement que aquest cap de setmana és el solstici, també. Tenim la onada de calor que comença justament amb el solstici. Per tant, això ho fa especialment preocupant, perquè els rajos de sol escalfaran i, a més, tindrem aquest episodi de calor que comença dissabte, però sobretot arriba el punt àlgid diumenge, dilluns, dimarts. Així que aquests dies molta calor. Compte aquesta hora, perquè també tenim alguna tempesta que descarrega sobre el mar, en principi,
1: sí.
7: Però que podria passejar-se a prop de la costa, deixar quatre gotetes, per exemple, a la Costa Brava, però ja s'allunyarà ràpid i la resta de dia serà assolellat, càlid, amb màximes també de 38 graus a ponent. Demà ja podríem arribar als 40 graus en algun primer racó de Catalunya.
1: Eloi, que tinguis bon cap de setmana. Una abraçada.
7: Igualment.
20: La xarxa de comunicació local.
9: Són sis dones, sis de Lleida, sis dones deportades a un camp de concentració, sis històries de vida i un gros oblit.
10: Coloma Seró Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
20: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom.
11: Maria i Pepita Maranges Bové.
20: Dia d'entrada al camp de concentració.
11: Camp de concentració de Ravensbrück. 18 de maig de 1944.
20: Matrícula.
11: 39.240 i 39.241.
10: Capítol 2. Maria i Pepita Maranges Bové. El vestit de ratlles.
12: Les germanes Maranges estan detingudes a la comandància de la Gestapo de Font-Romeu. Uns veïns les han delatades, acusant-les de fer d'enllaç de la resistència. El cap de la Gestapo les mira. Són joves, atractives, i sap quin és el destí que els espera. En lloc de seguir el protocol, els fa una proposta: quedar-se-les com a criades. Les germanes no dubten. Rebutgen l'oferta. La resposta no es fa esperar. El cap de la Gestapo ordena el trasllat immediat de la Pepita i la Maria a la presó de Perpinyà.
8: En aquest podcast ens acompanyen els historiadors Marc Bernades, coautor de la recerca Cerdans i el Tour Gellencs als camps nazis, i la Míriam Roma, autora del treball en perspectiva de gènere, publicat per Pagès Editors i que ha inspirat aquesta sèrie de podcast Les 6 de Ravensbrück.
13: Són enviades a Perpinyà, ja a la presó, on van estar-hi 8 dies i més tard a les presons de Montpellier, Frens i Romainville.
12: El fort de Romainville, a París, és l'avantsala de la deportació. Hi passen 3 setmanes empresonades. El 13 de maig de 1944, prop de 600 dones, entre elles la Pepita i la Maria, són traslladades a Ravensbrück. Les fan pujar en trens de bestiar, 80 dones per vagó, 5 dies de viatge, tancades en compartiments de fusta, sense ventilació, ni aigua, ni menjar.
14: Hem de comptar que en el transcurs d'aquesta deportació, de les 567, més d'un centenar moren. O sigui que realment les condicions eren duríssimes i que sobreviure només al trasllat ja era una proesa. Vull dir, estem parlant de que un 25% pràcticament de les que van pujar al tren ja no van baixar en vida.
13: Van arribar-hi el 18 de maig del 44 i van ser registrades. A la Maria se li va donar el número 39.240 i a la Pepita el 39.241, perquè van ser detingudes i deportades conjuntament.
14: I són internades al bloc 15 del camp de Ravensbrück. És bastant emotiu, no?, pensar en això, com van arribar fins allà, almenys les dues de la mà.
12: A més de les veus expertes de la Míriam Roma i el Marc Bernades, també tenim la sort d'escoltar la Sylvie, la neta de la Pepita, i la Genevieve, la filla de la Maria. Gràcies a elles podem reviure la història de les germanes Maranges. Aquest és el testimoni de la Genevieve.
15: L'angoixa de la mama i la tieta era que les separessin, perquè, justament, abans que elles, una mare i una filla havien estat separades. La seva fortuna va ser poder quedar-se juntes.
12: I aquesta és la Sylvie, la neta de la Pepita.
16: Quan van arribar a Ravensbrück, les van fer passar per la sala de desinfecció. Per sort no era una cambra de gas. Després es van trobar davant d'una muntanya de sabates i havien de triar-ne un parell. Algunes van agafar sabates boniques, però elles, noies de muntanya, van agafar uns esclops i almenys els esclops van resistir, al contrari que les sabates, que amb el fred i la neu es van desfer.
12: Després de la desinfecció, amb el cap rapat, els esclops i els vestits de ratlles, tanquen les germanes a la barraca número 15. Si estan 5 setmanes, el temps necessari perquè els nazis organitzin un nou comboi de treball esclau amb destinació a Hannover.
17: De fet, un dels objectius principals de Ravensbrück és precisament aquest: enviar dones a treballar com a mà d'obra esclava per a la indústria alemanya. Una mà d'obra que es consumeix i que agonitza lentament, sotmès a condicions inhumanes. Amb un cinisme extrem, els nazis ho proclamen amb el missatge forjat a la porta dels camps: Arbeit macht frei, el treball et fa lliure.
13: Els diferents camps de concentració a partir de l'any 44 tenien camps satèl·lits on anaven a treballar, no?, el que eren els comandos, i van ser enviades al camp satèl·lit de Hannover-Limmer, on van coincidir també amb Felicitat Gasse, i on van realitzar màscares de gas per la fàbrica de Continental.
12: En aquest comboi es troben amb la Felicitat Gasse, la Feli, una altra de les 6, a qui recordaran sempre per la seva energia invencible. En el mateix trajecte també coincideixen amb una altra catalana, la Mònica Gené. Totes quatre quedaran unides per sempre per un fil invisible.
17: Anys més tard, la Mònica Gené explicaria el seu testimoni a la Neus Català, que el va enregistrar i incloure al llibre de la resistència i la deportació. Aquest document sonor es conserva al fons Neus Català Pallejà, a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, a Cal Ardiaca, i ens permet escoltar la seva veu encara avui.
18: En el trajecte entre Ravensbrück i Hannover, em vaig trobar dins del mateix compartiment que la Maria i la Pepita Maranges, que llavors eren solteres, que elles eren com jo, però fins llavors no havíem tingut ocasió de trobar-nos, no les coneixia, i a partir d'aquell moment ja no ens vaig separar més.
12: Les quatre catalanes esclavitzades a la fàbrica Continental de Hannover treballen per la maquinària de guerra nazi. Al barracó del comando, la Pepita i la Maria cusen d'amagat sandàlies amb el cautxú robat de la fàbrica. La Maria ha aconseguit colar-hi unes agulles de cosir i amb fils trets de les mantes improvisen petites peces de roba. Entre puntada i puntada reconstrueixen la seva dignitat, lluny del soroll eixordador de la fàbrica de màscares de gas, on fan torns esgotadors de 12 i 13 hores.
0: Alors, dans ce camp de Hanovre,
2: en aquest camp de Hannover hi viuen 9 mesos i durant aquell temps també fan costura utilitzant els llençols del llit. Es confeccionen sostenidors perquè no tenen res per posar-se a sota, només la bata de presonera, que és com un gran davantal.
12: Recusir la dignitat en aquell context també vol dir sabotejar, impedir que els nazis puguin fer servir el material de guerra que elles mateixes fabriquen.
2: Quan fabricaven les màscares de gas, clavaven les ungles dins del cautxú cru, que encara no s'havia cuit, i així hi feien forats. D'aquesta manera, la màscara quedava inutilitzada.
0: Ça faisait que le masque il était foutu.
12: Al Nadal de 1944, la Maria emmalalteix, li surt un abscés a la gola. Reuneix tot el coratge que li queda i es presenta a la Revier, la infermeria del camp, un lloc temut d'on poques en surten amb vida.
3: Elle a eu la chance pendant la visite des médecins allemands.
16: Però va tenir sort durant la visita mèdica perquè entre els metges alemanys hi havia un metge jove, no sé si era espanyol o català, que li va dir fluixet, sobretot no deixis que t'operin. Quan el metge alemany va dir, hauríem d'obrir, ell va intervenir, no. No sé com se'n va sortir, però no li van tocar res. I efectivament, a poc, la inflor va baixar i no va morir en aquella infermeria, entre cometes.
0: À l'hôpital de Hanovre, où elle est vue par un médecin espagnol de la
2: compagnie. A l'hospital de Hannover, aquell metge que era de la divisió azul li proposa alliberar-la del camp, però la mare refusa dient: "Vull retrobar la meva germana."
0: En disant: "Je veux retrouver ma sœur."
12: La Maria triga a recuperar-se 3 setmanes i per entretenir-se durant la convalescència demana si pot cosir. La infermera, que és la filla d'un general, li encarrega un vestit de bateig. Fa el vestit amb tanta destresa que la infermera li proposa també un pla d'evasió. Però la Maria el rebutja de nou. No marxarà sense la Pepita. Quan es recupera i torna a ser considerada apta per treballar, la reenvien a la fàbrica. Allà es retroba amb la seva germana Pepita i també amb la Mònica i amb la Feli. El grup es torna a reunir.
3: Un soir après leur travail dans l'usine.
16: Un vespre després de la jornada a la fàbrica on també treballaven dones alemanyes que eren lliures i tenien dret a un got de llet, una d'elles va canviar-se. En aquell moment els serveixen la llet i la Pepita, en veure que la treballadora alemanya no tornava, va agafar el got discretament i el va compartir amb la seva germana i amb la Monique. Se'l van veure amb por al cos perquè si les enxampaven les podien afusellar. Quan la dona va tornar, no va trobar el got. El va buscar una mica, però se'n va anar sense delatar ningú. I l'àvia un dia em va dir, "Te n'adones, Silvi? Vaig robar." Tot i que havien passat 50 anys, encara se sentia avergonyida per aquell episodi.
12: Les germanes Maranges, la Mònica Gené i la Felicitat Gasa, treballen durant 9 mesos en aquest comando, fins que al març del 1945 l'exèrcit britànic aconsegueix creuar el Rin i l'Alemanya nazi és a punt d'ensorrar-se. Durant l'avenç dels aliats, els nazis desmantellen camps i fàbriques i obliguen a milers de presoneres a emprendre les anomenades marxes de la mort. L'objectiu és evitar que siguin alliberades i esborrar les proves de la barbàrie. Les 4 catalanes del comando emprenen la marxa de la mort camí de Bergen-Belsen, un camp d'extermini situat a 90 quilòmetres de Hannover. La Pepita, la Maria, la Mònica i la Feli caminen durant 3 dies travessant boscos nevats, exhaustes, sense menjar ni beure.
16: De tant en tant, la meva tieta Maria es deixava caure a terra i deia, a mi ningú m'espera. I la meva àvia Pepita i la Mònica Gené l'agafaven per sota els braços i la sostenien per continuar la marxa.
2: La mare, la Maria, pesava molt poc, estava molt prima. I ella mateixa va repetir més d'una vegada, si no hagués estat per la meva germana Pepita, m'hauria deixat caure a un costat. Totes les que queien al marge eren afusellades immediatament.
16: Cada cop que la seva germana Maria defallia, l'àvia Pepita li deia, no tenim cap motiu per rendir-nos. Hem arribat fins aquí. Jo no em penso morir. Tinc un fill que m'espera i el vull veure créixer. I no penso tornar sense la meva germana. I així, pas a pas, van continuar caminant fins a Bergen-Belsen.
12: Quan entren a Bergen-Belsen, troben una situació apocalíptica.
17: milers de cadàvers sense enterrar i desenes de milers de presoneres i presoners en un estat extrem de fam, malaltia i debilitat. La Mònica Gené, anys més tard, explicaria a la Neus Català com va viure aquell moment.
18: Vam arribar al camp de Bergen-Belsen i de lluny vam veure una muntanya enorme i ens va semblar que era una muntanya, i en realitat era una muntanya però de sers humans morts. Cadàvers morts, descomposats. El primer que vam veure a l'entrar al camp, després d'haver vist aquesta muntanya de lluny que ens semblava una muntanya i que en realitat eren cadàvers, va ser un munt de sabates tan enorme que això ens va fer un xoc. I era, claro, les sabates de tots els desgraciats i desgraciades que havien tancat amb aquest camp. Perquè, en realitat, el camp de Bergen-Belsen era un camp d'exterminació. És a dir, que no era ni camp de triatge, ni de treball, ni res. Era un camp únicament d'exterminació. I allà ens portaven per exterminar-nos. El que passa que els aconteixements es van precipitar i, des de llavors, ja van perdre una miqueta la noció de les coses i no hi van ser dietecs. Però, de fet, anaven allà per exterminar.
17: Dins del mateix camp de Bergen-Belsen, els nazis organitzen l'anomenat Comando de les Sabates, on obliguen els presoners i presoneres a recollir i desmuntar sabates per extraure'n el cuir, per proveir la indústria de guerra alemanya.
14: Que estem parlant ja d'un dels més terrorífics. Estaríem parlant ja d'un dels camps d'aquests més reconeguts, i quan un camp de concentració d'extermini és reconegut és perquè la memòria que ha quedat d'ella és terrible.
3: Hi
16: havia morts per tot arreu. Els nazis van prometre a aquells que ajudessin a netejar el camp dels cadàvers una ració extra de menjar. Els que la van acceptar encara l'estan esperant, aquella ració.
17: La fi de la guerra s'apropa. Les tropes britàniques aliades guanyen terreny i a l'abril alliberen el camp de Bergen-Belsen. Quan els soldats hi entren, es troben 60.000 persones moribundes. Així descriu la Mònica Gené el moment de l'alliberament.
18: I exactament el dia 15 d'abril, a la 1:00 PM, van entrar els primers cotxes blindats dels aliats que ens alliberaven. I a partir d'aquell moment va ser un altre aspecte de tragèdia. Jo he vist homes tirar-se damunt d'aquelles cubells de menjar que ens portaven, morir menjant. Ho he vist dels meus propis ulls. He vist tirants a agafar les patates que tenien amb aquells silots que feien. I, en fi, tots van fer el que van poder.
17: Són lliures, però la vida encara penja d'un fil. Esperant la repatriació, les germanes, la Felicitat i la Mònica desenterren patates que els nens

0: aquelles mantes i aquelles coses de pell que havíem robat.
1: Amb l'art de cosir de la Maria i la Pepita, aconsegueixen construir-se una petita barraqueta per protegir-se del fred. I com un símbol de rebel·lia, resistència i dignitat, transformen el vestit de ratlles.
2: Elle avait démonté les vêtements de bagnard.
3: Va desfer la roba de presonera que portava i no sé com s'ho va manegar, però va aconseguir fil, una agulla i potser fins i tot unes tisores. Ho va tornar a cosir tot. Era molt bona modista, però invertint el sentit de les ratlles. Mentre la majoria de deportades supervivents duien vestits amb les ratlles en vertical, ella i la seva germana en portaven un amb les ratlles en horitzontal. El cas és que havien aconseguit tenir una roba una mica més arreglada, més presentable.
2: Una tenue un petit peu plus habillée.
4: I enmig de l'espera, mentre els aliats organitzen l'evacuació, la Mònica Gené cau malalta.
0: I allà on va ser, on a mi em va picar el famós poll blanc, que és on va agafar el tifus.
4: I tres dies després que la Mònica Gené es contagia del tifus, la Pepita també emmalalteix. Ha sobreviscut a la deportació i ara ha de resistir un nou embat, les febres del tifus.
1: La Maria, en canvi, tot i la feblesa extrema en què es troba, aconsegueix esquivar la malaltia.
3: Quan el camp és evacuat pels aliats, la Maria, que encara es mantenia dempeus, si es pot dir així, pel poc que pesava, havia de ser repatriada. Crec que va ser un soldat anglès qui li va dir que havien de marxar de seguida. Era l'últim comboi cap a França. Però la Maria no volia deixar la Pepita, que estava molt malalta. La Maria repetia: hem resistit tota la guerra juntes, tota la deportació. No me'n vaig sense ella.
2: Tota la guerra ensemble, tota la deportació. No és qüestió que jo parte sense ella.
1: Però ha de marxar, no té cap altra opció. Les detenen juntes, les deporten juntes, sobreviuen als camps de la mort juntes, però el camí de retorn a França l'han de fer separades. La Maria accedeix a pujar l'últim comboi cap a França, perquè un soldat li promet que quan la Pepita estigui bé, la portaran cap a casa.
4: La Maria marxa i la Pepita i la Mònica Gené es queden a l'hospital, a Alemanya, lluitant contra el tifus amb el fil de força que encara els queda.
0: La va agafar dos o tres dies després que jo i la Maria va ser evacuada per uns medis completament diferents dels nostres, perquè va ser evacuada un mes abans.
1: La Maria no torna amb la seva germana, però tampoc està sola. Viatja amb la Feli, amb la Felicitat Gasa Nadal, la seva amiga. Pugen juntes a un camió que les porta fins a la frontera holandesa. Allà hi passen 10 dies en un campament. La Maria no pot menjar, no pot deixar de pensar en la seva germana.
5: Maman, malheureuse, refuse de...
6: La mare, desesperada, es negava a menjar. Fins que un dia la Felicitat atrapa un conill. La mare no volia que el matés, però la fam va pesar més que el dolor i es va menjar.
1: El camí de retorn és lent. El comboi fa parada a Holanda, on passen 10 dies en un campament. Després continuen fins a Bèlgica. A Brussel·les els donen pa i llet. Han de menjar a poc, perquè el cos necessita temps per tornar a acceptar aliments. Finalment, arriben a París.
7: París. Elles seront accueillies dans l'euphorie avec des fleurs et des victuailles, tout en étant un peu hébétées dans
6: l'impossible. A París són rebudes amb eufòria, amb flors i menjar, tot i que estaven una mica atordides. Les porten a l'hotel Lutetia, on els fan papers i una revisió mèdica. La mare tenia l'atenció a 7, el cor engrandit i pesava 42 quilos. Però el metge va exclamar: aquesta és forta. La Creu Roja els va donar roba i amb una d'aquestes peces la mare es va fer un vestit groc.
7: La Croix Rouge leur a donné des vêtements à partir desquels maman se fait une robe jaune.
1: La Maria es queda a París i mentre recupera a poc esperant la seva germana Pepita, coincideix amb una iniciativa solidària. Diversos artistes espanyols organitzen una exposició col·lectiva amb l'objectiu de recaptar fons per ajudar els republicans i els deportats. La Maria hi assisteix com a deportada amb el seu vestit groc i no passa desapercebuda.
6: Durant aquell període, artistes espanyols com Picasso o Sabater van organitzar una exposició a la Boutier, a benefici dels deportats. Allà coneix l'escultor Joan Rebull, que li proposa entrar a treballar a Balenciaga o a Nina Ricci. I ella va respondre: de moment vull tornar a veure els meus pares i beure llet. I en Rebull li va deixar la seva targeta.
1: Tot i la seva joventut i bellesa i el seu evident talent amb l'agulla i el fil, la Maria acaba de tornar de l'infern i no està per cosir per Balenciaga. Necessita tornar a veure la seva germana i beure un got de llet.
4: I per fi, només uns dies després, es retroba amb la Pepita, també amb la Mònica Gené. Totes dues ja estan recuperades i han estat repatriades directament d'Alemanya.

0: l'avió fins a París, tal i com el soldat li havia promès.
1: I va tornar en avió. Feien broma a la família dient, mira, que era el seu primer viatge en avió i ni tan sols el va poder gaudir.
0: La Maria i la Pepita estan juntes, són a París i volen tornar a casa. Fins aquell moment la família, també el fill de la Pepita, en Pierrot, no saben res d'elles. Però un altre deportat, que ha arribat a Oceja, els diu que les han vist a París, a l'hotel Lutetia, i que estan vives. Ha passat més d'un any des que el 30 de març de 1944 les van detenir amb la tela rosa que havien comprat a Alp. Però en comptes d'una brusa rosa, els nazis els van donar l'uniforme de ratlles. Arriben a Oceja el 5 de juny de 1945 en tren. Un got de llet calenta els espera.
2: Sé que les van rebre amb una autèntica benvinguda a l'estació d'Oceja quan van arribar. El meu cosí, el fill de la tata, en Pierrot, que tenia 4 anys, això el va marcar.
3: Quan
1: van arribar tant ella com la seva germana ho van explicar tot sense aturar-se. Però davant l'estupefacció, l'espant i la incomprensió de la família i el meu pare, que aleshores era petit, no en va voler parlar mai més.
4: És habitual que les persones deportades topin amb un clima d'incomprensió quan expliquen el que han patit. Ho va observar el psiquiatre i neuròleg Boris Cyrulnik, supervivent de l'Holocaust, com explica la Cristina Vidal, psicòloga certificada en trauma.
5: Boris Cyrulnik compartia que quan ell ho va començar a verbalitzar se'n reien, perquè per la gent escoltar el que havia vist i viscut, que vivien les dones i els nens en aquests camps, era increïble. I ell va tardar en pensar, és que és cert, és increïble que hagi passat això.
0: Davant la incomprensió de la gent, la Maria i la Pepita estenen l'una a l'altra. Elles saben prou bé per tot el que han passat. Juntes, intenten recompondre les seves vides i recuperar una certa normalitat. La Pepita ha de posar-se a treballar de seguida per mantenir el Pierre. La Maria l'ajuda a pujar el nen.
3: Et donc lorsque elles sont revenues, ben mamie a été seule.
1: Quan van tornar, la meva àvia es va posar a treballar per mantenir en Pierre. La seva germana Maria, com que treballava de modista a casa, ajudava l'àvia Pepita a criar el meu pare. En Pierre va ser d'alguna manera com el seu primer fill, i quan vam néixer el meu germà i jo, vam passar a ser per ella com els seus primers nets.
3: I elle continuava a se voir très souvent.
4: Al seu petit taller, la Maria va fent puntades mentre Cus li balla pel cap la proposta de l'escultor Joan Rebull. A París l'esperen. Podria estar dissenyant per als grans noms de la moda. Potser allà la vida seria més fàcil per a ella, per a la Pepita i pel petit Pierrot.
6: Alors là, elle a repris son atelier de couture.
2: La mare va reprendre el seu taller de costura. Llavors li va tornar al cap aquella proposta que li havia fet l'escultor Rebull de treballar per a Balenciaga o per a Nina Ricci. Així que li escriu i li diu, estic preparada per
3: partir.
4: Però quan és a punt de marxar a París, al vall del poble, coneix un metge molt ben plantat, l'André Roqueré, de qui s'enamora.
6: I se trobe que maman...
2: Però resulta que la mare va al ball del poble i el 8 d'agost de 1947, allà, al ball, qui hi troba? El pare. I ballen junts. I uns dies més tard se'l torna a trobar. Caminen junts cap a Palau de Cerdanya, pel camí on havien arrestat la mare i la tieta. I allà el pare li fa el primer petó. Des d'aquell dia ja no es van separar mai més.
6: I papa embrassa maman per la primera vegada. I de ce jour, ils ne se quittèrent plus.
4: La Maria Maranges decideix no treballar ni per Balenciaga ni per Ricci, sinó casar-se amb l'André Roqueré el 6 d'octubre de 1948 i passar tota la vida junts.
7: La Maria es casa l'any 48. Total, tenia 28 anys i tot el que havia passat ja. I es casa amb en André Roquer, que era un doctor, polític socialdemòcrata i catalanista cultural.
4: La Maria triga a quedar-se embarassada 2 anys. Té por que no pugui tenir fills per tot el que ha passat, però no és així. L'any 50 neix la Genevieve, la seva filla gran, que ens acompanya en aquest podcast.
8: Entre el 1950 i 1956 van néixer els seus 4 fills, també a Oceja, que és on s'hi van establir, fins que el seu marit va deixar la feina i llavors van instal·lar-se a Perpinyà.
4: La Maria Maranges, ara Maria Roqueré, no deixarà mai de cosir.
6: Que ma mère était très belle femme. Elle se cousait, elle se faisait des choses qui lui allaient.
2: La meva mare era una dona molt guapa i molt elegant. T'explicaré una anècdota. En un còctel, una senyora s'hi acosta i li diuen: "Oh, Madame Rocker, aquest vestit us queda tan bé. L'heu comprat a Dior?" I ella respon: "No, a la plaça Cassany, 90 francs. Això era típic de la mare. Havia comprat el vestit al mercat de gitanos de la plaça Cassany de Perpinyà, però se l'havia refet. Hi havia afegit una flor i el va arreglar. Com que el pare convidava molta gent, la mare va haver d'adaptar-se al savoir-faire francès, aprendre per a taula, servir plats, decorar per Nadal. Tot ens ho va ensenyar també a nosaltres."
6: I tout ça, elle l'a appris. I a nous, elle nous a formés pour ça.
0: Al seu torn, la Pepita es casa l'any 1954 amb un antic membre resistent de les forces franceses combatents.
7: I la germana gran, la Pepita Maranges, es va casar amb un antic membre de les forces franceses combatents, que era en René Jacques Deleuze.
0: Amb en René Jacques Deleuze, la Pepita no té més fills. Això sí, tindrà dos nets, el Pierre Galant i la Sylvie Galant, que ens acompanyen a aquest podcast recordant la seva àvia. La Maria i la Pepita aconsegueixen construir una vida aparentment normal. Però hi ha una part de la seva història que queda amagada, com una agulla enfonsada en un coixí de costura de la qual només se'n veu el cap. Només en alguns moments la poden compartir. I és a casa de la Mònica Gené, la seva amiga i companya d'internament. A Llívia, on la Mònica Gené hi passa els estius, s'asseuen al jardí de la casa i parlen. La Sylvie, la neta, atenta, escolta les converses, però elles parlen fluixet i en català.
1: A l'estiu, quan la seva amiga Mònica Gené pujava de Barcelona i s'instal·lava a Llívia, en parlaven. Però jo era adolescent i no entenia prou bé el català. Amb la resta del món, no en parlaven.
4: Parlar entre elles les ajuda a sostenir el que han viscut, perquè la resiliència i la sororitat són camins per superar el trauma, com explica la psicòloga Cristina Vidal.
5: Aquesta sororitat és màgica, vull dir que és molt necessària i es repara el dany de forma increïble. No oblidaràs qui et va ajudar, no oblidaràs qui t'ha fet una abraçada quan la necessites, qui ha estat allí. Aquesta sororitat és un factor que les ajudarà a desenvolupar la resiliència sempre i és el que no oblidaran.
0: La Maria i la Pepita es fan velletes juntes, fins que el 2009 la Pepita, que ja té 94 anys, mor a Oceja.
3: Alors, elles sont restées extrêmement proches jusqu'à leur décès.
1: Quan la meva àvia Pepita va morir, la van atropellar a Oceja, la meva tia àvia, la Maria, es va deixar anar. Pensava que li devia la vida a la seva germana. Al principi em deia: "Ara seré jo la teva àvia, ja que no en tens." Però després va deixar de lluitar. Sempre he tingut la sensació que se sentia en deute amb la seva germana per la seva vida.
4: La Maria es deixa anar el 2011, als 91 anys, a Palau de Vidre. El llegat d'aquestes paraules el van rebre la Genevieve, filla de la Maria, i la Sylvie, neta de la Pepita. I són elles qui el comparteixen en aquest podcast per reivindicar la història que com a societat hem silenciat, per trencar el silenci, perquè tot allò que no s'explica s'oblida.
2: I hi va haver un segon moment en què em va explicar la seva vida, quan vam visitar la casa d'Anna Frank, i allà hi havia fotos de Bergen-Belsen al museu. Però a partir d'aquell moment, res. No es parla del passat, ja està, és passat. Mai més, fins a la seva mort, vaig aconseguir ni una paraula més explicant coses que m'hauria agradat conèixer. Així que aquesta és la raó per la qual vaig escriure la seva biografia.
6: Voilà. Pourquoi j'ai écrit sa biografie?
0: La Pepita i la Maria, les germanes Maranges Bové, van cosir el trauma en silenci, com un didal que protegeix de les punxades. Només de tant en tant van posar paraules al sofriment, sense esborrar-lo, però fent-lo habitable.
3: Alors des fois quand j'ai des petits soucis dans la vie,
1: a vegades quan tinc petits problemes, penso: elles van aconseguir sobreviure a coses molt més dures. Van aguantar horrors. Així que no vull deixar-me vèncer per quatre tonteries. Intento continuar amb les lliçons de vida que m'han deixat totes aquestes persones extraordinàries.
3: Les leçons de vie que m'ont donné tous ces gens extraordinaires.
0: Després d'una guerra, la que sigui, moltes vides queden trencades. Hi ha qui aprèn a filar paraules i a recosir records, mentre que d'altres mai podran fer-ho,
9: però el pitjor és el silenci de la societat, que prefereix cosir en fals per tapar allò que fa nosa, per evitar mirar cap allà on toca.
10: Nom:
2: Maria i Pepita Maranges Bové.
10: Data de sortida del camp de concentració de Bergen-Belsen:
2: 15 d'abril de 1945.
10: Situació:
2: alliberades.

0: veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquest episodi hem d'agrair la col·laboració especial de la Genevieve Roqueré, filla de la Maria Maranges, i de la Sylvie Galant, neta de la Pepita Maranges.
2: I hem sentit per primer cop la veu inèdita de la Mònica Gené gràcies a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i al Fons Neus Català Pallejà, que custodia les converses enregistrades per la seva camarada, la Neus Català.
1: També hi han participat la Míriam Roma, historiadora i autora del treball Les 6 de Ravensbrück, el Marc Bernades, historiador i coautor de la recerca Cerdans i Altur Gellencs als camps nazis, la Cristina Vidal, psicòloga especialitzada en trauma, i la Chantal Consola com a traductora.
2: També heu escoltat les veus de la Carme de Fez, Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili García.
1: Agraïments especials també a Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i a la Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de Munt i de la xarxa de comunicació local amb el suport de l'àrea d'igualtat de la Diputació de Lleida.
2: Una docusèrie inspirada en el treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Roma de Pagès Editors, amb Pili García a la direcció, Anna Canya a la producció, Abel Purroi i la Gata Roja Produccions, amb David Prades al muntatge sonor i amb la música de l'Art Jazz Band d'Alfarràs als crèdits. Un guió de Pili García i Anna Gasol amb l'assessorament de Laia Manresa.

Els ossos polars poden pesar fins a 1.500 lliures i mesurar fins a 10 peus de llarg. Són carnívors i es nodreixen de foques, morses i balenes. També poden menjar peixos, ocells o carronya. Els ossos polars viuen a l'Àrtic, on la temperatura pot baixar fins a menys 70 graus Fahrenheit. Tenen una capa espessa de pelatge que els ajuda a mantenir-se calents. Són animals molt intel·ligents i són capaços de caçar en grup. També són molt curiosos i s'han observat jugant amb la neu i amb el gel. Els ossos polars estan en risc d'extinció a causa del canvi climàtic. El canvi climàtic fa que l'Àrtic esdevingui més calent, cosa que fa que sigui més difícil per als ossos trobar menjar i criar els seus cadells. És important que fem tot el possible per protegir aquests animals i altres en perill d'extinció. Podem fer-ho reduir la nostra petjada de carboni, reciclant i comprant productes sostenibles.

0: La societat de consum i capitalista en què vivim no es podria entendre sense la revolució econòmica, política i social que va comportar la industrialització. L'arribada a Catalunya dels primers vapors va suposar un canvi de paradigma. Apareixien fàbriques que requerien molta mà d'obra i això va dur a processos migratoris que canviarien la fisonomia de les ciutats i del país en general. Però també va comportar una font de riquesa immensa per a uns pocs industrials. L'escletxa entre els més rics i els més pobres s'ampliava i va dur a tensions laborals i polítiques que buscaven millorar les condicions de vida de la classe obrera. Això explicarà esclats de ràbia, com el de la setmana tràgica del que vam parlar a l'anterior episodi de Miralls de Memòria, però també seran la llavor dels drets laborals dels que gaudim avui dia i de les lluites obreres i sindicals que encara perduren. Avui ens endinsem en la història de la Revolució Industrial Catalana per conèixer com era la vida de la gent més humil i com alguns dels problemes que veiem avui dia tenen el seu origen en les desigualtats que es van generar durant aquella època. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 2. Vapor i desigualtat. La Catalunya tèxtil.

0: Som a la Barcelona de l'any 1832, concretament al carrer Tallers, al Raval. Aquí s'alça una fàbrica que ha esdevingut un símbol d'una època. Es tracta de la fàbrica Bonaplata, una indústria dedicada al teixit de cotó que incorpora una gran novetat respecte a altres fabricants cotoners, la màquina de vapor. Els telers de ferro colat són una meravella de l'enginyeria del moment i permeten teixir molt més i més ràpid que els telers tradicionals. Però aquesta maquinària és extremadament pesada i necessita una força immensa per ser moguda. Una força que la porta la calor d'unes calderes escalfades amb carbó. Les grans xemeneies de la fàbrica Bonaplata expulsen núvols blancs que aviat li donen el sobrenom de El Vapor. Durant els anys posteriors a la construcció d'aquella fàbrica en van sorgir d'altres, a Terrassa, Sabadell, Mataró, a Sant Andreu de Palomar, a Vilanova, Igualada o Reus. A la capital catalana encara en sorgiran més, com la que és considerada la primera gran indústria cotonera de vapor a Catalunya, El Vapor Güell.
1: Aquest vapor va començar a funcionar el 1846, era el més gran de Sants i un dels més grans del Pla de Barcelona. Té una peculiaritat, i és que es dedicava a les panes. La pana era la roba per autonomàcia de les classes populars, sobretot a l'hivern. Avui dia la pana no es fa servir, però és aquesta roba semblant al vellut, que té com unes llistes i que té pèl i que abriga força i, a més, pel que es feia a l'època, era tan resistent com el texà.
0: Acabem d'escoltar Carles Enric Molina, historiador amb qui hem visitat l'antiga fàbrica que avui acull la Biblioteca Vapor Vell de Sants. El creixement sobtat del nombre de fàbriques va comportar també una gran necessitat de mà d'obra. Filadores, carboners, maquinistes, mecànics... De sobte, les ciutats catalanes ofereixen una oferta laboral inaudita. Catalunya, fins aleshores, era una societat molt rural. Els pobles i viles subsistien, sobretot, del que oferia la terra. Però la propietat de la terra no era pas de tothom. La majoria de gent treballava en conreus de pagesos propietaris dels camps. Treballaven les terres segons l'època de l'any, quan tocava sembrar o collir. Però si un any les condicions no eren bones, la feina era escassa. Al camp, la gent subsistia com podia, sovint de forma molt humil. La promesa de feina tot l'any i d'una vida millor va moure moltes persones del camp a la ciutat.
1: Treballar a la indústria era un sou regular. Tu podies comptar amb uns diners al llarg de l'any i podies calcular quina era la teva despesa i el nivell de vida. Al camp això no era possible. Al camp hi ha unes temporades en què es treballa molt i d'altres que no. També cal pensar que el camp, Catalunya interior o la muntanya, fa molt més fred, les condicions de treball a l'exterior són molt més dures, els habitatges no són pas millors i, per tant, la indústria és un factor d'atracció per als camperols pobres de les contrades de l'interior de Catalunya.
2: La migració és un fenomen social que s'ha donat des de sempre. Una de les grans migracions va ser l'èxode del camp cap a la ciutat. L'expansió de la revolució industrial va comportar el despoblament del camp i, seguit d'això, un munt de canvis fins a arribar als nostres dies. Travessem, doncs, els miralls de memòria cap a principis del segle XX per conèixer la història d'una família que va migrar de l'interior de Catalunya cap al Prat de Llobregat.
3: Ai, que bé! Per fi tindré tots els vestits que vulgui. I un gos blanc amb llacet.
4: I soldat de joguina, cotxes ràpids, bum, bum!
3: La ciutat és el meu somni i es farà realitat.
5: El nostre somni.
6: Va, no sigueu somiatruites, que ens ho haurem de treballar. Ningú ens regalarà res.
5: No, però aquí es treballa per un salari digne. Imagina-t'ho.
6: Què vols que m'imagini, beneit? Que en dos dies seré una reconeguda modista.
3: Sí, mama, jo et portaré l'agenda i ningú s'oblidarà de pagar-te. I algun dia seré com tu.
4: Sí, i jo ajudaré el papa a afaitar-se els matins.
5: Sí, sí, sí, això segur, fill meu. Vinga.
7: Ostres, quin ruc més maco.
5: I qui ets tu?
6: Sisplau, estimat, les formes, que estem a ciutat.
7: Veig que veniu de lluny.
6: Oh, el propietari de la seda.
3: Hala!
5: És un honor.
7: No, no, l'honor és meu. Benvinguts al Prat de Llobregat, el territori oficial de les carxofes i la pura raça potablava.
6: Què? Què diu de potablava?
7: No sabeu de la seva existència? Són galls que representen aquestes terres i a la nostra comunitat. Tot un símbol. Quan els provis, ja m'ho diràs.
5: D'acord. Espero veure't per dir-t'ho.
7: Tant de bo. Bé, molta sort en aquesta nova etapa, ciutat. Espero que us vagi la mar de bé.
8: Això, esperem que sí. Estem tota la família molt il·lusionats.
9: Un any després.
8: No puc més. Estic esgotat, quina merda.
6: No et queixis tant, va.
8: Em passo dia i nit treballant.
6: Va ser tu que et vas entossudir a venir aquí.
8: Tothom estava il·lusionat. I ara he d'aguantar hores i vinga hores, treballant com un animal, com un ruc. Ni condicions dignes ni assegurança. Una merda, la ciutat.
10: Mama, quan tornarem a casa? Això no és com havíem somiat.
3: No, gens. L'altre dia vaig veure el lloc on treballa el papa. És fastigós. A més, aquí a casa hi ha goteres. I de vestits nous, caps ni un.
8: No, no ens dona ni per pagar les factures. I tu, pensant en vestits.
6: Calleu, va. Feu el favor de callar. Tanta queixa, tanta queixa. N'estic farta. Ja no recordeu de per què vam venir? També ens queixàvem allà. Almenys, seguim junts. Podem gaudir del ple de la nostra companyia. Intentem tenir almenys una mica de pau a casa, collons!
8: No sé com l'Estat pot deixar viure milers de persones en aquestes condicions. Viure o morir. Algunes famílies estan patint molt per culpa de la fam.
6: Carla, sisplau, no li donis més voltes. Va, posa la ràdio, Cecília. Encara ens queda la música, no?
0: L'arribada de famílies senceres d'arreu de Catalunya, però també d'altres parts de l'Estat, van fer créixer les ciutats molt ràpidament. Això crearà una xarxa social diferent, en què el món fabril serà, en bona part, el centre de la vida. Això passarà a Barcelona, però també a altres ciutats catalanes. Terrassa, per exemple, serà un nucli important de la indústria tèxtil des de meitats del segle XIX i també viurà un creixement sobtat que posarà a prova la capacitat de la ciutat per acollir les noves famílies que hi arriben. Ens ho explica Jaume Perarnau Llorenç, expert en la matèria.
11: La ciutat no va al ritme de creixement, de construcció de carrers, d'urbanització, d'habitatges, de recursos tècnics, d'abastament, de mercats, d'aigua, de salubritat, d'enllumenat. Va més de pressa l'acumulació de persones i de fàbriques que el creixement de la ciutat.
0: Amb un creixement tan sobtat, les ciutats no estan preparades per acollir tanta gent. Famílies senceres passen a viure als Ravals, en barris de barraques o en pisos petits i en condicions molt austeres.
1: Quan va créixer molt l'arribada d'immigrants, fins i tot ja de fora de Catalunya, va ser freqüent el tema dels rellogats. De tal manera que a vegades vivien dues famílies en un pis una mica més gran, tenien unes condicions una mica millors perquè el pis era gran, compartien despeses i llavors la part del pressupost dedicada a habitatge doncs es reduïa.
0: Cal pensar que llavors el nucli familiar era molt més gran. No només es tenien més fills que ara, sinó que habitualment en un mateix pis hi vivien tres generacions juntes, avis, fills i nets. Tot plegat en pisos que no tenien les comoditats de les que gaudim avui dia. La fàbrica, però, donava feina a gairebé tothom. Els homes solien fer de mecànics, carboners, maquinistes, o feien les feines més físiques. Les dones solien treballar als telers o en feines que requerien més precisió. Més endavant, en un altre capítol de Miralls de Memòria, ens centrarem en les desigualtats que patien les dones obreres, que es veien obligades a treballar a la fàbrica, però també a tenir cura de la casa i les criatures. La Maria és una de les estudiants de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí del Prat de Llobregat que ens acompanya avui a Miralls de Memòria. Té una pregunta sobre les dones que treballaven a les fàbriques durant aquella època.
12: Si una dona estava embarassada, podia deixar de treballar?
11: Tot el règim que coneixem a dia d'avui de seguretat social i de baixes, això no existia. Per tant, la situació, si estava una dona embarassada, doncs en el seu lloc n'hi posaven una altra, directament. I l'exemple és que moltes dones, a partir de que tenen la primera criatura, deixen de treballar a les fàbriques i passen a treballar a casa. Es cuiden de la canalla, es cuiden de fer la feina de casa.

0: Durant la revolució industrial, la infància no gaudia de la protecció d'avui dia i a les fàbriques sovint s'hi veien criatures fent tasques allà on un adult no hi cabia. Recollien cotó de sota de les màquines, ficaven les mans dins dels engranatges per treure-hi embussos o reparaven fils trencats. Tot mentre les màquines funcionaven sense pausa, sorolloses i mortals. Els accidents laborals es cobraven víctimes o mutilaven nens i adults amb freqüència.
1: Els nanos anaven a escola fins que aprenien les primeres lletres i les quatre regles de càlcul. I a partir d'ahir, un cop les havien, les famílies els treien amb 8, 9, 10 anys i començaven a treballar a les fàbriques. Hi havia accidents laborals. En el tèxtil era habitual que un obreguer portés una trajectòria laboral llarga, li faltés algun dit d'alguna mà, o una falange o una ungla, perquè les màquines els estripaven si no anaves en compte.
0: La Maria té un dubte sobre el treball infantil a les fàbriques.
2: Què passava si una família tenia un fill o filla amb una discapacitat? Les criatures podien treballar a la fàbrica igualment?
3: En absolut. La situació que tenim ara, una persona amb discapacitat, que ara en diem discapacitat, i abans fins i tot eren marcats com a persones d'inferior categoria. Ja no és que no treballessin, ja no és que anessin a l'escola, o ja no és que tinguessin algun ajut social. És que fins i tot eren marcats com una càrrega per aquella família.
0: El treball infantil, a més, era el més barat de tots. Les criatures cobraven menys que les dones i les dones menys que els homes. Però si una cosa tenien per igual, eren les condicions laborals, molt dures i amb jornades llargues.
3: No era diferent les condicions de vida a la fàbrica que les condicions de vida socials que hi podia haver. Eren precarietat, molta mancança d'higienisme, hi havia molta mancança d'alimentació, hi havia el que ara diem de lleure, era impensable, les jornades eren llarguíssimes, de 8 a 12 hores, eren 6 dies a la setmana. Per tant, era un treball molt dur en el qual no té absolutament res a veure amb el model de societat en el qual ara estem.

0: En aquest context va començar a sorgir el moviment obrer. Moltes famílies pobres patien dia a dia per guanyar-se el pa, mentre uns pocs industrials s'enriquien i presumien de calés, finançant grans monuments opulents o vestint robes cares i pomposes. Aviat va sorgir una consciència de classe, una comunitat d'iguals que buscava millorar les seves condicions de vida. A Catalunya, la classe treballadora va començar a organitzar-se en sindicats i sovint reclamaven millores als seus llocs de feina. Les vagues van ser una de les eines de lluita que servia per conquerir drets i defensar-los. De la lluita obrera també en parlarem en un pròxim episodi de Miralls de Memòria, on coneixerem les grans conquestes que ens han permès gaudir dels drets laborals.
1: Durant els anys 20 va tenir lloc dins del territori català el fenomen conegut com a pistolerisme, un moviment engegat per la patronal en contra dels sindicats obrers que va comportar una confrontació armada que es va cobrar la vida de centenars de persones.
2: Nuri, vés a obrir la porta.
3: Vaig.
4: Oh, hola, Nuri. Qui és la teva mare?
2: Qui és?
3: El Quim, el company del pare.
2: Vés a jugar amb la Martina.
4: Sé que no esperava rebre visita. No sé com...
2: Té a veure amb...
4: La CNT, sí.
2: Què ha passat? I en Joan? I el meu marit?
4: Montse, ho sento.
2: Què?
4: Estàvem tornant de la fàbrica pel carrer Major, com sempre, i... No sé, tot ha passat molt de pressa. S'han començat a sentir trets i ens hem posat a córrer, però de cop ell ja no estava al meu costat, l'he vist a terra. No he pogut fer res per evitar-ho, ho sento.
2: No pot ser. Li havia dit 1000 cops. Era perillós ficar-se en aquesta lluita. Li vaig dir 1000 cops. I ara què faig jo amb els nens? Estic farta de tot. D'aquesta situació i de la maleïda patronal. Ens persegueixen per tot arreu com si fóssim rates i ens hem d'amagar. Vivim en un constant terror. I val la pena? Lluitar per què? El meu Joan. Quin final més trist.
4: És molt trist. Però amor per defensar el que estem reclamant. Els nostres drets.
2: Molta dignitat, sí. Però jo què faig amb tot això ara, Quim, eh? Què he de fer amb tota aquesta dignitat?
3: Mama, què passa? Nuri, la mare està plorant.
5: Mama, què ha passat?
2: Res, boniques, res.
3: I el papa?
4: El vostre pare.
2: Sabeu quan posen música perquè no ens agrada el soroll del carrer?
5: Sí.
2: Doncs aquest soroll que no ens agrada...
4: Montse, no cal.
2: El papa... s'ha deixat emportar per un d'aquests sorolls que s'escolten.
3: I on ha anat? Quan tornarà?
5: No, Martina, no tornarà. El papa se n'ha anat.
3: Però no li hem pogut dir adéu.
5: Ja, però no passa res. El papa sap que l'estimem. Sempre ho ha sabut. Ara continuarà lluitant amb nosaltres des del cel.
0: Fins ara hem parlat de les grans ciutats, però a Catalunya també es va estendre un model de fàbrica diferent, el de les colònies industrials. Es tracta de factories que s'ubicaven a zones allunyades dels grans nuclis de població, sempre a la vora d'un riu, per extreure'n energia, i que oferien habitatge i serveis a les famílies que hi vivien. Per saber-ne més, Miralls de Memòria ha visitat la colònia Vidal a Porreig, a la comarca del Berguedà, per parlar amb en Jordi Vidal Pujol Xicoi, director del Museu Colònia Vidal.
6: Es van començar a crear les colònies industrials al costat dels rius, sobretot per poder aprofitar l'energia hidràulica del riu, per generar energia i moure tota la maquinària de la fàbrica, i com que eren uns espais, que eren espais inhòspits i inhabitats, doncs diguéssim que els que van voler situar aquestes fàbriques als costats dels rius, doncs van haver de construir un petit poble al voltant de la fàbrica on hi poguessin viure els treballadors. I com que estem parlant de fa... la primera que es va crear aquí al Berguedà és de l'any 1850, que és la colònia de Cal Rosal, i seguidament es van anar creant les altres, doncs era una època en què aquesta gent que vivia en aquests espais doncs no tenien facilitat per desplaçar-se als pobles més propers.
0: La colònia Vidal, o Cal Vidal, va entrar en funcionament l'any 1901 sota la direcció del besavi del Jordi, l'enginyer Vicenç Vidal Casacoberta. Com altres colònies, aquest era un espai diferent a les fàbriques urbanes o de poble. No només hi havia una gran factoria amb talers i maquinària, sinó que estava envoltada de serveis per la plantilla i les seves famílies. Botigues, església, espais d'esbarjo i habitatges de lloguer.
6: Explicat per gent que ja ha viscut i que hi havien viscut els seus pares i havien viscut els seus avis, és que si bé la gent que treballava a les fàbriques de poble o les fàbriques de ciutat solien viure en barriades, en barraques i amb unes condicions, diguéssim, higièniques i humanitàries bastant complicades, doncs a les colònies això era una mica millor, que no vol dir que tinguessin grans luxes, però si més no, doncs si tu treballaves en aquesta fàbrica, doncs tenies dret a un habitatge, tenies dret a un hort i tenies dret a un galliner i també et garantitzaves que els teus fills podien anar a l'escola.
0: Ara bé, els treballadors i les treballadores de les colònies també havien de pagar el lloguer de casa, si bé solia ser millor i més assequible que els dels barris obrers de les grans ciutats. També feien la compra als establiments de la colònia, propietat dels amos de la fàbrica. Al final, els diners dels salaris tornaven sempre a les butxaques dels industrials.
6: Això era una mica com un cercle tancat. Els propietaris eren els que pagaven tota la gent que treballava a la colònia, però alhora la gent que treballava a la colònia, així com tenia dret a un habitatge, tenia dret a un hort, etc, etc, doncs, per exemple, aquest habitatge el pagaven. I ells compraven a la botiga de la colònia, i la botiga de la colònia era del propietari de la colònia. Llavors era com un cercle tancat en què el propietari es garantia de que ells tinguessin un seguit de serveis, però ells, més o menys, pagaven per aquests serveis i aquests diners acabaven anant a repercutir a la propietat.
0: Tanmateix, aquest cercle tancat no només beneficiava la propietat. Normalment, les condicions de treball i vida a la colònia eren millors que a les fàbriques urbanes i això també es veia en la conflictivitat laboral. Si bé n'hi va haver, en molts casos va ser menor que no pas a les grans ciutats.
6: Si en una zona urbana hi havia una vaga o hi havia una reivindicació, es podien ajuntar el d'aquesta fàbrica amb el d'aquella fàbrica i amb el d'aquella fàbrica i tots junts fer soroll, i en canvi les colònies, suposo que cadascú protestava a la seva, no? I sí que va haver-hi colònies que hi van haver-hi reivindicacions. Coneixem, per exemple, els casos de les colònies mineres de Fígols, que ja sí que hi va haver-hi unes reivindicacions molt importants, i d'algunes altres colònies, i en va haver-hi d'altres que, degut a la relació entre amos, treballadors, etc., doncs hi havia com una fidelitat i hi havia com un apreci mutu que va fer que en la gran majoria molts treballadors fossin fidels a la propietat de la colònia i a la manera de fer d'aquesta propietat.
0: Així i tot, les condicions de treball seguien sent molt dures. Una sirena marcava estrictament els horaris d'entrada i sortida de la fàbrica i l'ambient a l'interior de la factoria era ensordidor. Al principi del podcast heu pogut sentir unes màquines com aquestes.

0: són gravacions reals, fetes a la colònia Vidal, on es conserva maquinària original de l'època i que es preserva com a part del recorregut museístic. Ara són una relíquia del passat, però llavors era tecnologia punta. Les colònies havien estat una solució molt enginyosa i eficient per a la indústria tèxtil catalana. És per això que en Samuel, alumne de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí, es pregunta això.
1: Per què es van deixar de fer les colònies industrials?
2: Sobretot a partir dels anys 60, a partir dels anys 70, comença a disminuir la rendibilitat de les colònies per un tema de que es comença a produir en altres països i es comença a importar producte d'altres països, i en canvi va haver-hi moltes que no van fer un pas endavant a nivell d'innovació, o sigui, a nivell d'eficiència productiva, etc. I va ser sobretot a partir d'inici dels anys 80, aquesta, en aquest cas la colònia Vidal, que és la primera que va tancar aquí, el Berguedà, va tancar l'any 1980-1981, i després van anar tancant gairebé totes.

Els miralls de memòria d'avui ens han dut fins a una època que encara té un ressò molt clar als nostres dies. La revolució industrial va ser un procés llarg que no només...

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí Ràdio Molins de Rei, 91.2 de la freqüència modulada, amb el seu programa matinal i diari La Tenora, programa que dediquem a la sardana i a la música per a cobla. En tots vostès, Pere Païssa. Bé, avui tenim un programa dedicat a un sol compositor. És un programa engrescador, ballador, molt alegre, perquè totes les sardanes que podran escoltar avui són sardanes del recordat mestre Francesc Mas i Ros, i són interpretades totes elles per la cobla salvatana. En primer lloc escoltarem la sardana Silenca i després l'Aplec de Girona.

Avui hem començat, i així continuarem, tota l'hora d'aquest programa amb sardanes dedicades a Francesc Mas i Ros i amb la Cobla Salvatana. Hem pogut escoltar en primer lloc Silenca, sardana estrenada l'any 1982, i després l'Aplec de Girona, fet l'any 1958, i que ell va dedicar aquest famós aplec a l'Aplec de Girona que se celebra cada any al Parc de la Devesa. Bé, i ara a continuació escoltarem l'Aplec d'Arbeca, una sardana feta l'any 1979, i després una sardana que es diu La Ferriola, que va fer l'any 1975. Són sardanes, doncs, fetes pel conegut, el famós compositor Francesc Mas i Ros, també conegut com el Xico de Caldes de Malavella. Bé, escoltem-les ara, seguidament, amb la Cobla Salvatana.

Acabem d'escoltar a la Cobla Salvatana, que ens ha interpretat l'Aplec d'Arbeca i després la Ferriola. Sardanes, totes elles, avui estem escoltant de Francesc Mas i Ros, també conegut com el Xico de Caldes. Bé, i ara seguidament escoltarem una sardana d'aquelles que permet el lluïment de la tenora. En aquest cas, de la tenora de la Cobla La Salvatana. I la sardana es diu Del Pla a la Serra.

Acabem d'escoltar la sardana del Pla a la Serra, o aquesta bonica sardana obligada de tenora. Bé, i ara escoltarem la sardana que es diu Palamós a l'avi Mateu. Va ser feta l'any 1973 i també la podrem escoltar per la cobla salvatana.

Abans del galop hem pogut escoltar Palamós a l'avi Mateu, sardana que va fer el Francesc Marrós l'any 1973. Bé, i continuarem amb més música feta per aquest excel·lent compositor, Francesc Mas i Ros, i amb la cobla salvatana. I ara escoltem Malavella, una sardana que va fer l'any 1943 i va ser la segona que va escriure. I després escoltem Diada de Plec, una sardana feta l'any 1966 i que és considerada una sardana obligada de cobla.

La Cobla Salvatana ens acaba d'oferir Malavella i després Diada de Plec, sardanes d'aquest gran compositor, recordat compositor Francesc Mas Ros, també conegut com el Xico o el Xico de Caldes. Bé, i ara escoltarem una sardana que es diu A l'Eugeni Molero. Va ser fet l'any 1985 i es creu que va ser una de les darreres que va fer molt poc abans de morir el mestre. I després escoltarem Apa Ramon, una sardana també obligada de cobla.

La cobla La Salvatana ens acaba d'oferir a l'Eugeni Molero, sardana que Francesc Marrós va fer l'any 1985, molt poc abans de que morís aquest gran compositor. I després hem escoltat A per Ramon. I ara, seguidament, ja per anar acabant aquesta audició d'avui, dedicada tota a Francesc Marrós, ara la cobla La Salvatana ens interpreta Plaça Bacardí. És aquesta sardana, porta el nom d'aquesta plaça que està al barri d'Horta de Barcelona. I després escoltarem Martorelles, sardana que va fer l'any 1982.

Són les 8 del matí. A Ràdio Molins de Rei comença el Bon Dia i Bona Hora amb Oriol Romeu.

0: Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal? Com esteu? És divendres 19 de juny de 2026. Comencem aquesta nova edició, la darrera ja d'aquesta setmana. El bon dia i bona hora a la sintonia de Ràdio Molins de Rei, el magazín matinal que us acompanya de dilluns a divendres entre les 8 del matí i les 12 del migdia. Ara mateix saludant-vos amb una temperatura de 21 graus i mig a l'exterior de l'emissora i disposats a seguir compartint amb vosaltres el que ens queda per acabar de repassar l'actualitat d'aquesta setmana, les activitats que tenim a la nostra vila i, per exemple, explicar-vos que avui, des d'avui, vaja, i fins al dia 5 de juliol, comença una campanya gastronòmica que porta per nom Tapa Tour Molins de Rei 2026. Organitzen des de la regidoria de turisme. De fet, és una nova edició de la campanya gastronòmica local, que ja sabeu que té una part, diguem, de mostra o de fira, vaja, amb el Molins Ve de Gust, un cap de setmana a la plaça de la Llibertat, i després passa 15 dies, diguem, en els establiments que s'hi vulguin adherir en aquesta campanya. Aquest any, doncs, es fa coincidir amb el pas del Tour de França per Molins de Rei el 5 de juliol i, per tant, aquesta iniciativa neix amb l'objectiu de promocionar la restauració local, dinamitzar l'activitat econòmica del municipi i aprofitar, doncs, la gran projecció mediàtica, expliquen, i turística, que suposarà el pas del Tour per Molins de Rei. Bé, coneixerem més detalls d'aquesta campanya d'aquí una estona, parlant amb la regidora de turisme de l'Ajuntament de la Vila, la Carme Madurell, que ens acompanyarà aquí al programa. Aquesta iniciativa, aquest Tapa Tour Molins de Rei, comença avui i s'allargarà fins al dia 5 de juliol, just al cap de setmana també, on passarà per la nostra vila la Volta Ciclista Catalunya femenina. Serà diumenge a partir de quarts de dues del migdia a l'entorn de la carretera. Després en parlarem. Bé, això serà l'entrevista amb la regidora després d'actualitzar la informació de servei, com és habitual, actualitzar l'actualitat local, l'agenda d'activitats i els titulars de la premsa escrita i la premsa digital. D'una primera hora del programa, on també escoltarem les reflexions de l'Àngel Rutia amb el seu apunt del dia. Farem un repàs a la programació de Ràdio Molins de Rei i de la televisió per avui divendres i saludarem el Xavi PSX, el Xavi Planes, perquè ens comparteixi aquestes reflexions al voltant del món de la indústria dels videojocs i de les efemèrides, concretament amb el tal dia com avui, un videojoc. Serà abans d'arribar a les 9. Després de les notícies de les 9, la Sandra Tangerina ens acompanyarà amb la cançó del dia, avui també molt lligada a una col·laboració que ha fet recentment la Sandra amb un grup també prou conegut aquí a la vila i a la comarca. Després saludarem els Miquels a la tertúlia d'actualitat. Avui, que ens consti, tenim la baixa del Miquel Païssa i del Miquel Vallès. Avui serien les dues baixes que en principi ens consten pel que fa a la tertúlia. Tot plegat, amb els Miquels hi serem fins les 10 del matí i a partir de les 10 tindrem l'espai polític del dia. Preguntes a Ara Molins amb el regidor portaveu d'aquesta formació, que és el Ramon Sánchez, que, doncs, amb ell repassarem l'actualitat local, l'actualitat política, fins a 11:15 del matí. A 11:15 la Mònica Mas ens acompanya, com cada divendres, amb l'espai Fragments, parlant i, sobretot, escoltant literatura. Aquesta setmana completarem el tastet que estem fent de la novel·la, darrera novel·la de la Eva Baltasar, Peixos, editada pel Club Editor, que, doncs, us oferirem un altre tastet amb la veu i la interpretació de la Mònica Mas. Serà fins a 11:15. A 11:15 tindrem amb nosaltres la Judit Herrera, com fem cada divendres, repassant dues biografies més de les grans dones de la història a partir d'aquest llibre de la Maria Àngels Cabré, 100 grans dones de la història, que aquesta temporada estem repassant cada setmana els divendres abans d'arribar a les 11 del matí. I a partir de les 11, després de les notícies, parlarem de l'aula d'extensió universitària, perquè va tancar ahir dijous el curs 2025-2026 amb la conferència El vi i la música, fonts de cultura mediterrània. Més enllà d'aquesta xerrada, doncs, volem fer balanç del que ha donat de si aquest nou curs i en parlarem amb el José Antonio Sánchez i el Lluís Carrasco, que seran aquí amb nosaltres a l'estudi de Ràdio Molins de Rei a partir de les 11 del matí per fer balanç i sobretot també mirar perspectives de cara al curs que ve. Hi ha molta gent encara en llista d'espera per intentar ser soci i sòcia de l'aula i poder gaudir d'aquestes xerrades. Veurem si hi ha alguna novetat al respecte d'aquesta qüestió i també, perdoneu, moltes altres que repassarem amb ells fins a 11:45, perquè a 11:45 ens visita el Xavi García amb el seu espai Te'n Recordes, i després, a la recta final, tenim intenció d'anar a l'Alta Cerdanya de la mà de l'Héctor Zacarías, que ens proposarà una excursió molt interessant. Tot això fins les 12. A les 12 posarem punt i final al programa. Donarem pas a l'informatiu Molins de Rei al dia amb la companya Sílvia Artés, avui fins a 12:45. A 12:45, cita amb el Pau Moratalla amb el programa Parlem de Còmics, i a 13:00 repetirem el programa del Dani Pasqual, Tot Teatre. De manera que, sense més preàmbuls, comencem el bon dia i bona hora d'aquest divendres 19 de juny de 2026. Són les 8 del matí i 7 minuts. Anem a actualitzar la informació de servei i el primer que farem és conèixer com tenim en aquests moments la xarxa viària, connectant amb el RAC. Allà hi tenim el Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Què tal, Ferran? Bon dia.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres destacant que tenim un accident a la C-58 de fa una estona entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat, on en aquest punt doncs talla fins a dos carrils de circulació, provocant 4 quilòmetres d'aturades en direcció Barcelona. Per altra banda, tenim una avaria activa a l'altura del Bruc, a la A2, en direcció Lleida, talla un carril de circulació i deixa 2 quilòmetres de retencions. Paren atenció precisament a aquestes retencions habituals, que tenen retencions sobretot en tot el vessant Besòs, que de retruc aquest accident de la C-58 deixa congestió en tota la C-58 ja des de Sant Quirze, a la C-33 des de Montcada i Reixacó, també a la B-20, amb tot el tram de Santa Coloma de Gramenet. A retruc també hi ha retencions a la Ronda Litoral entre Sant Adrià del Besòs i la Barceloneta en direcció Llobregat. Precisament des del Llobregat tenim ja força fluidesa en comparació amb el que teníem a primera hora del matí. Tot i així, encara queden alguns punts amb retencions, 2 quilòmetres de cues intermitents a la A2 des de Sant Vicenç dels Horts fins a Cornellà del Llobregat. També queda 1 quilòmetre de lentitud des de Molins de Rei fins a Sant Feliu, en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
0: Gràcies, Ferran. Bon dia i bona jornada. Són les 8 del matí i 8 minuts. Per cert, parlant de la Volta Ciclista Catalunya Femenina, que, recordeu, passarà per la vila al voltant de 2:15 del migdia d'aquest diumenge, dia 21, hi haurà afectacions pel que fa, òbviament, a la circulació per la carretera i els accessos als quals tant de l'Avinguda València com de l'Avinguda Barcelona fins al carrer Llobregat i també del passeig del Terraplè, des del carrer Verdaguer fins a l'Avinguda Barcelona. Aquestes vies, doncs, es poden veure afectades, lògicament, la circulació, però també, com dèiem, els accessos als guals, del passeig del Terraplè des del Verdaguer fins a l'Avinguda Barcelona i Avinguda Barcelona i Avinguda València, l'Avinguda Barcelona, en aquest cas, fins al carrer Llobregat. Això pel que fa a diumenge. I en la franja de 12:15 a 13:45. El pas us he dit que serà 13:45, però aquestes afectacions es poden produir doncs en aquesta franja de les 12:30, 12:15, fins a 13:45. Pel que fa a la mobilitat del transport públic, i tornant a la jornada d'avui divendres, segons informa el Centre de Gestió de la informació de la mobilitat, en principi tenim normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea integrada de Barcelona. De manera que quan són les 8 del matí i 10 minuts anem a saludar el Luis Mi Pérez, que és el meteoròleg que ens acompanya aquesta setmana, meteoròleg de la xarxa. Aquesta setmana no podem tenir el nostre meteoròleg, el Jordi Miralles, però amb el Luis Mi fem el repàs també la previsió meteorològica d'avui divendres i el cap de setmana. Endavant, Luis Mi, bon dia.
2: Bon dia. Algunes gotellades han anat caient al llarg de la nit passada. Molta gent ho ha copsat perquè hi ha esquitxos de fang als cotxes, per exemple, en alguns racons metropolitans, però aquestes quatre gotes han marxat i, de fet, gran part d'aquest divendres vindrà marcat per l'aixafogó, vindrà marcat pel sol, una mica tèrbol, si de cas, per núvols prims i polsim en suspensió, i també per aquesta temperatura, ja diem, més aviat elevada. Tornarem a fregar els 31-32 graus de màxim en alguns indrets, sobretot del Vallès. A prop del mar, 27-28 graus, però ja diem, amb una miqueta més d'humitat que no pas els últims dies. Cap de setmana que es presenta també força calorós. De fet, el diumenge la temperatura en algun cas arribarà a fregar els 40 graus, sobretot al centre del Baix Llobregat i al Vallès Occidental. Això el diumenge, i sempre a la tarda, les nits també molt enganxoses, i si de cas amb alguna gotellada de fang una altra vegada a la nit de dissabte a diumenge.
0: Gràcies, Lluís Mim. Ens tornem a actualitzar pel que fa a la previsió meteorològica a les 12 a l'informatiu. En aquest cas, però, recordar-vos que tenim 21 graus i mig de temperatura ara mateix a l'exterior de l'emissora. Avui no tenim el Francesc Rueda amb l'oferta de feina, de manera que avancem. Us informo que no tenim constància de cap defunció a aquesta hora del matí. I, per altra banda, recordar-vos la farmàcia de guàrdia per avui divendres i el cap de setmana aquí a la vila. Avui divendres tenim la farmàcia Lozano del carrer Jacint Verdaguer número 68, la farmàcia que trobareu oberta, això sí, en tots els casos, fins a les 10 de la nit. Avui la Lozano, demà dissabte també és la Lozano del carrer Verdaguer, per tant doblet, divendres i dissabte la Lozano, i el diumenge, com cada diumenge i dies festius, serà la farmàcia Espinet del carrer Menéndez Pelayo número 36, al barri del Canal. Sempre diem, l'horari del servei és des d'ara a les 9 del matí fins a les 10 de la nit. A partir d'aquí, si necessiteu doncs aquest servei de farmàcia de guàrdia, a partir de les 10 us haureu de desplaçar a les poblacions veïnes que sí que disposen de la farmàcia de guàrdia oberta tota la nit. El cas de Sant Vicenç dels Horts, de Sant Andreu de la Barca i de més poblacions veïnes. Però el cap de setmana, recordeu, avui, farmàcia Lozano, demà també la Lozano, diumenge la farmàcia Espinet, sempre fins a les 10 de la nit. Continuem, dos minuts i arribarem a un quart de nou del matí.

0: Fem un repàs a l'actualitat local. Ahir, que passava pel programa l'alcalde Xavi Paz, ja ens ho avançava. Ahir a mig matí es va celebrar a la base de l'ADF la reunió anual de coordinació del dispositiu especial de la Revetlla de Sant Joan amb la participació dels diferents cossos i serveis implicats en la seguretat, la prevenció i l'atenció a la ciutadania durant la nit més curta de l'any. Sílvia Artés, bon dia.
1: Bon dia. Doncs s'ha confirmat que el dispositiu de la Guàrdia Urbana serà el mateix que l'any passat. Es desplegaran 4 binomis policials, 3 destinats a la zona urbana i un quart als barris de muntanya, amb l'objectiu de garantir una cobertura adequada del municipi. Pel que fa a les activitats autoritzades, l'Ajuntament ha donat llum verda a 7 revetlles populars que tindran l'horari de finalització a les 4 de la matinada. L'única excepció serà la revetlla que es farà a la plaça de l'Església, la dels Focs de Sant Joan, que està previst que s'allargui fins a les 6 de la matinada. A més, durant la nit s'habilitarà un polila a les proximitats del carrer Església, un espai d'informació, sensibilització i atenció davant possibles situacions de violència masclista o LGTBI-fòbica. En aquest punt hi haurà presència de Protecció Civil, que també formarà part del dispositiu preventiu de la revetlla. La Guàrdia Urbana s'ha coordinat amb aquest dispositiu també amb els Mossos d'Esquadra per resoldre incidències que es puguin produir durant la nit.
0: Molt bé. I més coses, per cert, la setmana que ve, evidentment, el mateix dimarts farem una roda de connexió amb totes, amb els barris que fan la seva revetlla per conèixer més detalls de cada revetlla que s'organitza aquí a la vila. I el que fem ara, perdoneu, és centrar-nos en el cap de setmana i en una activitat que tenim demà, i és que demà s'acaba la temporada 25-26 pel Cineclub Hall 2002.
1: I ho faran amb la pel·lícula Todo lo que fuimos, que explica la història a partir d'un conflicte a una protesta a Cisjordània. Un adolescent palestí de formar part d'una família es veu implicat en un conflicte i això sacseja la vida de tota la família. La mare és qui explica la història familiar que abasta 3 generacions al llarg de 70 anys. És un drama sobre el conflicte àrab-israelià. Se situa des de la Nakba israeliana de l'any 1948 fins al 2020. Pep Vergara, del Cineclub, ens ha parlat d'aquesta pel·lícula.
2: Va una mica endavant i enrere, diferents èpoques, però va explicant tota la trajectòria de la família i tota la trajectòria del país, com ha anat evolucionant la situació política en aquella zona a través, doncs, de les vivències d'aquesta família que els

0: Diu Zekeli, és una novel·la de misteri, d'intriga, ambientada a Londres victorià del 1888. L'autor ha publicat tres novel·les, en total un relat i un poemari, també. Aquesta obra, que és l'última, la va començar a escriure el 2017, abans de la publicació de l'anterior novel·la, Lágrimas de celofán. Aquest text és diferent de la resta, explica que són més thrillers psicològics, en aquest cas, amb el tema del vampirisme, s'allunya de la trajectòria literària que ha tingut fins ara. Ell mateix ens ha parlat del tema de fons de la novel·la que presenta avui a la tarda a la biblioteca. José Antonio Agudo.
1: El llibre, en realitat, és no només es parla de vampirs, no? Que el vampir, sota el meu concepte, es converteix com el catalitzador de que passés tot allò monstruós, no? Però és com una metàfora, no? De lo que realment crec que va passar en allà, no? Que és un assassí que va tenir el recolzament de molts poders dintre de la societat victoriana, no? Poders econòmics, poders polítics... Són, diguem-ne, és un compendi de situacions, events que van envoltar aquest fenomen del destripador.
0: El llibre es presenta aquesta tarda a la biblioteca, 6:45, entrada lliure.
2: I fem un apunt d'esports per parlar del club de bàsquet, com us hem anat anunciant aquests dies, perquè aquest cap de setmana fa el sopar de final de temporada.
0: És l'activitat social més important de l'any per ells. És una trobada de membres del club, jugadores, jugadors, famílies, tècnics, la junta. A la festa es fan mencions especials i reconeixements a membres del club. És una trobada de germanor i esportiva de cluenda de la temporada. Òscar Bonet és el president del club de bàsquet.
3: Que és l'acte més important de representació social del club, on el que fem és celebrar que hem acabat la temporada. El que fem és donar trofeus a tots els jugadors i jugadores. També es demana als entrenadors que anomenin un jugador o jugadora que hagi tingut una actitud especial dintre l'equip. No necessàriament té que haver estat el millor jugador, la millor jugadora.
0: Doncs aquest sopar festa nit del bàsquet serà demà dissabte a l'escola Madurell com a cluenda de la temporada, i la setmana que ve, a partir del 25 de juny, comencen el campus d'estiu, que en principi ja té les inscripcions tancades.
2: 4 minuts per sobre un quart de nou. A veure, de seguida fem un repàs a les activitats, altres activitats que tenim al cap de setmana, però fem una mirada ja cap a la revetlla per fer-vos algun apunt, eh? Sílvia, endavant.
0: Sí, ja sabeu que hi ha les típiques revetlles, la dels focs de Sant Joan a la plaça de l'Església, amb aquesta foguera que podrà estar fins a les 6 del matí, com us dèiem. Doncs des de la Comissió dels Focs de Sant Joan ens feien arribar una nota dient que avui divendres a la tarda, aquells que vulguin participar hi faran la recollida de fustes per la foguera de 6 de la tarda, 8 del vespre, a la plaça de l'Església. I també per la revetlla de Sant Joan, també els tiquets estan a la venda a l'estanc Margarit, 12 euros per les diferents opcions de sopar, menú general, menú celíac i menú vegetarià. Podeu anar a l'estanc Margarit i comprar els tiquets dels focs de Sant Joan, organitzat per diferents entitats de la vila. I també com a punt així molt concret, avui recollida de fustes de 6 a 8 a la plaça de l'Església.
2: Per cert, que us parlàvem també del joc de molins que organitza l'Ateneu Molei ara fa alguns dies. Aquest cap de setmana en principi s'acaba, demà, dia 20, tot i que el guanyador no s'anunciarà precisament fins la revetlla de Sant Joan, en el marc de la revetlla que organitza la Comissió dels Focs de Sant Joan a la plaça de l'Església. Demà s'acaba, però el guanyador o guanyadora s'anunciarà durant la revetlla de Sant Joan. Més coses que repassem a aquesta hora del matí, sobretot propostes de cara a diumenge, perquè, com bé hem dit, tenim el pas de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya per Molins de Rei.
0: Ah, sí, fins a quarts de dues, de fet, a 2:45 està previst el pas de les ciclistes per la carretera, i això suposarà, com ja dèiem, els serveis, doncs, limitacions a la circulació i als guals, accés als guals també, el passeig del Terraplè des de Verdaguer fins a Avinguda Barcelona i a la mateixa carretera, Avingudes València i Barcelona fins al carrer Llobregat, afectacions des de 2:45 i fins que passin les ciclistes, recordeu, si teniu ganes de veure-les, a 2:45 per la carretera, encara vinculat al ciclisme. Recordem aquesta exposició que hi ha a Can Ametller, amb quadres de gran format de Miguel Soro. Podeu passar-hi avui a la tarda, per exemple, o demà dissabte, i també diumenge al matí.

0: dir que està oberta.
1: I Enrere per la Discapacitat organitza una nova edició de la discoteca adaptada aquest diumenge.
0: Sí, és el Ballem Party amb el DJ Jambo Jambito, que es farà diumenge a la tarda de 5 a 4 de 8 al Bacus d'aquí del carrer Foment.
1: Diumenge a les 7 tenim nova ballada de sardanes proposada per l'agrupació folklòrica.
0: A la plaça de la Creu a les 7 i en aquest cas amb la Cobla Marinada.
1: I en principi doncs aquesta seria l'agenda pel que fa a Molins de Rei. Pel que fa al Papiol, recordeu que teniu l'oportunitat de veure fins demà aquesta exposició que s'inaugurava en el marc de la Festa de la Cirera a principis del mes de juny. El Papiol revelat, la fotografia, història i evolució. Es pot veure a la Biblioteca Valentí el Mirall, és una proposta del Museu del Papiol. I demà, doncs, en horari de la biblioteca, per tant, de 11 a 1, és l'últim dia per poder veure aquesta exposició, de la qual en vam parlar amb el Ramon Cònsol aquí fa alguns dies, i doncs demà s'acaba. Seguim 7 minuts i 2 quarts de 9. Ara ampliem el focus. Informació general. Anem a repassar els titulars de la premsa escrita. Roger Tuset, molt bon dia.
2: Bon dia, Oriol. El rei reivindica el Mediterrani com a espai de diàleg, ho diu el periòdico a la seva portada. Felip VI elogia el Fòrum de Premsa Ibèrica, el periodisme pròxim que escolta i projecta les preocupacions ciutadanes. Illa insisteix i insta l'eix mediterrani a evitar caure en la visió centralista del passat. Pérez Llorca diu que el lideratge econòmic no pot partir de la desigualtat territorial i els alcaldes de l'Arc comparteixen receptes per combinar turisme i vivenda. Hi ha més temes. El jutge Calama cita com a imputades les filles i la secretària de Zapatero, rebutja ampliar la comissió rogatòria enviada als Estats Units, com va reclamar l'expresident. Parlant també de la legislatura, Sánchez s'obre a convocar eleccions si decauen els pressupostos. I de l'acord de pau, Iran i els Estats Units inicien avui a Suïssa les negociacions sobre el programa nuclear de Teheran. També parlant del model econòmic, Viladecans atrau grans companyies i lidera els salaris de Catalunya. I Valmont diu que l'AMB és un model de servei públic i consens polític. A La Vanguardia, Trump presenta com un triomf un acord que sembla una capitulació. La dreta nord-americana critica el memoràndum signat amb l'Iran en què els Estats Units fan grans concessions sense obtenir victòries estratègiques. També parlen en fotografia de portada del president francès Macron com s'abraça Donald Trump al Palau de Versalles ahir. És la fotografia que il·lustra el titular del que us parlava. El jutge també investigarà les filles i la secretària de Zapatero i la parella de Ayuso va facturar a Quirón 4,4 milions en 3 anys. Ucraïna sacseja Moscou amb el pitjor atac des de l'esclat de la guerra i els foros de La Vanguardia. José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya, diu que la immigració representa una fortalesa des del punt de vista econòmic. També entrevisten a Luis de la Fuente, seleccionador d'Espanya. Lamin està per jugar 45 minuts o els primers o els segons, diu. I avui també especial estiu, cultura a cel obert. El diari Ara Europa avala el 25% de castellà a l'escola. El Tribunal Europeu de Drets Humans desestima la demanda contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La decisió d'Estrasburg no té efectes pràctics i l'última paraula la tindrà el Tribunal Constitucional. Mateixa fotografia que il·lustrava La Vanguardia amb Macron i Trump passejant per Versalles abraçats, el glamour de Versalles per vendre l'acord amb l'Iran i el jutge Calama imputa les dues filles i la secretària de Zapatero. També atac ucraïnès a la refineria més gran de Moscou i desnonaments en cadena al barri de la Mina. Els Mossos comencen el desallotjament de 58 famílies. Avui també article de la periodista Natza Ferrer a la pàgina 39 i de l'exsecretari de Salut Pública Joan Guix a la pàgina 24. I per últim, repassem la portada del Punt Avui, Cinema per aprendre història. Les pel·lícules de ficció són una eina clau per estudiar i entendre el passat històric, no tan sols pel tema que tracten, sinó per l'any en què estan fetes. Diuen a Serrano, el dia d'ahir, mals temps per al català, Estrasburg avala el 25% de castellà i Niubó fitxa un crític de la Unitat de la Llengua. Crònica de Teresa Márquez, mascotes més a prop dels malalts i declara Torrades i eclipsis de sol gaire sovint, es pregunta. A l'esportiu, el Barça venç en la pròrroga a València i ara té el factor pista. Parlen d'aquesta remuntada 112-113 en el primer partit de la final de l'ACB i entrevisten el Gerard Guix, novel·lista i dramaturg, que diu que no fa novel·la terapèutica. Si volgués teràpia, diu, aniria a un psicòleg.
1: Continuem 3 minuts i mig i seran 2 quarts de 9 del matí.

0: De seguida us parlem d'aquesta campanya gastronòmica Tapatur Molins de Rei 2026, però abans els diaris digitals.
1: Comencem per Catalunya Press, que diu que la immigració sosté gairebé 3/4 parts del creixement del PIB espanyol des de l'any 2018. Un informe de l'Institut d'Estudios Económicos diu que les dades recollides entre el 2018 i el 25, els immigrants van aportar gairebé el 74% del creixement total del PIB. Segons aquest institut, s'apunta que la contribució al creixement total de la població dels no nascuts a Espanya va superar el 131% per compensar la caiguda de la població espanyola. El 2025 es van formar prop de 230.000 noves llars, però només es van acabar 80.000 habitatges, la qual cosa suposa gairebé 3 noves llars per cada habitatge construït. Els preus acumulen una pujada del 88%. Des del 2013, la participació del comprador estranger en les transaccions immobiliàries ha crescut del 7 al 17% i l'Institut assenyala que la demanda nacional també va augmentar el 30%. També s'adverteix en aquest informe que el percentatge de població en risc de pobresa és sensiblement més alt entre la població estrangera que entre l'espanyola. Anem a directe.cat, que diu que van començar els desnonaments d'una 60ena de famílies que viuen en pisos públics al barri de la Mina. La majoria de les afectades no tenen cap alternativa residencial i estan a càrrec d'infants. El Sindicat d'Habitatge de la Verneda i el Besòs denuncia que la situació és fruit de la negligència i la inacció de les administracions i reclama la regularització. Explica diverses històries particulars, com el cas de David Vázquez, que el 2017 va ocupar un dels pisos de promoció pública que en un primer moment havien de servir per reallotjar persones afectades per l'enderrocament del bloc Venus. Ara la seva i 57 famílies més estan en risc de perdre la llar perquè aquesta setmana ha arrencat el degoteig de desnonaments. Diu que quan es van ocupar aquests pisos ja feia 7 anys que estaven buits i a més havia escalat una trama de desviament de fons públics que afectava els blocs. L'activista Marta López recorda que el 2023 l'Agència d'Habitatge de Catalunya va fer un protocol per regularitzar aquestes situacions. També diuen que en cap cas demanen quedar-se sense pagar aquestes persones que han intentat que els hi concedeixin un lloguer social però que s'hi neguen. Són diversos testimonis que recull directe.cat. I el 3Cat Info parla, encara relacionat amb aquest tema, sobre esforç per llogar. El 43% dels inquilins a Barcelona estan per sobre del llindar recomanat. Es recomana, per norma, no superar que el lloguer no superi el 30% de la renda d'una família, però ara mateix està per sobre del 43%. Per comprar un pis a Barcelona, una família necessitaria 9 anys sencers de la seva renda. L'esforç es redueix al 20% si la compra es fa fora de Barcelona i de l'àrea metropolitana. Segons el Banc d'Espanya, els joves han de destinar el 47% dels seus ingressos per pagar un lloguer a Barcelona, un 40% si surt de la ciutat i busca pis a l'àrea metropolitana. I la renda neta equivalent a 12,3 anys seria el que hauria de pagar una parella, conjuntament els dos, per comprar-se un pis.
0: Ara mateix són 2:15 del matí.

0: A veure, com us dèiem, avui comença aquesta campanya gastronòmica que porta per nom Tapatour Molins de Rei 2026, una iniciativa que neix amb l'objectiu de promocionar la restauració local, ens expliquen, dinamitzar l'activitat econòmica del municipi i, evidentment, aprofitar la gran projecció mediàtica i, atenció, turística, que pot suposar el pas del Tour de França per Molins de Rei el proper diumenge 5 de juliol. Saludem a aquesta hora del matí la regidora de Turisme de l'Ajuntament de la Vila, la Carme Madurell. Hola, Carme, bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia i gràcies per acompanyar-nos. Bé, fa escassament un mes parlàvem amb tu de del Molins Bé de Gust, de la mostra gastronòmica. Sabem que té aquesta segona part als establiments. Aquest any vindria a ser el que proposeu doncs, a partir d'avui amb aquest paraigua o aixopluc del Tour de França?
1: Sí, hem volgut aprofitar, perquè també sabeu que també hi estic a la regidoria de Comerç, doncs una mica això que deies tu, no? L'empenta que pot portar doncs, el Tapatour i que d'alguna manera doncs, és una marca reconeguda doncs, per fer una activitat amb un darrer, doncs, per integrar-nos-hi. I a més és això, nosaltres sempre fem el Tapas Tour nostre particular i el gran normalment el fem a l'octubre, però aprofitant la benentesa doncs, de la volta o del Tour, l'hem passat doncs, ara en aquesta època de l'any. I aleshores doncs, bé, vam decidir que també podia ser divertit perquè es podia donar un gir, es podia donar una altra enfoc a la que fèiem tradicionalment i realment doncs, ha tingut molt bona acollida.
0: Recordem bàsicament el mecanisme en què consisteix doncs, aquesta iniciativa, Carme?
1: Mira, bàsicament hi ha 26 establiments de gastronomia que s'han adherit a aquesta campanya i aleshores, bé... Nosaltres tenim la vertent lúdica, que és la que pot disfrutar les persones, que consisteix en que s'han fet doncs, això uns mapes indicant on estan aquests restaurants i, o aquests punts d'alimentació i també doncs, hi ha una fotografia amb cada tapa doncs, que d'alguna manera s'han inventat, que aquest any ha sigut curiós doncs, la inventiva que hi ha hagut per relacionar doncs, el Tour, posant-hi un nom relacionat amb el ciclisme i, doncs, evidentment, doncs, que fos una etapa doncs, que fos atractiva. No? I aleshores, bé, doncs, és una proposta diferent del que s'havia fet fins ara i res, bàsicament, el que consisteix doncs, és que tothom que li vingui de gust es pugui anar passejant per la vila i pugui anar descobrint moltes vegades aquests llocs, establiments que no estan a l'entorn nostre. Nosaltres el que volem és que es coneguin tots els espais de Molins de Rei, doncs, que unes persones que viuen una punta de Molins de Rei es desplacin a l'altra i viceversa, i una mica doncs, és bellugar-nos i generar doncs, aquesta activitat econòmica i conèixer doncs, tots els atractius que poden haver-hi a Molins de Rei en aquest camp.
0: Tot això amb un preu comprès entre 6 i 8 euros, eh? Llegeixo el que seria la proposta gastronòmica.
1: Correcte, es va posar aquest marge, evidentment no totes les tapes valen igual, perquè no tots els productes emprats valen igual, i es deixa doncs, la llibertat als establiments doncs, perquè posen el preu que vulguin sempre que encaixi a dins de la campanya d'alguna manera que estem llançant.
0: Molt bé. 26 establiments vol dir que segueix la línia de diguem, les anteriors ocasions de la mostra gastronòmica als establiments?
1: Sí, el que passa que bé, una mica van variant també. Sí. Compte que aquest any, sempre nosaltres ho fèiem durant 15 dies i aquest any ho fem del 19 de juny al 5 de juliol. O sigui que bueno, s'allarga una miqueta més, aprofitant doncs, també la benentesa que avui s'acaben les escoles, les persones començaran a estar més al carrer, bé Sant Joan, o sigui també aquesta setmana era una bona tirada doncs, per promocionar la gastronomia i aleshores doncs, arribar doncs, fins al dia de... que el Tour passa per Molins de Rei.
0: Exacte. En aquest cas, però, i no sé si l'any passat ja va passar, que no hi veig, diguem, restaurants, que també fèieu menús, me'n recordo, oi?
1: Sí, eren els platets, els platillos que sí. N'hi dèiem. No, aquest any ho hem basat bàsicament amb la tapa i bé, hem volgut dissociar una mica el que és la tapa dels platets i aleshores, doncs bé, és això, la idea del platet, de la tapa, d'arribar, prendre alguna cosa amb amics i així també dona l'oportunitat de veure'n més. Una mica la idea doncs, que dic jo de Pamplona, no? Arribes a un lloc, en prens un, pots anar tastant l'altre i així pots fer un bon recorregut. I llavors doncs, s'ha simplificat una mica amb aquest aspecte.
0: La gent que ens... Sí, digues.
1: No, que a part del 5 de juliol nosaltres sabem que sempre hi ha establiments que després allarguen. I llavors doncs, ho deixen ja instaurat. La qual cosa també és una bona idea.
0: Anava a comentar per la gent que ens estigui escoltant i vulgui saber no, els llocs exactes de, que participen doncs, a la campanya? Ho veurem identificat en algun moment a l'establiment? Ho podem trobar en algun lloc penjat la informació?
1: Bueno, la informació està a la web de l'Ajuntament, aquesta està segura penjada, i després també hi ha el logo, hi ha com un logo oficial del tour, i estarà posat amb una enganxina a la porta de tots aquests establiments. Hi ha com una roda de bicicleta, així un color com un grogós ocre, i posa tapa a tots molins darrere, i estan perfectament identificats aquests 26 establiments.
0: Molt bé. Tot això a partir d'avui i fins al 5 de juliol, que és el dia del pas del tour per Molins de Rei.
1: Correcte, però ja dic, segur que s'allargarà. Que s'allargarà.
0: Molt bé. D'aquesta campanya vols afegir alguna cosa més?
1: No, que estem contents de la resposta que han donat els establiments. Vull dir, nosaltres, bàsicament des de la regidoria i des de l'Ajuntament, evidentment, el que s'intenta és treballar doncs, la promoció, perquè bé, moltes vegades hi ha llocs doncs, nous o tradicionals de tota la vida, i que no saps per què, doncs no acabes d'anar-hi o no passes massa per aquell carrer, i és una opció per dir, va, doncs anem a descobrir, i creiem doncs, que és una campanya atractiva i que és simpàtica, amable, i que pot donar bons resultats.
0: Molt bé, Carme, et deies, citaves, avui s'acaba el curs escolar, evidentment, i atenció perquè a la vila, a partir de la setmana que ve, doncs comencen les activitats d'estiu, ara canviem de turisme a infància i famílies, perquè a partir de dilluns tenim els casals d'estiu fins al 31 de juliol, i l'altra setmana començarà el dilluns 29 el clàssic Juga't l'estiu, a partir d'aquí fins al 24 de juliol a l'Escola Pont de la Cadena, oi?
1: Correcte. Mira, parlo d'aquest que dius ara, la ludoteca, sí. De les 5 fins a les 8 del vespre, al Pont de la Cadena, i bé, doncs és una activitat doncs, que és de la tarda, una mica ve a complementar aquelles hores que els casals tradicionals de dia doncs no abarquen. Uh-huh. I aleshores, doncs per això és una mica més curt, fins i tot que el casal en si, però bé, doncs donar aquest servei doncs, a les famílies doncs, que tenen infants, i que bé, ja no és només doncs, perquè ells necessitin fer algun tipus de coses o d'activitats o de comprar el que sigui, sinó que és un lloc interessant, perquè és una biblioteca, els nens hi poden anar, també socialitzen, ho poden conèixer doncs, una altra manera de divertir-se, i fa molts anys que es fa i bé, té molt bon resultat, i aquest any continuem doncs, amb aquesta biblioteca de Juga't l'estiu.
0: Molt bé, cada dia amb una temàtica diferent i podem anar, diguem, o els infants vagi, de 4 a 12 anys hi poden anar per sessió, o també amb el preu d'una sessió, diguem, o també es pot agafar per setmanes, no?
1: Sí. De vegades és més còmode perquè ja saps que bueno, hi ha famílies que diuen no, és que venen cada dia, doncs bé, també és allò més fàcil, i sempre s'intenta doncs, facilitar doncs, bé, doncs, que es pugui portar doncs, els infants amb aquest espai. Ja he dit, s'ho passen molt bé, corren, juguen, i és un altre tipus d'activitat, doncs, menys potser tan dirigida com podria ser el casal durant el dia.
0: I aquí no cal inscripció prèvia, Carme, sinó que no. Directament anant una estona abans de la sessió a l'Escola Pont de la Cadena,
1: Sí, és un espai gran, tenim monitors, i aleshores, doncs, de moment no ens ha passat mai que haguem de dir que no a algú perquè hi ha massa gent. Cuidado que té bona acceptació, però sí. Ja està preparat perquè pugui haver-hi una gran cabuda.
0: Molt bé. Juga't l'estiu, activitats per infants de 4 a 12 anys, a partir de dilluns 29 fins al dia 24 de juliol, a l'Escola Pont de la Cadena. Molt bé, Carme, alguna cosa més que vulguis afegir abans de tancar?
1: Sí. Els casals?
0: Sí. Oh, evidentment.
1: Que és un plat gros.
0: Home, per favor. Home, si vols també ho podem reservar un altre dia, però en tot cas...
1: És que
0: comencen dilluns, Atenció, perquè
1: clar,
0: comencen dilluns. Sí.
1: Comencen el dia 22. Sí, és aquesta programació setmanal que es fa, que, bueno, que aquest any va dirigida doncs, com a exploradors, i aleshores doncs, cada setmana té una temàtica, que és bé doncs, un descobriment, els científics, la volta al món, experimentar, salvem el planeta, i aleshores doncs, cada setmana es fa una activitat diferent, relacionada sempre amb un lema general, perquè hi ha infants doncs, que repeteixen, hi ha infants que de vegades són dos, inclús tres setmanes, i realment doncs, aquest programa del casal d'estiu municipal doncs, té molt bona acollida, inclús es fa alguna activitat en anglès, això ja fa alguns anys que ho fem, i bé, realment doncs, ja es van tancar les inscripcions al mes de maig, i són grups de 10 infants que estan amb un monitor, i aleshores, per exemple, el que sí que és veritat és que tenim algun grup, per exemple, que només s'han apuntat 8 infants. Doncs encara hi hauria la possibilitat de que si algú encaixa amb aquest grup encara s'hi pugui apuntar. El que no es poden fer ja són grups nous, perquè evidentment tenim els monitors contractats, ja està tot programat, tot preparat, però bueno, d'alguna manera doncs, encara hi hauria aquesta, alguna plaça depenent del grup que és. I res, i sempre té molt bona acollida, s'ho passen molt bé, van a la piscina, juguen, fan a la sínia, és un espai molt gran, molt ampli, amb ombra, i bé, estan contents de tornar-ho a posar en marxa.
0: Molt bé. Això serà de partir de dilluns que ve. Fins al 31 de juliol, això es fa al poliesportiu o en algun altre marc?
1: No, s'ocupa el pati de l'escola i fins i tot...
0: Ah, d'acord.
1: Sí, l'escola ens cedeix, per exemple, al menjador. Vull dir que hi ha una connivència molt, molt, molt bona i agraïm moltíssim, doncs, realment a l'escola que una vegada més, un any més, doncs, ens deixa els seus espais i, sí, inclús el que és que fa calor, doncs, hi ha activitats o les hores fortes de calor que s'entra dintre i són activitats més relaxades. O sigui que, no, moltes gràcies i que estem molt contents i és una activitat, doncs, controlada... I que, bé, els nens es deuen sentir a gust i els pares ho deuen sentir com un lloc segur perquè realment té molt èxit. Hi ha setmanes que tenim 120 nens. O sigui, la segona setmana de juliol, per exemple, en tenim 120 i la resta, doncs, 116, 107... O sigui que tots aquests infants de Molins de Rei doncs, que gaudeixen d'aquest casal d'estiu, doncs, té una bona acollida.
0: Molt bé. Doncs ara sí que ho deixem aquí, amb aquestes activitats que vindran un cop ha finalitzat, doncs, o finalitza avui el curs escolar. La Carme Modrell és regidora de Comerç, Mercats, Consum i Turisme i Infància i Famílies i ens ha acompanyat per repassar doncs, aquests temes d'actualitat. Carme, moltes gràcies i bon cap de setmana.
1: A vosaltres, moltes gràcies a tothom.
0: Que vagi molt bé. Adéu-siau.
2: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tant bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb bona edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga, americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
3: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 1:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
4: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
5: Actualitat local, política, cultura, salut, entreteniment, divulgació, opinió, debat. Això i molt més al Bon Dia i Bona Hora de Ràdio Molins de Rei.
0: Continuem endavant el Bon Dia i Bona Hora d'aquest divendres 19 de juny, 9:01. Anem amb les reflexions de l'Àngel Rut i amb el seu apunt del dia, com cada divendres. Hola, Àngel, bon dia.
6: Bon dia, Oriol.
0: Bon dia, bona hora. Bé, home, disposats a escoltar-te una vegada més, en aquest cas ja mirant cap als propers dies, cap a la setmana que ve, i per tant vols parlar-nos de la revetlla, eh?
6: Vinga, va, parlem de la revetlla, si et sembla que la tenim a tocar.
0: A tocar la tenim, perfecte.
6: Ja la tenim. Vinga, la revetlla de Sant Joan. Segur que la nostra generació té bons records de cada nit dels 23 de juny dels anys de la nostra joventut. Semblava que era una data més moderna i amb més llibertat per tirar més de veta. I ens aplicàvem a viure la nit com si el món s'acabés. I avui continua sent una de les celebracions més especials i esperades de Catalunya. Per motius segurament econòmics, triomfaven les revetlles particulars, tocadiscos portàtils, i cadascú portava els discos més volguts de la seva col·lecció. Els Rolling Stones, els Beatles, Simon i Garfunkel, Tom Jones, Cat Stevens, Cecília, Los Bravos i tota aquella gent de la nova cançó. I no hi faltava la coca de Sant Joan, de crema o de fruites. Sempre de Cal Noni, de Cal Antoni García Llorenç, la pastisseria de moda llavors de Vilanova i la Geltrú. Un dels amics de la colla, de més, més dolços, li dèiem, integrants, interessants que teníem. I carregats de petards per anar fent soroll per demostrar que estàvem amarats de revetlla. Després sortíem a visitar fogueres i els més desinhibits demostraven la seva valentia saltant damunt de les brases de tots aquells mobles vells i d'aquesta manera es constituïa una espècie de ritual purificador. Algú va posar en marxa la idea que anar a la platja i saltar 7 onades de cop produïa una esplèndida sort per tot l'any. Immediatament després d'aquest ritual era obligatori banyar-se en l'aigua freda del mes de juny. Les revetlles actuals estan marcades sobretot pels petards, els sopars amb amics, els festivals i les celebracions a la platja si és a prop, però la coca de Sant Joan i el cava continuen sent imprescindibles per motius mediambientals i la preocupació pels incendis forestals i la regulació dels petards potser han modificat algun costum tradicional. Però dimarts, dia 23, revetlla de Sant Joan, continuarem vivint aquella sensació col·lectiva de felicitat que teníem molts anys enrere. Que passin una bona revetlla de Sant Joan i que cremin a la foguera totes aquelles andròmines inútils per purificar l'ambient i que creïn un aire molt més sa, que bona falta ens fa. Fins aquí l'apunt d'avui, Oriol.
0: Molt bé, Àngel, tu mires amb nostàlgia, doncs...
6: Sí, jo recordo que, esclar, això anava lligat a la nostra joventut i era una data certament important. Començaven coses, havies acabat el curs escolar relativament bé o relativament malament, esperaves segurament el mes de setembre per alguna assignatura escadussera, però bueno, aquell dia s'oblidava tot, Oriol, anaves per feina.
0: Clar que sí. Bé, doncs escolta, també et desitgem que passis tu i els teus una magnífica revetlla, Àngel?
6: Vinga, va, intentem-ho tot.
0: Intentem-ho, que vagi molt bé.
6: Que vagi molt bé, una abraçada.
0: Bon cap de setmana, gràcies. Adéu-siau.
6: Bon dia.
0: Seguim 12 minuts i les 9 del matí. Anem a fer un repàs a la programació de la ràdio nostra. Recordeu que el Bon Dia i Bona Hora l'acabarem a les 12 del migdia. A partir d'aquí tenim l'informatiu Molins de Rei al dia fins a 1:15 amb el repàs de l'actualitat del que ha donat de si la setmana. Tenim el Parlem de Còmics amb el Pau Moratalla i el Tot Teatre, reemissió del Tot Teatre d'1 a 2 del migdia. Notícies en xarxa de 2 a 3, de 3 a 4 a la migdiada i aquesta tarda. Mireu, la setmana passada va acabar l'última volta, la temporada, amb el company Arnau Santero i la Joana Forner. L'Arnau el tenim doncs, de pràctiques, d'estudis, i per tant doncs, han hagut d'acabar la temporada una mica abans del que és habitual. Per tant, ja no farem més aquest programa durant la temporada i el que podreu escoltar és el programa de la migdiada durant 2 hores, excepcionalment els divendres fins a acabar la temporada. Per tant, avui ja no tenim l'última volta. El que sí que fem és agrair a l'Arnau i a la Joana tot l'esforç i dedicació amb el programa durant tot el curs. Els divendres Faves Tendres a partir de les 5 i fins a les 9 del vespre amb la Judit Herrera i el company David Rius i les vostres trucades. L'Alt Voltatge amb l'Isaac Arriaza, també amb convidats aquesta setmana, entre les 9 i les 10. Reemissió del programa Mirant al Cel de 10 a 11, el Zona Metall amb els Metal Defenders de 11 a 12 de la nit, i tenim també la remissió de la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora de mitjanit a la 1 de la matinada. Demà no tenim l'Estereo Pop amb el Christian Vela, no el tenim, no pot acompanyar-nos, per tant farem la remissió d'altres programes de la casa. Sí, tenim el Highway 61 en primera audició a les 5 de la tarda demà dissabte, i sí que tenim també en directe, això sí, el Xavi García i tot el seu equip el diumenge de 11 a 2 amb el programa Reobrim els diumenges. I encara en primera audició, a les 4 de la tarda, el diumenge, temps de sobretaula, el concert amb la Margarida Casa de Sus. Continuem, 10 minuts i les 9, Roger, la televisió.
7: Comencem amb les pel·lícules, com sempre, a les 10 a Warner Televisió. Tenim Un golpe brillante de Joel Hopkins amb Emma Thompson i Pierce Brosnan. És una pel·lícula, una comèdia que dura 1 hora i mitja i és francesa i anglesa del 2013. La Kate i el Richard fa uns quants anys que es van divorciar. El Richard acaba d'abandonar-lo l'amant i, a més, un tauró de les finances l'ha deixat en la ruïna, a ell i els seus companys de feina. També tenim a les 10 a Televisió de Catalunya Estafadores de Wall Street, de Lawrence Scafaria, amb Constance Wu i Jennifer López, Julia Stiles i Meet Tawley, entre altres. També és una comèdia del 2019 americana que dura 2 hores. Un grup d'strippers s'uneix per estafar els seus clients rics, magnats de Wall Street. Quan l'Elisabeth, una periodista del New York Magazine, comença a investigar, elles veuen perillar el seu negoci i han de refermar la seva lleialtat per damunt de l'enveja i l'avarícia. Tercera proposta, a les 11 de la nit a la 2, Felices 140, de Gracia Querejeta, amb Maribel Verdú, Antonio de la Torre i Eduard Fernández, també Nora Navas, nova producció espanyola del 2015. Un drama que dura 1 hora i 40. L'Èlia fa 40 anys i el seu aniversari li serveix de pretext per reunir en una casa rural de luxe uns quants amics i també familiars. La quarta proposta, també a les 11 de la nit, a 4, El protector, de Marksman, de Robert Lawrence, amb Liam Neeson i Catherine Winnick, una pel·lícula d'acció americana del 2021 que dura 2 hores. El Jim Hanson, que és un ranxer i ex-marina d'Arizona que viu a prop de la frontera amb Mèxic, passa per un moment difícil. La seva dona acaba de morir i el banc està a punt de prendre-li la casa. Un dia, dues persones creuen la frontera cap a casa a la seva terra. Són una mare i el seu fill petit, el Miguel, un nen d'11 anys que fugen desesperadament d'un càrtel de la droga mexicana, i a partir d'aquí Liam Neeson farà de Liam Neeson i salvarà tothom. També tenim a 11:45 Bimat, Superpolicia en apuros, de Jackie Chan, amb el mateix Jackie Chan i Maggie Chung, i començaria a pronunciar noms que serien com Kung Lang, Bing Tung, Kyung Quen i Lai, entre altres, que segur que no coneixereu. És una pel·lícula de producció de Hong Kong de l'any 88, d'acció i part també de comèdia, que dura 1 hora i 40. Un inspector de policia que utilitza mètodes poc ortodoxos per resoldre els casos està ficat en una trama de xantatge amb segrest i atemptats inclosos. I amb aquest minut i mig que ens queda, repassarem els programes que tenim a la televisió. A les 9 del vespre tenim el Mundial a la 1, a Estats Units, a Austràlia, després de la golejada per 4-1 davant del Paraguai. Els Estats Units disputaran aquesta segona jornada de la fase de grups contra Austràlia. Els oceànics van sorprendre tothom en el debut, en vèncer la Turquia d'Arda Güler per 2-0. Així, totes dues seleccions arriben en aquest partit amb 3 punts. A les 9, també, al 33, aquest microespai Cuina Salvatge, que inclou samfaina amb ous ferrats. És hora de sucar-hi pa i escalivada al forn a la flama. Això serà el que tractaran avui. També tenim a les 10 a Antena 3 Tocarà més suena. A la desena gala, Maria Parrado interpreta Isabel Pantoja i Martín Savi i Miquel Erzo coneixen forces per recrear David Bisbal i Luis Fonsi. A més, Soler Jiménez es transforma en Kylie Minogue, Aníbal Gómez assumeix el repte de convertir-se en Depeche Mode i Leonor Lavado, juntament amb Nacho García, imita Bad Gyal i Juanca. I per últim, a 3:45 al 33 tenim Núñez, que inclou No és un dels nostres nostres. I també El patrimoni no fa la felicitat. Sèrie documental de 4 capítols sobre el constructor del Barça modern, amb més de 50 entrevistats de luxe, exfutbolistes, directius, periodistes familiars, aliats i enemics. La vida de Josep Lluís Núñez és la història d'un home que arriba amb 7 mesos a Catalunya. I amb això acabem, Oriol.
0: Molt bé, 6 minuts i seran les 9 del matí. Abans d'arribar a les 9, la secció Tal dia com avui, un videojoc que ens serveix per tancar la primera hora del programa dels divendres. Xavi PSX, Xavi Planes, ens parla d'efemèrides relacionades amb el món dels videojocs. Hola, Xavi, bon dia i bona hora.
8: Hola, Oriol, i molt bon dia i bona hora a tot Molins de Rei. Avui és dia 19 de juny, i tal dia com avui, però de 1983, es va celebrar el llançament de Dragon's Lair. Quan parlem dels videojocs més influents de la història, sovint pensem en Super Mario Bros., Doom o el Tetris. Però hi ha un títol que durant uns mesos de 1983 va fer que la gent s'aturés davant d'una recreativa simplement per mirar-la. Aquell joc era del que parlem avui, Dragon's Lair. A veure, per entendre l'impacte que va tenir, hem de recordar com eren els videojocs de principis dels anys 80. A veure, píxels grossos, i les recreatives estaven plenes d'esprais i personatges formats per poques desenes de colors. Però de sobte apareix una màquina que sembla una pel·lícula de dibuixos animats. Els personatges es mouen amb una fluidesa espectacular i les animacions semblen sortides directament d'un llargmetratge de Disney. La gent no es podia creure que allò fos un videojoc. A veure, l'argument era senzill, però efectiu. Nosaltres controlàvem en Dirk, que era un cavaller una mica maldestre, però molt valent. Havia d'entrar al castell del drac Singe per rescatar la princesa Daphne. Allà de l'aventura, en Dirk s'enfrontava a trampes, a monstres, fantasmes, cavallers esquelet i tota mena de perills abans d'arribar al seu objectiu final. Ara bé, si avui poséssim Dragon's Lair davant d'algú que no el coneix, probablement es preguntaria, però a veure, on és el joc? I és que, a veure, el seu sistema de joc era molt diferent del que ara trobem habitual. A veure, no controlàvem en Dirk de manera directa. En canvi, havíem de prémer la direcció correcta o el botó d'acció per fer servir l'espasa en un moment molt concret. Si l'encertàvem, l'animació continuava, però si fallàvem, en Dirk moria de forma espectacular. A veure, això avui ho coneixem com a Quick Time Events. Que és allò d'apretar un botó concretament en un moment precís per poder aconseguir la fita. Però és que ja eren aquí fa 40 anys. Així que podríem dir que aquest videojoc és una pel·lícula on et demana en moments molt puntuals que triïs la teva aventura. Si fas l'acció correcta, continues. I si no, mors i tornes a començar. La veritat és que pot arribar a ser una pallissa si et maten diverses vegades seguides. La clau tecnològica del joc era l'ús del LaserDisc, que, per qui no ho conegui, era com un precursor del DVD, una mica menys fiable i molt més gran. Mentre la resta de recreatives emmagatzenaven gràfics molt limitats, Dragon's Lair reproduïa animació completa gravada en un disc làser. Això permetia una qualitat visual extraordinària per l'època, però també provocava problemes. Les màquines patien molt perquè el lector havia de saltar constantment entre diferents escenes. I bé, al final aquestes màquines, doncs, s'acabaven avariant de tant d'ús. Respecte al seu desenvolupament i distribució, es va encarregar l'estudi Cinematronics, però el gran reclam era la participació d'en Don Bluth. Però qui era en Don Bluth? Doncs un exanimador de Disney que havia treballat en clàssics com Robin Hood, Els Rescatadors o Pere i el Dragon Elliot. Poc abans de Dragon's Lair, havia abandonat Disney per fundar el seu propi estudi d'animació. I aquella experiència és la que va permetre que el joc tingués una qualitat visual tan extraordinària. Originalment, només es podia jugar als salons recreatius, però amb els anys va arribar pràcticament a tot arreu. Va tenir versions per ordinadors domèstics, consoles de 8 i 16 bits, del Sega CD, per DVD interactiu, telèfons mòbils i plataformes modernes. I fins i tot hi ha hagut edicions que es poden jugar amb un simple comandament. Bueno, potser avui Dragon's Lair no sembla tan revolucionari jugablement, però el seu llegat és inqüestionable. Va demostrar que els videojocs podien aspirar a oferir una experiència cinematogràfica. Va popularitzar les escenes interactives molt abans que es posessin de moda i va convertir en Don Bluth en una figura clau de la història del videojoc. Així que, família, ja sabeu, videojocs i dibuixos animats també tenen bastanta relació. Passeu molt bon cap de setmana i, sobretot, sobretot, jugueu molt.
0: Xavi, moltíssimes gràcies, com sempre, per la col·laboració amb el programa. Mig minut i seran les 9. Farem una pausa per escoltar les notícies d'aquesta hora i de seguida tornem amb la segona hora del programa. La Sandra Tangerina a punt per la cançó del dia, la tertúlia dels Miquels i la resta de contingut del Bon Dia i Bona Hora fins a migdia. Una pausa i tornem de seguida. No marxeu, eh? Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat aquest matí el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. N'ha parlat avui a la xarxa Jordi Armadans, que és politòleg i periodista.
2: Era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, de moment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes i és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present.
1: L'acord inclou 14 punts, entre els quals la fi de les hostilitats durant 60 dies, l'aixecament del bloqueig naval a Hormuz, 300.000 milions de dòlars per la reconstrucció de l'Iran i també el compromís de Teheran de diluir les seves reserves d'urani enriquit. I filtracions de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge revelen que l'expresident va negar haver influït en el rescat de Plus Ultra o haver cobrat comissions. També desvincula volíem dir, la societat de les seves filles i la seva activitat professional de qualsevol irregularitat i evita declarar sobre les joies confiscades, mentre el jutge amplia la investigació també ara a les seves filles i a la seva secretària. I avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcats per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores del sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornaran després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ja ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació abans de l'estiu, mentre que el sindicat majoritari té que encara no s'ha decidit. I jornades complicades pels bombers de la Generalitat, que amb les altes temperatures s'enfronten a diferents incendis simultanis. En aquests moments treballen per extingir diferents focs arreu de Catalunya. Continuen actius els incendis al Prat de Llobregat i al Vendrell. Es donen per estabilitzats els incendis a Alella i l'Albi i estan controlats ja els incendis d'Alfarràs i Arbeca. Avui hi ha prop de 40 municipis en risc molt alt per risc d'incendi. I una avaria en una canonada ha deixat sense aigua tot el municipi de la Bisbal d'Empordà. Els treballs de reparació es preveu que s'allarguin fins a mitja tarda i el subministrament es recuperarà de manera progressiva. El consistori ja ha avisat que amb la normalització completa està prevista pel dissabte al matí. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts a les 9.
4: Informació local.
3: El Cineclub tanca la temporada demà amb l'última pel·lícula Todo lo que fuimos, un film del 2025 dirigit per Sherien Davis, que explica la situació d'una família a Cisjordània. De fet, la mare és la narradora i repassa els 70 anys, últims 70 anys d'història d'aquesta família amb tensions polítiques i emocionals. Un drama sobre el conflicte àrab-israelià que se situa des de la Nakba israeliana de l'any 1948 fins al 2020. La podeu veure demà a les 7 de la tarda al Teatre de la Penya. Entrades anticipades a Entràpolis o també les podeu comprar a la taquilla del teatre. Diumenge passa la tercera volta ciclista femenina per la vila, a 2:15 per la carretera. Ja una hora abans, des de 1:15, que hi haurà afectacions a la circulació i als accessos als guals, en concret al passeig del Terraplè, des del carrer Verdaguer fins a l'Avinguda Barcelona i a la carretera Avinguda València i Barcelona fins al carrer Llobregat. Diumenge, a partir de 1:15 i a 2:15 passa la volta ciclista femenina. Justament parlant de ciclisme, recordeu que podeu visitar a Can Ametller l'exposició de quadres de Miguel Soro. Són 30 quadres de gran format amb imatges, amb pintures, amb ciclistes i moments del Tour de França. L'horari és de dimecres a divendres de 6 a 8. Demà dissabte, per exemple, l'horari és de 6:45 a 8:45 i diumenge al matí de 12:15 a 2:00. Diumenge, Enredat per la Discapacitat torna a organitzar la discoteca adaptada al Ballen Party amb l'animació del DJ Jambo Jambito. Diumenge a la tarda de 5 a 8:15 al Bacus Molins, al carrer Foment. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Lozano del carrer Verdaguer 68.
5: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra.
6: Els divendres, faves tendres.

0: Demana la teva cançó. Els divendres Faves Tendres
1: te la busca, te la troba i te la posa.
0: Els divendres Faves Tendres amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Hola.
4: Hola.
3: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre a un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
5: La de fora.
6: La de dins.
3: La que escriu.
7: I la que parla.
8: I la que parla.
3: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquest hola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
9: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
10: Garcia.
11: Què?
10: Diumenge fem programa.
11: Clar, com tots.
10: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
11: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
10: Ah, sí?
11: Sí.
10: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
11: Ai, Follet.
10: Ai, Garcia.
11: Mare de Déu, Senyor.
0: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.

0: La cançó del dia, amb Sandra Tangerina.
1: Bon dia i bona hora, família. Aquí Sandra Tangerina a la cançó del dia. La meva recomanació d'avui és Premium, l'últim i enganxós tema del grup català Les Montses, acabat de sortir del forn aquest juny del 2026, amb un ritme superfanquero i superbailongo, en el que he tingut la sort de col·laborar. És un tema que tracta amb humor i ironia les diferències amb la persona que t'agrada. Així que música a tope i bon cap

0: tertúlia del Bon Dia i Bona Hora d'aquest divendres 19 de juny la compartim amb quatre Miquels, que són Miquel Canut, bon dia.
1: Bon dia.
0: Miquel Casas, bon dia.
2: Què tal, bon dia.
0: Miquel Vinyes, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: I Miquel Díaz, bon dia i bona hora.
4: Molt bon dia.
0: Comencem. Molt bé, avui sense el Miquel Paissa i sense el Miquel Vallès. Tenim dues baixes. Gràcies per ser-hi vosaltres. Vinyes, em deies fora de micròfon que estàs preocupat perquè ja fa molt de temps que no truca la gent, els nostres oients, a l'entorn d'aquesta tertúlia.
3: És que quan vaig començar fa 5 o 6 anys...
0: Sí, recordes aquells temps?
3: No, molta gent trucava i ja està fa il·lusió, no?, que et vagin trucant.
0: Sí.
3: I veig que una de les segons s'han anat perdent pel camí els nostres fans, que algunes sí que sé que han perdut la vida, això de part, però, per altra banda, els que queden no ens truquen, i em faria il·lusió.
1: És que tu has guanyat a pols.
3: Home, però sí.
1: Tu has guanyat a pols.
0: Que no truquin.
3: No, home, no, m'he guanyat que truquin.
0: Però han de trucar per algun motiu. És a dir, no...
3: No ho sé, però igual...
0: No és per dir hola, no?
3: Igual que pel...
1: No, diu el divendres...
3: Fa bastendre, sí.
1: El Vinyes... No cal escoltar la ràdio.
0: Clar.
3: Però és el contrari, jo me'ls trobo per aquí pels Encants.
0: Sí.
3: I molta gent em diu, Miquel, segueix igual. Dóna'ls-hi canya.
0: Ah, sí?
3: I jo dic, si no dono canya, jo faig la meva vida normal.
0: Sí, tu. Exacte, sí, sí, és veritat.
3: Sí, està com sóc.
0: És la teva normalitat.
1: Normal,
3: I em feia il·lusió quan em trucaven, encara que fos per fotre'm la bronca, que també n'hi havia. Però em feia il·lusió, i ara ho trobo faltar, la veritat.
4: Bueno, però això vol dir que molta gent escolta la ràdio, també, eh?
3: Sí,
1: sí, però el divendres no desconnecten, eh?
3: Sí,
1: a mi m'ho han dit. Costa, jo ja no l'escolto, perquè...
4: Ahir costa... Al final de curs de l'aula d'estació universitària vam fer una... Bueno, va estar molt bé. Vam fer una espècie d'acomiad del curs i tal, amb una mica de por que acaba i tal, i van estar parlant la gent, i molta gent escoltava el programa.
3: Sí, com a mínim 3 o 4 que són els meus familiars.
0: Els meus, eh?
3: L'escolten, els familiars, vull dir, eh?
0: Val.
3: Els oients afins no crec, però bueno, familiars...
1: No, jo sé que el preci de l'aula, sí, el divendres,
3: sí. Sí.
1: Posa, aviam què diem de...
4: Sí, tots els programes dels Miquels.
3: No, però el preci de l'aula...
0: El preci de l'aula vindrà després, a les 11.
3: A mi sí. Aquesta persona em cau prou bé, la veritat.
0: Atenció al concepte, prou bé.
3: Sí, vull dir que per mi és complicat que algú em caigui prou bé.
0: Sí.
3: Però em cau prou bé
0: i
3: sempre s'ha portat exemplarment. Vull dir que estic molt content amb ell.
0: Tu feies moltes coses prohibides o coses trapelles per Sant Joan?
3: Sí, quan érem petits,
0: sí. Tu fas la pinta que sí.
3: Sí. El que passa que inclús una vegada em va sortir una malament i sempre la recordaré. Perquè tinc un amic que és més trapella que jo.
0: Encara més?
3: Sí, i allà davant de l'església, que hi havia la foguera preparada contra la paret de Galtort, davant mateix de l'església, i estava preparada, o sigui, de penjada a la paret, el meu amic aquest, que era un cantamanyanes, m'hi va fotre un misto i es va començar a encendre. Jo, que era un nen de, no sé, de 10 o 11 anys, vaig començar a donar patades per apagar-ho, i com que el tio va fotre el camp, la gent em va veure a mi fotent-me patades i em van acusar a mi d'haver fotut foc allò. I la meva mare i els meus germans van tenir que anar a pintar tota aquella paret amb calç, a pintar-la tota, perquè el Miquel l'havia cremat, i era mentida. Jo vaig fer coses dolentes, però quan les faig, les faig.
0: I aquesta era la mala experiència que vas tenir.
3: Sí, per això els focs ara els tinc una mica de...
0: Sí.
3: No de mania, no, però no és una cosa que diguis, oh, quina alegria, no? Perquè, clar, jo no tenia la culpa. Si tens la culpa i fas alguna cosa, ho pagues i ja està. Però que tu estiguis tan tranquil allà puguis...
1: Estaves en el lloc equivocat,
3: sí,
1: en el
3: exacte,
1: incorrecte.
3: El cantamanyanes aquell és el que... Va fotre el camp volant, eh? I era de la meva edat, vam anar amb amics junts i tot, el mateix dia.
0: I tu, Casa, sempre expliques que també, doncs, n'havies fet alguna, no?
2: Bueno,
0: aviam, no sé si es pot explicar.
2: No jo concretament, però el dilluns que escoltava...
0: Sí.
2: El Diego de la policia municipal.
0: És a dir, vam fer una mica de xerrada.
2: La noia que...
0: La tècnica de protecció civil,
2: la Sandra. De Mossos d'Esquadra.
0: No, de protecció civil.
2: Però és del cos...
0: No, és cos de protecció civil de Molins de Rei.
2: Jo em va donar la sensació...
0: En clau local, tot.
2: Imagina el que entenc jo dels tejos que ha portat. Sí.
3: Però si és la Sandra que jo em penso, sí, és una caporada...
0: No, ara hi és tècnica de protecció civil.
3: Ah, però és aquesta, perquè era guàrdia urbana.
0: Sí.
2: En qualsevol cas, tot el que va explicar que no s'hauria de fer és justament tot el que fèiem nosaltres. Però no, no, i al dir nosaltres em refereixo a tots els nens que jo conec de preadolescència. Jo recordo la revella de Sant Joan, sobretot de petitet, com un dels dies millors de l'any. És a dir, jo vivia a un barri, el Pep Ventura.
0: Conserves?
2: Ostres, hi ha

0: lliure molts dies abans, que tota la canalla anaven a buscar fusta, a buscar mobles vells per muntar la foguera al carrer. Setmanes abans de Sant Joan ja començaven amb això, i era un dia molt, molt, molt especial, era un dia
1: però
0: fantàstic.
1: Els carrers sí. eren o de terra sí. o de llambordes sí. I no passava res. Clar. Ara, com que tot és asfalt,
2: hem de tirar un camió de sol
1: i està a vora de les cases.
2: Jo vaig tenir la sort en aquest sentit que el viure a l'església, que era el centre més o menys viu de la vila, els germans grans, perquè clar, eren els que tenien més manya i ho feien millor, muntaven unes casetes, per dir alguna cosa, que eren, a vegades era un cinema, un altre dia una altra cosa, allà al centre de la plaça, fet amb canyes, com que alguns eren enguixadors i abans es treballava el canyís pels sostres, feien unes parets amb canyes i ho feien molt maco, que la veritat és que feia goig. Vull dir que era, no eren unes falles, però era a nivell de poble, a nivell de vila, era una cosa molt bonica i ho disfrutàvem bastant preparant-ho. Els nens petits ajudàvem i els grans anaven a buscar el material a porai, on te podien.
0: Jo recordo, l'últim dia, l'únic que feia, pues la foguera ja estava muntada, feien el ninot, típic, que sí, posaven, ah. el posaven a dalt de la foguera, i ho passaven molt bé. I passava una altra cosa, això que, dels carrers que parlaves abans, Canut, que eren de sorra, o eren de llambordes i tal, però passava una altra cosa, que passava un cotxe cada dos
3: cada
0: hores.
3: Dos dies, sí,
0: cada
3: sí.
0: dos hores.
3: Nosaltres al Pep Ventura, jo he passat de veure-ho amb terra a les llambordes, sí. i nosaltres al carrer posàvem, jugàvem al carrer tot l'estiu amb dos pedres o dos jerseis, fèiem les porteries, i quan passava un cotxe paràvem sobre el partit, passava el cotxe i seguíem jugant i no passa res. Vull dir, clar, realment era això. Una altra cosa molt curiosa que ha fet un canvi radical amb el tema de les revetlles, i vaig al meu camp, que és el que jo conec,
4: ai.
3: A les discoteques, als anys 70 i 80, la revetlla de Sant Joan, després de la nit de Cap d'Any, era la millor nit amb festa i amb facturació i com a negoci, la millor. Jo recordo els anys que més eren els de Xic Molins, que els podríem centrar als 80, 83 fins a final dels 80, que a més el costum era, fèiem la revetlla, es tancava més tard i anàvem, després agafàvem els cotxes, com anéssim, i ens anàvem a la platja aquesta feu, segons Xiringuito, a fer esmorzar. Això era un costum d'anar després a la platja. Ara mateix, pel món de l'oci nocturn, a la nit de Cap d'Any, a la nit de la revetlla, pràcticament hi ha ningú, ni obre. És que ni obrim.
4: No obrim.
3: El Cetic suposo que s'hi cobrirà.
4: Crec que sí.
3: Però de les poques coses que hi ha, no sé com funciona el Cetic ara.
4: Perquè han canviat els hàbits, vols dir?
3: Els hàbits completament. I la gent, tot i que estigui prohibit o mig prohibit algunes platges, la gent té el costum d'agafar les neveres i se'n van a la platja. Sí. Se'n van a Castelldefels, se'n van a Barcelona, se'n van on sigui. Llavors, les platges, o sigui, tot Catalunya està a la costa. Llavors, ostres, quina raó té que tu obris? Nosaltres, per la revetlla de Sant Joan, cobràvem una entrada més cara. Crec que el Cèltic cobrava entrades per Sant Joan. No sé si ara encara cobren, és que no ho sé, perquè tampoc he vist pòsters. Això ho anunciaven. Vull dir que la gent, el costum de tancar-se en una discoteca per la revetlla de Sant Joan, o sigui, fora, està cao.
1: Aviam, però és que tu parles d'anar a la discoteca per la revetlla. A la meva època, de joventut i d'això, la revetlla, no hi havia discoteques. Hi havia la revetlla al carrer. Jo recordo, allà dalt a casa meva, al carrer...
2: El cementiri.
1: El cementiri, pràcticament, fèiem dos grans fogueres. Una davant de casa meva, allà on ara hi ha el camp aquell que hi ha els del reciclatge i no sé quantes coses, i una altra al darrere, el Pino i companyia d'això. Dues fogueres, i érem quatre cases, i ens passàvem tota la nit amb la foguera, saltant-la, tirant petards, i d'això. Però és que no hi havia la quantitat de cotxes que després hi ha hagut, per tant la mobilitat era molt reduïda, la revetlla es feia això, a casa, al carrer. Recordo sí. casa els avis a Barcelona fer-la dalt al terrat, a dalt al terrat no es feia la foguera, però baix al carrer sí que hi havia la foguera.
0: Era una festa molt entranyable del veïnat, dels veïns, sortien i tal, i era la màgia que, de la nit de Sant Joan.
2: De fet encara està per això, perquè jo a la platja

0: venen molts estrangers i diuen què passa aquí, que ells no entenen que és la nit de Sant Joan i que tiren aquest soroll de petards i que aquest focs i que tothom no va a dormir. Avui mateix aquí en Movins anunciaven, ho heu anunciat vosaltres, que l'Eglésia estarà en música i show fins a les 6 del matí. Clar, tot això amb un estranger diu, hòstia, però això què és? Que...
1: Ja, amb un estranger del nord.
0: De molt amunt, sí, els més avall no, els italians... No, no,
1: els mediterranis,
0: italianos,
1: els mediterranis, tots són sí, de la cultura del foc i de la nit.
0: Ja diu espanyol, del... italiano, primo hermano. Sí, que...
1: I grecs, sí, i àrabs, i...
0: No, tots els mediterranis ja vas veure ahir amb Udoví. Sí. No, doncs això, que passa una mica això. Jo volia dir que fa un moment parlàveu del senyor alcalde, que no, ahir no mirava... No, ahir
2: no s'ha parlat del senyor alcalde aquí, eh?
0: Ah, no? No
2: manipulis la informació.
1: Una pinzellada a fora.
2: No, era a fora.
0: No, que jo ahir que va venir a la despedida de l'aula i va dir que s'anava molt de pressa a la despedida de la clàssica de la sala gòtica.
1: Sí.
0: I que venia, i que el dia abans havia estat, perquè vam veure la piscina també fent això, dic que això és com la Setmana Santa d'un capellà per un alcalde, aquesta setmana. És l'única que treballen amb tot.
1: Abans de venir a l'aula havia estat a l'escola de música.
0: Veus, imagina't. Al
1: final de curs.
0: Vull dir que en una setmana tenen el programa ben farcit, eh? Pobre xicot, vull dir que també es cansa.
3: No toquis el Xavi Paz, que és veí meu, és del barri del Pep Ventura, de fet, del carrer
0: Mancomunitat. No, del Pep Ventura no, exacte.
3: Del carrer Mancomunitat.
0: Estava entre Pep Ventura i Joan Maragall.
3: Exactament, Mancomunitat, que entrarà... O sigui, les habitacions de casa seva donaven al Pep Ventura.
0: Sí, però ell vivia a la casa de Basenjo, que Basenjo fa... cantonada amb els dos.
3: Deixa acabar. Té sang i perigrí autèntic del Pep Ventura, que som els bons.
1: Conserves.
3: Pep Ventura. Això les conserves us ho he inventat després. Però...
2: No, està inventat,
0: No. No, això... perquè la fàbrica dels conserves...
1: Hi havia la fàbrica de conserves, sí. Hempel.
2: A veure, Miquel Casas...
3: També, també estava la Indústria Esmarca...
0: És el mateix, és el mateix, però era després.
3: I la pujada del Vitraico, no em tocava els nassos.
0: Sí, però...
4: Dels Tesseles, no?
0: No, mira, Buquets és la fàbrica dels tins.
3: La
2: fàbrica... A Vitraico.
0: Sí, no, la fàbrica està més amunt. La fàbrica dels tins, abans de ser...
3: Els tins Sibèria, sí senyor.
0: Abans d'això, era les conserves. I encara en el dibuix a la façana hi havia un esgrafiat amb pebrots i tomàquets i coses que era la conserva que feia.
3: No em venguis pel·lícules. Quan van marxar, és els tins Sibèria.
0: Quan van marxar, perquè tu més jove, quan van marxar aquella gent,
3: gràcies,
0: van fer tins de Sibèria, que feien el haki, el nori, tot això.
1: No.
0: L'empresa
1: era Indústries Marca.
0: Jo havia treballat per ells, l'Hospitalet.
2: Posem-nos d'acord, aviam, sisplau, sí. Ordenem-ho tot.
0: Ja està ordenat.
2: Moltes gràcies. Ordenem tot plegat ben bé que hi havia, doncs.
0: Bueno, el primer de tot, hi havia la indústria aquesta de conserves.
1: Hempel.
0: Sí. I després...
2: Això a Plaça Antoni Marca, no, eh?
0: Sí. On hi ha el motor, ara, aquell motor,
2: sí.
0: Allà hi havia l'entrada de la fàbrica.
2: Correcte.
0: I és on hi havia l'esgrafiat de conserves.
2: D'acord.
0: I després feien el que eren els tins i sabons, i en canvi seguia l'esgrafiat que deies...
2: Val.
0: Què pinta això?
2: Ara ens hem situat.
1: El famós nòrit.
2: Sí.
3: Sí, senyor.
1: Es feia... Aquí a Molins.
0: El Rodriguito.
1: L'insecticida Orion es feia a Indústries Marca.
2: Sí. Orion.
0: Sí. Era aquell que feia anar amb una... amb una manxa.
2: Sí. I tot això es va anar acabant.
0: Bueno, no es va acabar, eh? Van treure la fàbrica.
1: Marca se'n va anar a Hospitalet.
2: Sí.
0: Primer Hospitalet. Marca, sí. Després van anar a parar per aquí dalt, a Sant Esteve Seduïdes, per aquí dalt. I a Boquera Hospitalet vam fer un aparcament grandiós.
2: Digues, Casas.
3: El 1966
2: sí?
3: Ja hi havia les Indústries Marca.
0: Sí, clar.
2: Perquè això vol dir que el senyor Casas ja estava...
3: No, jo el que hi hagués abans del 66, la meva vida transcorria a altres llocs del poble. Però a partir d'aquí, sí, les conserves i les hòsties. Les Indústries Marca, els tens Sibèria, tu.
1: Que és com jo de jove anava per aquell barri a recollir de terra, perquè es trobaven els quadradets del Vitraico.
3: Sí, senyor, del Vitraico, sí, senyor.
1: Els sobrants, i això, n'hi havia pel carrer, sí. I els naves...
4: Sí, feia trencadissos.
1: La fàbrica del vidre.
2: Sí.
1: La
2: fàbrica del vidre. On estava ubicada, sisplau?
3: La pujada que puja des de Joan Maragall, diguéssim, que pujaria cap a...
1: Carme Galzeran, sí. Hi havia un...
0: El moment aquell que gira a la dreta per anar cap als pisos de Català...
2: Per això es diu la...
0: la pujada del vidre, sí. Però en aquell moment que puja, allà, entre la casa de les gracioses aquelles Sanitex, que tenim aquí allà dalt, en aquell tros hi havia el Vitraico, que ara hi ha tot de polèmica amb el patrimoni de Molins, perquè han tret...
2: El patrimoni de Molins vols dir un grup de WhatsApp que teniu, que és molt extens.
0: Sí, però que han tret un mural que era bastant bonic, de la plaça de la Bàscula, dels pisos del Babero.
1: Ah, sí.
0: I es va demanar si es podia conservar, amb bones paraules, però van dir a la calle, i van tirar tot.
1: Me'n vaig donar compte dies abans.
0: A sobre on hi havia una òptica.
1: No, que sí, que sé on és, a dalt de tot hi havia un...
0: Sí. Hi havia un mural que era com un escut d'Espanya, però que no era d'Espanya clàssic, sinó que hi havia les províncies i tal.
1: Estava fet amb Vitraico.
0: Sí, i podien haver tirat tot el Vitraico i deixar l'escut amb Mercadet, amb algú, i hagués sigut algú, perquè el Pedrós, al final de tot, és història per la vida. I se'l van carregat límpiament. I ahir encara buscaven un que hi havia laboratori Pèvia, que després es deia UCB Pèvia, i després UCB Sol, i ara ja no hi és, van tirar la nau i tot, i era, aquell era molt gran, aquell sí que era gran, però molt, molt gran, era una escala curva que pujava a l'entrada del laboratori,
2: sí.
0: I ho havien fet perquè l'arcalde era el director d'allà, el Puiggarí, Lluís, sí, Puiggarí Moner, i ell havia aconseguit que l'home aquest, que era cunyat del Pedrós, del Pascó, perdona, i que eren famílies i tot, doncs havia aconseguit que fessin aquell mural tan maco, que era una selva de la vida, que es feia molt bonic, jo tinc... havia treballat també allà, i ho han tirat també. O sigui que, al final, només quedarà el Valle dels Caídos, els amonsegats, sí, home, el que ha fet ell, el més famós que té és el Valle dels Caídos i el Camerí de la Verge de Montserrat, i quedaran quatre coses aquí, perquè les façanes del poble, a poc les van traient.
1: No, de l'església... tot el...
0: L'església, sí, l'església nostra, ja, sí, tota.
1: Tota feta amb Vitraico.
2: Hi ha a la plaça Antoni Marc, doncs, aquell motor, no?
1: Sí, és un dels motors que tenia Marc.
2: Però creieu que s'hauria d'haver fet alguna cosa més, diguem, per recordar o abocar, doncs, tot aquell temps
0: d'aquestes indústries? Jo penso que no hagués quedat malament aquella porta que era tan bonica, era una porta grossa, molt maca, amb aquests desgrafiats, no hagués passat, hagués per deixar-la sense porta, com a pas... on hi ha el motor i aquella pujada que va amunt.
2: Cap a dalt,
0: no hagués quedat malament. A vegades...
1: La porta que em recorda molt la de l'escola industrial.
0: Perquè són aquest tipus de portes grandioses.
1: Molt gran,
0: Però sense porta, si convéssim a pures o està vella, deixes l'arcada i tot els dibuixos de dalt i hagués quedat bonic.
3: També estan enderrocant l'edifici que hi ha entre Verge del Pilar...
2: Sí, senyor.
1: A la cantonada.
3: Que allà, pot ser així, no, els matussers...
2: Hi havia, va ser el primer local dels matussers. Sí.
3: No sé ben bé què
2: va ser el primer local dels matussers.
3: No sé ben bé què és el que fan o deixen de fer, vos a un tipus de parc, perquè allà també hi ha el pàrquing, dona amb el carrer amb la Fascina, uns arbres preciosos, per cert.
0: A Garandes.
2: Perdona'm?
0: A Garandes. O que està a Sud-àfrica.
3: Que és en castellà una jacaranda.
0: Sí, això. Jo es pronuncio malament tot.
2: Val.
0: Jacarandes. Jo vaig fer l'edifici aquell de les jacarandes.
2: De davant.
3: Allà que va un parc, suposo, no?
2: Sí, ho reordenen, per... No edifiquen res. Sí,
0: però diu el senyor Carles, el teu veí, diu que...
3: Però aquell... el meu amic, no et passis ni un pèl, eh?
0: Sí, amic teu.
3: Amb el meu amic.
0: Amic meu no ho he dit, t'has dit tu.
2: Ho ha dit ell,
3: Ex-veí i un bon amic i un bon company.
0: Jo me l'estimo, però no som amics.
2: Vols seguir?
0: Escolta, que no, que aquell edifici va dir Barcalda que havien comprat per tirar per donar visibilitat al parc del Pont de la Cadena quan vens des de Verge del Pilar, que allò ho tapava tot, no?
1: Llavors, no, perquè tiren... aquell edifici... estava fora d'ordenació.
2: Exacte, aquest era el tema.
0: Però bueno, si miréssim...
2: Estava fora d'ordenació.
1: Els edificis que estan fora d'ordenació, tu ho saps prou bé, en el moment que algú intenta fer-hi una obra important, han d'anar a ordenació. Bueno, aquell edifici tot estava fora d'ordenació.
0: Sempre i quan no es canvi la llei. Bueno, perquè era moments concretament, fora d'ordenació, on jo vaig néixer davant de l'església, tota aquella illa anava fora i anava una escalinata i hagués sigut preciós. Han passat 60 anys des que va caure la meva casa i s'ha canviat la llei i ara hi ha cases legals. Hi ha com es diu allò, aquell bar, el Berberecho, o es diu allò?
2: A veure,
0: el que està al costat de la font.
3: Carambola.
0: Carambola.
2: Sí.
0: I el Carambola, que ara és legal, i ja tot allò d'allà que ara és legal. Vull dir que hem passat de no ser legal a ser-ho. I aquest exemple ho tens també...
1: No, no és que fos legal o il·legal. Està amb ordenació o està fora d'ordenació.
0: Però l'han tret...
1: És a dir, quan es dibuixen sí. els carrers, les línies i d'això...
0: Però quan algú, quan algú interessa, es desdibuixa un punt.
4: A més a més, crec que per sota de l'edifici aquest, o molt a prop, a pocs metres, passa el canal, no? Per sota.
1: Sí.
2: A l'edifici del Verge del Pilar.
4: Sí, passa,
1: sí, passa sí, per allà.
4: Sí, sí. Ai, no, no, que clar, que depèn...
1: De la casa, que depèn, de la casa de les aigües, de la casa dels comportes, avall, quan arriba al part del pont de la cadena, un tira per la dreta i l'altre sí, tira per l'esquerra.
0: Miquel Díaz, Miquel Díaz, el carrer aquest de les Jacarandes es diu Calle del Canal de la Infanta. Ja, sí, que passa ja, per allà.
4: Passa per allà. Vull dir, no, vull dir amb això que depèn quina mena d'actuació no es podrà fer, perquè si vas al canal per baix, per això... Això ho treuran a l'edifici
2: sí.
4: i quedarà totalment lliure.
0: Quedarà com a parc.
2: Efectivament.
0: Sí. I a 10 o 15 metres d'aquesta casa que estan tirant, l'Ajuntament n'ha comprat una altra ara fa un mes, que és molt gran, que era una nau lletja i vella amb moravites, i també la tiraran i podran fer que el carrer Fasina, que és aquell tan petitó que va sí. de l'antiga biblioteca, on ara hi ha els despatxos de Madurell, des d'allà sortiràs a Verge del Pilar a peu.
2: Perdona, cotxe... quina antiga biblioteca?
1: A l'edifici de la Caixa. A l'edifici de la Caixa, a la cantonada...
2: Pimargall.
1: Pimargall, amb Avinguda València.
2: Sí.
1: Allà hi havia la primera oficina de la Caixa.
0: Sí,
1: D'aquelles que es veuen a les pel·lícules.
0: Maca, maca, maca.
3: De pedra. Maca. I acostat a Cal Basté.
1: I a sobre, sí. a sobre, entrant per Pimargall, a sobre sí, el primer sí. pis... Hi havia una biblioteca.
2: Sí, senyor, sí, senyor. Sí. Era, però era de la Caixa.
1: Era sí. de la Caixa.
0: Però era l'única que teníem.
1: Era pública.
2: Sí.
1: Jo hi havia anat a estudiar moltes vegades, moltíssimes.
0: Jo, com que no vaig estudiar, no havia anat a estudiar, però anava a llegir.
1: Bueno,
0: i era una biblioteca, molt maca. I quan van tirar l'edifici, van fer aquesta... Anava a dir porqueria, però no. Els pisos que van fer d'anyetxos... La biblioteca la van passar al sòtano, a sota d'on ara hi ha l'oficina...
3: I s'entrava per la Fasina.
0: I s'entrava per Fasina, que ara és un teial d'espatx del Madurell, que ve aquí de tant en tant.
2: Ve els dimecres.
0: Bueno, doncs aquest casaró tan petit volen que surti directe a Verge del Pilar a través d'una nau lletja que era d'un banc i se va quedar a l'Ajuntament. Llavors sortiràs allà i serà maco, també a peu.
3: També,
0: a peu.
3: També hi havia la fàbrica del gel.
0: Sí, però la fàbrica del gel
1: estava a Pimargall.
0: A Pimargall.
3: La fàbrica del gel, jo havia anat
1: una vegada... Davant del Pedrola.
3: Sí, sí, exactament. Sí, sí, efectivament. Jo havia anat una vegada, m'hi havia acompanyat l'avi, perquè les neveres no tenien congelador. Als anys 60, les neveres... Bueno, almenys la casa...
2: De les conserves, del Caret d'Aventura.
3: La lògica tenia que compraves una barra de gel... per posar, per tindre l'opció de congelador. I era sí, el muntatge...
0: L'opció de nevera, perdona.
3: Llavors, jo recordo el muntatge, m'imagino que més té la lògica si per allà passa l'aigua del canal de l'Infanta, però jo recordo la fabricació, aquelles barres de gel, com les treien, com les pataven. Jo com a infant, que tindria 6, 7 o 8 anys... Doncs, hòstia, era una sí. cosa em tenia frapada.
1: Tu saps de qui era la fàbrica del gel?
4: No, partien no. per escasses, eh?
1: Del Serra,
0: sí,
1: del però... Nofre, el Nofre Serra,
3: sí.
1: El seu pare, i la seva mare eren els amos...
0: El de Botano, vol dir, saps?
3: Oh, sí,
0: Botano.
1: Doncs eren els amos de la fàbrica del gel d'allà.
0: Sí.
1: I l'avi del Prat, el Santi...
2: Sí, que
1: era l'encarregat de la...
0: I després se la van quedar als Prats.
1: Això ja no ho recordo.
0: Els pares del Salvador, o sigui, el Santi i companyia, s'ho van quedar. Però les primeres propagandes que hi ha a Movins, quan diu a Basca, a Fàbrica de Gel, diu de feu de Casanovas 30 o que sigui, no? Que és on ara ja va, al costat de la grupa, on ara hi ha una floristeria.
3: Sí.
0: Allà
3: sí.
0: era on tenien... On vivia Bonofre,
1: eh? On vivia, sí. exacte.
0: Però la primera propaganda encara sortia a l'adreça d'allà. I després ja no ho va
1: com
0: passar.
1: Com a seu social.
0: La Basca de veritat estava, això que diu, al costat del Tuerto.
1: Al davant.
0: Davant del Tuerto últim, però el primer Tuerto estava tocant.
1: Vale.
0: Sí. És que et van canviar de banda, el bar aquest.
1: Sí.
0: Era
1: sí,
0: un senyor sí, que havia faltava un ull, no era Tuerto.
3: Que... Sí, era fàcil.
0: No era torcido, era Tuerto.
1: La fàbrica de gel. Alaska...
2: Molt bon nom, també, per cert, eh?
1: Sí, Alaska. Proporcionava el gel normal durant l'any a Molins de Rei, en general, no? Però quan venia l'estiu, la demanda de gel augmentava molt.
0: I no n'hi havia prou.
1: I aleshores no tenia capacitat per fabricar-lo tot, i el comprava, i comprava el que necessitava de més amb una fàbrica que estava al Poble Nou, que fa, no fa gaire vaig passar per davant i encara vaig veure el rètol, que es deia La Sibèria.
3: El nom també és bo.
4: Alaska, La Sibèria.
3: Si deuen a posar...
1: Sí, o sigui, Alaska comprava gel a La Sibèria.
3: Imagina que li posen La República Dominicana.
0: No, no li van dir
3: no, la triomfat, o sigui, el del
1: perllà,
3: màrqueting.
1: Perllà no. On hi ha allò del... que fan aquells muntatges de...
2: Ara em sortirà. Cap problema, tranquil.
1: A l'Universal, no sé què, fan muntatges audiovisuals impressionants i d'això allà al Poble Nou, doncs a tocar ja la fàbrica de...
2: A l'Ideal.
1: A l'Ideal. Doncs molt a la prop ja encara hi ha la façana i coses d'això de La Sibèria. I el gel que es anava a buscar a La Sibèria l'anava a buscar el meu pare amb el camión.
0: Ah, no, i amb el taxi no, eh?
1: No, amb el camión. Abans del taxi el meu pare portava el camión.
2: A veure, que ens...
1: I anaven allà a buscar-lo, el portaven aquí i passaven pel poble. Jo recordo que muntaven en el final de la caixa del camión, muntaven un tallant de barra.
4: Sí.
1: Era una palanca que tallava un quarts o mitjos.
0: Bueno, tallaven te movies, perquè després t'explico.
4: Passaven a vendre el gel pels carrers, també.
1: Sí, sí. Sí. El meu pare amb el camión de casa... Sí, sí, sí.
0: Portaven allà, pels, i d'allà...
1: Passava pels sí. carrers... I,
2: que ens està escoltant el Salvador Prat, justament, com cada dia i com cada divendres, gràcies, Salvador, que diu que la fàbrica del gel mai va ser de la meva família... No? Això és el que explica. El meu avi era l'encarregat, però que mai va ser de la seva família. Que si ens vols trucar, Salvador, també encantats, el 9-3-6-6-8-6-1-6-1, o per al·lusions a altres persones.
3: De fet, la fàbrica, no sé com la van tancar, però jo tinc el record de mitjans dels 70s haver fet alguna festa d'aquelles que fèiem nosaltres.
2: Quina casualitat, que estrany.
0: Mai feies festes.
3: No, però jo recordo haver anat a comprar... a la fàbrica de gel, comprar... Te'l picaven, no sé, igual encara no existien els glaçons, no sé, però jo, i això hauria ser el 73 o el 74, vull dir que no sé fins quan van estar aquesta fàbrica.
0: Tu has vist Instinto... No, ei, però... Miquel, has vist Instinto Básico?
3: La pel·lícula.
2: Michael Douglas.
0: Això, amb el punxó...
2: Del gel.
0: Sí, vale? Sí. Vale. Pues jo, amb 11 anys, treballava a Calvadiri Vilà, que a vegades truca la seva filla...
2: La Núria.
0: Però jo treballava allà amb uns anys, quan sortia de col·legi, i anàvem a repartir gel. Per això sé que pesa, la mare que el va parir gel. Sí. Llavors anàvem a repartir gel i a mi em donaven les senceres, les peces. I anava per les cases i em deien aquí, pues, un tros, no sé com ho feia. I amb el punxó aquest Instinto Básico el tallava i el pujava al quart pis o al tercer pis, perquè mai et demanaven gel a la planta baixa. Aquests ho anaven a buscar en persona, que oblidar que era més barat. Doncs això, o sigui, me'n recordo de bo que passava i de bo que costava de fer. Sí, jo, en canvi, si me'l demanaven a Calvadiri, allà a la bodega, no? El tall, que és on ara hi ha... Què hi ha ara? Hi havia abans el barbareixo que heu dit,
3: ara hi ha el glob.
2: No. Sí, aviam. A quin carrer estàs parlant, tu?
0: El Barraquer.
2: El Barraquer, veus? Compte.
0: Sí. On abans hi havia el Carambola.
2: Ah, la pizzeria Castell Ciuró.
3: Sí,
0: la de la Mari. Vale, sí, doncs allà hi havia una maquineta d'aquesta que dius tu, que amb una palanca, i en quatre punxes de cada banda, te'l tallava, pum, en moment. I quan anaves a les cases no podies anar amb allò, havies d'anar amb el punxó de...
3: Jo li vaig fer veure a una persona, no d'11 anys, sinó un tio més d'allò, amb una espècie com de sac de goma, perquè no li traspassés, amb aquell barrot de gel. Jo no sé el que passaria, però realment...
1: Hòstia, uns quants quilos.
3: Semblava que portessin vigues.
0: Sí. Pues jo portàvem un carretonet i amb allò anàvem a portar-ho.
2: Quin món al d'abans.
0: Era la vida dels pobres, vull dir-ne més.
4: Jo tinc constància que van començar ja les neveres en congelador. Jo em sembla que tindria 5 anys, 6. I va ser al col·legi de les Mercedàries que les monges ja tenien la nevera en congelador. I sortien al pati, jo estava mirant allà, i ja es feien ells... Es feien una mena de polo amb un palillo,
3: sí senyor.
4: I sortien allà i jo me'n recordo, estava mirant i estava al·lucinant. Estava al·lucinant perquè no sabia què era jo.
1: Aquelles neveres no tenien el que ara entenem com a congelador. tenien la part de dalt, que estava una mica exactament. Més d'això, amb un serpentí que refredava més que el resto de la nevera, o era el que refredava la nevera, i allà, bueno, doncs hi podies arribar a congelar algun líquid, on deixar.
2: Fixeu-vos que veníem de que el Casas vivia des del 66 al Pep Ventura. Del Pep Ventura hem anat a les conserves i pum, pum, pum, hem arribat fins aquí.
3: De fet, jo encara passo molt per allà.
2: Sí?
3: De fet, tinc del Pep Ventura, del Joan Maragall, de tota aquella muntanya, tinc tots els meus records de la meva infància, des dels 9 fins als 25 anys que em vaig casar, i pràcticament fins als 15-16 que vaig començar a sortir per Molins i vaig començar a llogar-me per la Pena i altres llocs, jo aquells 6-7 anys, o sigui, són molt intensos, molt intensos. És a dir, els últims, jo ara faig un resum dels últims 15 anys de la meva vida i te'l faig en un minut, i allò necessitaria dos dies per tot el que vius, el que tens, jugar a futbol. I l'altre era, evidentment, anar a jugar a la muntanya. A la muntanya. És a dir, clar, nosaltres estaríem al carrer, no asfaltat, i entre el Pep Ventura i l'Arriera Bonet hi havia un pedaç de muntanya, allà havien fet barraques, havien fotut de tot, hi havia un barranc que separava l'Arriera Bonet amb el Pep Ventura, i allà a vegades ens citàvem a fotre pedrades amb els de l'Arriera Bonet.
2: Molt...
3: Coses normals.
1: Això era normal.
3: No ens fotríem pedrades amb els del Pep Ventura de la banda de dalt. Anàvem contra l'Arriera Bonet i després es trobava i jugàvem a futbol i érem amics, però no. Jo crec que suposo que tirar pedrades contra l'altre, jugant, que li poguessis fotre un bomboll al cap, suposo que ens hauríem plantejat com jugar al cavall fora o jugar a xurro mediàmenga mangotero. Ara mateix no ho sé, però ho fèiem no cada dia, però a l'estiu, dos, tres cops, vale, sí, i suposo que jugaríem, havia qui tenia més punteria.
1: Guerra de carrers.
2: Vinyes, què passa, que estàs buscant
0: no, perquè
2: que has desaparegut?
0: Perdoneu, però és que fa uns quants anys, 7 o 8 anys, vaig fer una fàbrica de gel a Birmània i mirava si la trobava.
2: Ara, vas fer una fàbrica de gel?
0: Vaig fer unes fotos d'una fàbrica de gel. I llavors, llavors buscava perquè era exactament el que fèiem aquí fa 60 anys. I allà encara ho estan fent, unes vagues de gel, amb una aigua no massa neta, però com que al final queden banques igual i no queden ni transparents.
3: El gel aquest mai va pretendre gel per barrejar-ho amb
0: no, begudes. No, però la gent ho acaba fent. Ja. No hauria de ser. És gel per fer anar unes neveres, per fer anar...
3: Per refredar
0: begudes amb un cubell, exacte, per coses així. Però com que sempre hi ha algú que acaba posant aquell gel en el got, llavors és quan hi ha el perill. Per això quan viatges et diuen que no mengis glaçons.
2: Clar.
0: Perquè no saps com els han fet.
2: Et volia preguntar, Vinyes, ja, també ho compartim, sí, que aquesta setmana ho hem comentat als diaris digitals, s'ha aprovat la nova llei per erradicar l'amiant de Catalunya,
0: sí,
2: que preveu, què preveu, i pobles i barris més afectats, això ho es pot veure en un mapa interactiu al 3CAT, per exemple. La iniciativa legislativa és pionera a escala internacional, diu, perquè integra en un mateix text la reparació de víctimes i la prevenció i eliminació progressiva de l'amiant. Això ve d'anys enrere. Serà més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que l'OMS vincula a més de 100.000 morts anuals arreu del món. Hi hauran sancions, per exemple, de fins a 100.000 euros, i el que pretén la norma, el projecte vaja, és eliminar el fibrociment d'edificis i instal·lacions, prioritzant la retirada d'aquests materials presents en edificis públics, i s'ampliarà el suport i la coordinació entre administracions públiques per eliminar-lo. Què et sembla, doncs, el que proposa? Es crearà també un cens català que registri aquest material. També contempla inspeccions generalitzades de l'estat de conservació dels materials amb amiant, i la llei planteja sancions de fins a 100.000 euros per propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
0: Per una banda, em sembla bé, perquè s'hauria d'anar traient, però per l'altra banda, jo sempre he considerat que si aquest amianto, una vita, en definitiva,
2: sí.
0: que està posat, estigués ben conservat, que no estigués trencat, no hi ha cap perill, pel meu parer, eh? I jo he tocat molt d'una vita, vaig treta, vaig posada, i de moment encara no m'he mort, eh? Però el problema està quan tu... Però quan tu talles aquesta una vita,
2: sí,
0: sobretot amb un tipus de radial...
2: És quan tal, es talla.
0: Quan es talla o quan es trenca, la pulsina que surt és la que se't posa dintre dels pulmons i tal, i produeix aquest càncer. però jo encara fa un any allà al Pirineu un veí en tenia molta i em va dir, Miquel, què fem? I va vam treure molt de cuidado i no vam fer aquesta cosa que semblen astronautes que es posen blancs i tal, perquè no la vam trencar, la vam desmuntar, la vam treure amb cuidado, i si tu no la trenques ni la talles, no hi ha cap perill. Aleshores, la gent té molta por quan veuen que al costat seu hi ha un taulat d'orbita,
2: sí,
0: perquè es pensen que allò els hi vindrà tal. Si no la toquen ni la trenquen ni abandonen l'edifici...
1: El que passa és que l'uralita, amb el temps,
0: sí,
1: es degrada.
0: Sí, però també fa una capa de porqueria que també ho tapa.
1: Sí, sí.
0: Però una cosa però que fa verdet...
1: Es degrada. I després, amb una pluja, amb una ventera on d'això, doncs, bueno, aquell porcim es mou. Tot és molt relatiu i amb la dosis que tinguis de contaminació. No és el mateix un senyor que treballa 30 anys a la fàbrica Uralita i que l'està tallant i que d'això i que no té...
0: Sí, home, aquests es van... Tota aquesta gent de Cerdanyola o la van palmar o estan tots tarats i espatllats, perquè tots van quedar molt tocats de l'Uralita, però clar, l'estaven fent cada dia. Els tubs d'Uralita, sobretot, o les planxes, quan les fan, els hi sobren 3 o 4 centímetres per banda i les han d'igualar per poder-les vendre. Aquells senyors que estaven allà tallant planxes d'Uralita o tubs d'Uralita, tot allò s'ho anava entregant. Llavors aquesta gent, pobret, sí que ho van patir i aquests no els hi parvis d'Uralita. Però la gent que hem treballat
1: que a més,
0: amb l'Uralita...
1: En aquells temps no es tenia coneixement
2: clar,
1: dels efectes que
2: correcte
1: produïa sobre la salut aquell d'això. Aviam, els miners tots acabaven amb silicosis.
0: Sí.
1: Per què? Perquè tampoc es coneixia. Avui en dia la mineria funciona diferent.
0: Però el que passa és que nosaltres, els països desenvolupats, tenim una manera de pensar sempre que ens pensem que som els salvadors del món. I aquí traurem tota l'Uralita i posarem sancions i farem i gastarem molts diners, però el país del costat, o sigui, Àfrica, diguéssim, seguiran tenint les Uralites allà, no hi haurà cap problema. I la prova de tot això és que fa més de 20 anys que aquí es va eliminar un gas que era per aire condicionat, el freon 22,
1: sí,
0: que es va eliminar perquè provocava la capa de l'ozon o tal, tal, tal. El vam eliminar, vam tenir que llançar totes les màquines, els cotxes clàssics ja no poden tenir aire condicionat perquè estan preparats pel freon 22, tot això, no? Però jo ara vaig passar, vaig estar a Gàmbia, un país d'aquí de l'Àfrica, i cap capses noves de bombones de freon 22, allà les venien. I totes les màquines d'aire condicionat que tenien, els que en tenien, anaven en freon 22, i aquí ho vam prohibir fa 20 anys. O sigui, som els salvadors del món, però per les altres bandes, els xinos, els indis, els africans, ens ho estan espatllant més. Si som una petita part del món nosaltres i volem purar el món. Llavors, això és el que passarà, crec, amb l'Uralita. Nosaltres ens gastarem molts diners, ho traurem tot.
2: Les cobertes, sobretot.
0: Sí,
1: sí, sí.
0: Sí, perquè Molins...
1: La traurem d'un lloc perquè, i la portarem a on, i què
0: això,
1: en farem?
0: Això que m'ha dit ell.
2: En clau local.
0: A Molins, per exemple, canviarem totes les Uralites, les traurem, posarem o planxes d'alumini, o de cert, o de plàstic, és igual. Molt bé, ho farem. Però tota l'aigua de Molins, la majoria encara va amb tubs d'Uralita. I seguirà molts anys, perquè no pots obrir tots els carrers que estiguin amb tubs d'Uralita. I quan veus un noi de les aigües, que jo els conec a tots, quan han de fer una toma nova, una presa d'aigua nova per algú, s'han de vestir amb aquell monoblanc, han de fer un forat en el tub d'Uralita, posen la peça, i tapen i se'n van, però el tub segueix sent d'Uralita. I tu veus l'aigua, i jo també.
1: Mm-hmm.
2: Tenim trucada ara, sí, perdoneu. És el Salvador, que abans hem citat. Hola, Salvador, bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: Bon dia, Salvador Prat, benvingut, eh?
5: Bon dia.
2: Digues, digues.
5: Mira, és per explicar una mica allò de la fàbrica del gel.
2: Sí, tornem a la fàbrica.
5: Jo ho recordo de petit. Bé, a la fàbrica, en principi, quan la guerra era de tres socis. Un era l'Onofre Serra, l'altre era el Xic Carró i l'altre no me'n recordo qui era, no? Després, amb el temps, ho va quedar l'Onofre Serra i el meu avi, des del primer moment, era el treballador i l'encarregat. Durant l'any era l'únic treballador. Llavors, a l'estiu, com que hi havia més feina i anaven a repartir amb el camion, llavors sempre hi havia algun xòfer i algun ajudant per anar a repartir el gel, no? El gel el feien i tenien a dintre com una cisterna, com una piscina, que no sé què feien amb l'amoníac, i llavors amb uns d'això de ferro, amb uns tubos de ferro, ho submergien allà, i allà llavors ja sortia el gel fet. Llavors aquest gel el tallaven allà amb un... l'abocaven amb unes coses de fusta que recordo que eren, i el tallaven i el venien a trossos a la gent que el anava a comprar. Com que a l'estiu hi havia molta feina, jo tenia 8 o 9 o 10 anys, i a les 7 del matí anava i jo cobrava. El meu avi el anava servint i per anar més de pressa, perquè a més hi havia sempre 10 o 12 persones de cua a aquella hora. I el meu avi el servia i jo anava cobrant, si una pesseta, dues pessetes, eren quantitats petites, no? 3, 4 pessetes, no era... No, bueno, mirat ara no gran cosa, però llavors sí que eren diners, no? Llavors a la fàbrica, a part de fer gel, també ja tenien una càmera frigorífica, que no sé com es mantenia, perquè era com una nevera supergran, i llavors allà hi anaven els venedors del mercat i cada un tenia com unes gàbies, i quan plegaven al migdia anaven a posar les, venien amb carretons i posaven les coses allà per vindre-ho a buscar a l'endemà.
1: Sobretot carn.
5: Carn i peix.
1: Sí.
5: Sí, sí, peix també. Després, al fons, hi havia com una bassa però plena de sal, que allà hi salaven pernils i bacallà. Hòstia. O sigui, que posaven allà els pernils, els submergien no sé quants dies, i el bacallà també el posaven allà i el guardaven amb la sal aquella. Vull dir que feien totes aquestes coses. I llavors el meu avi es va jubilar per allà als 60 i pico, es va jubilar amb 65 anys, perquè de tant traginar barres de gel, les cames ja no l'aguantaven. I als 65 anys, encara que no volia, es va jubilar perquè ja no podia més. Sé que va continuar alguns quants anys més, però d'aquí ja no me'n recordo, no?
2: Molt
5: però
2: bé.
5: Feia totes aquestes funcions.
2: Molt bé, molt interessant. Algú té alguna pregunta pel senyor Vinyes?
0: Només dir-te que, com que cada xicador, que jo pronuncio malament, per la Guerra Civil els van fer fora i van tenir que marxar, i ara no van tornar mai més perquè es va posar a la falange, i suposo que aquells eren els amos i ja no van venir mai més. És on ara hi ha el Banco de Madrid, o no sé què hi ha.
5: Sí, era allà la carretera, on sí. Era la falange. Sí,
0: aquells eren els amos de la fàbrica del gel, els primers.
5: Sí, i jo sé, no sé, vull dir, jo sé que a Barcelona, per allà a la Rambla Catalunya, hi havia algun pis, que inclús hi havia el mossèn Enric, que estava allà
0: amagat. Sí, clar.
5: Perquè el camió de gel, quan anava a repartir a Barcelona, els hi portava alguna cosa. Sigui menjar o sigui coses d'aquestes.
2: Molt bé. Doncs, Salvador, escolta, gràcies pel teu testimoni i per la teva trucada,
5: De res, ara.
2: Una abraçada, que vagi molt bé.
5: Bon dia.
2: Gràcies.
5: Bon dia.
2: Adéu. Ara em comentava l'Eli, és veritat, pels que no ho hem viscut, on estava ubicada concretament, passeig de Pimargall?
1: Sí. Margall,
2: baixant
1: on mira, tara, després, on tara hi havia
3: després,
1: la
3: després de la facita.
2: D'acord,
1: sí. Una mica més avall on ja o va haver hi fa un temps la ferreteria Ostrell.
2: Sí,
1: aquell tros,
3: sí. Hi havia el restaurant Ferrer.
2: Però
3: és al mateix lloc que hi ha la ferreteria Ostrell.
2: El restaurant Ferrer és a
3: Ferrer, el Ferrer Vell.
2: Sí,
3: davant del cotxe, caram.
1: Sí.
3: Jo és que de bars el que
0: vulgueu. Sí, quan gires per anar cap a Cal Madurell, que dèiem abans,
2: sí.
0: Doncs la casa que et queda a l'esquerra. I donava davant i a darrere. I podies, per davant era on feien els negocis,
2: sí,
0: feien tot,
2: sí.
0: I per darrere donaven tots, igual que la ferreteria Ostrell, que dieu, que era el Degà, el Rafael Degà, sí. Que tenia una fusteria allà,
2: sí.
0: És cunyat de l'Ostrell, doncs et donaven a darrere i podies entrar per una banda i per l'altra.
3: I de fet l'ingressa, i jo no sé si ja existia o no existia el primer bloc d'ingressa, perquè tinc la imatge, jo vaig viure fins als 9 anys, vaig viure als pisos, diguéssim, on hi havia el Versalles, que ara està al Bofill Bessons,
2: Avinguda Barcelona.
3: Una mica de balconet donava darrere, i recordo quan van fer el cinema, que el cinema no estava encara, van fer el cinema, hi havia una palmera que van tirar, i recordava més les obres, i no tinc la imatge de... Només tinc l'imatge de camps, no sé si...
1: No, és que només hi havia camps. És a dir, el carrer Folquer, quan arribava al final, carrer que no passa. Sí, sí, per què sí. No passa? Perquè sí. No hi havia carrer, hi havia camps, hi havia el canal, es veia el canal a passar l'aigua, i d'això. Incresa, si no recordo malament, apareix i comença a construir allà...
3: El primer bloc, eh?
1: Un sí, bloc, el primer bloc, el gros, d'això el gros. Devia ser...
0: 60, sí.
1: A finals dels 60, 60... Aviam. Un dels membres de Cremo era el senyor Massana, que era un enginyer tècnic de Sant Feliu, que jo li feia planos. 15, 49, 65.
0: Sí, 65, jo et deia. Jo vaig començar a treballar al 65, 66, i vam anar a fer aquests edificis d'aquells moments. I després vam anar fent els de darrere del Canals, del Marcinyac, del Miret, sí. Poc a poc anar fent...
1: Però, per exemple, el bloc que visc jo...
0: Sí,
2: Menéndez Pelayo,
0: 2009.
1: D'això és de l'any 70.
0: Clar, perquè és que el Menéndez Pelayo ho van fer més tard.
1: Tot aquell barri es fa entre el 65 sí. I el 70 i poc.
0: Sí.
2: Déu-n'hi-do, avui amb molt bon exercici sí. De memòria històrica.
3: Bueno, és que a més...
1: Ja, com ser vell, per
0: tenir... Perdona, Miquel, el nom d'Incresa sí que saps de què ve, no?
3: Incre, Societat Anònima, no?
0: Però de què?
3: Ah, no tinc ni idea.
1: Pues, Immobiliària del Cremo S.A.
2: Ah. Immobiliària
1: del Cremo S.A.
3: I a més, del barri, abans parlant de la Caixa, Cal Basté, hi havia una fonda de pensió, no sé què, comides, teníem els de Cal Manu, d'Orelló, davant a Cal Paró, hi havia el...
2: En un minut, eh?
3: El dels cavalls, el Ferrer.
0: El Tòfol.
3: Hòstia, tot això s'estia realment... I a més, vivíem amb doble Bonavia i amb un sol sentit de banda i banda, que llavors es va encarregar el Bonavia per fer doble sentit. Yeah. Ara torna a ser altra vegada un sentit. I l'Urbano a la Cruïlla, amb una espècie com d'un podi de discoteca, sí. On va les dogos, sí. I un Urbano
1: El gitanet
3: sí. Que i era entre el passeig Pi Margall i el que era l'avenida Ejército de Navarra.
0: Que només tenim un minut, Miquel.
2: No, ja està, no, i fins aquí.
0: Només et podria dir una cosa. Que
2: ja. Digues.
0: No, que el primer edifici de l'Incresa
2: sí?
0: Va ser el Verdaguer 100, on hi havia Vitamina 100.
2: I fins sí. Aquí.
0: Allà van fer l'edifici.
2: De la immobiliària, vol dir, eh? Sí. Sí? Bé, gràcies, Casas, Canuts, Díaz i Vinyas. Que vagi molt bé, bon cap de setmana. Gràcies.
6: Passen 3 minuts a les 10.
7: Notícies en xarxa.
8: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat aquest matí el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament el memoràndum que tots dos països ja havien subscrit per separat. N'ha parlat avui a la xarxa Jordi Armadans, que és politòleg i periodista.
9: Era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, de moment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes i és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present.
8: L'acord inclou 14 punts, entre els quals la fi de les hostilitats durant 60 dies, l'aixecament del bloqueig naval a Hormuz, 300.000 milions de dòlars per la reconstrucció de l'Iran i també el compromís de Teheran que dilueixi les seves reserves d'urani enriquit. I avui és l'últim dia de classe, escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ja ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació, mentre que USTEC ha dit que sí que ho farà. I jornades complicades pels bombers de la Generalitat que amb les altes temperatures s'enfronten a diferents incendis simultanis. En aquests moments treballen per extingir diferents focs arreu de Catalunya, es donen per estabilitzats però els incendis a Alella i l'Albi i estan controlats també els incendis d'Alfarràs, Arbeca i Talavera. Avui hi ha prop de 40 municipis en risc molt alt per risc d'incendi. I una avaria en una canonada ha deixat sense aigua tot el municipi de la Bisbal d'Empordà. Els treballs de reparació es preveu que s'allarguin fins a mitja tarda i el subministrament es recuperarà de manera progressiva. El consistori ja ha advertit que la normalització completa està prevista per demà al matí. I els bombers han localitzat sense vida el jove de 20 anys d'Artés, desaparegut després de sortir a córrer el dijous a la tarda. El cos s'ha trobat aquesta matinada en una zona propera a la Font de les Tàpies després d'un ampli dispositiu de recerca i els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes de la mort. I en mobilitat, en aquests moments, un accident a l'AP7 a Barberà deixa vehicles al voral i també una avaria a la C58 a Barcelona que deixa un carril tallat. A banda, també s'estan fent reparacions a la via, a l'AP7, a Mont-roig del Camp, direcció Amposta, i queda també un altre carril tallat en aquest punt. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
7: Notícies en xarxa.
6: Passen 3 minuts a les 10.
7: Informació local.
10: Avui comença la campanya gastronòmica Tapa Tour en Molins de Rei, que s'allargarà fins al 5 de juliol, que és quan passen els ciclistes del Tour de França per la vila. El Tapa Tour consisteix en que els establiments participants ofereixen el seu plat estrella en format de tapa, acompanyat d'una beguda, i el preu ha d'estar comprès entre els 6 i els 8 euros. A més, totes aquestes tapes tenen un nom relacionat amb el món del ciclisme. La grupa continua amb les ballades a sardanes d'estiu aquest proper diumenge a les 7 de la tarda i, com sempre, a la plaça de la Creu faran ballada de sardanes amb la Copla Marinada. I de cara al 29 de juny, l'Ajuntament organitza la ludoteca d'estiu a les tardes, juga a l'estiu per infants de 4 a 12 anys a l'Escola Pont de la Cadena, cada dia amb activitats diferents, tallers, jocs d'aigua, jocs de taula, manualitats, diferents propostes a les tardes de 5 a 8. El preu per sessió és de 5 euros i per setmana de 20. I de cara a la revetlla de Sant Joan, hi ha diferents barris de la vila que preparen la seva revetlla particular i la Comissió dels Focs de Sant Joan també faran els circuit habitual amb l'arribada de la flama del Canigó i la festa a la plaça de l'Església. Justament des de la Comissió dels Focs de Sant Joan anuncien que avui divendres, aquells que vulguin participar-hi, es farà avui divendres la recollida de fustes de 6 a 8 del vespre a la plaça de l'Església, recollida de fustes per preparar la foguera. I també recordem la venda d'etiquets a l'Estanc Margarit pel sopar de la revetlla de Sant Joan, 12 euros, hi ha diferents opcions, menú general, celíac o vegetarià. Els tiquets els podeu comprar a l'Estanc Margarit. Fins diumenge hi ha temps per participar als pressupostos participatius per joves. Si teniu idees o propostes, podeu fer-les arribar a l'Ajuntament fins diumenge 21 de juliol al formulari que trobareu a molinsderrei.cat/PPJ. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui divendres és la Lozano del carrer Verdaguer 68.

0: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
1: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb bona edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nou art.
4: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 1:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
5: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
6: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
5: Un kit d'emergències?
6: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
7: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
8: Garcia.
9: Què?
8: Diumenge fem programa.
9: Clar, com tots.
8: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
9: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
8: Ah, sí?
9: Sí.
8: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
9: Ai, Follet.
8: Ai, Garcia.
9: Mare de Déu, Senyor.
4: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
10: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. Ràdio Molins de Rei.
11: A Ràdio Molins de Rei, bon dia i bona hora.

0: Les 10 del matí i 10 minuts, seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora. Encetem aquesta tercera hora del programa i ho fem, com sempre, amb l'espai polític del dia. En aquest cas, avui divendres, acompanyats de la formació d'Ara Molins, amb el regidor portaveu d'aquesta formació, que és el Ramon Sánchez, que el saludem aquí a l'estudi de Ràdio Molins de Rei, com és habitual. Què tal, Ramon? Bon dia i bona hora.
1: Molt bon dia i bona hora.
0: Bon dia.
1: Què tal?
0: No et trucarà el teu fill?
1: No, precisament l'estic posant en silenci.
0: Estava aquí amb el telèfon.
1: L'estic posant en silenci perquè ningú ens interrompi.
0: Molt bé. Doncs veu, veniu de Junta de Portaveus, això vol dir que ja va fent xup-xup el ple de la setmana que ve, no? Del ple de juny, que és dijous que ve, per cert.
1: Doncs sí.
0: El tornar de Sant Joan el dia 25.
1: Sí, el ple que hi haurà al voltant d'uns 20 punts, més o menys.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, hi ha bastants punts, amb una declaració institucional que farem, també amb una moció conjunta dels diferents partits polítics, amb una moció que també presentem des d'Ara Molins,
0: sí,
1: de suport als bombers voluntaris, i per tant, doncs, un ple amb contingut. Després també abans tindrem junta de Molivers, i per tant,
0: sí,
1: serà un dia distret, per aquest mes de juny, el dijous, dia 25, després de Sant Joan. Per tant, esperem que tot vagi bé.
0: Molt bé. Una setmana on, per cert, entre altres coses, Ramon, s'ha presentat el projecte de reforma del Parc de la Mariona, que en concret s'actuarà, diguem, a la zona de gespa, que hi ha, extensa. Són uns 3.500 metres quadrats d'espai obert, i la intenció és crear-hi una gran zona amb jocs infantils, es va explicar, per diverses edats, i també jocs de diferents tipologies, un projecte que ha fet l'AMB i que ve a donar resposta a una demanda que l'Ajuntament, perquè aquest espai estava infrautilitzat per part de la ciutadania. El parc, per cert, que ja té 25 anys, el Parc de la Mariona, i aquí, en aquest cas, parlem d'un pressupost de 700.000 euros, l'AMB paga 150.000 euros i l'Ajuntament 550.000, però compte, dels quals 468.000 provenen de l'aportació que fa cada mandat l'AMB per inversions al municipi. Per tant, l'Ajuntament al final haurà d'aportar 80.000 euros. I això, per cert, es farà el primer trimestre o en el transcurs dels primers compassos del 2027. Què us sembla aquesta proposta? Perquè llegia també, ho comentàvem amb la Samar del Viu, quan publiquen doncs, notícies, doncs, la gent fa comentaris, no? La gent observava què passa, com resolem els botellots igualment amb això, la il·luminació, també, que la gent es queixava de la il·luminació, la gent ho veia electoralista per com, quan es farien les obres, i un parc que vosaltres també, ara que penso en la campanya electoral, hi havíeu fet una proposta ferma en el sentit de protegir una mica el parc. Amb tots aquests elements, com ho valores?
1: Moltes gràcies. Has dit has començat dient les xifres.
0: Sí.
1: I a mi no em quadraven.
0: Sí, sí, sí.
1: Però després m'han acabat quadrant. Però començo a rebustar perquè has fet un comentari,
0: sí,
1: que es diu, per tant, a l'Ajuntament només li costarà 80 i
0: sí,
1: poc mil euros.
0: Segons se'ns explica.
1: No és cert.
0: Val.
1: Sí.
0: A veure.
1: Li costa els 400 i pico, sí, mil que posa l'àrea metropolitana, sí, dels pactes del mandat, sí, 23-27.
0: Sí.
1: Per tant, l'Ajuntament ha decidit que en aquesta reforma d'aquest 25è aniversari del Parc de la Mariona l'àrea metropolitana posarà 150.000 euros i la resta els posa l'Ajuntament. Com els posi és indiferent. Els posa amb aquests 450.000 que venen dels pactes que té l'Ajuntament amb l'àrea metropolitana, i que té no només l'Ajuntament, sinó l'Ajuntament de Sant Feliu, l'Ajuntament de Sant Vicenç,
0: sí, sí, sí,
1: per tant, tots els ajuntaments, els 36 ajuntaments que conformem l'àrea metropolitana, i per tant, de la part que haurà de posar l'Ajuntament pròpiament dita, són aquests 80 i pico mil. Però hi ha aquests 450.000 que s'haguessin pogut destinar a fer altres actuacions que el govern ha decidit que se centrin en aquest projecte. Per tant, l'Ajuntament està posant doncs, la part important d'aquesta reforma, que no és titularitat de l'Ajuntament de Monterrey, sí que no, que és titularitat de l'àrea metropolitana. Com tu bé dius, nosaltres, amb la campanya del 2023, vàrem portar un dels nostres punts importants i que ha sigut, jo crec, font de debat i de trobades possiblement una miqueta tenses amb el govern municipal,
0: uh-huh,
1: de quin havia de ser a l'entorn de seguretat d'aquell espai. Nosaltres apostàvem per un parc que estigués tancat, com passa a altres parcs del nostre Baix Llobregat. Podem tenir-ne un, per exemple, diversos casos a Sant Feliu, on estan tancats d'una manera que és accessiblement visible per la gent que hi passa pel voltant, però que durant unes hores, és evident, les hores que decideix el consistori, doncs aquell recinte roman tancat. I, per tant, es garanteix la seguretat que allà no passarà res. Això que és una aposta, en el pressupost 2023, doncs vàrem arribar a un acord amb l'equip de govern per estudiar com fer que aquest espai doncs, sigui més segur, sigui més viable i que, per tant, que hi hagi un estudi que certifiqui, un, si la millor opció és tancar-ho tot, si tancar-ho parcialment i, sobretot, com podem conjugar aquesta transició entre el que ha de ser un espai més del polígon industrial del Pla i la part urbanística del poble. Per tant, això està en aquest acord de govern, que és el que ha de treballar el govern municipal, de veure com garantim que aquest espai doncs, sigui el més segur possible. És evident que, tal com està ara, no ho garanteix. No ho garanteix. I això venia, precisament, de doncs, diferents robatoris que es produeixen al cap de setmana, amb nois i noies que hi estan en aquells espais doncs, fent botellot, i, per tant, hi ha un àmbit de seguretat que hauríem de continuar treballant-hi. Segurament que faltarà il·luminació, és evident, i en aquest sentit doncs, espero que aquest informe arribi

0: ara tampoc quins jocs són els que faran, és el que ens han dit, sabem el titular, però no sabem quines són les àrees de jocs infantils que ens posaran, i per tant veurem que aquell espai possiblement serà un àmbit important. Això hauria de venir possiblement amb més zones d'ombres, perquè si tenim espais on no es garanteixi tampoc doncs, la seguretat des del punt de vista de refugi climàtic, malauradament no anirem gaire bé, per tant haurem de veure com conjuguem, perquè és un espai on realment el sol hi toca i de manera abundant. Per tant, veurem com va avançant, però és una notícia que jo crec que posar doncs, aquests jocs infantils en aquell espai tan gran, intentar-lo dinamitzar d'una altra manera, doncs crec que és, evidentment, una molt bona notícia.
1: Bé, una setmana on també hem explicat que l'Ajuntament obre concurs públic la gestió del cementiri. Ho llegim a la publicació doncs, de contractació, que, atenció, amb un pressupost de licitació de 410.000 euros i un termini d'execució de 3 anys amb possibilitat d'una pròrroga d'un any, a comptar des de l'inici de la prestació. Què us sembla doncs, que s'externalitzi aquest servei?
0: 410.000 euros, que és pel conjunt de tots els anys.
1: Sí.
0: No ens costarà cada any 400 i escaig mil euros.
1: Tres anys vegades, més un de pròrroga.
0: Dic perquè a vegades, quan diem aquestes xifres, la gent es pot quedar en que cada any gastarem 400 i escaig mil euros al cementiri. Això forma part també del debat electoral que vam tenir en el marc de pressupostos,
1: sí.
0: on vam comentar i possiblement els cementiris d'aquells llocs que només quan hi vas et dones compte de com està. I per tant, en un moment en què jo, doncs, malauradament la TVA he tingut que visitar, vaig veure certes mancances que és evident que hauríem d'intentar corregir. Inclús xerrant amb algun dels treballadors, et deia doncs que si tingués més eines doncs podria tenir més capacitat de solucionar coses, no? I que per tant hi havia una manca possiblement de poder donar més servei en aquell espai, no? amb un cementiri que acull doncs, molinencs i molinenques il·lustres de diferents tipologies, on tenim des del Miquel Carbonell i Selva, on tenim també la Margarida Xirgo, i per tant tenim moltes persones de reconegut prestigi que estan acollides allà. Jo me'n recordo que vaig poder visitar la tomba del Miquel Carbonell i Selva i vaig veure la deixadesa amb la que estava feta. Llavors jo crec que hem d'intentar dotar que aquell espai sigui un espai agradable, un espai que sigui confortable, un espai que la gent quan el visiti, doncs, ja que són moments doncs, difícils, es pugui sentir el millor possible i on garantim doncs, que quan un entra no veu humitats per tot arreu, que està cuidat, que té una jardineria doncs, que està a l'alçada de la coordinació del cementiri de Molins de Rei, que és accessible per tothom. En aquest sentit també hem posat sobre la taula si calia doncs, continuar amb algunes voreres que dificulten a vegades l'accés a segons quins nínxols. Bueno, doncs, jo crec que és un bon punt de partida per solucionar un problema que anàvem tirant de gent de la brigada amb molts cap de setmana i que per tant ens costaven molts diners a l'hora de complementar les extres i que ara puguem tenir doncs, un servei que es dediqui única i específicament al cementiri municipal. Per tant, crec que és quelcom que s'havia de dur a terme i que esperem que serveixi per endreçar i per millorar d'una manera molt millor encara el cementiri municipal.
1: Bé, doncs aquesta és una de les notícies d'aquesta setmana, també amb comissions informatives que heu tingut per preparar, doncs, com dèiem, aquest ple amb 20 punts a l'ordre del dia del dijous que ve, amb aquesta moció que ens comentaves doncs, que presenteu des d'Ara Molins,
0: sí.
1: Amb l'objectiu de, diguem, reivindicar els bombers voluntaris.
0: La tasca dels bombers voluntaris, dir que se realitzi la seva situació, doncs que es puguin obrir doncs, noves convocatòries per poder acollir doncs, un nombre de bombers molt més elevat dels que hi ha en aquest moment, i sobretot reconèixer la seva tasca, no? I que per tant instar el govern de la Generalitat doncs, que acabi solucionant una mancança que jo crec que és evident del país en un moment en el que sabem que necessitem, on ara veníem de portaveus i se'ns explicava que bueno, el fet de que Sant Joan, per exemple,

0: caigui en dimecres o caigui en dimarts, sí, i que, per tant, la gent ja no se'n vagi fora de Barcelona, sinó que es quedi aquí, doncs vol dir que totes les dotacions de l'àrea de Barcelona doncs, tindran una pressió molt més elevada, perquè saben que hauran de fer moltes més sortides, no? Per tant, és evident que el món dels bombers, de protecció civil, que és un món també on està molt definit el voluntariat, però el voluntariat no pot acabar fent la feina que han de fer els treballadors públics, no? I per tant, en aquest sentit, doncs, crec que és una bona moció que s'ha presentat amb altres ajuntaments, que ens arriba precisament d'una molinenca, que és voluntària de bombers,
1: sí,
0: i que, per tant, doncs, ens va voler alertar sobre aquest tema, que volem posar sobre la taula i que volem fer un debat i a veure si podem intentar, doncs, que s'expressi aquesta voluntat de l'Ajuntament de Montserrat i de que regularitzi aquesta situació.
1: I més enllà d'aquesta declaració institucional i d'aquesta moció, dels punts a dictaminar, algun altre...
0: Hi ha diferents... Bueno,
1: que vulguis destacar?
0: Hi ha diferents punts, jo crec, donar compte que és important,
1: sí,
0: no? Al final, el fet de que Molins de Rei ja deixarà davant del que serà la recollida d'escombraries, el model de recollida d'escombraries amb el residu mínim, i passarà a les 5 fraccions amb l'incorporació del contenidor groc, del que significa això, dels costos que tindrà per l'Ajuntament de Molins de Rei, d'aquest conveni amb l'àrea metropolitana, que entre una cosa i l'altra acabarem rebent aquests 2,5 milions d'euros per fer aquesta transició de model, que jo crec que no podem saber si aquests 2,5 són molts o pocs si no hem fet un estudi de què ens costarà. Per tant, crec que ho hem de posar en quarantena. Crec que primer hauríem de fer un estudi de quins seran els costos d'aquesta transició i després veure com ho anirem implantant i amb quina calendarització, no? Per tant, amb un sistema on sabem que el lliurament de camions, si vols canviar el sistema de recollida actual de lateral i de trasera a lateral, doncs amb el que això comporta d'uns contenidors molt més grans dels que hi ha actualment, doncs el lliurament d'aquests camions no és immediat, des de molt de temps. Per tant, la implantació, encara que avui portem o la setmana que ve portem aquest punt, doncs és evident que la implantació encara veurem bastants mesos que es pugui dur a terme, no? Per tant, el que sí es posa, doncs, és aquest acord de col·laboració per rebre aquests diners, per començar a treballar en aquest canvi de servei, i veurem si això fa que millorem, doncs, les ràtios de reciclatge o no. I aquí és on s'haurà d'estar molt atent, que això comportarà, jo crec que, molta més despesa de cara a l'Ajuntament. Ergo, això es veurà repercutit amb una taxa més elevada de la que tenim actualment. Bàsicament, hi ha un factor que ho acaba de canviar tot, que és que l'actual punt on fem doncs aquesta separació de la nostra resta, doncs no podrem treballar des de Molins de Rei, sinó que haurem de portar-ho a la planta de Gavà o també a la planta que hi ha a Badalona, i per tant això vol dir que els camions durant el dia faran molt més trànsit rodat, molta més despesa en benzina, molta més despesa en reparacions, de que no teníem que portar aquí a Molins de Rei, no? Per tant, és evident que aquesta planta de reciclatge que tenim aquí s'haurà de transformar, que això haurà de formar part d'un nou model per intentar que aquesta resta de totes les nostres deixalles, doncs, pugui haver-hi cap a on tendeix el model que vol implantar l'àrea metropolitana, que és el màxim de reciclatge possible de totes aquestes restes, i això vol dir treballar molt el que suposa l'economia circular, però és evident que no és una tasca ni fàcil, ni barata, ni ràpida. Per tant, veurem com va evolucionant tot, el que sí, sembla que hi hagi com eco, el que sembla
1: sí,
0: que està clar és que això ens costarà més diners. Per tant, canviem el model i això ens costarà més diners. Per tant, veurem a veure com va evolucionant. I una reflexió
1: sí,
0: ràpid, possiblement podríem dir que el fet d'estar a l'àrea metropolitana cada vegada ens està costant més diners. I això de que els serveis estiguin més compartits i els de l'àrea metropolitana, deixem de perdre aquesta manera més molinenca i al final tot acaba costant més diners al ciutadà a peu, no? Per tant, bueno, crec que no sé si és una bona solució o decisió.
1: Bé, en tot cas canviaran els contenidors, és evident, Ramon, eh?
0: Pues que potser no haguéssim pogut posar mai els que han posat. És que els que
1: n'hi ha... Aquells que han sigut com de transició, diguem, eh?
0: No, de transició no, definitius van dir en el seu dia.
1: Sí.
0: Això és el que es va dir, que eren uns contenidors que eren molt millors que els que hi havia, cosa que és rotundament falsa. La gent amb diferents mancances, doncs aquests contenidors no se'ls ha fet seus ni se'ls pot fer seus per diferents necessitats. I per tant, allà on hi havia un pedal que podia permetre'ns obrir el contenidor, doncs malauradament en aquests que tenim avui en dia doncs no hi ha, hi ha diferents persones doncs que no poden obrir aquests contenidors, i això és una realitat que passa amb moltes persones. Per tant, aquests contenidors que no té ni cap ni peus el que s'ha fet i que hem llançat doncs al voltant de 140 o 150 mil euros en aquests contenidors, doncs ara en posem de nou, que esperem que siguin més grans, i esperem que es primi la funcionalitat per sobre de l'estètica. I no és menor aquest comentari. Perquè de sempre ja va haver-hi una regidora que va primar l'estètica per sobre la funcionalitat. Per això ens han posat aquests contenidors. En contra de molts criteris tècnics que avalaven que aquests no eren els millors contenidors.
1: Senyals horaris de 11:15. Alguna cosa més que vulguis comentar de la setmana, en Ramon?
0: Doncs esperar que la rebetlla vagi el millor possible.
1: Que hi ha unes pautes al dispositiu, com cada any també mobilitzant...
2: Sí, avui una dada, perquè jo avui li deia aquest matí a l'alcalde, ens ha fet el repàs de les dades de la peste porcina africana, de com s'està treballant,
1: sí.
2: I he dit una dada que li... Home, pues no és menor aquesta dada, no? Però és veritat que jo l'he instat a que fem una comunicació des de l'Ajuntament, li diu, escolta, esperem a si la Generalitat en fa una o no, i si no l'acaba fent, doncs ja l'acabarem fent, no? Tens raó. Però clar, amb aquesta peste porcina africana estem treballant més de 1.700 persones diàries. O sigui, aquesta és una dada que potser ens podem pensar que aquí no s'està fent, o s'està fent poques coses, però 1.700 persones diàries estan treballant en l'erradicació d'aquesta peste. Doncs home, jo crec que mereix també fins i tot una miqueta més de reflexió de les persones que a vegades tenim la necessitat d'anar a la muntanya i que potser ens estem arriscant a que la feina que fan moltes persones doncs es vegi estroncada, no? I per tant, des d'aquí la reflexió de sent conscients de que s'està passant malament i que molta gent necessita doncs poder anar a la muntanya, esbargir-se i poder doncs gaudir de la natura, però la situació és preocupant. I per tant, esperem que això s'acabi erradicant el més ràpid possible, que se'ns ha dit que possiblement el govern ja està valorant obrir certs espais per intentar doncs donar aquesta llibertat a la ciutadania per poder accedir al Parc de Collserola, però no és menor la feina que s'està fent, que hi hagi 1.700 persones que estan treballant diàriament en aquest sentit, amb moltes entitats diferents. Ens explicava l'alcalde que possiblement els gossos de tot Espanya que més estan adiestrats, ensenyats per poder detectar on està un porc senglar, estan actualment a Catalunya. I per tant, doncs, hi ha una feina de moltes entitats, moltes persones que està treballant per intentar erradicar aquesta peste porcina africana. No? Per tant, no ens ho prenguem a la lleugera, intentem ser conseqüents amb les nostres accions, fem el possible per intentar passar aquest estiu de manera més transitòria, però intentem que quan tornem al setembre doncs, això s'hagi erradicat de manera ja definitiva i que podem doncs gaudir per continuar doncs gaudint del Parc de Collserola, que és el nostre espai de confortable i el nostre espai de gaudir de la ciutadania, no?
1: Ramon Sánchez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: Al contrari, a vosaltres, molt bona setmana.
1: Que vagi
2: molt
1: bé.
2: Bona revetlla.
1: Gràcies, igualment, bona setmana. Recordeu el ple que hem estat esmentant, serà dijous que ve, i el podeu seguir en directe també per la ràdio. Com que veig que tenim la Mònica aquí ja, anem directes a l'espai Fragments. Ara mateix passen 3 minuts de 2:15 del matí.

0: Mònica Mas Rubió, què tal, com estàs? Bon dia.
1: Molt bé, doncs mira, viva.
0: Amanece que no es poco.
1: I tanto, vivita y coleando.
0: Molt bé, i a més aquí a punt per fer el segon i darrer tastet de la novel·la que vam encetar la setmana passada, Peixos, de l'Eva Baltasar.
1: Sí, senyor. Sí, senyor, avui ja no adivinem perquè ja vam adivinar...
0: No, bueno, això ja ha passat.
1: Sí, ja ha passat.
0: Però sí que podem fer una mica de retrospectiva d'on venim.
1: I tant.
0: Per la gent que potser s'incorpora i no ens va escoltar la setmana passada.
1: I tant. Vam portar la novel·la Peixos, sí, de l'Eva Baltasar.
0: Això ho confirmem.
1: Que ja vam... Per si de cas, algú s'acaba d'incorporar aquelles coses, eh? I vam dir que Peixos és una novel·la, bàsicament és una història d'amor que parla de l'amor a primera vista, i la protagonista de Peixos hi cau de totes les maneres possibles. Parla una mica d'aquestes històries d'amor que ballen entre la fascinació, l'abús, la dependència, l'admiració... Bé, una mica sobre tot el tema relacions humanes i com enfoquem aquestes relacions humanes en un món a vegades una mica caòtic. Comentar que l'Eva Baltasar va néixer el 1978, que va escriure poesia abans de fer novel·la i que tota la seva poesia va ser premiada. Llegint una mica sobre ella per presentar aquests fragments, em va agradar molt una cosa en una entrevista quan li van preguntar quins eren els seus grans mestres a l'hora d'escriure. I ella va contestar que els seus grans mestres a l'hora d'escriure havien estat sempre les seves exparelles, que la van acabar sempre destruint en algun moment i que amb tot això la va ajudar en el seu procés creatiu i d'escriptura.
0: Molt bé. Molt ben situats, eh? Mhm. I què més? Vols afegir alguna cosa més abans del segon tastet?
1: Bueno, el segon tastet, mira...
0: Vam fer com una mica d'aproximació.
1: Sí, el primer tastet va ser una mica presentació,
0: sí,
1: amb una descripció molt detallada de llocs, situacions i persones, que realment per descriure situacions era molt visual, que cada vegada es podies olorar fins i tot el que estava passant. Avui el que portem és un fragment que descriu un moment de la relació amb la Victòria, que és la que arriba a ser la seva parella.
0: Perquè la protagonista vam deixar que coneixia, no? Tenia la primera impressió de la noia en qüestió, i aquí vam acabar el primer tastet.
1: Exacte. Va ser un amor a primera vista,
0: sí,
1: que la protagonista la va trobar en un lloc de venda...
0: En una food truck.
1: En una food truck. I allà, diguéssim, vam tallar el primer fragment. I avui continuem el segon amb la història ja una miqueta avançada.
0: Molt,
1: eh?
0: Molt bé.
1: I tornem a trobar una descripció molt detallada, però en aquest cas d'un profund sentiment d'angoixa i tot el que envolta un sentiment com pot ser una angoixa tan profunda.
0: Mm-hmm. Molt bé. Doncs vinga, anem amb aquest segon tastet. Mònica, quan vulguis.
1: Quan arribo a casa em sembla una casa abandonada. Deixo caure els trastos al rebedor i m'arrossego fins al sofà. He d'apartar una bugada per seure. Estic cansada i em fa mal tot. Em miro els texans, que la Victòria ha retallat a l'alçada del genoll perquè hi passés el guix. I tinc un pensament absurd. Hauré de comprar-me uns altres texans. I em sembla un propòsit impossible de complir, com si visqués en un món sense magatzems ni botigues. M'aferro al pensament per fer-ne una barrera. Temo els pensaments seriosos, que són imatges i volen ser dits. Ho sé i no ho vull atendre. Si hagués caigut de més amunt, de la carena, ara seria morta. Si hagués caigut de mitja teulada, seria morta o estaria hospitalitzada. Però vaig relliscar a l'escala i estic salvada. La vida em vol. M'empasso un analgèsic i m'ho repeteixo fins que m'adormo. Al vespre la casa s'ha refredat. Engego la calefacció i obro la nevera. Quina angúnia, no hi ha res més ronyós que una nevera buida. Vaig al rebedor i agafo la bossa amb l'ordinador. Me la penjo al coll i torno al sofà. Odio les crosses. M'ajuden a moure'm, però m'obliguen a adoptar formes estranyes. Porto el cap cot i l'ordinador em colpeja el ventre a cada passa. M'assec el niu que he fet amb els coixins i estiro la cama. L'ordinador té prou bateria per fer una comanda al súper. Plats precuinats, fruita i iogurts. No m'ho serviran fins demà. Ja estic de mal humor. Penso en la Victòria. El mal humor segueix amb mi, però s'omple d'ella. La seva veu i de la seva boca, dels llavis humits de vi. Sopo un tros de pastís que hi havia al congelador. És bo, però no em treu la gana i tinc la sensació que res me la traurà perquè per sota de la gana hi ha una cosa molt més àmplia. Començo quan em passen els efectes dels camans, però no té res a veure amb el dolor. És una pesantor que neix a l'espatlla i que es mou a poc, com una glacera. Baixa fins al pit i me'l gela. És com si m'hagués de convertir en estàtua i aquest fos el primer moviment. Em poso la mà al cor i m'ho he de creure. Batega. Descompassat com el dels bojos, però batega. Em prenc un calmant i espero la marea que estova el neguit. L'endemà estic millor. Dormir m'ha retornat la casa. Omplo un got d'aigua i me'l bec asseguda a la barra de la cuina, sense poder treure els ulls de la pila de plats bruts que hi ha a la pica, tan ressecs que no fan ni pudor. Em sembla increïble que hagi acabat vivint d'aquesta manera. És com si la meva vida sola s'hagués esdevingut secundària. M'agrada casa meva i m'agrada trobar-m'hi bé. En quin moment vaig tornar-me d'aquesta manera? Ni tan sols casa de la Victòria té un aspecte tan deixat. No és només la brutícia, és la negligència. Sento que vaig abandonar la casa en conèixer la Victòria i que la persona que la visitava no era jo, era una altra. Una persona buida que es dedicava a abastar un cos perquè en realitat la persona no era allà, amb el cos. Era lluny, atrapada en l'amor. A mig matí encara no han vingut del súper i estic afamada. Encarrego un entrepà i una cervesa al bar de baix i m'ho pugen. Després d'esmorzar em sento optimista i decideixo escriure. Abans, però, he d'endreçar l'escriptori. Llenço el correu, apilo llibres, guardo els bolígrafs i passo un drap humit per la taula. Faig lloc a l'ordinador. Ho tinc tot a punt i tanmateix no ha arribat l'hora. Qui mana el moment d'escriure és el cos. Li cal quietud perquè l'escriptora el tracti. La tasca preparatòria de l'escriptor és restaurar la virginitat del cos. N'ha d'extreure cada marca, cada record i cada veu i ha d'ingressar-les a la ment. El cos d'un escriptor només coneix una emoció, l'exaltació. I ni tan sols és seva, pertany a l'escriptura. Arriba amb ella, se'n va amb ella i deixa l'escriptor exhaust i amb feina per desfer. Em fa por que l'escriptura, tan pacient, es cansi d'esperar, però hi ha una cosa bona. L'esmorzar s'ha endut el neguit. Em desperto intranquil a les 3 de la matinada i no ho entenc. Tinc la nevera plena i no he sabut res de la Victòria. Va dir que em trucaria, però no ho ha fet. Em vol castigar. M'hi trobo bé, dins del seu càstig. Podria seguir així. Pensava dormir tota la nit i posar-me a escriure de bon matí. Per això no entenc què em desperta de matinada amb ganes de sortir corrents. El neguit és a la gola, ara, com un espantall que vol cremar. M'incorporo al sofà. Em cal alguna cosa i no sé què és. Em quedo asseguda amb els ulls oberts. Potser m'ha despertat el cor, que ja no viu per mi. Travessa una selva sense tocar-la, sostenint un crit. Vaig a la cuina i agafo un got. M'és igual que no sigui l'hora. Em prendré un calmant. Obro l'aixeta, el got s'omple i vessa. L'aigua freda és al got i a la meva mà. I quan deixo el got tinc aigua a les dues mans. De les mans la porto a la cara i de la cara als cabells, dels cabells a la nuca i d'allà al lloc d'on surt el neguit. Voldria despullar-me i rentar-me aquí mateix a la pica, extreure aquesta cosa amb el fregall i que desaparegués a les clavegueres. M'aixugo amb un drap. Ja sé què vull. Ho acabo de saber i ploro perquè és de nit i no en tinc. Tant de bo la Victòria fos aquí. L'agafaria com si fos una àmfora i de la seva boca oberta, encastada a la meva, rejaria el vi. Ara, que sé d'on ve el neguit, passo dies intentant desintoxicar-me. No vull deixar de beure, vull que no em calgui, que el cos em calmi i que l'acompanyi l'esperit. He comprat dues ampolles d'un vi boníssim i les he marcat amb un retolador. De la primera n'han sortit 7 copes i de la segona 8. Una copa per dia. Si tot va bé, compraré més ampolles i aniré fent fins que es pugui prescindir. Em meravella la facilitat amb què m'he anat alcoholitzant. Sense tenir-ne consciència, com qui canvia de país i aprèn un nou idioma, he passat de ser una bevedora ocasional a una dona que necessita beure. No em cal agafar grans borratxeres. Necessito tenir alcohol sempre a dins, ni que sigui una mica. M'encanta beure amb la Victòria, però no vull ser com ella. No puc viure, no puc escriure si, quan no bec, m'agafa el neguit. Al cap d'uns dies tot va bé. He decidit no obrir l'ordinador fins que em miri al mirall i trobi en mi la transparència del vidre. Bec menys del que havia previst. De vegades amb un sol glob ja en tinc prou perquè el cor s'assereni i l'angoixa reculi fins a l'espatlla i s'hi enterri. A mesura que em recupero, tinc la sensació que la caiguda m'ha salvat. És com si la Victòria, en comptes d'estimar-me, m'hagués infectat. Com si l'amor fos una transmissió i no una creació. Aquest pensament em turmenta perquè m'exclou de l'amor i tanmateix tinc tentacions de trucar-la. He estat a punt de fer-ho 100 vegades, però llavors recordo l'ànsia amb què l'anava a trobar. La veig repenjada al portal, esperant-me amb la cara neta, maquillada i el cabell ben pentinat i la roba impecable. Tant era quina hora arribés, ella sempre era allà, acabada de rentar, amb els ulls vermells del sabó i els músculs descansats. L'amor la tornava curosa, la rehabilitava. Es preparava per a mi, preparava el seu aspecte i jo me la quedava. M'ofegava en el seu perfum, buscant sense parar, dins de la seva boca, al fons del seu petó. Aquell residu alcohòlic permanent, aquella bestreta que tant em calmava.
0: Fins aquí aquesta aproximació a la novel·la Peixos de la Eva Baltasar, editada per Club Editor. Mònica Mas Rubió, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, Oriol.
0: Bon cap de setmana i bona revetlla, eh?
1: Igualment per vosaltres.

La música dels suecs Rockset des de 1995, més de 30 anys ja aquesta cançó. June Afternoon, tarda de juny, ens va ideal pel moment en què ens trobem, i a les portes de, ja de l'estiu oficialment, que hi entrarem doncs aquest diumenge, diguem, amb una bona festa de calor, eh? Segons ens ha explicat el nostre meteoròleg aquesta setmana, Luismi, del meteoròleg de la xarxa. Ara mateix ens queden 10 minuts per arribar a les 11 del matí.

0: Arribat el moment de compartir dues biografies més de les 100 grans dones de la història. Aquest llibre de la Maria Àngels Cabré, editat fa pocs anys per l'editorial Cossetània. El mes de setembre encetàvem el curs entrevistant-la, precisament el primer divendres, i a partir d'aquí la companya Judit Herrera doncs ens ha anat fent el perfil biogràfic de dues dones cada setmana i ho seguirem fent fins a final de temporada. Què tal, Judit? Com estàs? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Oriol. Com cada setmana i seguint aquest magnífic llibre de la Maria Àngels Cabré, 100 grans dones de la història, avui us portaré unes pinzellades de lo que va fer Ángeles López de Ayala i també l'Àngela Graupera. Bé, doncs, comencem amb Ángeles López de Ayala. No sempre va haver-hi celebracions el 8 de març ni manifestacions feministes. De fet, es deu a Ángeles López de Ayala que el 10 de juliol de 1910, en plena canícula estival, tingués lloc la primera manifestació multitudinària de dones en defensa de la seva emancipació. Ella va ser-ne la impulsora. De fet, ella i les seves companyes van entregar al governador un manifest signat per 2.000 dones. Quin poder de convocatòria! Poques figures té el feminisme com aquesta icona del lliure pensament que mereix ser considerada la primera intel·lectual feminista de Catalunya per la feina que va fer en favor de l'emancipació de les dones. De jove, havia entrat com a novícia en un convent, però la vida religiosa no la va convèncer gens. Al contrari, va fer-li rebutjar la religió. Amiga de Ferrer i Guàrdia, va optar per defensar amb ímpetu el laïcisme i es va engrescar en el moviment per la creació d'escoles laiques que allunyessin els nens i les nenes de l'opressora doctrina catòlica. Republicana i també francmaçona, era sevillana i de bona família, però barcelonina d'adopció. A la ciutat comtal hi va arribar ja molt compromesa políticament, després d'haver viscut a Madrid i Santander. Juntament amb dues companyes de lluita, l'anarquista Teresa Claramunt i l'espiritista Amàlia Domingo, l'any 1892 va fundar al Raval la Societat Autònoma de Dones de Barcelona, que després dona lloc a la Societat Progressiva Femenina i que estava ubicada a Gràcia, sent el centre més rellevant del feminisme a Barcelona d'aquell canvi de segle. Derivada d'aquesta, també al barri de Gràcia va néixer l'Escola Progressiva Femenina. En plena restauració, urgia revisar les estructures polítiques, socials i culturals del país, també va fundar diverses publicacions per escampar així el seu pensament. El Progreso, El Gladiador, El Libertador i El Gladiador del Libre Pensamiento, que va ser l'òrgan de la Federació Lliure Pensadora de Barcelona. Políticament, Ángeles López de Ayala va ocupar un lloc important en els anomenats processos del Montjuïc, ja que va participar activament en els mítings perquè els processos fossin revisats. I, evidentment, el seu activisme va tenir conseqüències. 8 processos judicials, 3 temporades a la presó i un intent d'enverinament. I fins i tot 2 trets que van perforar-li el vestit. També li van incendiar la casa un cop. En els seus articles i conferències defensava la necessitat d'educar les dones, d'il·lustrar-les perquè la seva ignorància no frenés el progrés. Instruïu les dones i salvareu el món, deia. Sempre va denunciar les injustícies i es va posar al costat del més desvalgut i també sempre va defensar el dret de les dones. Però ho va fer sempre des d'un esperit dialogant, com ho demostra la secció Tribuna de Controvèrsia, que va encetar la revista El Gladiador, on recollia opinions a favor o en contra dels diversos assumptes a tractar. Com a autora va publicar contes, novel·les i obres de teatre, tot i que part de la seva producció literària s'ha perdut. Com a autora va publicar contes, novel·les i obres de teatre, tot i que part de la seva producció literària s'ha perdut.

0: Continuem ara amb Àngela Graupera. Per ser pionera fa falta gosadia, fa falta voler trepitjar allà on ningú no ho ha fet encara i no tenir por d'allò desconegut. I aquí tenim una barcelonina inquieta que no es queda a casa de braços plegats quan esclatà la Primera Guerra Mundial. Després d'haver obtingut el títol de practicant a l'Hospital Clínic a l'agost del 1914, Àngela Graupera marxà a Sèrbia, al cruent front dels Balcans, on va exercir d'infermera voluntària de la Creu Roja. De fet, ja acumulava certa experiència, ja que havia anat a fer d'infermera l'any 1909 a la Guerra de Melilla. Des de Sèrbia va fer el salt a Grècia, on es creu que es va quedar fins a l'any 1918. Aprofitant les seves habilitats literàries, Graupera es va dedicar a enviar cròniques dels horrors que veia al diari de Barcelona Les Notícies i, sense voler-ho, va esdevenir la primera corresponsal de guerra catalana, una feina tradicionalment masculina, un d'aquells territoris on no s'esperava que les dones volguessin entrar. Avui, reunits, els seus articles bèl·lics són un valuós testimoni de sang i barbàrie amb l'afegit de la inusual mirada femenina. De tornada de la Gran Guerra durant la dictadura de Primo de Rivera, s'exilià breument a Bèlgica, però quan va ser a Catalunya i fins a l'esclat de la Guerra Civil, exercí de periodista i conferenciant. En aquells anys, 20 i 30, estigué en contacte amb l'anarquisme i col·laborà amb els pares de Federica Montseny, Joan Montseny i Teresa Mañé, que dirigien una col·lecció que es deia La Novela Ideal, destinada a les classes populars. Graupera hi publicà algunes novel·les curtes que volien ajudar a empoderar les dones i contribuir a la transformació de les relacions entre homes i dones que llavors deixaven molt que desitjar. No parlem ni de dues ni de tres novel·les, sinó d'un munt de trames narratives en les quals hi havia una àmplia tipologia de dones, un ventall que reflecteix la realitat social de la seva època. Les seves novel·les porten títols com En busca de l'amor, Las rebeldes o La mujer que se vendió, i qüestionava els privilegis patriarcals i el lloc subsidiari en què es condenava llavors a les dones. En total va escriure una cinquantena de narracions, així com centenars d'articles, alguns apareguts a la revista Blanca. La seva abundant tasca periodística recull la seva militància en el pacifisme i en la defensa dels drets de les dones, inclòs el dret a sufragi, que aconseguí aquí amb la República. També es pot seguir la pista de la seva vinculació a tota una sèrie d'organitzacions polítiques i socials. Al principi la CNT i després la Unió Socialista de Catalunya, el Front Únic Esquerranista i el Comitè Femení de Reformes Socials. Graupera va presidir també l'Acadèmia de Sociologia, constituïda l'any 1932 i amb domicili al carrer dels Canvis Vells, número 6, que resulta que era l'adreça de la seva família. Tant en aquesta acadèmia com en altres iniciatives va col·laborar amb Regina Opisso, la germana del dibuixant. Per això les imaginem molt amigues. S'havia casat amb un empresari que tenia un negoci a Melilla i sembla que vivia de manera independent al marge del matrimoni, tot i que poc sabem de la seva vida privada. Acabada la guerra que enfrontava feixistes i republicans, Àngela Graupera va morir. Però ja feia uns anys que no se sabia res i el franquisme, com és evident, no va tenir cap interès a ressuscitar-la.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a la Judit Herrera, com sempre, per la seva col·laboració també amb el programa. La podeu escoltar avui a partir de les 5, amb els divendres faves tendres, fins les 9 del vespre. Ara ens aturem per escoltar les notícies d'aquesta hora, però de seguida tornem amb l'última hora del programa. Hem de fer balanç, farem balanç, vaja, d'aquest curs que deixem enrere ja pel que fa a l'aula d'extensió universitària. El Xavi García ens acompanyarà amb l'Espai Te'n Recordes i anirem cap a l'Alta Cerdanya per fer una excursió amb l'Héctor Zacarías. Tot això després de les notícies de les 11.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat aquest matí el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament el memoràndum que tots dos països ja havien subscrit per separat. L'acord inclou 14 punts, entre els quals la fi de les hostilitats durant 60 dies, l'aixecament del bloqueig naval a Hormuz, 300.000 milions de dòlars per la reconstrucció de l'Iran i també el compromís que té Iran dilueixi les seves reserves d'urani enriquit. I avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació, mentre que USTEC ha dit que sí que hi anirà. I jornades complicades pels bombers de la Generalitat, que amb les altes temperatures s'enfronten a diferents incendis simultanis. En aquests moments treballen per extingir diferents focs arreu de Catalunya. Es donen per estabilitzats però els incendis a Alella i l'Albi i estan controlats també els incendis d'Alfarràs, Arbeca i Talavera. Avui hi ha prop de 40 municipis en risc molt alt per risc d'incendi. I, de fet, el Servei Meteorològic de Catalunya emet per diumenge el primer avís de situació meteorològica de perill per calor de l'any. Tot i que la calor serà general a tot el país, a partir del cap de setmana les zones on es podrà superar el llindar seran les de l'interior, especialment a Ponent, on es preveu que s'arribi als 40 graus. Aquesta situació es podrà allargar com a mínim fins dimarts i tindrà el seu punt àlgid el dilluns. I els bombers han localitzat sense vida el jove de 20 anys d'Artés, desaparegut després de sortir a córrer ahir a la tarda. El cos s'ha trobat aquesta matinada en una zona propera a la Font de les Tàpies després d'un ampli dispositiu de recerca. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes de la mort. I una avaria en una canonada ha deixat sense aigua tot el municipi de la Bisbal d'Empordà. Els treballs de reparació es preveu que s'allarguin fins a mitja tarda i el subministrament es recuperarà de manera progressiva. El consistori ja ha advertit que la normalització completa del servei està prevista per dissabte al matí. I un home va resultar ferit ahir a la tarda a Vilafranca del Penedès després de calar-se foc al mig del carrer. L'individu, amb antecedents policials i també problemes psiquiàtrics, es va ruixar amb líquid inflamable i es va calar foc al carrer. L'individu va estar evacuat ràpidament en helicòpter medicalitzat a l'Hospital de la Vall d'Hebron. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Passen 3 minuts a les 11.
3: Informació local.
2: El Cineclub tanca la temporada demà amb l'última pel·lícula Todo lo que fuimos, un film del 2025 dirigit per Sherien Davis, que explica la situació d'una família a Cisjordània. De fet, la mare és la narradora i repassa els 70 anys, últims 70 anys d'història d'aquesta família amb tensions polítiques i emocionals. Un drama sobre el conflicte àrab-israelià que se situa des de la Nakba israeliana de l'any 1948 fins al 2020. La podeu veure demà a les 7 de la tarda al Teatre de la Penya. Entrades anticipades a Entràpolis o també les podeu comprar a la taquilla del teatre. Diumenge passa la tercera volta ciclista femenina per la vila, a 2:15 per la carretera. Ja una hora abans, des de 1:15, que hi haurà afectacions a la circulació i als accessos als guals, en concret al passeig del Terraplè, des del carrer Verdaguer fins a l'Avinguda Barcelona i a la carretera Avinguda València i Barcelona fins al carrer Llobregat. Diumenge, a partir de 1:15 i a 2:15 passa la volta ciclista femenina. Justament parlant de ciclisme, recordeu que podeu visitar Can Ametller l'exposició de quadres de Miguel Soro. Són 30 quadres de gran format amb imatges, amb pintures, amb ciclistes i moments del Tour de França. L'horari és de dimecres a divendres de 6 a 8. Demà dissabte, per exemple, l'horari és de 6:45 a 8:45 i diumenge al matí de 12:15 a 2. Diumenge, Enredat per la Discapacitat torna a organitzar la discoteca adaptada, el Ball en Party, amb l'animació del DJ Jambo Jambito, diumenge a la tarda de 5 a 7:45 al Bacus Molins, al carrer Foment. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Lozano del carrer Verdaguer 68.

0: Hola.
1: Hola.
2: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
3: La de fora.
4: La de dins.
2: La que escriu.
5: I la que parla.
6: I la que parla.
2: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
7: Els divendres, faves tendres.

0: Demana la teva cançó. Els divendres Faves Tendres
1: te la busca, te la troba, i te la posa.
0: Els divendres Faves Tendres amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
4: Cal Molí Jove, ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
5: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. I serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
4: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
5: Vine, xerrem i si vols apunta't al taller obert que farem cada mes.
4: T'esperem al Molí Jove.

0: Són les 11 del matí i 8 minuts. Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora. Com us explicàvem, l'aula d'extensió universitària de casa nostra va tancar ahir dijous el curs 2025-2026 amb la conferència El vi i la música, fonts de cultura mediterrània, amb un final de curs també a la mateixa Federació Obrera. I avui, doncs, passat aquest dia, volíem fer balanç de la temporada. I per això ens acompanyen aquí a l'estudi de Ràdio Molins de Rei el José Antonio Sánchez, que és el president de l'aula, i la Júlia Abós, que n'és la vicepresidenta. Què tal, Júlia? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia i bona hora. I José Antonio, bon dia i benvingut.
2: Bon dia i bona hora, Ril.
0: Tot bé?
1: Sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Bé.
1: Estem contents.
0: Com va anar ahir? M'han dit que molt bé, no?
1: Sí, ahir va anar molt bé.
0: Sí?
1: Sí, sí. Vam venir un
0: grup... Sí, ha costat una mica més el... Perfecte.
1: Vam venir un grup que ens va explicar al principi els orígens del vi i la música, i l'home està empenyat en dir que us ho demostraré, i ens ho va demostrar molt bé. Va començar per Egipte, per Grècia, per Roma, i les com ja componien coses a partir, sobretot, de que el Pitàgores va donar... va sentar les escales de les notes, val? Va fer-ho com un aparell, que era així de fusta, amb una corda sola, al mig tenia un altre tros de fusta, i ell anava movent i va fer les escales. O sigui que aquest home era un savi, perquè a part de fer tot el que sabem de matemàtiques, també feia coses de música, i es va inventar això. Després el nom de les notes ja va ser una altra persona, que no recordo el nom perquè no el conec. I, bueno, vull dir, no el havia sentit a dir mai, però sí. També ens va explicar l'origen d'això. Era un home grec, i molt bé. I ens anava explicant, i després amb una altra... noia que l'acompanyava, ens van fer com uns popurris de música d'aquestes mediterrànies antigues.
0: Molt bé.
1: Des de la jota, la rumba, i tots venien d'allà, tots venien de pobles molt antics. I grega, molt bé, molt maco.
0: I després, digues coses.
2: Sí, no, però jo crec que el millor d'ahir va ser el fi de festa.
0: Ah, això m'han dit.
2: Perquè, clar, nosaltres el contacte que tenim amb els socis,
0: sí,
2: de vegades és més si te'ls trobes pel carrer, que et diuen, ostres, que bé, que maco. Perquè, si no, el dia de les conferències, ells arriben a la seva hora, nosaltres estem amb el ponent, no tenim temps de parlar, i ahir... La veritat és que jo veig un moment que ja em posava vermell, perquè les felicitacions, veure lo feliç que és la gent venint a les conferències,
1: donant-lo les gràcies,
2: va ser inclús, a vegades deia, excessiu, no? Perquè moltes felicitats, moltes gràcies, no pareu, continueu. I clar, ja els hi expliquem que ja tenim tot el curs de l'any que ve tancat, i vam dir qui seria, qui obriria el curs l'any que ve, i es van quedar tots una mica de pedra.
0: Sí? Bé, ja ho explicarem, doncs.
2: Sí,
0: ja ho desvelarem. Si és que es pot desvelar.
2: Sí, sí, sí.
1: Ja,
2: ahir ho vam desvelar.
0: Sí?
2: Sí.
0: Val. Us volia preguntar per això diverses coses. Per exemple, heu acabat el trimestre molt musicals, no? Ara dèiem.
2: Sí.
0: No només ahir, sinó que heu parlat de Gaudí, la música, de Puccini. Això ha sigut...
2: De la Montserrat Caballé.
0: De Montserrat Caballé, efectivament.
1: Sí, però... ell vol dir que heu acabat.
0: Sí, sí, però bé,
1: sí, bueno, a part de que ens agrada molt la música de tots...
0: I tant, que es fa molt bé, això.
1: I a la gent també, doncs anàvem a fer dues al final, una del Puccini, que la va fer el Joan Vives, que també va estar molt bé, i després anàvem a fer aquest final de curs amb aquest conjunt. I llavors... ens van recordar o vam caure...
2: Sí, va dir, i no fareu
1: res
2: de Gaudí?
1: Del Gaudí, i llavors ens va oferir un conferenciant, que és un tio també molt vàlid, fer una conferència sobre Gaudí i la música, que és diferent una mica de Gaudí i l'arquitectura, no? Que ara que ho va fer lligar molt, i va ser molt, molt aclaridor, molt maco, perquè... tot el que hi ha d'instruments musicals, com han de vibrar això, com els cors i les campanes, els òrgans, i tot. En Gaudí es veu que tenia la música molt, molt, molt present.
0: Sí. Molt bé. Per tant, en total, sumant la d'ahir, el vi i la música, quantes activitats haureu fet durant aquest
2: 29
0: curs?
2: 29 activitats.
0: 29.
2: Que surt a una cada 9 dies.
1: Però entre les activitats hem fet alguna sortida.
2: Clar, sí. Activitats i sortides.
0: Sí. Activitats inclou tot.
2: Presentacions de llibres, tot, 29. Que hi ha socis que ens diuen, podríeu fer ja conferències un cop a la setmana?
1: No.
2: I, bueno, però després fas números i entre un cop a la setmana i un cop cada 9 dies no hi ha massa diferència. Clar.
1: No, a més, si poguéssim tenir més socis, que els tenim esperant...
0: Sí, aquest és un tema estrella.
1: Aquest és un tema molt punyent per nosaltres.
0: Doncs, ara mateix quants socis sou?
2: 152.
0: 152 socis.
1: Que fallen, tots no, sí, no, no, a l'hora no venen. Hi ha un 30% o així... de fallos de nets, de temps... De
2: metges, del que sigui.
1: De metges, com que som...
0: Que difícilment s'ajuntaran tots a una xerrada.
1: I a la llista d'espera en tenim 70 o 80, també.
2: Quasi 80.
1: Sí.
0: Quasi 80 persones.
2: I quan arribi setembre no vull ni pensar. Perquè al setembre hi ha un alut de gent que vol que es creu que podrà començar el curs. I...
1: Sí. Mentre no tinguem una altra cosa, ens sap molt de greu i a tots els hi hem de dir que no. Ahir encara rebíem a la nit demanda per ser soci. Uh-huh. I era una parella. I, clar, també tindríem més ingressos a la quota d'aquests socis que no poden entrar i llavors podríem potser fer més coses, però bueno, jo crec que...
0: Però el problema és l'espai on feu les xerrades, que...
2: És l'espai.
1: Doncs, no, sí,
0: hi ha un límit.
1: Sí.
0: No?
1: Un límit, sí.
2: A la FEDE 110 cadires.
0: Ja està, senzill com això.
2: Tens.
0: Heu explorat, hem de dir, no?
2: Sí.
0: Diverses altres possibilitats, però no han fructificat. No,
2: vam estar mirant els baixos de la biblioteca, però hi ha moltes exposicions i era difícil quadrar les nostres activitats i les que es fan als baixos de la biblioteca.
1: Mm-hmm. És que aquí Molins de Rei no es para,
0: No es para, no.
1: Hi ha moltes coses que es poden solapar, També hem preguntat a altres llocs privats o semiprivats, però no pot ser. Són molt cars.
0: Per tant, la perspectiva és continuar a la sala d'actes de la Federació.
2: Sí.
0: I aquesta llista d'espera... Només es mou si hi ha alguna baixa, entenc. Dels...
2: Sí, però clar, en 2 anys i mig hem tingut 10 baixes. 2 per defunció, 3 que no eren de Molins de Rei i altres 4 que, per les raons que siguin. Difícil.
0: Complicat, eh?
2: I molta gent que et truca per telèfon i expliques quina és la realitat i ja ni t'envien un correu per estar a la llista. Ja et diuen, això és que vol dir que estaré 6 anys esperant.
1: No sé, s'ha de morir molta gent, eh?
2: Sí.
0: Caram. Així, en línies generals, hem dit les estadístiques, però quin balanç en faríeu globalment d'aquest curs?
2: Jo crec que molt bo. De vegades, clar, nosaltres som part interessada, però al final de cada conferència els socis voten què els ha semblat, el tema i el ponent. Hem tingut 2 punxades, l'Eulàlia Vintró i la Maica Navarro. Però la mitja de totes les notes... és els temes un 9,1 sobre 10 i els ponents un 9. Hem tingut 2 que han tret un 9,9, 2 que han tret un 9,8, que això és dir, el 50%, normalment 60% dels que venen, els socis que venen, voten. Clar, això vol dir que 50 han votat un 10 i 5 o 6 han votat un 9. I això és el que ens dona... de que realment la gent està molt contenta de quina ha sigut la programació.
0: Vosaltres al final de cada xerrada o activitat el que feu és enviar una enquesta al grup de difusió de WhatsApp perquè els socis i socis valorin.
2: Votin el tema i el ponent.
0: Molt bé. Hem de dir que bàsicament heu fet les xerrades que són periodicitat quinzenal, però també algun acte obert, no? Més enllà dels socis i sòcies, i també sortides. De sortides quantes n'haureu fet?
2: 3.
0: 3, eh?
2: 2 de migdia i 1 de dia sencer.
0: Que es comenta que veu patir una mica de calor, no?
2: Una mica no.
1: Vam patir molta calor. Perquè
0: però el contingut, evidentment, és molt interessant.
1: Sí, la gent va sortir contenta.
0: Sí,
1: i, bueno, i nosaltres també. Molt interessant.
0: El recorregut, diguem, pels escenaris de la Batalla de l'Ebre.
1: De la Batalla de l'Ebre i la història de la lleva del Biberó.
0: Correcte.
1: i també havia vingut l'Assumpta Montellà, sí, una setmana abans, que és bastant especialista en això, i també vam tenir un guiatge d'unes persones que són dues persones.
0: Sí, que... no falla.
1: D'unes persones, però he volgut...
0: Sí, sí, sí, correcte, concretar-ho.
1: Concretar. Que són molt bones, també, que es diuen Terra Enllà i estan especialitzats en memòria històrica i això. I es fa estar molt bé, molt bé. El que passa

0: Oi que sí?
1: Jo a vegades dic que a la velocitat de les entrades del Bruce Springsteen. Hem tingut llistes d'esperes inclús per les sortides.
0: També, eh?
1: Sí, perquè les sortides que podem fer poden ser de 50 persones, perquè ja has de fer dos grups de 25 per anar a visitar l'Hospital Sant Pau, i de seguida s'omplen.
2: A més, també l'obrim, les fem obertes, primer el soci representa, i si queda lloc i tal, doncs poden venir amics o gent que està a la llista d'espera o algú molt interessat, també poden venir, eh? Tant les sortides d'un dia com les de migdia.
3: I d'actes oberts, més enllà estrictament dels socis i sòcies, al final n'heu pogut fer...
1: Vam fer la presentació del llibre del Toni Cruanyes.
3: El Toni Cruanyes, sí, correcte.
1: A la biblioteca, 160 persones, 164.
2: Que
1: adonidó. La Montse sí. Es porta molt bé amb nosaltres, perquè la capacitat de la biblioteca no són 160 persones.
3: La directora de la biblioteca, la Montse
1: sí.
3: Vega.
1: Sí. I alguna més hem fet a la biblioteca. Vam fer sí. també el pistolarisme a Barcelona.
3: Ah, sí, tant.
2: Del David Rebelles, que l'havien sí. tingut parlant de la maçoneria. I li va agradar tantíssim a la gent que
1: de vegades dius, nosaltres volem posar sempre temes molt variats, però a vegades dius, la maçoneria pot interessar?
2: No ho sabem.
1: No ho sabem, però clar, i ve el David Rebelles i fa que sigui la conferència més ben votada de totes les que havien fet amb aquell, fins a aquell moment.
2: Molt bo, molt bo, molt bo.
3: I també veuen a la Riera Bonet, em sembla, no? A...
2: Sí, a l'Aula Xerrada.
1: Lo de l'Aula als Barris.
3: L'Aula als Barris, sí. I... Això voleu seguir fent? No, o és complicat?
2: Tenim... És complicat.
1: Perquè no hi ha espais tampoc massa... La Riera Bonet sí, però per fer-la sempre a la Riera Bonet és el mateix que fer-la a la FEDE. Vam fer una xerrada sobre White City Story.
3: És veritat. Molt bé.
2: I
1: però
2: després
1: lo de l'Aula als Barris ho tenim que rumiar millor.
2: Sí, més. Perquè a vegades hem intentat fer... Però resulta que els dijous, que la nostra gent està molt... Si li canviem el dia, falla bastanta gent, eh? Llavors, aquí al barri de com es diu aquest barri?
1: Sí, no, que els centres cívics sí, tenen també molta programació.
2: I tenen molta programació, no tenen dies... I molts no són tampoc tan grans, no? I llavors tenim molts problemes. I molts, si anem als barris, alguns estan allunyats del centre, i no sabem si podrà venir massa gent o així. I la gent dels barris, si ho fem en un divendres, potser tampoc ve massa gent.
3: Va.
2: O sigui, ho hem de replantejar, però no sé sí. si ho podrem seguir fent.
3: I quan em dèieu que teniu pràcticament ja el curs que ve tancat, vol dir que treballeu amb molta antelació, no?
1: Sí, sí, sí.
2: Sí, sí? Mira, perquè la majoria de gent són gent que té molta feina.
3: Els conferenciants.
2: Sí, molts som professors d'universitat o... són gent i intentem que sigui gent sòlida, solvent i tal. Llavors, els hi enviem amb temps, primer perquè ho apuntin ja a l'agenda amb temps. Amb alguns els hi hem demanat amb un any vista. I després, perquè volem fer els cartells... els fullets, bueno, els sí. triptis aquells que donem i tal, amb temps, perquè el primer dia de curs ja puguem donar el que farem l'any que ve i així. Llavors això se'ls ha de demanar...
1: Sí, clar, amb més d'un any, perquè qui tancarà el curs l'any que ve, que serà per aquestes dates, ja fa un mes que el tenim tancat.
3: Caram, tu.
2: Sí.
3: Això es treballa amb molta antelació.
1: Sí, tots els temes tancats...
3: Sí.
1: I només falta una persona que ens ha d'enviar encara una... Però si no, tot...
3: Temes que surten de vosaltres, és a dir, o us ofereixen...
2: De tot, però
1: de més... Bàsicament que surten de nosaltres.
3: Sí, que ho decidiu, vaja.
2: Aquest de Gaudí sí que ens ho va oferir, sí. Vam dir, mira, sí. Està molt bé, ens havia passat. Però la majoria busquem nosaltres alguna cosa que pugui estar bé, que sigui variat, que potser ho hem vist a YouTube o una traula que ho fa bé i tal. I...
1: Nosaltres diria que escollim 30 temes...
3: Sí, feu una pluja d'idees de 30 temes?
1: Sí, normalment els escolleixo jo 30 temes i després a la Junta pues ens quedem amb 20, no? Però que siguin variats, que siguin... Que els has vist en altres aules, que els has vist en conferències a no sé on, que fas un seguiment d'ell per YouTube per veure com parla i no que vingui a donar una xerrada i quedis dormit. Però

0: Després, a part d'aquests 30, sempre hi ha algun... La Júlia, que és molt matemàtica, pues ha proposat un de matemàtiques per l'any que ve.
1: Clar, jo proposo ciències i matemàtiques i coses d'aquestes. I ells entrat... són d'història, més musicals, més d'història.
0: També ha entrat dins de la programació de l'any que ve.
2: Molt bé, sí. Molt bé. I aleshores, el curs que ve el començareu el dia...
1: 17.
0: 17 de setembre.
2: 17 de setembre. Molt bé. I deies que la gent s'havia quedat de pedra quan havíeu dit el nom.
0: Sí. Sí.
2: Perquè vindrà...
1: El Josep
0: molt
1: Rull.
0: Honorable Josep Rull, president del Parlament.
2: Molt honorable president del Parlament, a parlar de...
0: Del Parlament.
2: Ah, del Parlament, de la història,
0: sí,
2: del Parlament.
0: No volem que ni per un moment es cregui la gent que és un tema partidista.
2: Uh-huh.
0: Bé, el president del Parlament de
2: tots. De la institució.
0: Exacte. Sí,
1: sí. Ja li vam la carta que li vam escriure...
0: El 2 de març ja li vam escriure.
1: Ja li vam escriure.
0: La Júlia, que és de pluma fina, vam estar tots dos reunits i dèiem, aviam, què li podem dir, perquè no és...
1: No es pensi que som uns pilotes.
0: Una carta a un ponent, sí, normal, és el president del Parlament. Què podríem ressaltar? Som gent que hem viscut a la democràcia i a la dictadura, som gent que tenim una edat... Som gent que tenim encara ganes d'aprendre i la Júlia va posar-se massa a l'obra
1: i va sortir
0: una carta...
1: Va sortir maca.
0: Molt maca.
1: Però sobretot volíem dir que és la manera d'apropar la institució al poble, a gent gran. Intentarem que sigui oberta i que puguem tenir un lloc que hi pugui venir tothom que,
2: sí,
1: vulgui. I... Per apropar la institució a la gent i que la gent també aprengui, sigui del partit que sigui, aprengui com funciona allò, que s'apropi amb les autoritats, és una cosa... I quan la vam enviar vam dir, ja veurem.
0: Sí, bueno, vam enviar pensant que rebríem la resposta de l'agenda del president, està molt atapeïda, moltes gràcies,
2: sí,
0: bla, bla, bla, bla, bla. Però quan portaven 4 o 5 dies, vam dir... Potser que truquem i així ja ens ho traiem de sobre i busquem un altre. I va trucar la Júlia a la secretària i...
1: A la secretària del Rull. Que el primer dia no va costar, anar a arribar fins allà.
0: Sí. Però va ser trucar-la i sabia perfectament qui érem, quin correu havíem enviat, i ens va donar esperança, va dir, però fins al mes de juny no podrem dir res. I ara fa 10 dies que vam rebre la confirmació.
1: I vam tornar a recordar que ja és el juny, que com ho teniu... I ens va dir, ara li dic. I ens ho va dir aquell mateix dia.
0: Sí.
1: Sí.
2: Molt bé. Per tant, inauguració del curs 26-27, 17 de setembre, amb el president del Parlament,
0: sí,
2: Josep Rull.
0: Hem rebut un oferiment de l'Ajuntament de fer-ho,
2: sí,
0: a la Penny.
2: Sí.
0: Amb la qual la faríem oberta a tothom.
2: D'acord.
0: I que podria assistir moltíssima més gent que si la fem a la FEDE.
2: Això ja es confirmarà o pràcticament segur?
0: Confirmarà. La confirmació, sí, sí, sí, encara no la tenim.
2: D'acord. I a partir d'aquí ja començarà la dinàmica quinzenal, eh?
0: Sí.
1: Sí.
2: Molt bé,
1: amb
2: aquests 20.
0: Quinzenal que després, com cada any, acabarem,
2: sí,
0: afegint alguna cosa més al mig per actualitat, pel que sigui. Vull dir, igual aquest any ja teníem la programació feta i vam ficar allò del tram i l'extrema dreta. Perquè al final resulta que és cada 15 dies, però trobes un mes que és cada dijous.
2: Sí, d'acord. L'equip que conformeu l'aula, Júlia, el José Antonio, tenim a Lluís Carrasco, no?
0: I hem tingut dues incorporacions,
2: sí,
0: aquest any que ens feien molta falta. L'Aurora Sánchez i la Dolors Pedrols.
2: Sí, per tant sou 5 l'equip?
1: No.
0: Més.
2: Ja no tens el canal o què?
0: Sí, sí, sí,
1: sí,
0: sí,
1: tenim el canal, sí.
2: El Ramon.
0: Sí. D'acord. I el Carles Bartra, que és el tresorer.
1: Ah,
0: molt
1: sí,
0: bé.
1: També tenim el Bartra, que ara s'han anat a viure de fora de Molins, i ens ajuda sobretot amb les coses de diners i tal, les factures, però no tenim tot
2: el que volem. I per gestionar tot això us heu de trobar molt sovint?
1: Cada setmana.
0: Cada setmana, eh? Sí, ara agafarem un temps de vacances.
2: Sí, però si no, cada setmana us trobeu a la federació?
0: Quasi cada 15 dies.
1: Sí, quan, ens trobem a la federació.
0: Quan tenim, clar, conferència, quedem... Igual una hora i mitja abans,
2: sí,
0: per polir algun tema, però sí.
2: Molt bé. Si algú es vol adreçar a vosaltres, teniu el correu, no?, que és el,
0: sí,
2: la via més fàcil.
0: aulaunimolins@gmail.com.
2: Molt bé. aulaunimolins@gmail.com. Fantàstic. Alguna cosa més que vulgueu afegir?
0: No.
2: abans de tancar.
0: Que avui tenim encara la xispa d'ahir de la quantitat de felicitacions que vam rebre, que després ho comentàvem, era... però sí, sí.
1: I a vegades hem comentat que la gent que es va apuntar bastant massivament al primer dia... Bueno, és després de la conferència del
0: Xavier Albertí.
1: Del Xavier Albertí, que va ser boníssima, doncs es va apuntar molta gent. I no tenien ni idea de qui érem. Bueno, potser ens coneixen alguns, o no, però no tenien ni idea de lo que faríem. Si seria bo, seria coses que no... tal. I aquesta gent són d'agrair, perquè van apostar per nosaltres. I després ja de seguida va venir molta més gent. Però al principi de tot... quan encara la conferència no tenia... sí que la conferència, l'aula, tenia una definició concreta, els estatuts i tal, però bueno, la gent no ho sabia, el que volien fer i tal. I la veritat, estem contents de tota aquesta gent que ens ha recolzat des del primer dia.
0: Sí, podríem dir que l'aula és un projecte ja consolidat, a Molins.
2: Molt bé. Molt bé, doncs enhorabona per la feina i ara descansar una miqueta, això sí, eh?
1: Val, moltes gràcies.
2: A José Antonio Sánchez i Júlia Bosch, moltes gràcies.
1: A tu.
0: Moltes gràcies a tu.
2: Bon estiu.
1: Adéu, bon estiu.
2: Que vagi bé. Els Catarres ens canten Diamants i de seguida tornem amb el Xavi García.

0: semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants. Són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.
1: La música dels Catarres amb aquesta cançó Diamants, que ens ha situat ja a pràcticament 4 minuts per sobre 2:15.

0: Te'n recordes l'espai que compartim amb el Xavi García? Què tal, Xavi? Com estàs? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bon dia, bona hora.
1: Bon dia, bona hora.
0: Per abocar aquest passat.
1: Sí.
0: Des d'un punt de vista nostàlgic.
1: Sí.
0: Però
1: sí.
0: També...
1: Bueno, el passat sempre és nostàlgic.
0: Sempre ho és.
1: Això que diuen, qualsevol tipus passado fue mejor.
0: Sí, tu creus que sí?
1: Bueno, és que el cervell té la sort
0: clar
1: de borrar lo dolent i quedar-se
0: sí
1: molt. Per això el temps tot ho cures, per això, perquè el propi cervell per descansar mentalment. Anem borrant. Home, hi ha coses que són imborrables,
0: sí,
1: no? El problema és aquelles petites coses que ens posen de mal humor o que ens amarguen un dilluns o un dimecres, no? Ho anem perdent. I moltes vegades els problemes que abans vèiem com absolutament infranquejables, després ja ni te'n recordes.
0: I nosaltres el que volem és recordar...
1: En recordar lo bo.
0: El... Exacte.
1: Recordar-lo. Encara sí que va bé de quan en quan recordar-lo dolent perquè no se'l ni passa, però bàsicament lo bo.
0: I és, avui ens vols portar...
1: Sí, els basars del port, tu.
0: Els basars del port.
1: Que va ser una cosa que hi havia moltíssima gent que anava, se n'anava els caps de setmana, a més, i era molt peculiar. Tot això ha desaparegut, òbviament, però anem per passos, si et sembla. Primer posarem una música que
0: sí
1: ambienti una mica el que és el va món del basar.
0: Atenció.
1: Basar occidental, eh?
0: Sí, sí, sí, sí. Que hi ha molts matisos amb l'oriental,
1: sí,
0: eh?
1: Imagina't un diumenge al dematí,
0: sí,
1: aquesta música et lleves, et dutxes, esmorzes, agafes el 600, que era el cotxe de l'època, estem parlant dels anys 60, i et presentes allà als ports de Barcelona. I allà aquells porxos que hi havia, allà els set portes i tot allò, era un cúmul de botigues absolutament plenes de gent que compraven perquè tenien la sensació de que allà les coses eren molt més econòmiques, molt més barates, no?
0: Important però, el que dius, la sensació.
1: La sensació, no tenia per què ser. Allà venien de tot, des de petits electrodomèstics, tecnologia punta de l'època, que, bueno, li faltava bastanta punta, però bueno, i després es venien joies, es venien rellotges, es venien discos, es venien de tot, no? Jo recordo que diguin del basar, és que jo volia comprar un disc dels Beatles, quan era petit, home, hauria tindre, doncs, res, als 60, doncs, hauria tindre res, un barrec. I me'n recordo que mons pares van dir, escolta, si et vols comprar un disc, bueno, jo no tenia calés, anirem, com hem d'anar a comprar, no sé què, el basar del porc, allà n'hi ha ni tu... Del porc, no, del port, va si tu mires. I em vaig comprar el primer disc dels Beatles allà, però tenia una certa nostàlgia, i a més a l'alçada que jo tenia, que no devia fer ni mig metro en aquell moment, doncs ho veia tot immens, no? Després, ara, quan passes i no hi ha cap botiga, veus que no era tan gran. Home, les arcades són grans.
0: Sí.
1: Però no era un espai tan gran, en definitiva eren dos carrers. Passa que semblaven dos grans avingudes, no? Si anem per passos, si et sembla, una mica ordenadets,
0: dins
1: aquest espai caòtic, el terme bazar es refereix principalment a un mercat públic. Un bazar és un mercat públic, sobretot té tradició a l'Orient Mitjà i al nord d'Àfrica, Podríem dir que és un lloc on hi ha tot de tentes, o esparades, o espais, que venen productes molt variats, de fet, la paraula bazar es diu bazar, que ve de Pèrsia, és una paraula persa, que avui en dia Pèrsia saps que és on hi ha tot el dia.
0: Sí, Iran.
1: A Iran. I vol dir lugar de venta o lugar de los precios. Atenció. Les botigues tenen un treball. El concepte bazar ja la barateja. És una mica com a l'outlet d'ara, no? Dius, posa un outlet, dius, és més barat, no? Que no tenia per què ser així, Independentment del context que pugui donar aquesta paraula, evidentment poden haver molts matisos dins del que és un bazar, no? Hi ha el mercat tradicional, que Orient, o nord de l'Àfrica, que és el que diem, és un espai normalment tapat, cobert, perquè hi ha mercats que són oberts a l'aire lliure, aquests són tapats, i tenen quantitat de petits llocs, tendes i tot això. Per exemple, el Gran Bazar d'Estambul, o el de Teheran. Jo he estat al bazar, jo he estat a Estambul, jo he estat al bazar de les espècies, el tal. Perquè et facis una idea de lo caòtic que és. Aquest era molt senzill, el d'aquí el port, en dos carrers. Jo vaig anar a una botiga i em vaig comprar no recordo què. I vaig dir, mira, en compraré un altre. Quan vaig tornar l'endemà, no el vaig trobar. Imagina't lo caòtic que arriba a ser un bazar d'aquests, no?
0: Molt famós, també, no? Aquest d'Istambul.
1: Molt famós. I us ho recomano, que si aneu a Estambul, aneu a les espècies i a l'altre, no? I al gran bazar, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, el tipus de comerç a Occident es coneix com a basar establiments, sobretot, avui en dia, xinesos.
0: Efectivament.
1: Els xinesos han capitalitzat la paraula basar, que és persa, que no té res a veure amb la Xina, però vol dir que hi ha de tot. O sigui, en lloc de ser botigues que hi ha de tot, moltes botigues, és una botiga que té moltes coses de tot, no? Bàsicament són els xinesos, no ho tinc que explicar, ja ho sabeu, el que hi ha. Després també, alguns països com Amèrica Llatina, per exemple, un basar és una... Es diu Kermes, és una fira de venda d'objectes i sobretot són socials. O sigui, el concepte del bazar allà és unes parades, anem a dir, socials, que tu el que compres té un transfons per un ONG o pel que sigui, no? Bueno, el bazar nostre que avui volem parlar i volem o rememorarem o recordarem és un bazar d'aquests que ja us dic, els que estaven al port, oi? I que moltíssima gent, deia això, agafava el 600 o el 4x4, també era un bon cotxe aquell, o fossin el que fossin, i se n'anaven allà bàsicament perquè tenien aquesta sensació de que era un estalvi, no? Mm-hmm. Es diu bazar perquè l'origen d'aquí, els primers, igual que ara hi ha molts pakistanis, sobretot en el món de l'alimentació, el seu lloc de port tenia els clients autòctons, però també tenia els mariners que venien de moltes nacionalitats. I ho trobàvem una mica com a Andorra. Pels mariners, quan venien aquí, era com a Andorra, aquest lloc en concret, no? I per què? Perquè moltes botigues, que eren regentades per gent d'aquí, però moltíssimes, a l'origen, era pakistaní. Curiosament, el temps va i torna. Estàs d'acord o no?
0: Sí, sí, i tant.
1: Aleshores, per això ve el concepte de bazar, que era, sí, per nosaltres era molt... com molt raro, vale? Mm-hmm. Bazar, no se sonava, i en canvi ara doncs s'assembla,
0: sí, molt quotidià,
1: molt freqüent, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, el bazar del port de Barcelona, que estava, pues, sí, per ubicant-se una miqueta, eren dos carrers que estaven sota aquells porxos immensos on hi ha el restaurant Set Portes, per exemple.
0: Correcte.
1: Doncs allà s'ajuntaven moltes botigues molt diferents. Els bazars del port de Barcelona també s'havien conegut com los bazares del faro, perquè si sabeu, a Barcelona, de les primeres construccions que van haver al port era un far, no? Eren bazares del faro, no perquè hi hagués una companyia, una botiga que es digués el faro, sinó que eren bazares del faro, encara que tothom deia els bazars del port. Era un, va ser un primer eix comercial, de fet. Vull dir, va ser un pioner, això, va ser un centre, un eix comercial. Doncs, sobretot estava especialitat, anem a dir, amb l'electrònica d'aquell temps. Allà podies comprar aquests Casios que eren digitals, o aquelles calculadores tan complicades que hi havien, o podies comprar transistors, ràdios... Tot aquest món tenien la sensació que aquesta tecnologia, doncs, dels anys 60, tenien preus competitius i estava, bàsicament, entre la plaça Palau i el Port Vell. No hi havia més, eh? No era un mercadillo. És diferent, el mercadillo munten parades, allò eren botigues que tancaven amb la persiana.
0: Mercadillo, encants, són el que tenim avui, per exemple, amb Molins de Rei.
1: Exactament, un dia podem parlar dels encants.
0: D'acord.
1: Bueno, els bazars d'electrònica que hi havia per allà, doncs, sobretot es concentraven en aquesta zona, eren botigues molt expertes en això, en sabia, o sigui, no ho sabien vendre molt bé, i els barcelonins anaven allà a comprar televisors, consoles, equips de so, connectors, antenes per la tele, imagineu-vos, aquella època de les antenes, no recordeu? Que jo era el desgraciat de casa que tenia que aguantar l'antena tota l'emissió. No te lluguis, queda't quiet, a vegades no podia ni mirar, no? Era tremendo, eh?
0: Altres temps.
1: Exacte. I tenien uns preus molt competitius vers, sí, les botigues de les regions, no? Per exemple, hi ha el Mercat Port Antic ara, que és un mercadillo, ja no és el bazar, que està especialitat en antiguitat, col·leccionisme militar, que paren una miqueta davant de les golondrines. Això no té res a veure amb el que estem parlant, no ens confonguem, no és allò. El port... la història que té aquesta tradició comercial reflexa dues coses. Primer, que és una ciutat amb claríssimament de port. Les ciutats de port són molt diferents de les que no tenen port. Per tant, hi havia internacionalitat, hi havia gent. I per un altre cantó, també hi havia el com diria jo, el barceloní, que té tradició comercial, i allà veia que podia tindre un bon lloc de venda, no? Port de Barcelona, aquest bazar del port de Barcelona, doncs tenia totes les edats, és a dir, allà el públic no era gent gran, però tu, per exemple, vas al mercat ara, o al mercat no, a la fira del llibre, o dels llibres, o dels encants, o digue-li com vulgui, del mercat de Sant Antoni, que es venen llibres de segona mà i tot això, no era aquest l'estil, eh? L'estil era... De fet, havien fet en un carrer el que avui en dia és un centre comercial. Oi?
0: Sí.
1: Menjar no n'hi havia. Uh-huh. Però si hi havia parades de gelat i et podies fotre un Frankfurt si volies, la cosa era avançada. Però bàsicament la gent anava a comprar allò. Allà es va vendre una de les ventes rècord, que també podem fer un dia un record, una de les ventes rècords del Port de Barcelona eren unes medalles d'or que es van posar molt de moda, que eren la medalla de la madre i la medalla de l'amor. Què et sona això?
0: No em sona de res. Sí. Atenció, la medalla...
1: La medalla de l'amor, que sí? regalaven molt els marits a les senyores, bàsicament, era una medalla que tenia com una espècie de aliances o dos tortolets i tal, d'or, i portava una inscripció que deia «Más que ayer y menos que mañana».
0: Brutal.
1: Era la frase de «T'estimo més que ahir
0: sí.
1: i menys que demà». Era una frase... Bueno, moltes senyores tenien la medalla de l'amor i era un regal perquè aquell que no tenia masses idees podia fer-ho i quedaves bé. Després hi havia el dia de la madre... que era una medalla que li donaven a la mama, no? A les mares. Quan eren mares se'ls regalava. Allà es compraven anells de comunió, cadenes d'or, de tot, un bazar. No? Era curiós perquè no hi havia ni un sol robatori. Curiós. O sigui, en un lloc d'aquells de molta gent i tal, no hi havia ni carteristes, ni hi havia res. Hi havia gent normal, quan dic normal vull dir dins la llei, que anaven a comprar i s'ho passaven la mort de bé. Clar, recordar per allà productes, doncs et recorda, per exemple, que allà podies trobar coses. Si ara poguéssim anar, trobaríem coses que avui no trobem. Està ple d'un tant recordes vivent, no? Hi havia unes ràdios, per exemple, que ens deien Vanguard, que era la famosa Vanguard, que eren unes ràdios, uns transistors, que anaven forrats amb pell, tu, amb cuiro. Ara no es veu, això. Eren ràdios que eren marrons, amb cuiro, tenien uns auriculars pollosos i bàsicament servien per escoltar el futbol o perquè es fessin companyia. Hi havia neveres, per exemple, d'una marca que ja no es veu, o bastant difícil de trobar, eren neveres que es deien Endesa. Endesa, com la companyia elèctrica.
0: Sí.
1: I també hi havia, productes que avui en dia no hi ha. Per exemple, es venien molt pianillos, també. Aquests òrgans petits que, que toques de petitó, doncs en venien molts. Però el gran èxit d'aquest bazar és que primerament la gent es distreia mirant. Naixia un consumisme brutal. Pensa que als anys 60 es venia d'una misèria tan gran, tan sumament gran, que va començar una mica allò de tindre el cotxet, el que podia, a lo millor un petit terrenet, és a dir, la gent podia comprar-se un piset. Era una època de bonança econòmica, o més que de bonança, d'obertura econòmica. I en conseqüència tots aquests productes que ens agradaven tindre, que ens donaven estatus, o sigui, treure un transistor enforrat amb pell de cuiro, eres un tio, vamos, a la part, no? Es venien unes càmeres de fotos que ja han desaparegut, que molta gent tenia, que es deien Berlisa, que era una màquina que ja semblava una càmera de fotos, de veritat, també, òbviament, forrada amb una tapa de cuiro marrón, I els discos. Tu podies anar i comprar discos i hi havia... No és que tinguéssim molts discos, perquè aquí la censura també actuava, però com el port arribava gent pels vaixells i portaven coses, doncs podies trobar discos que no trobessis a altres llocs, no? Hi havia també venedors que no tenien la paradeta, que hi existien, que era gent que estava pel carrer i et venia tabac ros de contrabando, o et venien, doncs jo què sé, mil coses. Des de roba, medalles de l'amor, medalles de la madre, transistors... L'important era que aquell diumenge et llevaves, te n'anaves amb el cotxe allà, compraves, els ulls se t'obrien perquè descobries, per exemple, un mini pimer, que no sabies ni el que era... I amb la compra feta i amb la bossa ben content, el típic després era anar a prop de la Barceloneta o per allà, que era bastant a prop, a fer el vermutet. Que bàsicament el vermut era un vermut amb una oliva dintre, amb sifon, amb algun platet d'olives, i el que tenia més calés, unes escopinyes. I això ens feia feliços. Per tant, tant de bo tornessin aquells bazars, saps per què? Per la innocència que teníem cots i les ganes que teníem de provar coses noves, i semblava que érem feliços. Per què? Perquè sortíem d'una misèria i començàvem a veure una miqueta la llum.
0: Xavi García, moltíssimes gràcies.
1: A tots vosaltres.
0: Bon cap de setmana.
1: Igualment.
0: Que vagi molt bé.
1: Adéu-siau.
0: Ens queden 11 minuts i mig per arribar a les 12 del migdia.

0: Camins, aquest espai que compartim amb l'Héctor Zacarías. Què tal, Héctor? Bon dia.
1: Bon dia, com va això?
0: Com va la calor?
1: Molta calor.
0: Molta, eh?
1: Molta calor. I això és així fins demà passat, no? Fins diumenge, em sembla.
0: Sí, segurament. Sí, de fet, en augment, em sembla.
1: Sí, terrible.
0: Per això, potser el que ens proposes avui...
1: Sí.
0: En certa manera aniria bé, de fer...
1: Bé, sí, però és una excursió de molt alta muntanya.
0: Veus?
1: Ara, també és veritat, com que és de molt alta muntanya, ombres poques.
0: Poques.
1: Matinem.
0: Perquè, ben bé, alta muntanya pot ser en molts llocs.
1: Sí.
0: On anirem aquesta setmana?
1: Anirem a la Cerdanya.
0: Sí?
1: Sí. La Cerdanya, no ho sé, de vegades la gent té com sentiments contradictoris.
0: A mi em passa molt sovint.
1: Sí.
0: Perquè la trobo molt bonica.
1: Sí.
0: Em produeix molta calma.
1: Sí.
0: Però...
1: Sí, clar,
0: hi ha molta gent...
1: De vegades hi ha un ambient...
0: No, i no l'ambient no acaba de ser...
1: Sí, no, i també hi ha gent que va per allà com no sé, com per territori conquerit, no?
0: Sí,
1: és una mica...
0: molt postureig.
1: Sí. De tota manera, nosaltres anirem a l'Alta Cerdanya.
0: D'acord.
1: O sigui, que seria la Cerdanya que, malauradament, es va perdre després del Tractat dels Pirineus.
0: Per tant, oficialment, diguem, en sí, territori francès.
1: Fa un mal, això, però sí.
0: Sí.
1: Alta Cerdanya.
0: Molt bé. Les...

0: Què estem escoltant?
1: Mira, aquest, la cançó és una cançó tradicional.
0: Sí.
1: Potser, potser la, algú dels que ens escolta l'havia sentit en la versió del Xesco Boix,
0: gran
1: Les
0: Xesco
1: noies
0: Boix
1: de la Cerdanya.
0: Sí.
1: Això és Les Nines de la Cerdanya. I qui canta és Gerard Jaquet, que és també un català del nord, i qui toca aquests instrumentets de joguina és en Pascal Comalada, que és de Ceret, Pascal Comalada.
0: Interessant, Ceret, una vila...
1: Perdona, o sigui, jo sempre que puc torno a Ceret.
0: I el museu que tenen està molt bé, també.
1: Sí, sí, sí. El, i mira, et recomano, ja que estem en aquesta tessitura,
0: sí,
1: La vida de Manolo, d'en Pla, que és sobre el Manolo Huguer, perquè Manolo Huguer va estar un temps a Ceret treballant, també un temps a, allà a Prats de Molló, i de fet hi ha moltes peces de Manolo aquí al Museu d'Art Contemporani de Ceret.
0: Doncs ho tindrem molt en compte.
1: Bé, doncs això, Pascal Comalada és d'allà. I, escolta'm, la mare de Pascal Comalada és una... Era una expertíssima cuinera i una gastrònoma. Té una pila de llibres publicats sobre cuina de, catalana del nord, diguem-ne. Però bé, això, que anem a la Cerdanya.
0: A veure, situem la sortida, doncs, l'excursió.
1: Sí, anem al límit de la Cerdanya, ben bé al límit. Per què? Perquè és el port de Pimorent. De fet, allà la gent de Porter, s'ha dit Porter amb vocal oberta, en diu el port, simplement. Però és el port de Pimorent, que és el que separa l'Alta Cerdanya de l'Arieja, és a dir, el que era fins al Tractat dels Pirineus, 1659, el Principat de Catalunya, del Regne de França. Després ja sabem que un tros de la Cerdanya, tot el Rosselló, el Capcí, tot això va passar al Regne de França, però bé, és ben bé al límit. De fet, allà a Portè hi ha una torre, si puges amb el cotxe o amb el tren que surt de la Torre de Carol i se'n va cap a Tolosa, passes pel costat d'una torre que li diuen la Torre Cerdana, que és la primera fortificació que hi havia baixant del port, és a dir, la primera fortificació per defensar-se dels francesos.
0: Molt bé.
1: Bé, doncs anem al port de Pimorent. I al port de Pimorent hi ha les ruïnes d'un hotel... Aquestes coses així com decadents, antigues...
0: Ens agraden.
1: Ens agraden. Bueno, a mi m'agraden molt.
0: Sí.
1: I és un hotel d'aquests fets d'albeus, d'estil principi de segle XX, de quan fer turisme en cotxe era una heroïcitat i s'escalfava el cotxe. I hi ha un hotel molt, molt gran allà, just al port, a 1.900 metres d'altitud, que va estar abandonat molt de temps i finalment s'hi va calar foc fa uns anys i ara està, doncs, ruïnós. Bé, doncs allò, allà mateix és el port i aquí és on comença la nostra ruta.
0: D'acord. Per tant, hem d'arribar amb cotxe o tren fins a...
1: Aviam, amb tren no, amb tren quedes a baix,
0: doncs...
1: a Porter o a l'Hospitalet prop d'Andorra. Aquí, per pujar dalt, aviam, pots fer la caminada fins a Pimorent des de Porter, és una tirada, i si no, amb el cotxe fins aquí al coll. De fet, no fins al coll, perquè just aquí al coll surt a mà dreta una pista que està bastant bé. Amb un cotxe normal pots fer ben bé un quilòmetre i mig. Si ets una mica més valent, pots pujar una mica més amunt. Jo recomano que feu aquest primer quilòmetre, que hi ha uns prats molt guapos, que normalment, si aneu ara a aquesta època de l'any o a l'estiu, hi haurà bestiar, i deixeu el cotxe allà.
0: Per tant, estarem a prop també d'Andorra?
1: Sí. Mira, de fet, el port, no sé si teniu el mapa al cap,
0: sí,
1: mirant cap al nord, a l'esquerra és Andorra,
0: sí.
1: Sí, a la dreta és Catalunya Nord, és Pirineus Orientals, que ara estan en procés de canviar el nom o no, i cap al davant hi hauria el departament de l'Arieja.
0: Veurem el Carlit des d'allà?
1: No veurem el Carlit, però gairebé.
0: Val.
1: O sigui, sí que veiem un cim del... Sí que veiem el massís del Carlit, perquè veurem el que és un cim que li diuen Puig Pedrós de l'Anús, que és del massís del Carlit. Sí que el veurem.
0: Molt bé.
1: Val. Doncs això, comencem...
0: Jo estic a Porter.
1: Sí. Comencem a pujar per aquesta pista, això li diuen la Coma d'en Garcia, va seguint,
0: sí,
1: un riu. Aquí ja no hi ha arbres, hi ha algun pi negre de tant en tant, prats alpins. En aquesta època de l'any està molt bé, perquè ja saps que just a la primavera en els prats alpins comencen a sortir flors, i fa molt bonic, perquè tens els prats, però és tot de flors allà, de coloraines diverses.
0: Compte amb aquella lila, no? Que no...
1: Sí, exacte, la xuclau és la Tora Blava.
0: La Tora Blava,
1: sí, sí. No. És molt bonica, però que no us agafi allò el rampell de xuclar-la, perquè morireu entre terribles dolors.
0: Hi ha estanys per allà dalt?
1: Hi ha dos estanys, i és on anem.
0: D'acord.
1: Anirem a veure. L'objectiu principal és l'estany de la Coma d'Or. Potser, dius, ostres, jo vaig amb canalla petita o no vull caminar tant, hi ha un altre, que és la bassa d'en Mercader, que també és molt bonic i molt aïllat, i aquí no trobareu ningú, que també és interessant. Jo proposo que pugem fins a l'estany de la Coma d'Or, i després baixant, si ens veiem valents, doncs ens allarguem, ens desviem una mica fins a la bassa aquesta d'en Mercader.
0: Molt bé.
1: El camí no és perdedor, de fet, anem seguint aquesta pista, algun tram la pista fa algun revolt, nosaltres podem travessar pel mig, pel Corriol, i aleshores arribarem fins a la Portella d'en Garcia. El que hem anat seguint és el rec d'en Garcia, que és aquest riu que baixa per aquesta coma, és com a mi molta gràcia que es digui d'en Garcia.
0: Sí.
1: Però bé, es diu així, aleshores arribes a dalt a la Portella de d'en Garcia, i des d'aquí pràcticament ja veus l'estany de la Coma d'Or, i vas baixant, vas flanquejant i arribes a aquest estany que és molt bonic. És un estany d'aquests d'origen glacial. Ara, no sé si ho he dit bé, glacial tinc dubte, bé, d'això, del gel, eh? Amb una cubeta d'aquestes d'origen de glacera, que fa molt bonic. I des d'aquí veus, des de l'estany no tant, però sí des de la Portella, que et deia, des d'aquesta Portella d'en Garcia es veu els cims d'Andorra, de la banda del Pas de la Casa, de Grau Roig. Després es veu el massís del Carlit, com dèiem, el Puig Pedrós de l'Anós, alguns cims de la zona de l'Arieja. En fi, les vistes molt, molt boniques.
0: Que bé.
1: Aviam, és veritat, comences a caminar 2.000 metres, per tant, les temperatures no seran altes, però el sol sí.
0: I picarà.
1: I picarà, per tant, gorra i crema solar, matineu, eh? Però, vaja, és un paisatge molt bonic. I aleshores, deia, quan baixeu, abans, de fet, quan tu puges, hi ha un moment que vas seguint la pista s'acaba, i aleshores ja només hi ha el Corriol, i aleshores, just en aquest punt, si reculem cap a, diguem-ne, en direcció nord, hi ha un corriolet molt petit que ens porta a la bassa aquesta que et deia d'en Mercader, que és un... es diu bassa, però és un estany bastant bonic, i molt amagat, no es veu des de baix. Però val la pena. De fet, quan baixeu des d'aquí dalt, des de la Portella d'en Garcia, el veureu. O sigui que llavors és més fàcil d'encarar el camí cap allà. Us heu de desviar per arribar fins a aquesta bassa un quart d'hora, 20 minuts, però val la pena. Mira, l'últim cop que hi vaig anar més, hi havia uns tios que havien muntat... Saps allò de l'Slackline? Allò que fan equilibri sobre una cinta, diguem, una cinta que deu fer potser 10-15 centímetres d'ample, que és tensa, i aleshores fan com si fos semblant a una corda fluixa. Doncs aquí, a la bassa aquesta d'en Garcia, n'havien muntat un parell que travessaven tot l'estany. Igual eren 50-60 metres de llarg i a una alçada considerable. Es poden veure marmotes. De fet, jo l'última vegada no vam veure les marmotes perquè hi havia aquests tios fent molt de soroll, penjant-se per sobre de la cinta aquesta, però sí que la sentíem. Si esteu atents, per tant, marmotes. Per descomptat, totes les floretes, per descomptat, els ocells típics de l'alta muntanya. És una excursió molt bonica, de veritat. Hem d'anar més a la Catalunya Nord.
0: Quants quilòmetres faríem en total,
1: mira,
0: aproximadament?
1: Mira, això, si fem les dues, els dos estanys, això són 11-12 quilòmetres. Hi ha una mica desnivell, potser són... no arriba, potser 500 quilòmetres de... 500 metres de desnivell, però baix és una cosa que es pot fer, vull dir que matinant, com qui diu, podries arribar a dinar...
0: Per tant, vol dir que ja hauríem d'estar per allà,
1: Sí, home, i aleshores te'n pots anar a dinar, ja que...
0: Mira,
1: això que fem nosaltres...
0: Recomanació culinària.
1: Xe Planes, Casa Planes, Sallagosa, espectacular.
0: Sallagosa.
1: Perdona, crec que el millor suflé que he menjat a la meva vida és aquí, a Xe Planes.
0: Molt
1: bé. I parla en català, a més.
0: Molt bé.
1: Cosa que no ens hauria de sorprendre perquè som a Catalunya Nord.
0: Però ja saps que
1: però
0: a la pràctica...
1: Vegades, sí, a la pràctica...
0: Pot sorprendre, sí. Molt bé, alguna recomanació més?
1: No, de moment no. Encara ens queden 3 o 4 setmanes i encara podem... Fes alguna demanda, alguna comarca que t'interessi particularment.
0: Ara fora del micròfon t'ho comento.
1: D'acord,
0: sí?
1: Doncs ja està, ho deixem aquí.
0: Ja et vaig dir que també la Cerdanya em semblava molt interessant, i Andorra.
1: Sí, Andorra.
0: Et vaig dir també alguna proposta, diguem, illenca.
1: Sí, ostres, és veritat, al final és que...
0: Això sí que t'ho havia dit.
1: Clar, sí, és un cop
0: Menorca,
1: a la setmana, ho heu de...
0: Sí.
1: D'acord, va, ho intentarem.
0: Ja està, ni fora de micròfon, ja t'ho he dit ara.
1: Vinga.
0: Héctor Zacarías, moltes gràcies, bon cap de setmana.
1: Igualment.
0: I bona revetlla, eh?
1: Ah, sí, és veritat.
0: Sí.
1: Vinga.
0: Fins aquí, doncs, el bon dia i bona hora d'aquest divendres 19 de juny. Us hem acompanyat la Eli Arjona, el Roger Tuset, la Sílvia Artés i un servidor, l'Oriol Romeu. Ara la Sílvia entra amb l'informatiu Molins de Rei al dia i a partir d'aquí la resta de programació d'avui, de dissabte i de diumenge. Bon cap de setmana, fins dilluns a les 8.
2: Molins de Rei al dia. Resum de la setmana amb Sílvia Artés.

0: Bon dia, avui fem el resum informatiu de la setmana. Ens posem al dia de diversos temes que han estat notícia, com la reforma d'una part del Parc de la Mariona, que s'ha anunciat aquesta setmana, escoltarem el que es farà, i també l'opinió del portaveu d'Ara Molins, que ha manifestat aquest matí el Bon Dia i Bona Hora. També novetats al voltant de la climatització al mercat municipal, la licitació està en marxa i l'alcalde deia doncs, les mesures alternatives que posaran aquest estiu en cas que no s'arribi a temps, també la licitació del cementiri i en àmbit més social destaquem altres propostes com per exemple la proposta gastronòmica que comença avui, el Tapa Tour, l'aula d'extensió universitària que ha fet balanç de la temporada, avui es presenta una novel·la d'un autor molinenc, el Cineclub també tanca demà la temporada amb una projecció de cinema al voltant del conflicte àrab-israelià i també la molinenca Mònica Usart ha rebut el primer premi de comunicació científica de Ràdio Associació. En esport, acaba de la temporada la Lliga i la part competitiva, tots els clubs i entitats esportives es preparen per començar els campus d'estiu, els casals d'estiu, la majoria a partir del 29 de juny. Doncs aquests són els principals continguts informatius d'avui divendres 19 de juny. Comencem. Comencem amb la informació de servei, com sempre, la mateixa tònica que els últims dies, fa sol, una mica d'airet, cel clar o mig enteranyinat en alguns moments i temperatures altes ja a aquesta hora, ara mateix 29 graus, ens marca el termòmetre a l'exterior de la ràdio. Anem a veure com ha d'evolucionar el temps aquest cap de setmana, sembla que ve més calor encara, doncs el Lluís Mipérez del Servei Meteorològic de la Xarxa ens ho explica, bon dia.
1: Bon dia. Gran part d'aquest divendres vindrà marcat per l'aixafogó, vindrà marcat pel sol, una mica tèrbol, si de cas, per núvols prims i polsim en suspensió, i també per aquesta temperatura, ja diem, més aviat elevada. Tornarem a fregar els 31-32 graus de màxim en alguns indrets, sobretot del Vallès, a prop del mar, 27-28 graus, però ja diem, amb una miqueta més d'humitat que no pas els últims dies. Cap de setmana que es presenta també força calorós. De fet, el diumenge la temperatura, en algun cas, arribarà a fregar els 40 graus, sobretot al centre del Baix Llobregat i al Vallès Occidental. Això el diumenge, i sempre a la tarda, les nits també molt enganxoses, i si de cas, amb alguna gotellada de fang, una altra vegada a la nit de dissabte a diumenge.
0: Gràcies. I pel que fa al transport públic, hi ha incidències amb serveis alterats, per exemple, Rodalies a la R1, hi ha retards que poden superar els 20 minuts per un robatori de coure entre el Clot i Sant Adrià de Besòs, i al metro a Barcelona, la línia al Barcelona i l'àrea metropolitana, a la L5 del metro no hi ha servei entre les estacions Maragall i Horta. La resta de transport públic de l'àrea metropolitana, en principi, funciona amb normalitat. Acabem amb la farmàcia de guàrdia, com sempre. Avui és la Lozano, del carrer Verdaguer 68. Aquesta setmana s'ha presentat el projecte de reforma del Parc de la Mariona. S'actuarà a la zona de gespa que hi ha entre el carrer Menéndez Pelayo i la carretera. Són 3.500 metres quadrats d'espai obert. La intenció és crear-hi una gran zona amb jocs infantils per diverses edats i també jocs de diferents tipologies. L'àrea metropolitana és qui ha fet el projecte i l'ha vingut a explicar i ens deien que donava resposta a la demanda de l'Ajuntament perquè era un espai, de fet és un espai infrautilitzat per part de la ciutat en aquest espai del Parc de la Mariona, que recordem fa 25 anys ja que es va inaugurar, és el més gran de la vila i aquest espai concret no té un ús social i li cal una remodelació, ho deia l'alcalde Xavi Paz.
2: Zona verda més gran del poble i és la zona verda que ens desincentiva més anar-la a visitar. Perquè, malauradament, el comentari generalitzat era que l'ús incívic d'uns quants propietaris dels gossos feia que aquesta zona de gespa no convidés a ser visitada i a ser gaudida pel conjunt de les famílies de Molins de Rei. Això, conjuntament amb la demanda de tenir una zona infantil de grans dimensions, doncs va comportar que anéssim a parlar amb el que són els gestors d'aquesta àrea, que és l'àrea metropolitana de Barcelona.
0: I des de l'àrea metropolitana s'ha explicat el projecte i com s'actuarà la zona per tal que quedi sent una gran zona de jocs infantils amb estructures diverses pensades per una franja d'edats variada. S'ha dissenyat perquè estigui tot integrat, connectat amb un espai central de trobada per no separar per edats. La intenció és que sigui un espai únic de reunió i de trobada dels infants i joves i també dels adults. Joan García és el cap de projectes de l'àrea metropolitana.
3: Hi haurà jocs pels nens de 0 anys fins als 14. Això que aconseguim, que no hi hagi segregació. és un dels punts importants de la inclusivitat. Un altre punt important és la varietat, ja no dels jocs infantils, que és evident, no?, sinó també de la tipologia. És a dir, que hi hagi tipus, diferents tipus de trepa, de deslliçament, de giratoris, etc. I dins d'aquesta tipologia, un dels punts importants de la inclusivitat, evidentment, és l'existència de jocs accessibles. És molt important que hi hagi varietat de materials, de colors, d'elements. Això ho aconseguim barrejant jocs de fusta, jocs metàl·lics, també amb els paviments.
0: També s'ampliarà la zona de lleure per a gossos que hi ha allà al costat, a la zona que serà 5 vegades més gran del que hi ha ara, i també separaran un espai per gossos grans i un altre per gossos petits. L'obra començarà el primer trimestre de l'any que ve. El pressupost total és de 700.000 euros. L'àrea metropolitana en paga 150.000 i l'Ajuntament 550.000. D'aquests, 468.000 venen de l'aportació que fa cada mandat l'àrea metropolitana per inversions al municipi, i l'Ajuntament ha de ser dels 2 milions i escaig, doncs, dedicar aquests 468.000 a pagar aquesta obra, i la resta de fons propis directament o d'endeutament seran 80.000 euros més que haurà de posar l'Ajuntament. Avui hem fet una valoració amb Ara Molins. Aquest grup municipal ha posat sobre la taula la seguretat a la zona, perquè hi ha hagut incidents per botellot i actes vandàlics en aquesta zona del Parc de la Mariona les nits dels caps de setmana, de forma reiterada des de fa ja. Per això ha recordat el portaveu que ells van fer una proposta per tancar una part del parc. Ho ha explicat Ramon Sánchez, portaveu d'Ara Molins.
4: Nosaltres apostàvem per un parc que estigués tancat, que durant unes hores, les hores que decideix el consistori, doncs aquell recinte roman tancat. I, per tant, es garanteix la seguretat que allà no passarà res. Això que és una aposta, en el pressupost 2023, doncs vàrem arribar a un acord amb l'equip de govern per estudiar com fer que aquest espai sigui més segur, sigui més viable, i que, per tant, que hi hagi un estudi que certifiqui si la millor opció és tancar-ho tot, si tancar-ho parcialment, de veure com garantim que aquest espai sigui el més segur possible. És evident que, tal com està ara, no ho garanteix.
0: Doncs la proposta d'Ara Molins és plantejar aquest tancament total o parcial d'alguna zona del parc, però el projecte que s'ha presentat no inclou cap tipus de tancament. I el mercat municipal ha continuat sent notícia aquesta setmana. L'alcalde hi explicava que tenen solucions alternatives per climatitzar el mercat fins que no es faci l'obra de renovació. La licitació està oberta, es tanca el proper 27 de juny, que és el període perquè es presentin empreses candidates a fer aquesta obra de renovació de tot el sistema de climatització, i que està pressupostada en 250.000 euros. L'alcalde deia que es reunirà, ahir de fet va anunciar que es reuniria amb els paradistes, encara no ha transcendit la reunió, però ens va dir que els explicaria quina era la situació, que també va avançar ahir aquí a la vila. Va dir que aplicaran mesures alternatives a partir de la setmana que ve fins que no es pugui fer l'obra per canviar la climatització. Un cop tancat el concurs, va dir que s'haurà de veure quins són els tempos per adjudicar l'actuació i veure quan es podrà fer l'obra. En parlava l'alcalde Xavi Paz.
5: A veure com ens funciona la màquina alternativa, sí. Com podem fer aquest canvi. Aquí segurament, si ens funciona, el canvi l'haurem de fer ja passat l'estiu. Si funciona, si no, haurem d'accelerar, però és el que estem plantejant. I per tant, ara, quan tinguem l'adjudicatari, és quan també tenim màxim nivell de coneixement de l'adjudicatari quin treball planteja, no? Això ens passa a la via pública. Quan fas una obra, fins que no tens l'empresa, aquella empresa planteja, doncs, un calendari d'obres, unes afectacions als veïns o no, i per tant és quan podem donar l'explicació definitiva.
0: I en aquest tema, el portaveu de l'Aire ha dit aquesta setmana que lamenta que l'Ajuntament va tard per renovar aquest aire condicionat al mercat. Es recorda, doncs, que els paradistes ja fa temps que es queixen. L'aire es va espatllar l'any passat, però ja feia anys enrere, daten 6 anys, els paradistes que van fer un comunicat que ja tenien problemes amb l'aire condicionat. Doncs el portaveu de l'Aire Molins, Marc López, ha dit que van tard.
6: Jo crec que anem una mica tard, o anem justos de tempos. Llavors jo crec que aquest estiu em sembla a mi que el mercat tornarà a patir una mica. Però bueno, sí, és veritat que s'estan intentant fent coses, però jo crec que anem sempre una mica justos de temps. A mi el que em sorprèn és que portem ja molt de temps així, que un any més, pues, arribem a aquestes alçades i ens torni a enganxar. Ja dic, se'ns tornin a enganxar els dics.
0: I Esquerra Republicana, en la mateixa línia, lamentava que el govern actuï quan hi ha queixes reiterades sobre un tema. Creu que s'està actuant com a conseqüència de demandes, reclamacions o denúncies repetides i quan es posen sobre la taula com una situació extrema. Posava com a exemples demandes, per exemple, de les obres de manteniment a les escoles, les protestes dels mateixos paradistes del mercat o la denúncia del sindicat majoritari de l'Ajuntament a Inspecció de Treball per deficiències en temes de prevenció de riscos laborals. La portaveu d'Esquerra deia que alguna cosa falla si no s'actua fins que hi ha queixes contundents. Marta Espona.
7: Que s'hagi d'arribar a aquest extrem de la queixa per part del sindicat perquè doncs es posin al dia una sèrie de condicions totalment òbvies i ja no legals, sinó que és que són condicions mínimes de seguretat en el treball, doncs si hem d'esperar que un sindicat es queixi i ho faci públic, doncs em sembla que també és com una mica trist. I és el mateix que vam comentar també amb el manteniment de les escoles.
0: És la portaveu d'Esquerra, lamentant doncs, que el govern municipal actuï només quan hi ha queixes i situacions extremes. I encara parlant de l'Ajuntament, s'ha obert a concurs públic la gestió del cementiri. Fins ara, de fet ara encara, hi ha un treballador municipal al cementiri que suplien quan hi havia pics de feina amb la brigada municipal o amb contractacions externes. El portaveu dels comuns i membre del govern, Lucas Ferro, ha explicat aquesta setmana que consideren que és un model de gestió amb limitacions i per això fan una licitació que integra tots els serveis funeraris, també de consergeria, vigilància, jardineria, neteja, seguretat a l'espai i serveis administratius per poder donar un millor servei global. Ja s'ha publicat la licitació, és de 410.000 euros per 3 anys amb l'opció de prorrogar-ho a un any més. I a banda d'aquesta qüestió del cementiri, també hem sabut que 21 famílies de la vila s'han quedat, de moment, sense plaça a les escoles bressol públiques. S'han publicat ja les llistes, aquesta setmana ha començat la matrícula a les escoles bressol pel curs que ve, i aquest any recordem que hi ha hagut canvis al reglament perquè l'Ajuntament ha donat prioritat a les famílies de la vila. Tot i així, han quedat infants fora, 5 a infantil 0 i 16 a infantil 1. Per altra banda, hi ha 6 vacants a infantil 2. També hi ha demanda de fora de la vila, que no ha tingut plaça, en concret 4 a infantil 0, 10 a infantil 1, però en tot cas es prioritzen les places pels locals. Des de l'Ajuntament veuran com es soluciona, esperen poder assumir o resoldre la demanda les properes setmanes, i el regidor recordava que el curs passat a la preinscripció hi van quedar 60 famílies fora davant de les 21 d'aquest any. Ens ha explicat que les properes setmanes esperen poder assumir la demanda local.
8: Quan hagi passat aquest procés entre la preinscripció i la formalització de matrícules, valorarem el final de places. Acostumem a tenir bastantes renúncies en aquest procés. És veritat també que fins ara era un procés, diguem, sotmès a l'antiga assignació de places, que per tant hi havia més gent de fora de Molins, més tendència a renunciar si t'havia tocat plaça al teu municipi, però en tot cas en les properes dues setmanes valorarem fins a la Comissió de Garanties del juliol quantes places realment ens manquen, si és que ens en manquen per aquest curs.
0: I per l'altra banda, encara parlant d'educació i de millores, després de les demandes fetes per molts centres educatius de la vila, aquest estiu s'actualitzaran tots els sistemes elèctrics de les escoles, es revisaran les teulades, els sistemes d'alarma i començaran les obres als patis d'infantil de les escoles, Pont de la Cadena i el Palau. La substitució de caldera s'haurà de fer de cara a l'any que ve durant el període de vacances de Setmana Santa. També s'ha fet aquests dies, l'Ajuntament ha publicat un banner al voltant de la revetlla, i ha cridat també a fer una revetlla respectuosa, la responsabilitat col·lectiva es demana des de l'Ajuntament i el respecte mutu cap a la resta de persones, perquè hi ha diversitat de situacions que envolten la població i no tothom viu la revetlla de la mateixa manera. L'Ajuntament insisteix en que el soroll intens o sobtat, per exemple, de petards pot afectar a infants, gent gran, gent amb trastorns de l'espectre autista o altres situacions d'hipersensibilitat sensorial, així com també, per exemple, persones que tenen condicions de salut doncs, complicades. Els animals de companyia també poden patir episodis d'angoixa per aquests sorolls. L'Ajuntament, per tant, apel·la al civisme i al respecte a la ciutadania en el marc de la revetlla. S'ha publicat un ban on es recomana que l'ús de petards i altres articles pirotècnics ha de respectar uns horaris. Els dies previs a la revetlla només es poden tirar petards entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre. El dia de la Rebella, dimarts que ve, es poden començar a tirar petards a les 5 de la tarda i fins a les 3 de la matinada, només en aquesta franja horària, perquè fora d'aquests horaris recomanen que no es faci ús de material pirotècnic. I també justament s'ha fet la reunió de coordinació del dispositiu de seguretat de la Rebella. La Guàrdia Urbana desplegarà 4 binomis policials destinats a la zona urbana, 3 i 4 als barris de muntanya. També l'Ajuntament ha donat llum verda a 7 rebetlles populars que tindran l'horari fixat de finalització a les 4 de la matinada, menys la festa dels focs de Sant Joan, que es farà a la plaça de l'Església, que en aquest cas es podrà allargar fins a les 6 del matí. S'habilitarà un punt lila també a la zona propera a aquesta festa dels focs de Sant Joan per evitar possibles situacions de violència masclista o LGTBI-fòbica, i també hi haurà presència de protecció civil que formarà part del dispositiu preventiu de la rebetlla. I la Guàrdia Urbana, que s'ha coordinat, també es coordinarà, de fet, durant la rebetlla amb els Mossos d'Esquadra. I abans de continuar destacant altres notícies, també un apunt, perquè aquesta setmana hem conegut l'informe mensual de l'atur registrat a la comarca i a la nostra població, amb data 31 de maig. A nivell general, l'atur baixa al Baix Llobregat durant el mes de maig. La taxa d'atur ara se situa al 7,2%, que està per sota de la resta d'àmbits territorials i del conjunt de Catalunya. Aquí a la vila, ara mateix hi ha 866 persones aturades. És un 6,1% d'atur. Recordem que és atur registrat, són les persones que estan apuntades al SOC, a l'Oficina d'Ocupació de Catalunya. Hi ha gent que no té feina i que no hi està inscrita. Tenim només les dades de les persones inscrites. 6,1% d'atur aquí a la vila i, com és habitual, està per sota del Baix Llobregat, que és d'un 7,2, o a Catalunya un 7,5. Per tant, una mica més d'un punt per sota de la mitjana. I a la comarca, on hi ha més atur? Doncs al Prat de Llobregat, amb 2.749 persones aturades, un 8,4% per sobre també de la mitjana en aquest cas, i la població que té menys atur és Sant Esteve de Rovires, amb només 206 persones, això és un 4,4% d'atur. Avui comença la campanya gastronòmica Tapa Tour Molins. És nova perquè està vinculada al Tour de França. Habitualment aquesta campanya gastronòmica amb tapes dins del Molins Bé de Gust es feia a la tardor, i enguany s'ha avançat ara a la primavera, coincidint amb la prèvia, amb els actes previs al pas del Tour de França per la vila. Per això se li diu Tapa Tour. Comença avui i s'acabarà el 5 de juliol, que és quan passaran els ciclistes per la vila, i consisteix en que els establiments participants ofereixen una tapa amb una beguda que costa entre 6 i 8 euros, i totes les tapes tenen un nom relacionat amb el món del ciclisme. Hi participen 26 establiments que estan identificats amb el logo que s'ha fet pel Tour. Carme Madurell és la regidora de Comerç i Turisme i ens ha explicat en què consisteix aquesta nova campanya.
9: S'han fet, doncs, això, uns mapes indicant on estan aquests restaurants o aquests punts d'alimentació, i hi ha una fotografia amb cada tapa, doncs, que d'alguna manera s'han inventat per relacionar, doncs, el Tour, posant-hi un nom relacionat amb el ciclisme, i, doncs, evidentment, doncs, que fos una tapa, doncs, que fos atractiva, no? És una proposta diferent del que s'havia fet fins ara. Tothom que li vingui de gust es pugui anar passejant per la vila i pugui anar descobrint moltes vegades aquests llocs, establiments que no estan a l'entorn nostre. No? El que volem és que es coneguin tots els espais.
0: Hi participen bars, restaurants, establiments de menjar preparat, forns, pastisseries i també una xurreria. En total, 26 establiments.

0: també els temes que es trien per les xerrades reben un nou. Ara mateix són 152 persones sòcies, tenen gairebé 80 persones en llista d'espera. No poden ampliar el total de socis perquè allò quan es fan les conferències és a la Federació Obrera i l'aforament no es pot ampliar. Només quan fan xerrades o conferències a la sala d'actes de la biblioteca es pot obrir a més gent. Justament, no poder tenir més socis és un dels temes que els preocupa.
1: Si poguéssim tenir més socis, que els tenim esperant, aquest és un tema molt punyent. De la llista d'espera en tenim 70 o 80, també.
2: Quasi 80.
1: Sí.
2: I quan arribi setembre no vull ni pensar. Perquè al setembre hi ha un alut de gent que es creu que es podrà començar el curs. I...
1: Sí. Mentre no tinguem una altra cosa, ens sap molt de greu i a tots els hi hem de dir que no.
0: Doncs era Antoni López i la Júlia, membres de l'Aula d'Extensió Universitària. A final de curs, doncs, el 17 de setembre, després de les vacances d'estiu, el 17 de setembre, hi tornen, començarà una nova temporada, un nou curs, amb una xerrada del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ens han avançat, que si poden, intentaran que sigui oberta a tothom. Avui es presenta la darrera novel·la del molinenc José Antonio Agudo. Zekeli és el títol d'aquesta novel·la de misteri i intriga ambientada a Londres victorià del 1888. L'autor ha publicat tres novel·les, un relat i un poemari. L'obra la va començar a escriure el 2017, abans de la publicació de l'anterior novel·la Làgrimes de celofán. Aquest text és diferent de la resta. Són més thrillers psicològics els anteriors i en aquest cas amb el tema del vampirisme s'allunya una mica de la trajectòria literària que ha tingut fins ara. Ell mateix ens ha parlat del tema de fons d'aquesta novel·la que presenta avui José Antonio Agudo.
3: El llibre en realitat és, no només es parla de vampirs, no? Que el vampir, sota el meu concepte, es converteix com el catalitzador de que passés tot allò monstruós, no? Però és com una metàfora, no? De lo que realment crec que va passar allà, no? Que és un assassí que va tenir el recolzament de molts poders dintre de la societat victoriana, no? Poders econòmics, poders polítics, són, diguem-ne, és un compendi de situacions que van envoltar aquest fenomen del destripador.
0: Doncs la presentació es farà avui a la biblioteca a 6:45 i l'entrada és lliure.
4: You don't know very much about us. I must tell you why we are here. Maybe somewhere there is the pain we went through. I'm here to tell you who is my son.
0: El Cineclub programa Todo lo que fuimos, una pel·lícula del 2025 dirigida per Xerien Davis, que explica la història, comença amb una protesta a Cisjordània, un adolescent palestí es veu implicat en un conflicte que sacseja la vida de tota la seva família. La mare commocionada narra la història familiar que va estar tres generacions al llarg de 70 anys. És un drama sobre el conflicte àrab-israelià que se situa a la Nakba israeliana, comença l'any 1948 fins al 2020. Pep Bergada és del Cineclub i ens ha parlat de la pel·lícula.
5: Va una mica endavant i enrere, diferents èpoques, però va explicant tota la trajectòria de la família i tota la trajectòria del país, com ha anat evolucionant la situació política en aquella zona, a través doncs, de les vivències d'aquesta família que els hi va passant tot. O sigui, tot el que ha passat allà ho veiem a través doncs, de les circumstàncies que passa aquesta família. Amb tot això, evidentment, hi ha una reflexió política i una explicació d'una situació molt conflictiva políticament, però hi ha també, doncs, clar, tota l'explicació de com ho viu la família.
0: Doncs la pel·lícula la podreu veure demà dissabte a les 7 de la tarda a la Penny, entrades anticipades a Intràpolis. La física i meteoròloga Mònica Usart, molinenca, rebrà primer premi de comunicació científica de ràdio a Associació Memorial Prat de Saba. És física i meteoròloga i rebrà aquest premi. Ho ha decidit el jurat per unanimitat i ha valorat la tasca divulgativa a través de diversos formats i mitjans amb l'ús planer que fa Usart de la llengua catalana. El lliurament del premi es farà l'1 de juliol a Vic, a Mònica Usart, que fa difusió de temes científics i meteorològics a RAC1 i a RAC105, també a la tele, i ha publicat també llibres per infants i adults, ha fet conferències i tallers i

0: assegura el jurat a buscar noves fórmules de divulgació com l'analítica de cançons que esmenten algun tema meteorològic. Mònica Usart ha explicat a Ràdio Molins de Rei que ara la feina dels meteoròlegs és més divulgativa pels nous fenòmens, sovint vinculats al canvi climàtic, i per això cal explicar-ho, adaptar-se i fer servir un llenguatge planer i no tècnic per arribar, fer arribar bé el missatge a la gent.
1: Anem entrant com cada vegada més a casa la gent, no? Per què? Perquè entrem a les tertúlies, passen situacions extremes, sigui una dana, sigui una sequera, sigui una gran ventada, que nosaltres hem d'entrar i explicar a la gent què està passant, o el simple fet del canvi climàtic, no? Que ja té moltes arestes que també ens toca explicar. Aleshores, entre tots, jo crec que entre els que ens dediquem a això i els periodistes que ens envolten, hem hagut d'acabar doncs, desenvolupant aquest tipus de missatge més planer, perquè era l'única manera de fer entendre a la gent el que estava passant, no?
0: Doncs aquest premi, Mònica Usart, el rebrà, com dèiem, el proper 1 de juliol. És un premi que valora i reconeix a persones o iniciatives que destaquen per la seva divulgació i excel·lència comunicativa en català a l'hora d'explicar fenòmens meteorològics o científics al gran públic. El Club d'Handbol ha començat la temporada d'Handbol Platja. Aquest any tenen equips mixtes a la vi i masculins i femenins a infantil, cadet i juvenil. Ja fa una setmana que han començat el Tour català. Aquest cap de setmana el Club de la Vila ha participat aquest passat cap de setmana a un torneig organitzat per la Federació Espanyola. Ens en parlava David Martínez, president del club.
2: Aquest cap de setmana hem fet l'Arena 1000 de Vilanova i la Geltrú, que aquest és un torneig de la Federació Espanyola que entra dintre del seu tour i que dona accés al Campionat d'Espanya de l'Aredo, a Cantàbria. Hem tingut sort, la veritat, hem competit i al moment tenim l'infantil femení, l'infantil masculí i el juvenil femení, en aquest cas classificats per al Campionat d'Espanya ja per classificació directa d'aquest torneig. Que ha sigut un cap de setmana bonic, també intens, perquè aquests tornejos comencen ja el divendres al matí. De moment ja podem començar a preparar i a pensar com fem l'expedició.
0: S'han classificat, doncs, aquests equips per al Campionat d'Espanya de clubs, que serà la primera setmana d'agost. I aquest cap de setmana tenen torneig d'Handbol Platja a Gavà i a nivell social faran també el sopar de final de temporada demà al pati de l'escola al Palau. També final de curs pel club de judo en acabar la competició amb el campionat cadet. Van fer un tercer lloc a infantil i van assolir dues medalles d'or, una de plata i dos bronzes, i també el campionat benjamí han fet dos tercers llocs. A finals de maig van portar un equip a la Vila Copa Catalunya per equips i van quedar primers per clubs, que ha estat tota una fita pel club de judo. Daniel Pavón és el responsable i ha fet una valoració de la temporada.
3: Nosaltres tenim dos tipus d'ensenyament, l'alumne que vol aprendre judo però no vol competir i l'alumne que vol competir, i cadascú té un assoliment d'objectius diferents. I aquest any ens hem vist que alumnes que no volien competir han competit, i amb la base que s'hi ha estat donant durant aquests anys, doncs han aconseguit podis a nivell de Catalunya.
0: A partir de la setmana que ve comencen els casals d'estiu al matí i tecnificació a les tardes. I el club de bàsquet, que fa el sopar de final de temporada demà, és l'activitat més important de la temporada. Hi haurà tots els membres del club i les famílies. Hi haurà una festa amb reconeixements i un sopar, una trobada de germanor de cluenda de la temporada. Òscar Bonet és el president del club de bàsquet.
4: Que és l'acte més important de representació social del club, on el que fem és celebrar que hem acabat la temporada. El que fem és donar trofeus a tots els jugadors i jugadores. També es demana als entrenadors que nomenin un jugador o jugadora que hagi tingut una actitud especial dintre l'equip. No necessàriament té que haver estat el millor jugador, la millor jugadora.
0: Doncs demà fan el sopar nit de bàsquet al pati de l'escola Madurell com a cluenda, i la setmana que ve, el 25 de juny, comencen el campus d'estiu. I l'Atlètic Ingresa, que també està preparant el seu campus d'estiu un cop acabada la temporada competitiva, faran el campus a la zona esportiva Ricard Ginavereda a partir del 29 de juny. Es farà durant 5 setmanes, s'adreça a infants nascuts entre el 2012 i el 2021, l'horari és de 9 a 2, i hi ha també l'opció de servei d'acollida al matí, a la tarda o i servei de menjador que faran a l'escola Pont de la Cadena, un campus obert a tots els nens i nenes que vulguin practicar futbol i també activitats de lleure diverses que faran cada setmana. Les inscripcions estan obertes i les podeu fer a les oficines del club de la zona esportiva Ricard Ginebreda. Res més per part nostra. Gràcies per seguir-nos i esperem que passeu un bon cap de setmana. Fins dilluns.

0: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.

0: benvingudes i benvinguts. Un divendres més parlem de còmics a Ràdio Molins de Rei. Gràcies per acompanyar-nos en aquest passeig que ens agrada fer pel món dels TVOs, les historietes, les novel·les gràfiques o, com també se'l coneix, el nou art. El control d'aquest reguitzell de botons i fitxes i peces i tal que hi ha aquí darrere i pistes i tot de està l'Eli Arjona, gràcies a ella que ens sentim com ens cal que ens sentim. I amb ella comencem el 35è episodi de la temporada i ho fem a punt per parlar amb un autor amb qui teníem moltes ganes de parlar. De fet, el vam temptar farà un parell d'anys ja, un parell de salons del còmic, per una proposta que inicialment es publicava com a trilogia i que finalment, després d'un periple que ara suposo ho descobrirem, apareix encertadament com un integral, publicat per Norma Editorial, en el que és la seva primera obra com a autor total. La seva, si més no, la seva primera obra llarga. Parlem d'Aprendiz de Cuervo i tenim el seu autor al telèfon. Dani, molt benvingut.
1: Hola, gràcies.
0: Un plaer tenir-te aquí i amb moltes ganes de parlar amb tu d'aquesta obra. Així que gràcies per atendre la trucada i permetre'ns de parlar de còmics i d'aquesta obra amb tu.
1: Gràcies a vosaltres, que guai.
0: Molt bé, doncs. Ara faig aquell moment que dius, bueno, els autors i les autores que convidem no us cal, perquè fem una mica de repàs de la biografia, però sí que ens agrada posar en context per qui pugui no conèixer-vos, que en el teu cas segurament és poca gent, però també és veritat que ens escolta gent que potser no són lectors habituals de còmic i, per tant, ens agrada posar en context. El Daniel de Amo Fajol, que signa artísticament com Danire, és autor de còmics i il·lustrador. Es va formar a l'Escola Josso, de la qual avui n'és professor, i va començar la seva trajectòria professional a l'Estudi Fènix com a dibuixant i grafista. Al costat del seu germà Raül, amb qui signava com The Amo Bros, va participar en diversos fanzins i, entre altres coses, va crear la sèrie Mundo Absurdo per la revista Amaníaco. A partir del 2010, vaig posant dates i tu, Dani, em corregeixes, va treballar en segells com Glenat, SC, Norma, Diàbolo o El Jueves, amb títols com Sèrie B, aquesta de 2010, amb el teu germà Raül de Amo, Fagocitosis, el 2011, amb el Marcos Prior, Revolution Complex, títol així col·lectiu amb molts altres autors i autores, o Potlatch, 2013, una altra vegada amb el Marcos Prior. Gràcies a una beca del Carnet Jove de 2008 vas començar a col·laborar amb El Jueves i el teu treball aquí combinava crítica i dinamisme visual reflectint doncs, les tensions del present, d'aquell moment, de l'actualitat, amb un traç aquest de línia clara, humor àcid, una mica tot mesclat. En els anys següents vas ampliar el teu registre en projectes de caire més narratiu i experimentació gràfica com Màcules, que a mi és una obra que ja li vaig dir al Jordi Pastor quan la vam tenir aquí, que em sembla fascinant, sempre m'ha agradat molt aquesta obra, i que és això, 2018, amb guió del Jordi Pastor. Això ha publicat, en principi, amb crowdfunding a Spaceman Project. També vas publicar Exolteros, de 2022, amb el guió del Xavi Morató, i el 2024, la primera part d'Aprendiz de Cuervo, que vas publicar amb ECC Ediciones, que a més també havia recuperat aquella col·lecció d'Anide, que havia recuperat, per exemple, Fagocitosis, també publicant una altra vegada el 2023. Vas participar també en obres col·lectives, una altra vegada, amb Binòmics el 2018, o el Barcelona Noir, també del 2018, amb una història també amb el Marcos Prior, i en volums commemoratius com El Jueves, Crònica Sentimental d'Espanya, de 2019. Vaig tancant, perquè tinguem temps de parlar amb tu. El 2021 vas iniciar la teva aventura al mercat franco-belga dibuixant la sèrie Les Azú amb Glenat, una obra que confirmava la teva maduresa artística però que, per mi, has encara superat amb aquest nou còmic. Avui t'hem convidat per parlar d'aquest volum integral d'Aprendiz de Cuervo, una obra que porta doncs, això un parell de mesos a les llibreries com a integral, com a obra tancada, i que convidem moltíssim a llegir els oients i les oients per tots els motius que segurament descobrirem ara amb tu. Comencem. La pregunta obligada, ja diguem per situar-nos, és què trobaran els lectors i lectores a Aprendiz de Cuervo?
1: Ui, aquesta pregunta és bona, eh?
0: Sí, exacte, ho sé.
1: Primer trobaran un còmic, un TVO que s'ha fet amb molt de carinyo i amb moltes ganes de provar coses diferents. Uh-huh. I trobaran una història prou senzilla, de fantasia, amb un personatge que és el Cuervo, i que hauran de seguir la seva aventura, manera, que parteix d'un bosc, viu a una societat peculiar, no?, que viu en un bosc, i en un moment donat de la història doncs, haurà de fer com un viatge, llavors acompanyaran el Cuervo en aquest viatge. I amb aquest procés de lectura, doncs, Si tot va bé, no? Els actors es deixaran portar, es deixaran endur, per lo que jo vaig, d'alguna manera vaig com obrint, no?, d'intenció, i llavors, res, això, o sigui, es podria dir que és com una aventura, no?, com una història de ficció, de gènere, no? Uh-huh. I però partint d'aquí, després el que fem, el que faig i el que espero que rebin, no?, els actors, és una mena de bueno, unes quantes suggestions gràfiques i narratives que els hi obrin una miqueta, no sé, la ment, per dir d'alguna manera.
0: Clar. Sabia que era una pregunta aparentment fàcil, però difícil de respondre, i per això te la llançava ja d'entrada, perquè sí que és veritat que clar, dius, bueno, és un viatge, no? T'ho podríem resumir, és un viatge. Però, clar, què implica aquest viatge? Què li proposes al lector o lectora? Tu ara ja estaves apuntant alguna coseta. Jo crec que sí que podem dir que és una obra, doncs, que combina, diguem, fantasia, una faula, no deixa de ser una faula.
1: Sí, és una faula.
0: Ciència-ficció, també trobem. Jo crec que el que ens al·lucina és l'exhibició d'imaginació i recursos gràfics que estan posats al servei d'aquesta història, d'aquest viatge, i el que crec, que ja ho apuntaves tu, no?, és que convida a reflexionar, no? És a dir, jo crec que aquí és una mica el que crec que li llences al lector i a la lectora. El convida a reflexionar, entre d'altres coses, o sigui, i ara parlarem de què ens fa reflexionar, però entre altres coses ens convida a reflexionar sobre el món que ens envolta. Clar, tu ara parlaves d'aquest viatge, d'aquest personatge, això, i jo et volia llançar això que tu ja has apuntat, és què li proposes al lector o lectora, no?, que és això, aquestes preguntes que pretens que es faci. Com ho planteges, o què és el que et suggereix perquè tu digues, bueno, jo vull obrir portes, no?, que és com ho has expressat. Mm-hmm.
1: Sí, bueno, mira, tu ho has dit molt bé, no?, el que és la ciència-ficció com a gènere, la fantasia i així, però bueno, la ciència-ficció, el que es fa quan es juga amb aquest gènere és sobretot parlar del present, no? Llavors fas una mena d'efecte mirall, no? I és una manera de parlar del nostre present, de la nostra societat, uh-huh, fent servir aquest joc, no?, narratiu o a nivell de motius que puguis fer servir. Llavors, sí que per mi era interessant fer servir això, o sigui, partir del gènere, uh-huh, però després de generar el gènere una mica, no? Llavors, sí que m'interessava una mica això, no? Com, vale, partim d'una cosa que coneixem a nivell de gènere, no? O sigui, a nivell d'estructura narrativa i tal, però després ho he anat com... O sigui, m'interessava com anar buidant la narració, uh-huh, i anar... Quan jo deia allò de les portes és perquè sí que volia com generar punts de fuga, no?, d'alguna manera, a nivell visual i narratiu, apuntar llocs de narració, uh-huh, que poguessin d'alguna manera marxar, que es poguessin desviar del que era la història central, no?
0: Clar.
1: La història central és prou senzilla, que també era una mica el joc. Uh-huh. I llavors sí que jo el que volia és això, com obrir la narració, perquè sí que he volgut amb això, amb aquest còmic, he volgut com buscar un tipus de lectura que fos activa, no?, uh-huh, per part dels lectors. D'alguna manera que ells poguessin també acabar aquest conte, no?, no deixar-se un conte. Vull dir, hi ha una mena de coautoria, no?, amb els lectors. Uh-huh. Jo els convido a això, no?, a acabar de concretar coses que jo apunto perquè ells d'alguna manera imaginin, uh-huh, imaginin amb mi, no?
0: Clar.
1: Imaginin coses possibles i, bueno, m'interessava això, aquest experiment.
0: Doncs totalment aconseguit, l'experiment. De fet, jo crec que és això, no? Generes aquestes preguntes que no totes tenen resposta, inclús està bé que quedin com a preguntes i que se generin unes conclusions, potser, que potser si tornes a revisitar el llibre, potser n'arribes unes altres o generes unes altres preguntes, que jo crec que, no?, que tu, de fet, ho has expressat, no sé si era en l'entrevista de Normaland o en l'entrevista amb l'Albert Tarrés de la Batcova, tu deies, ostres, jo el que vull és això, quasi convidar a rellegir, és a dir, és una obra que vull que rellegeixis, és a dir, l'acabo i, ostres, espera, a veure, que m'ha plantejat.
1: Mm. Sí, és veritat. És que, d'alguna manera, jo internament aquest còmic l'he fet com, quasi com si fos un àlbum de música, un LP, saps?
0: Ahà. Mira, m'encanta que ho diguis perquè...
1: Una espècie de disconceptual o així.
0: Ahà. Sí, sí, no, de fet anava a preguntar precisament per això, abans una pregunta que tenia previst, perquè és a nivell d'estructura aquest ritme, aquesta musicalitat, tu ara ho has dit, com un LP, com ho has plantejat? Sí. És a dir, com construeixes un còmic a través del llenguatge, que el còmic ja té aquest llenguatge de ritme, de tempo, com ho has plantejat? És a dir, constructivament o com hi arribes?
1: A veure, per una banda hi havia el tema del ritme, marcar el ritme... a nivell de com jo he dibuixat les pàgines, no? De les vinyetes, número de vinyetes, estructura de pàgina. Llavors, per una banda hi havia el ritme, per altra banda hi havia... jo incitava amb el dibuix amb la mirada, no? La mirada del lector, que el lector d'alguna manera o menys pausadament, segons jo volia, no? Però tot això són tentatives, no?, que fas, després, òbviament, per això et dic, no?, el lector és coautor, en aquest sentit, el lector acaba de fer que el joc sigui d'una manera o una altra, no?, que llavors queda una mica obert i això m'agradava.
0: Molt bé.
1: I el tema de la relectura, el tema de la relectura és, clar, quan escoltem un disc, o sigui, l'escoltem més d'una vegada, no?,
0: clar.
1: Si ens agrada, l'escoltem molt, i cada cop que l'escoltes, no?, pues descobreixes coses diferents i tal. Llavors, en aquest sentit, aquest còmic és molt musical, funciona molt com si fos un disc o una cançó molt llarga, diguéssim, no? I com que es llegeix prou ràpid, perquè tot i tenir moltes pàgines, és una narració prou fluida.
0: Sí, tant.
1: Hòstia, m'ha agradat aquest viatge, m'ha interessat. Me'l vull tornar a mirar, saps? Me'l vull tornar a llegir. I la lectura fa que descobreixis coses noves.
0: Clar, i parlant del que interpretem o del que llegim o del que veiem, doncs hi ha ecologia, es parla d'ecologia, es parla de tecnologia, es parla d'identitat, es parla de la vida en societat, es parla de com ens relacionem amb la natura, de política fins i tot, de no, aquest futur distòpic també veiem. És un còmic que té moltíssimes capes. Clar, jo no sé si tot això ho tenies clar quan t'hi poses, tots els temes que tocaries, o van anar apareixent a mesura que elabores la història.
1: No, sí que ho tenia... O sigui, a mesura que jo vaig estar compensant com cap on tiraria així, ja, aquests temes ja estaven a dins de la coctelera, no? Ja estaven dins del que jo volia tocar. I, bueno, precisament, com que són diferents temes, és bastant... O sigui, podria ser farragós, no?, posar-se a parlar de tot això. Per això, bueno, això, doncs vaig decidir obrir una mica, no?, en aquest sentit, obrir la narració... per evitar també ser com un pamflet o ser que fos com un text molt, no sé, com fins i tot avorrit. Llavors, tot això està, però està d'una manera, no sé, com més orgànica, diguéssim, no? Llavors, sí que, bueno, sí, clar, és el que et deia, no? El ser un tema de... El ser generar de ciència-ficció i fantasia, bueno, al final és això, és com una manera... com més divertida o més nutritiva, per dir-ho d'una manera. Podria ser com un documental, no? O sigui, podria estar parlant de temes que des del naturalisme o des d'un punt... que també estaria guai, eh? Però no, jo volia fer alguna cosa més com això, com que fos més boig en aquest sentit, no? A nivell gràfic, a nivell narratiu. Llavors, tots aquests temes estan i són, però també hi ha la part divertida, no?, d'alguna manera, la part de... Bueno, al final no deixa de ser una aventura.
0: Deixa'm anar un moment a l'inici. Com neix el projecte? Has dit en algunes altres entrevistes que neix d'un passeig pel bosc. Com és exactament això?
1: Pues mira, és exactament així. Sí que es va començar a generar per passejos pel bosc. Sí, per això també el bosc és tan important, no?, en aquesta narració. Sí, és un bosc, és per la zona de Vidrà. És un bosc que, sí, no sé, ja fa temps que hi pujo i tal, i em va com sí, com, no sé, em creava imatges i em creava sensacions que d'alguna manera volia transmetre, no?, amb un còmic. Sí, sí.
0: Clar, i contextualitzem perquè... Ara és una cosa que està com molt d'actualitat, el que veiem, però vull dir que això es comença a gestar abans de la pandèmia. És a dir, aquest viatge, aquest passeig, diguem, és previ a tot això, oi?
1: És previ a pandèmia. I, Jo recordo que ho vaig tancar bastant. O sigui, abans de pandèmia jo tenia tot bastant tancat a nivell de guió i així. I va ser una miqueta abans de pandèmia que vaig fer unes pàgines, un dels capítols, vaig dibuixar les primeres pàgines per començar a moure-ho, no?, amb editors i així. Clar. I recordo que ho vaig començar a moure amb pandèmia i va ser com, ostres, no? Com quina vigència, no? O sigui, no...
0: Total.
1: Uau, he fet un còmic
0: que era planíssima actualitat, sí, no? Sí.
1: Però molt, molt, molt, vull dir, perquè a nivell metafòric és, vull dir, és molt, molt, molt pandèmic i els temes que toco i tot això.
0: I
1: va ser com, uau, ostres, m'he avançat. No soc un guru ni un visionari, però bueno. I sí, llavors va ser amb temps de pandèmia que ho vaig començar a moure, i que va començar a caminar, això.
0: Clar.
1: Al principi, bueno, els editors que ho van veure els agradava, però tots tenien també com un punt de, ei, què és això? O sigui, és molt xulo, però de què va, no? O sigui, quina bogeria és aquesta?
0: A més, clar, vam aquest punt de l'edició, és a dir, de qui s'interessa per publicar-te'l, i clar, el còmic ja iniciat, o sigui, aquí està la cosa, ja iniciat, va viure tota una odissea fins a arribar al que avui hem vist o el que tenim publicat aquí damunt de la taula, però
1: sí.
0: Primer, diguem, ECC et va proposar de partir-lo en tres àlbums, que no era la teva idea,
1: sí.
0: Això ja ho has dit tu, que no era la teva idea.
1: No.
0: I un cop publicat el primer, ECC tanca la barraca, diguem, desapareix. Clar, tu estaves treballant ja en la part final d'aquest document. Com ha viscut el còmic des d'aleshores?
1: Pues, bueno, a vegades no és línia recta, no? Això de publicar còmics. A vegades és molt fàcil, a vegades és molt complicat. Primer ja em va esperar molt fins a un editor, perquè, clar, estem parlant del 2020 i ho vaig començar a moure. I ECC va aparèixer per sorpresa, que jo de moment jo havia deixat de moure el projecte, perquè veia que era com, bueno, que era potser massa peculiar. Jo havia contactat i llavors estava en un calaix. I jo en aquell moment jo ja estava fent Les Azul per França. Llavors vaig com deixar-ho reposar en un calaix. I va aparèixer ECC, ara quin any seria? El 2022? O per ahí? 22-23? Por ahí, 22 jo crec. I els hi vaig ensenyar això i tal, els hi va agradar molt. I la part guai és que em van donar llibertat creativa. I van confiar molt en el projecte. Però, bueno, sí, jo quan... Jo, llavors vaig fer el... Sí, vaig fer el primer... El que és el primer llibre, que és veritat que jo... No és el que jo volia. Jo no volia partir el llibre, o sigui, el còmic, la narració, en tres. Però ells van dir que, bueno, que la idea era que si ho fèiem en tres parts, els lectors no havien d'esperar tant, que és veritat, també, no? I jo, mentre dibuixava, doncs, el segon llibre ja pot sortir el primer, no? Llavors, hagués sortit el segon mentre jo ja estava amb el tercer o acabant el tercer, d'una manera, doncs, cada any o menys hagués sortit un llibre, no? Fins completar la trilogia. Bueno, em va semblar bé, però, bueno, ara amb l'edició de Norma sí que realment ha sortit com jo volia, no? Que és amb un llibre, o sigui, des del principi jo volia que s'hi hagués d'una tirada.
0: És que crec que és un encert.
1: I res, llavors, sí, em vaig quedar una mica, o sigui, em va agradar, però em vaig quedar com molt, molt, molt a mitges. I ara la sensació de llegir-ho tot seguit és com realment el viatge, no? I sí, és que és així, jo ho he plantejat així és com amb el meu cap funcionava millor. Però són coses que passen, no? Al final els editors també, doncs, diuen la seva. I, bueno, i res, i llavors... Quan va sortir el primer, que va anar molt bé, per cert, després què va passar? Sí, quan jo estava amb el segon, que jo ja havia acabat el segon, exacte, sí. És que ara ha passat un temps i he de...
0: Clar, no.
1: El segon mai va arribar a aparèixer, perquè quan jo el vaig acabar, ECC ja començava a estar malament.
0: Clar.
1: I bueno, pues va ser així. I llavors el tercer, la tercera part, jo no la tenia ni dibuixada. Llavors, jo quan vaig contactar amb Norma, jo tenia dues terceres parts acabades. llavors, bueno, pues... llavors, la tercera part jo crec que ha sigut una mica més llarga que la resta, o sigui que he afegit encara més pàgines de les que hagués tingut l'edició d'ECC, perquè, no sé, m'ho demanava la propera història.
0: Clar, és el que t'anava a preguntar, és a dir, en aquell procés, en aquest impàs que té el projecte en aquesta aturada, canvia. És a dir, tu estaves dient ara que això, que has arribat a afegir elements que no estaven en la part final.
1: Sí, és que els còmics, bueno, totes les obres, no?, són una mica mutants. Fins que no... fins que no estan, no sé, fins que no les acabes de tocar, no estan acabades, no? És com això diuen els pintors, no?, en un quadre. I quan passa això? Bueno, quan passa. Clar. Vull dir, a vegades passa d'una manera, d'una altra, ràpid, lent... Mm-hmm. I en el cas del Cuervo, doncs les coses que han anat passant a nivell editorial també han fet que han modificat en part, no?, el Cuervo, no només el llibre, sinó la pròpia narració.
0: Clar, aquí, com que hem d'anar enfocant la part final del programa, i ens quedem sense temps, jo et volia preguntar pels referents, perquè aquí hi ha reminiscències al 1984 de l'Orwell, al Mundo Feliz del Huxley, als Senyors de les Mosques mateix, podem veure també, jo he vist ecos del Bosque, precisament de la pel·lícula de Shyamalan, la carretera del sí. McCarthy, crec que se n'ha parlat... Tu parlaves de novel·la, també, deies el Entenado del Juan José Saer o el Minero de Soseki. Sí. Vull dir, tots aquests elements han anat trufant. Jo no et vull... Ara no et llenço la pregunta, crec que, a més, has anat explicant part d'això. A mi m'interessava molt la part també narrativa, compositiva, perquè jo aquí et veig... O sigui, compositivament, narrativament et veig platòric. O sigui, estàs com en plan desbocat, però en el bon sentit de la paraula, no? Clar, en canvi, venim d'una obra com Los Zazús, Swing contra los nazis, que amb una obra, diguem, aquí és un altre guionista, tens el Salva Rubio, que venia del mercat franco-belga, i aquí la sensació és que estàs més contingut a Los Zazús, Estàs més contingut. Clar, és un tema de mercat, és a dir, és el mercat que t'imposa aquesta contenció, podem dir, o no, és un tema que no és tan personal, i aquí dius, aquí estic, el Prendido de Cuervo, estic amb una obra personal, i per tant em llenço amb tot el que a mi em surt del cap.
1: Sí, és una mica això, o sigui, Los Zazús té més... Perquè no és que l'editor ens digués feu això, però té més aquest aroma, no? Perquè més és una cosa que fem per un públic en concret. Uh-huh. Els francesos li diuen gran públic, no? Pues no deixa de ser una cosa prou mainstream, no? Per dir-ho d'alguna manera. És algú que pues, ha de ser fàcil, no? Entre cometes, de llegir, amb un dibuix accessible i tal. Clar. Jo m'ho vaig agafar també així, com un experiment... i un experiment divertit. Llavors, jo m'ho havia de passar molt bé i també gràficament m'ho havia de passar molt bé.
0: Clar.
1: I a mi, jo quan m'ho passo bé és quan dibuixo, o sigui, per mi dibuixar i a la vegada passar-m'ho bé vol dir investigar, vol dir sortir de... sorprendre a mi mateix, jugar amb... jugar a nivell gràfic... Tot això és el que... tot això estava convidat, diguéssim, al Cuervo. Estava benvingut.
0: Es nota moltíssim, s'agraeix moltíssim, i per això, diguem, crec que surt una obra molt, molt rodona. Hem d'anar tancant, hem d'arribar a la part final amb les recomanacions. Clar, l'únic que m'atreveixo a preguntar-te abans, com per tancar la part de l'entrevista, és el si seguiràs per aquí, és a dir, si hi ha un proper projecte en què tu també ets autor complet. Crec que sí, crec que estàs treballant en una obra que apunta a 2027. No sé, aquí també ets autor total, tu?
1: Sí, coses que passen. O sigui, he estat molts anys sense fer res jo sol. Uh-huh. I sí, ara estic amb... després del Cuervo estic amb un altre projecte de còmic llarg, que estic sent autocomplet, que sortirà en finestres la primera d'any que ve.
0: Per tant, en català.
1: Sí, a més, en català, o sigui, em fa molta il·lusió. Ja vaig fer sèrie B amb el meu germà,
0: sí,
1: en català,
0: fa molt
1: temps.
0: Cert.
1: I mira, puc fer un altre així, un altre cop.
0: Molt bé. Crec que, jo he llegit un títol, no sé si és el mateix, perquè és de fet és el que tens la beca de còmic, no sé si és aquest...
1: Sí, va ser arrel de... Sí, el vaig presentar al Premi de Finestres. Uh-huh. I els hi va agradar, tal. O sigui, no vaig guanyar el premi, però vaig parlar amb l'Octavi, amb l'editor, uh-huh. ja el coneixia. I mira, el vaig presentar a la beca, a l'ajuda aquesta del Ministeri de Cultura, i vaig tenir la fortuna de sortir entre els guanyadors, no? Els afortunats de, bueno, i que reben aquesta beca.
0: I acotem, vas obtenir la major puntuació en qualitat artística i tècnica i en innovació i valor cultural, vull dir que poca broma.
1: Sí, sí, mira, coses. Sí.
0: Bueno, felicitats.
1: I res, sí, i és aquest que dius, que es dirà Rata, una retrospectiva,
0: això,
1: que dirà sobre,
0: aquest és el títol,
1: sobre un artista barceloní, que, bueno, això, que serà que també una crítica tipo Cuervo, però no tan fantasiós, no tan de fantasia.
0: Estarem pendents?
1: Però, bueno, sí, estic una mica amb els animals, passo del corp a la Rata.
0: Molt bé. Estarem molt pendents i, a més, molt contents que publiquis també en català, més enllà del Sèrie B, però que tornis a publicar en català. Hem d'anar tancant. Per acabar el programa, i com sempre fem a les persones que passeu per Parlem de Còmics, volem demanar-vos que ens recomaneu un parell d'obres de còmic. Un clàssic que consideris imprescindible i una obra que et sembli més desconeguda o menys reconeguda. Quines són?
1: Doncs pues mira, ja que estem parlant d'animals, podria dir un clàssic dels clàssics, podria ser el Crazy Cat,
0: el Harryman. Molt bé, molt bé.
1: A més, això de fer còmics amb animals és que ve de lluny. I Crazy Cat és un dels mega clàssics de tots els temps.
0: Molt bé, tenim el
1: i com a novetat o així, o llibre més recent o tal,
0: sí,
1: hi ha un de, també d'animals, estic pensant com en còmics d'animals, el que ha tret fa poc a l'Oriol Hernández, amb Norma també.
0: Sí,
1: que
0: Soy un gato, no? Soy
1: un gato, sí. Ara ho traurà, ara ho traurem mai més. En català.
0: Ah, exacte, sí. Molt bé.
1: Pues mira, aquest també podria ser una recomanació molt, molt xula, és un còmic molt divertit, molt guai.
0: Va, doncs, prenem nota, em sap greu que no et puguis estendre més perquè se'ns acaba el programa, però per últim, enguany també us demanem un nom, el nom d'una persona que estigui vinculada al món del còmic i que vulgueu reivindicar-la o destacar-la per alguna raó concreta, que decidiu si la voleu explicar o no, la raó és vostra i tal. En tot cas, algú que li vulguis agrair la seva activitat en el món del còmic. Quin seria el nom que ens proposes?
1: Uai, és que hi ha molta gent, he de dir un, és que hi ha tanta gent.
0: Home, si vols dir-ne més, em pots dir, però pensa que
1: sí,
0: tenim un temps limitat.
1: Clar, clar, no, mira, saps, et puc dir, mira, que a més l'he vist avui, el Gustavo Rico, que és un excel·lent, excel·lentíssim autor i dibuixant, que depre perquè bueno, pues perquè al final el món del còmic és molt exigent.
0: I molt dur, sí.
1: És molt exigent, vull dir que a vegades, pues, ostres, pues, estar a nivell de tal, pues és dur. O sigui, no estem fent, no som estrelles de Hollywood.
0: Clar.
1: I a vegades costa, però és que és tan bo, tan bo, que mira, pues, Gustavo Rico.
0: Perfecte.
1: Doncs per si algú no el coneix, que investigui.
0: Doncs ens agrada molt que el recomanis. Ja està, no tenim temps de més. Danide, moltíssimes gràcies.
1: Vale, doncs gràcies a vosaltres.
0: Ha estat un plaer, esperem que hagis estat a gust i mira, t'esperem quan vinguis amb el Rata una retrospectiva, perquè crec que estarà molt
1: perfecte.
0: Bé que tornem a parlar d'aquesta obra.
1: Sí, serà un plaer.
0: Perfecte. Doncs ara sí, fins aquí aquest 35è programa de la quarta temporada del Parlem de Còmics. Gràcies, Eli Arjona, com sempre, per fer possible aquest espai, un luxe, setmana rere setmana. Als oients i les oients, moltes gràcies per escoltar-nos, molt bon cap de setmana i, sobretot, llegiu Aprendiz de Cuervo, del Danide.

0: la Patti LuPone i el seu Sunset Boulevard. Però ara ens anem corrents al Maldà, perquè allà volem parlar d'una família que no es tria, els seus mams tampoc. Volem parlar amb la Sílvia. Hola, Sílvia.
1: Hola, suposo que sóc jo.
0: Sí, sí. Què tal, Laura?
1: Bé, bé, bé, bé. Sí. En realitat sóc la Laura Pau, eh?
0: Ja, ja. Per què t'he dit, Sílvia? Cuéntame, cuéntame.
1: Doncs perquè estem preparant una obra de teatre, sí, que es diu Consulta Familiar, sí, i allà sí que sóc la Sílvia. Uh-huh. Allà sí que per el meu personatge es diu Sílvia, és una noia que... bueno, que estan a teràpia perquè té bastants problemes de relació amb la seva mare. Uh-huh. Diguéssim que l'obra està situada que s'acosta a Nadal.
0: Uh-huh. Sí, sí.
1: I ella se li fa molta muntanya passar per l'examen aquest anual, que a vegades sembla que són les festes de Nadal, no? A vegades passa allò de que...
0: Sí.
1: Tornar amb la família, doncs sembla un examen, però perquè no t'ha sortit bé, tot això, no?
0: Sí, perquè la mare és d'aquelles mares que... I tu què? Encara sola? Per exemple.
1: Exacte.
0: Eh que
1: per
0: sí?
1: Exemple, aquestes són els vídeos. Ella és perfecta.
0: I la mare, i la mare és l'Anabel Tutusaus, oi?
1: Sí, exacte. Sí.
0: I la fisiòloga, la Núria Cuyàs.
1: La psicòloga, la Núria Cuyàs, sí, exacte.
0: I què tal el trio aquest? Sí. Bé, no?
1: Molt bé.
0: Com mucha marxa.
1: Sí, la veritat és que és un equip molt maco, ens entenem molt bé, riem, i això porta molt quan fas una comèdia. Si tu passes bé assajant i tot plegat, jo crec que es transmet.
0: Eh que sí? I aquest és el vostre cas, eh que sí? Que us ho passeu bé?
1: Sí. Sí.
0: Això s'estén dintre aquest any del grec, no? El grec, 50 sí, anys del grec.
1: Exacte.
0: I esteu del 27, el 27 al 30 de juliol.
1: Exacte. I llavors després tornarem al setembre.
0: Sí.
1: Tornarem.
0: Ah, bé.
1: Si hi ha algú que diu, ai, doncs és que jo el juliol estic fora.
0: Sí, no, doncs res, setembre... ni excusa.
1: No hi ha excuses. No, perquè clar, 4 dies de funció sí, és molt poquet.
0: És poquet, i tant.
1: És molt poquet.
0: Sí.
1: Llavors sí que estrenem el grec i tot plegat, però això, després estarem ja al setembre. Val. Doncs amb funcions normals i tot això.
0: És un text de la Marga Rom i en direcció d'Alba Collado, no?
2: Com, perdona?
0: Que és direcció d'Alba Collado i dramaturgia de la Marga Rom.
2: Exacte, sí.
0: Val.
2: Sí, la Marga Rom és una dramaturga mallorquina.
0: Sí.
2: I que ens ha escrit aquest text i amb l'Alba Collado ens estem encara traient encara més truc.
0: Així ja esteu... Esteu amb assajos, encara.
2: Sí, clar. Encara estem començant.
0: Sempre hi ha coses que retocar, no?, que diria un director. Sempre hi ha coses que retocar. Sí, clar.
2: Sí. No, però clar, sempre es tracta de fer-ho créixer i l'Alba també ha tingut molt bones idees a partir del text. I també l'escenografia de l'Enric Romaní serà molt xula. Bueno, i tot plegat, sí, tindrà...
0: Molt bé.
2: Tindrà un aire molt alegre i molt fresc i divertit.
0: Apuntem-ho, eh? Apuntem-ho.
2: Apunteu-vos-ho, sí. També és una obra que...
0: Són 70 minuts només.
2: Sí, exacte. Passa ràpid, passa bé. I hi ha alguna cançoneta, també. I aprofitant que les tres cantem, doncs l'Alba va dir, aquí hem de fuitar-hi alguna cançoneta.
0: Aprofitar-ho, eh? Fem que fuitar.
2: Exacte, aprofitar-ho. I això també reivindica una mica com el sexe en totes les edats i de manera molt oberta, perquè, perquè a vegades també... O sigui, la psicòloga també...
0: M'estàs dient que hem d'anar amb la mama a veure-ho.
2: Bueno, perquè a vegades ens pensem que els nostres pares no tenen vida sexual o no tenen desig sexual o no tenen... O tenen... potser maneres molt tradicionals de veure... Sí.
0: Li preguntarem a la teva mare, escènica, la mare escènica.
2: Exacte. Sí, perquè també parlarà d'això, no?, l'obra, de que a vegades ens pensem això, que els nostres pares doncs, són uns éssers...
0: Que no, però sí, Que no, però que sí.
2: Exacte, sí.
0: Després del setembre anirem de bolos, no? Perquè això és...
2: Sí, home, esperem que sí, esperem sí. que sí.
0: Tenim que dir que els programadors passin pel Maldà aquests dies.
2: Exacte, que passin pel Maldà, ara pel grec, o si no pel setembre, que passin pel Maldà, perquè jo crec que això serà una obra molt xula de fer de bolos.
0: I has vist que avui han començat amb el... homenatjar el recital de la Patti Lupone el divendres al Tivoli.
2: Sí.
0: Vas anar-hi?
2: M'hauria agradat anar-hi, no, però m'hauria agradat molt anar-hi.
0: Sí, molt bé, molt bé.
2: Sí, no?
0: Muy bien,
2: però
0: sí
2: que hi vas
0: anar? Sí. Sí.
2: Home.
0: Sí.
2: Sí que enveja.
0: Podrida. Veja podrida. Escolta'm, però ara vas al teatre.
2: Sí. Cuéntame. Jo vaig al Maldà a veure una actuació de l'Alfonso Vilallonga.
0: Ah.
2: Vaig a veure música al final, i amb el Marco Mesquida.
0: Ah, jo vaig anar l'altre dia al Maldà a veure els González.
2: Ah, molt xulo, també molt xulo.
0: Els germans.
2: El meu germà, sí. I tant.
0: Però bueno.
2: Molt maco, l'espectacle.
0: Apunteu que el del 27 al 30 de juliol tenim que passar pel Maldà per veure que una família no es tria. Els traumes tampoc. Però bueno.
2: No.
0: Però bueno.
2: No. Però només podem fer el que puguem amb el que ens ha tocat i intentar estimar-nos tal com som i ja està.
0: I veure'ns més que no tingui que esperar el Nadal.
2: Exacte.
0: No tinguem que esperar el Nadal, precisament.
2: Sí, i una mica també treure'ns tots plegats les màscares, que a vegades sembla... Ai, això no ho puc explicar perquè la meva família no m'entendria. No.
0: Hi ha que buidar el pap, hi ha que buidar el pap, que fa mal, això.
2: Exacte.
0: Fa mal.
2: Potser sí, i després ho expliques i no és tan dolenta la reacció,
0: sí.
2: A vegades.
0: Doncs molt bé, Laura.
2: Tant cap amunt com cap avall.
0: Sí. Laura, disfruta molt aquí al Maldà.
2: Pren mides
0: ja.
2: Exacte.
0: Però tu ja has passat per aquí, eh? Ja has passat per aquí.
2: Home, i sí, i tant.
0: Per això.
2: Sí.
0: Laura, moltes gràcies.
2: Molta
0: merda. Ens veurem al Maldà, doncs.
2: Vale, perfecte.
0: Eh?
2: Molt bé.
0: Moltes gràcies. Adéu.
2: Adéu.

0: Bé, la Patti LuPone, qui ens cantava el musical Gypsy, que al seu temps va fer famosa l'eterna Ethel Merman. I ara parlaré quatre cosetes més de la Patti LuPone, que va néixer el 21 d'abril de 1949. És una actriu i cantant nord-americana més coneguda per la seva feina al teatre musical. Ha guanyat 2 premis Grammy, 2 premis Tony i 2 premis Olivier. També figura a l'American Theatre Hall of Fame des del 2006. LuPone va debutar amb The Acting Company el 1972 i a Broadway amb Les Tres Germanes el 1973. Va haver rebre la primera nominació al Premi Tony per al musical de Robert Brigham Room el 1975. Va guanyar el seu primer Tony a la millor actriu protagonista musical pel seu paper com Eva Perón en la producció original de 1979 de Vita a Broadway. Va interpretar Fantine en el repartiment original de Londres dels Miserables i Moll a The Candle with Rock, guanyant el Premi Olivier de 1985 a la millor actriu en el musical, amb 2 papers. Va guanyar un segon Premi Tony pel paper de Rose a la reestrena de Gypsy a Broadway el 2008 i un segon Premi Olivier el 2019 en la categoria de millor actriu en un paper de suport en un musical pel seu paper de Joan a la nova producció Company al West End. Anem una mica més a sentir la Patti LuPone abans de connectar amb la nostra segona entrevista. Endavant.
1: I'd like to propose a toast.

0: Fantàstica Patti LuPone. Ara ens anem al Teatre Goya per disfrutar, per gaudir de l'últim Àtom, un espectacle d'Indigest escrit i dirigida pel Jordi Oriol. I tenim el guia esperant la trucada, el senyor Joan Carreras i la Mia Esteve. Hola, què tal? Bona tarda.
1: Hola, molt bé.
0: Com va això? Sí. De dilluns, oi, per tots? Per dilluns, per tots, però bueno.
1: Clar, és feita per nosaltres, clar.
0: Sí, eh? Parlem de l'Ultimàtum? Va, digue'm. Una espectacle Indigest. Indigest és la companyia, no?
1: Indigest és la companyia, sí. És la companyia que ja gairebé té 15 anys d'història.
0: Bé, molt bé.
1: I capitanejada pel Jordi Oriol i sí, tot el seu equip, que és un equip meravellós.
0: Mm-hmm. Sí. Com va arribar aquesta proposta a les vostres mans? Va ser el Jordi Oriol?
1: En els dos casos, no? Tant en tu com a mi, no?
2: Sí, en els dos casos va arribar, sí.
0: I quan el vau llegir, què vau pensar? Va, mulleu-se.
2: És que no ho vam llegir.
0: Ah, bé, fantàstic, doncs. Ja hem acabat, tu.
2: Oi que no, Joan?
1: No, perquè no la vam llegir, perquè ells funcionen d'una manera que el text no el teníem el primer dia de tard.
0: Sí,
1: no teníem
0: sí,
1: tot el text. Potser teníem el 20% del text o el 30%, i a mesura que vam anar fent els assajos, anàvem apareixent més textos i els anàvem. És la manera que té.
0: Que bo.
1: És la manera que té funcionar el Jordi Oriol, que està molt bé, és una manera fantàstica,
0: sí,
1: perquè tot
0: sí,
1: sobre
0: sí,
1: la marxa.
0: Sí. Molt bé. I quant de temps heu trigat des de la primera llegida, entre cometes, fins al dia de l'estrena?
1: Doncs ben bé, 2 mesos, no?
2: Dos mesos. Molt el que sí que sabíem, o sigui, no teníem el text, però sí que sabíem una mica...
0: Més o menys.
2: Quins personatges, de què volia parlar, quins personatges volia que féssim,
0: sí,
2: sobre quines estructures dramàtiques volia treballar, o sigui,
0: sí,
2: més o menys això sí que ho sabíem, eh? Però no hi havia un text a l'ús, com habitualment treballes quan fas teatre de text.
0: Molt bé, molt bé. I els vostres companys d'escenari, Carmen Milán, Carles Pedragosta i Lara Segur.
1: Exacte.
0: Bé, no? També, que tenen que dir.
1: Sí,
0: ho has
1: dit perfecte.
2: Molt bé, perfecte.
0: Sí. A veure, parlem una mica de què ens diu l'últim Àtom.
2: Com, disculpa?
0: Què ens diu l'últim Àtom, de què va?
2: Què ens diu?
0: Sí. Sense fer spoilers, que diuen no.
2: Bueno,
1: la funció és molt estranya d'explicar perquè passen moltes coses, però
0: sí,
1: podríem dir que és una exparella, que una és professora de lingüística i l'altra de física, i tenen una filla, en un moment donat, i aquesta filla en un moment donat desapareix. No se sap en quines circumstàncies, i intenten resoldre aquesta buidor, diguéssim, davant d'aquesta tragèdia. Però tot i això, tot i això una tragèdia, s'ha explicat des de la comèdia i des de molts tons diferents, perquè aquí s'inclouen també un musical, s'inclou també un estat d'emergència, amb un fet copi pel mig, s'inclouen moltes coses, sí.
2: Sí, és com, al final, l'espectador acaba fent una composició de tot el que veu,
1: exacte,
2: perquè és com un collage de possibilitats que l'espectador acaba lligant i llegint diverses, d'alguna manera, històries paral·leles. Sí que l'eix dramàtic és això que t'ha explicat el Joan, però va complementat de moltes altres coses que passen paral·lelament.
0: Molt bé. I vosaltres treballat amb el Jordi Oriol?
1: Jo he treballat amb ell fent l'Europa Avui fa uns anys, sí, que vam fer emocional. Sí, sí.
0: I ara que no ens sent, què tal? Què tal? Com a director, què tal?
1: És fantàstic.
0: Que sí? Perfecte.
2: Molt bé.
1: Sí, és un genial. Sí,
2: És genial, i a part és una persona que juga sense parar, i això per un actor o actriu és un regal. O sigui, algú que
1: i és una persona meravellosa, també. És molt bona
2: És molt important.
0: Escolta, el Jordi Oriol és d'aquells directors que accepten un suggeriment?
2: I tant.
0: Sí?
1: Sí.
2: L'accepta i l'agraeix i el vol.
0: Sí. Bé.
2: Sí.
0: I és d'aquells directors que ve cada dia amb la llibreteta i s'ho apunta tot i després es passa la llibreteta?
2: Déu-n'hi-do. Sí. No, però una llibreteta molt útil, eh?
0: Sí.
2: Vull dir, no...
1: Tant,
2: sí que hi ha gent que és... No, hi ha gent que és quisquillosa i al final dius, ai, deixa'm en pau, que ara estic fent jo la funció. I el Jordi és quisquillós perquè ho és, realment, ell, ell és molt metòdic i molt això, però realment tot el que et diu ho pots posar a la pràctica i acaba sumant cap a una cosa més interessant. Almenys en el meu cas, crec que Joan estàs d'acord amb això que dic.
1: Completament d'acord. Completament d'acord, Ajuda molt.
2: Té una mirada, ell molt, bueno, no sé com se'n diu, molt brutal de tot el que vol explicar, i llavors nosaltres només tenim la nostra dintre de la peça, de, des de la nostra punt de vista, llavors ells des de fora et diuen unes coses que dius, hosti, clar, tens raó, tio, és veritat, no, aquí si fessis aquesta pausa i això ho fessis més així, i això ho fessis més aixà, tot s'entendria tot millor, i ho proves i dius, hosti, és veritat.
1: És el valor que té, que ha parit el text, no?, i el té tant al cap que ens acompanya molt. Sí,
2: coneix tot al mínim detall, això és brutal.
0: Esteu al Goya fins quin dia?
1: Fins al 6 de juliol.
0: Fins al 6 de juliol.
2: El 5.
1: Ai, el 5, perdó,
2: sí. És un diumenge.
0: El que feu de dimarts a dissabte?
2: Sí, de dimarts a diumenge.
0: Bueno, sí, per l'horari, el de dimarts a divendres o dissabte... Tu sempre el mateix horari?
2: Ah, per l'horari, vols dir?
0: Sí, sí, sí.
1: Ah, sí, de dimarts, mira, fem de dimarts a diumenge amb doble divendres. Els divendres els fem a 2:45 la primera, i dissabte i diumenge també les fem a 2:45.
0: Bé, molt bé.
2: I divendres la segona la fem a les 8 com la resta de dies. O sigui, dimarts, dimecres i dijous la fem a les 8. Això ara ja està tot dit.
0: Ja torno amb el Jordi Oriol. És d'aquells directors que us vol molt d'hora al teatre?
1: No, aquí no diu res.
0: Ja sou prou grandets, no? Perquè no s'hi digui.
1: Sí,
0: home,
1: una mica grandets sí que ho som, això sí que ho tenim.
2: Grandets,
1: ja comencem a ser-ho.
2: El Jordi ens estima incondicionalment, eh?
0: Sí.
2: Oi, Joan?
1: Oi, tant, completament.
2: Vull dir que ens respecta molt, em refereixo que ell ja sap que... el que farem i amb el que farem. Ell confia que nosaltres ja ens organitzem, que si volem arribar mitja hora abans, una hora abans, dues hores abans, i volem fer un escalfament, no el volem fer, ens volem repassar les coses. No, vull dir, jo tinc la sensació que ell ja ha fet amb nosaltres el que volia fer, bé, et diu quatre coses, però no es posarà amb si arribes... O sigui, tu t'organitzes com vols, és com molt incondicional de la nostra feina.
0: Això del director t'ho deia perquè hi ha directors que volen la gent molt d'hora i també hi ha directors que venen cada dia això a passar a la llibreta i hi ha directors que diuen jo ja he estrenat l'espectacle és vostre i fugen. També
2: bueno,
0: depèn,
2: hi ha funcions i funcions també. És que hi ha espectacles i espectacles, clar.
0: Doncs bé, Joan, i Mia i Joan.
1: Molt bé, molt bé.
0: Moltes gràcies per la vostra...
1: Gràcies a tu.
0: No, a vosaltres. Si no passa res, tinc entès que demà vindré.
2: Ah, perfecte.
1: Doncs allà estarem.
0: Nos veremos les cares.
2: Ah, això mateix.
1: Genial.
0: Joan, Mia i Joan, moltes gràcies, molta merda.
2: Gràcies a tu, gràcies.
0: Moltes gràcies. Adéu, bona nit.
1: Adéu.
2: I'd like to propose a toast. Oh.

Patti LuPone i la seva Ladies Who Lunch de la Musical Company, que com heu vist doncs, l'han repetit. Per què? Perquè ens agrada i perquè ens hem equivocat. Bé, no passa res. Espero que ens disculpeu. Ara anirem a més endavant, també parlarem d'una cosa que no ens agrada gaire, tancament de teatres, una pèrdua per cultura, i per això serà més endavant. Ara parlem una mica de Patti LuPone. Altres actuacions musicals de l'escenari inclouen el paper de Rene Sweeney en la reestrena de Broadway de Anything Goes el 1987, el de Norma Desmond en la producció original de 1993 de Sunset Boulevard, que és la que hem sentit per obrir el programa, i Mrs. Lovett en la nova producció de Broadway de Sweeney Todd, com Lucia en la producció original de Broadway de Women of the Verge of the Newport's Breakdown, i el seu paper de Lena Rubinstein a la producció original de Broadway de Far Pine el 2017. LuPone va néixer el 21 d'abril de 1949 a Northport, New York, a Long Island, filla d'Angela Lewis, nascuda Patti, administradora de biblioteques, i al CD Post Campus de la Long Island University, i d'Orlando Joseph LuPone, administrador d'escola i professor d'anglès a l'escola secundària Walt Whitman, situada a Huntington, Long Island. La seva tia gran era la cantant d'òpera del segle XIX, Adelina Patti. El seu germà major, Robert LuPone, és un actor, ballarí i director que va originar el paper de Zack, el director de A Chorus Line. LuPone és d'origen italià i de família catòlica. El 1979, LuPone va protagonitzar la producció original de Broadway de Evita, el musical basat en la vida d'Eva Perón, composta per Andrew Lloyd Webber i Tim Rice, i dirigida per Harold Prince. Encara que LuPone va ser aclamada per la crítica, des de llavors va dir que el seu temps a Evita no va ser molt agradable. En una entrevista de 2007 diu que Evita és la pitjor experiència de la meva vida. Quan va acabar la producció, LuPone va romandre a Londres per crear el paper de Fantine a la producció londinenca original de Cameron Mackintosh, Les Miserables, que es va estrenar al Barbican Theatre en aquella època, la seu de Londres del Royal Shakespeare Company. LuPone va treballar anteriorment amb Mackintosh en el revival de poc temps a Broadway de Oliver, el 1984, fent de Nancy al costat de Ron Moody, com afegint. Per la seva feina, tant de Crack Will Rock com a Els Miserables, va rebre el Premi Olivier 1985 a la millor actriu d'un musical. Tenim més Patti LuPone? Doncs ole!

0: Patti LuPone va tornar a Broadway el 1987 per protagonitzar el revival del Lincoln Center Theater del musical Cole Porter's Anything Goes, que és el que m'acabo d'escoltar ara. Com la cantant del nightclub Reno Sweeney, va actuar al costat de Howard McGillins i tots dos van rebre nominacions del Tony. El repartiment del Lincoln Center es va tornar a reunir per sols per un dia per tornar a fer Anything Goes a Nova York el 2002. El 1993 va tornar a Londres per crear el paper de Norma Desmond a la producció original de Sunset Boulevard d'Andrew Lloyd Webber a la Delphi Theatre. Hi havia molta mala maror amb aquell muntatge i al final la Patti LuPone la van despedir el senyor Lloyd Webber i va ser substituïda per la de Glenn Close, que també va estrenar a Londres i ves de va estrenar també a Los Angeles i finalment a Broadway.
1: My customer, oh, wait, what you rush, what you hurry, they gave me such a frightful.

0: Patti LuPone i el seu paper de Mrs. Lovett a Sweeney Todd. I ara ens posem seriosos, tristons, perquè el món de la cultura, com sempre, doncs perd un teatre i això no ens agrada gens. Hem anat a fer un reportatge i això és el que ens ha dit la nostra reportera, que ha entrevistat al final al Teatre Regina, a la seva directora, Mariona Campos.
1: La companyia La Trepa baixa el contracor al taló del Jove Teatre Regina, reivindicant 38 anys d'impuls al teatre familiar. És un projecte de 38 anys d'existència al barri de Gràcia, fent servei a tota la ciutat i a les poblacions adjacents de Barcelona, que hem dedicat els esforços a la producció, promoció i programació de teatre destinat als infants i joves, tant en horari lectiu com en programació escolar, com de cap de setmana. 2.187.184 espectadors han passat per aquestes cadires. 10.538 funcions i 811 espectacles en total. Us hem posat a baix també una mica la relació entre el que ha sigut la nostra programació familiar i jove respecte a adults o altres tipus de formats, perquè veieu que malgrat tot, malgrat que a vegades no se'ns dona la importància o no apareixem, la nostra feina cabdal sempre ha sigut familiar, jove i escolar. Per altra banda, també des d'aquí, des del projecte del Regina, durant aquests 38 anys, hem fet la defensa de la llengua i la cultura en català. Sí, 50 anys més tard de la creació de la companyia La Trepa i de 38 del Regina, a dia d'avui encara hem de reivindicar aquest punt. Avui el Regina desapareix i el perquè és una trista combinació de factors que tots enfilats fan que no tinguem una altra sortida que baixar la persiana del nostre estimat Jove Teatre Regina. Perquè l'edifici on es troba a la sala està en venda i no se'ns renova el contracte de lloguer. No tanca perquè ja no és necessari, ni per fallida, ni per falta de públic ni de propostes familiars. Tanquem obligats i sense haver pogut tenir cap marge de maniobra. El que passa avui en aquesta sala és una mica el reflex de que li està passant a poc però sense deturador a la ciutat i a la societat. I adonar-nos que avui el Regina és notícia perquè tanca i no per totes les tasques que portem 38 anys desenvolupant. Nosaltres entenem que és molt difícil fer cabre la cultura al temps destinat de les notícies de tots els canals més generalistes, no? I que es parli de teatre i que es parli, a més, de teatre familiar a vegades és com trobar un trèvol de quatre fulles. També ens agradaria avui agrair sobretot al sector, al nostre sector, en especial a DETCA, la institució que avui ens representa, per tots aquests anys que han estat recolzant i defensant la nostra feina, protegint-nos i tinguent-nos en compte amb totes les nostres singularitats. Per acabar, el Jove Teatre Regina avui només li treuen el continent, les parets. El nostre contingut, la nostra ànima avui queda lliure per poder-se desenvolupar algun altre espai on s'hi pugui aixoplugar i des d'allí doncs, poder continuar la nostra tasca educativa, creativa, artística i de lleure, per seguir ajudant la formació dels nens i nenes de Barcelona i Rodalies. Gràcies.
0: Doncs després d'aquestes paraules de la Mariona Campos, doncs no es pot dir gaire més coses, no es pot dir més coses. I ho deixarem avui amb la veu de la Patti LuPone i el seu famós Don't Cry for Me Argentina, del musical Evita. Fins la propera setmana, molt bona tarda, vespre a tots. Mentrestant, porteu-vos bé, si us plau. Bona nit.

0: interrompim la programació per informar-los d'una tràgica notícia d'última hora. Ha mort el cantant català Gerard Quintana. Aquesta notícia ha commocionat a tot el país.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Temperatures de fins a 40 graus en la primera onada de calor d'aquest estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill a partir de diumenge que afectarà especialment les comarques de Ponent i l'Ebre. A les nits, els termòmetres no baixaran dels 20 graus i podran superar els 25 en alguns punts del litoral i prelitoral. Protecció Civil recomana extremar les precaucions, especialment la nit de Sant Joan. Imma Soler n'és la subdirectora.
3: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
1: Tot plegat en un cap de setmana de molta mobilitat pel final de curs i la proximitat amb la revetlla. Més de 610.000 vehicles han de començar a sortir avui de l'àrea metropolitana. La P7 i les carreteres cap a la costa seran les més complicades. És divendres 19 de juny de 2026 i tenim més titulars. Últim dia de classe, escoles i instituts abans de les vacances d'estiu.
3: Evitar aquesta situació de calor, evitar...
4: Ens sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
5: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
6: Ja no ens veurem tant.
7: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
8: Estic molt content perquè acabem el col·le, però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
1: Un curs marcat per les vagues i protestes de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu.
9: Els sindicats majoritaris amenacen a reprendre les mobilitzacions després de les vacances si no hi ha cap avenç.
1: Vall d'Hebron fa la primera cirurgia pediàtrica d'Europa amb un robot que opera a través d'una sola incisió.
9: L'eina redueix el dolor i l'estada a l'hospital permetrà fer més de 300 operacions l'any.
1: Els Estats Units i l'Iran aturen les converses de pau.
9: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats.
1: En cultura, el MACBA porta la seva col·lecció a una trentena de localitats d'arreu de Catalunya.
9: El projecte Un Museu Fora del Museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús.
1: En esports, el Barça de bàsquet va guanyar el primer partit de la final de la Lliga. Jordi Cochran.
10: Els blaugranes van superar el València a la pròrroga per 112-113, liderats per un espectacular Will Clyburn. I en futbol sala, el Barça va sumar el segon punt de la final amb la golejada contra el Pozo Murcia per 6-1.
1: Previsió del temps per les hores immediates. Lluís Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia, som arribats al divendres i també ha arribat el polsim en suspensió. El cel es veu una miqueta més tèrbol a hores d'ara, no tan blau. Hi ha un ambient, un palet d'arròs també, especialment a les comarques del Pirineu, i per tant aquesta mala visibilitat que denota també que l'aire està arribant des del sud, i si ve del sud, ve del Sàhara i ve també amb temperatura elevada. De fet, a hores d'ara està pujant una mica més aquesta temperatura, aquesta calor està sent més intensa que no pas ahir a aquesta hora, i aquesta tarda estarem parlant d'alguns valors propers als 37-38 graus que s'arribaran a assolir a les comarques de la Terra Ferma. També allà al sud de Lleida anirà fent més vent i a de mar molta xafogor, però en general una tarda tranquil·la, sense tempestes. Aquesta matinada, demà al matí, alguna gotellada a les comarques interiors, també les de Tarragona, gotellades de fang, i demà un xic més de calor que avui, però no tindrà res a veure amb la calorada XXL que hi haurà el diumenge. Més de 40 graus en alguns racons de la Garrotxa i també del sud de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, us parlem Albert Güell i Sònia Kerr.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Catalunya es prepara per la primera onada de calor amb l'arribada oficial de l'estiu. A partir de diumenge i durant 3 dies es poden superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre i fregant els 38 a la resta del país. Des del govern es demana màxima prudència per evitar incendis, sobretot durant la revetlla de Sant Joan. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. Màxima alerta per la pujada de temperatures a partir de diumenge i fins dimarts. Els termòmetres superaran els 40 graus a les comarques lleidatanes, les de l'interior i a les Terres de l'Ebre, però s'arribarà fins als 38 graus a la resta del país, amb nits tòrrides de més de 25 graus al litoral i prelitoral. Una calorada que baixarà una mica a partir de Sant Joan, però que es mantindrà forta tot el mes de juny. Una calor, aquesta onada de calor que no s'aturarà durant 3 dies, per això des de Protecció Civil fan aquestes recomanacions a la ciutadania. Imma Soler és la subdirectora d'Emergències.
3: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
12: Des de Protecció Civil, a més, s'adverteix del còctel explosiu que esdevé aquesta calorada amb la presència de petards i pirotècnia per a la revetlla de Sant Joan. Per tant, màxima alerta també per evitar incendis. Estan prohibides les fogueres i la pirotècnia a menys de 400 metres de les zones boscoses. Ara bé, de moment no es preveu el tancament de cap parc natural davant d'aquesta primera onada de calor de l'any.
1: Temperatures tòrrides que també mantenen en alerta agents rurals i el cos de bombers. En les darreres hores han arribat a treballar en 9 focs arreu de Catalunya. A la Catalunya central el que més preocupa a hores d'ara és la part sud de les comarques del Bages, el Berguedà i Osona. Ràdio Sallent, Jordi Canals.
13: Sí, tot i les pluges que han caigut durant els últims mesos, especialment a l'hivern, el cap de bombers a la regió d'emergència centre, Santi Lleonart, assegurava que la previsió és complicada per les altes temperatures de les darreres setmanes i la successió d'onades de calor. La principal incògnita que tenen ara els bombers és saber quan la massa forestal deixarà d'actuar com un fre natural davant d'un incendi.
14: Sobretot la part sud ja comencem a tindre dubtes de que pogués aguantar aquests 10 dies. Creiem que a partir de mig baixes a nord, a Berguedà, Osona, doncs sí que creiem que podem aguantar aquests 10 dies, 10-15 dies, una certa normalitat. Hem vist ja que en incendis a la zona de Solsonès Sud, Biosca, doncs aquest comportament de la vegetació verda ja no és capaç de retenir els incendis agrícoles, per tant, són capaços de propagar en zona forestal.
13: Lleonard també alertava de la vulnerabilitat del territori i recordava que 9 de cada 10 incendis són causats conscient o inconscientment per les persones. En aquest sentit, ha dit que cal posar remei a aquesta problemàtica.
1: Doncs tot plegat en un cap de setmana de moltíssima mobilitat. De fet, a aquesta hora ja està activat el dispositiu especial de trànsit per la revetlla de Sant Joan. Es preveu que avui surtin de l'àrea metropolitana uns 610.000 vehicles amb l'AP7 i les vies que connecten amb la costa com les més complicades. Dimarts, el dia de la revetlla, la limitació a 80 km/h en algunes vies i les restriccions de camions a l'AP7 seran les actuacions més destacades d'un dispositiu que preveu una cinquantena de controls policials. Carina Bellbé, bon dia de nou.
12: Bon dia. El dispositiu de trànsit es divideix en dues operacions sortida. La primera ha arrencat aquest migdia i fins demà a primera hora de la tarda. Aquí la previsió és establir carrils addicionals en sentit contrari a la P7 nord i sud i a la C32 al Maresme. Des de trànsit demanen evitar sortir entre les 5 i les 7 d'aquesta tarda i també demà entre 12 i 2 del migdia. La segona onada serà dimarts, el dia de la revetlla. Es preveu que surtin de l'àrea metropolitana uns 490.000 vehicles. En aquesta operació sortida estarà restringida la circulació de camions a la P7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant i també es limitarà la velocitat a 80 km/h de 5 a 10 de la nit a la B23 i la P7 fins a Martorell, a la B20 fins a Alella i a la C31 i la C32. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
15: Evitar les hores de més intensitat de vehicles on hi haurà més retencions, que és a les 7 de la tarda hi ha el pic de retencions i a partir de les 8 de la tarda les coses milloren. I el dimarts, que és la nit de la revetlla, evitar, si es pot, les primeres hores de la tarda i a partir de les 8 les coses milloren. D'acord? Per tant, evitar sempre aquests moments de la tarda fins a entrada de la tarda, que seria una mica la recomanació. Però programar-se, mirar quin és l'estat del trànsit.
12: Durant la revetlla hi haurà també un reforç policial de 286 agents amb una cinquantena de controls amb les motos, els camions, les drogues i l'alcohol com a principals eixos d'actuació.
2: Notícies en xarxa.
1: Últim dia de classe abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. Avui, però, els protagonistes són els nens i nenes que diuen adeu a les aules, alguns entre llàgrimes, per haver-se de separar dels companys o perquè tanquen una etapa, en el cas d'infantil, sisè de primària o quart de l'ESO. Els companys de Ràdio Ripoll s'han desplaçat fins a les portes de l'escola Pirineu de Campdevànol per, com sap-ne, l'havien. Ràdio Ripoll,
16: Laura. Aquest divendres 19 de juny està l'últim dia de moltes rutines a l'escola Pirineu. Col·locar la senyalització de regulació de trànsit, l'arribada del bicibús, el petó de comiat dels pares i jugar amb els companys. Un final de curs amb sentiments contraposats, però amb l'alegria comuna d'organitzar jocs d'aigua per remullar el professorat.
4: Em sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
5: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
6: Ja no ens veurem tant.
7: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
8: Estic molt content perquè acabem el col·le, però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
4: Sí, mullarem els profes.
5: Content perquè s'acaba el col·le i avui ens ho passarem genial perquè i al final mullarem els profes.
16: L'estiu encara era amb il·lusió. Durant dos mesos i mig tindran vacances i en cada casa expliquen ells mateixos, tenen el seu propi sistema per coordinar-se perquè estiguin ben atesos.
4: Tenen gràcies que jo sóc, que faig les coses jo sola, sé cuidar-me molt bé.
5: Aquesta setmana es va a un campus, si no m'han de vigilar.
6: Em quedo amb la iaia a vegades.
8: Ens anirem de càmping.
4: En sort de que sóc bastant autònom i aniré al casalet de bàsquet.
16: El pati de l'escola Pirineu s'ha convertit aquest divendres, per tant, en una zona d'esbarjo ben fresca, on l'aigua ha estat l'element protagonista de cadascuna de les proves de la gimcana que han organitzat els més grans.
1: Un curs, com us deia, marcat pel malestar dels docents, l'acord entre el govern i els sindicats, Comissions Obreres i la UGT, amb la incorporació també de professors de secundària, implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Consideren que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
18: Hem tingut una situació, jo crec que anòmala, en quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta en retallades, que no s'han recuperat. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, sòlid, que pugui permetre pensar que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, de conjunció, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe, l'informe PISA, que posarà sobre la taula el que fa 3 anys ja es va dir, que tenim un sistema mínimament ajustadet a les mitjanes europees, no? I això ens farà pensar un altre cop, ens farà veure què ha passat, quin ha passat i cap a on podem tirar. Per tant, el curs serà un curs distret.
17: I queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
1: 2:15. L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha estat el primer d'Europa en operar un nen amb un robot a través d'una única incisió. L'aparell és de tecnologia xinesa i només aquest país asiàtic i els Estats Units han fet intervencions similars. La tècnica mínimament invasiva redueix l'estada a l'hospital i també el dolor.
9: La sanitat pública catalana ha adquirit el giny per més de 2.400.000 euros i es preveuen fins a 300 intervencions d'aquest tipus entre infants i adults a l'any.
1: Maite Polo, bon dia.
19: Bon dia. El robot s'anomena Xurui i té un sol braç a través del qual introdueix la càmera i l'instrumental quirúrgic a l'interior del cos. Ho fa a través d'una única incisió de 2,5 centímetres i no 4 incisions com fins ara. Així és com van extreure un ronyó i un urèter a l'Ilias fa 3 setmanes. Té 12 anys i recorda un dia i mig de molèsties després de la intervenció. A continuació, a casa, vida pràcticament normal.
20: Al tercer dia o al segundo ya mejor. Ahora mejor porque ya puedo hacer más o menos vida normal.
1: ¿De la operación?
20: Pues salir con los amigos, ir a jugar y ir a, pues, a salir con ellos.
19: El cap d'Urologia Pediàtrica i Transplantament Renal és Marino Asensio.
0: La compra d'un robot Unipur ens va entusiasmar perquè per nosaltres la possibilitat de treballar fent el menys dany possible al pacient és fonamental. Quan un nen està malalt, està hospitalitzat, tota la família està hospitalitzada.
19: Els fabricants del robot han promès reduir la incisió per sota dels 2 centímetres l'any que ve.
1: Catalunya ha lliurat aquest matí les banderes blaves 2026 al distintiu internacional, que reconeix la qualitat ambiental, però també la seguretat i els serveis de platges i ports.
9: Enguany s'han distingit 101 platges i 24 ports amb bandera blava. Sitges s'ha posicionat com la ciutat amb més guardons.
1: L'acte de lliurament ha tingut lloc a Lloret de Mar. Allà hi tenim a la nostra companya, la Paula Fernández, de Televisió de la Costa Brava. Bon dia, Paula.
21: Bon dia, companys. Doncs com bé comentàveu, Lloret de Mar ha acollit aquest divendres al migdia l'acte de lliurament d'uns distintius internacionals que premien l'excel·lència de platges i ports esportius. En aquesta edició, Catalunya ha sumat 101 platges i 24 ports guardonats. L'acte, encapçalat per la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha posat en valor la feina dels municipis costaners.
22: Catalunya compta amb platges amables que faciliten passejar, que faciliten banyar-se i visitar-les a tothom sense cap mena d'excepció. Per tant, qualsevol ciutadà o ciutadana ha de tenir dret, també es deia, a aquest accés. Catalunya, a través dels seus pobles i viles, és una referència europea en qualitat ambiental i en accessibilitat a les nostres platges.
21: Sitges s'ha posicionat com la ciutat que ha rebut més distintius de banderes blaves, però les comarques gironines també han tornat a situar-se entre les més premiades, amb 27 platges i 9 ports distingits, mentre que arreu del territori català s'ha renovat i ampliat reconeixements que posen en valor la qualitat de les aigües, els serveis i el compromís amb la sostenibilitat. L'edició d'enguany també ha incorporat 15 distintius centre blau destinats a equipaments d'educació ambiental, reforçant així la vessant pedagògica i de sensibilització del programa.
1: Gràcies, Paula Fernández, de Televisió de la Selva, i ara obrim Plana Política. Els Estats Units i l'Iran han cancel·lat les converses de pau previstes per avui, segons ha informat el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts on tots dos països ja havien subscrit per separat.
9: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. El politòleg i periodista Jordi Armadans s'hi ha referit en declaracions a la xarxa.
23: Era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes. I és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present.
1: La Moncloa considera que la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'obrir una nova peça separada contra Begoña Gómez és un despropòsit. El magistrat atribueix a la dona del president espanyol Pedro Sánchez nous delictes de prevaricació i de frau als interessos de la Unió Europea arran d'un contracte adjudicat per la companyia pública Red.es a una unió temporal d'empreses vinculades a Juan Carlos Barrabés.
9: L'executiu espanyol assegura que Begoña Gómez no té cap vinculació amb aquest contracte, més recorda que no hi ha cap carta de recomanació ni cap gestió que Gómez fes en relació amb aquesta adjudicació.
1: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a empreses tecnològiques japoneses a instal·lar-se a Catalunya. Els ha promès un entorn favorable per créixer.
9: En la inauguració del Fòrum Econòmic i Cultural Catalunya-Japó, Illa també s'ha compromès a fer realitat com més aviat millor el vol directe entre Barcelona i Tòquio perquè sigui una eina per connectar els mercats i la gent.
1: I ens situem ara a la Bisbal de l'Empordà, on una avaria ha deixat tot el municipi sense subministrament d'aigua. La previsió és que pugui quedar reparada mitja tarda i que la recuperació del servei sigui progressiva. Televisió de la Costa Brava, Laia Campos, endavant.
24: Una avaria en una canonada de distribució al carrer Canigó de la Bisbal, detectada aquesta matinada, ha obligat a interrompre de manera general el subministrament d'aigua per poder iniciar la reparació. El fet que la incidència hagi tingut lloc per sobre del bypass que es va instal·lar a la xarxa ha fet que s'hagi de tancar l'aigua a la sortida del dipòsit per poder reparar-la. Ens ho ha explicat amb més detall l'alcalde de la ciutat, Òscar Aparicio.
25: Aquesta és una avaria que ha passat recurrentment, que és veritat que els darrers 2 anys més o menys no l'havíem tingut perquè havíem fet una obra provisional, que era un bypass, però justament moment l'avaria avui ha passat en el bypass. Per tant, ens diu la companyia que fins a mitja tarda no estarà arreglada. El que hem fet, com ja ho tenim de fet en els protocols interns, és activar una cuba que tenim al costat del geriàtric municipal, que dona servei al geriàtric, però també a tota aquella ciutadania que tingui necessitat d'aigua, poden venir a recollir aigua aquí.
24: Els serveis tècnics ja hi treballen des del matí i la previsió és que es restableixi el servei de forma progressiva a partir de mitja tarda, mentre que es recuperaria la normalitat amb pressió i cabal al llarg de demà al matí.
16: Alcaldes d'Osona reclamen una revisió de la llei de contractació pública perquè consideren que genera excessiva burocràcia, retards i poca capacitat de decisió als ajuntaments.
9: Els alcaldes de Vic, Torelló i les Masies de Voltregà denuncien que els recursos judicials, la complexitat dels procediments i les dificultats per sancionar empreses incomplidores allarguen projectes durant anys i acaben perjudicant tant la gestió municipal com la ciutadania.
16: Una denúncia que ha recollit la Núria Perera del 9FM.
3: Des de Vic, l'alcalde Albert Castells denuncia l'excés de tràmits i assegura que això dificulta la participació de petites i mitjanes empreses en les licitacions públiques.
10: Hem de repartir les empreses del territori millor que les grans corporacions i hem de fer contractes que siguin més ambientals i més socials. Aquesta és la teoria, sona bé, però a la pràctica anem en el camí invers.
3: A les Masies de Voltregà, l'alcaldessa Verònica Ruiz...

0: Menys burocràcia.
1: Concept.
2: Moment per la cultura. El MACBA treu part de la seva col·lecció al carrer, amb la col·laboració de centres d'arts visuals d'una vintena de localitats. El projecte Un Museu Fora del Museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Des d'avui, el Tanatori de Lleida es pot gaudir de l'obra de Fina Miralles Relacions, relació del cos amb elements naturals, el cos sobre l'herba. I a Martorell, dues obres de Ferran García Sevilla s'han serigrafiat sobre els autobusos de la xarxa municipal. Són dos exemples de la iniciativa Un Museu Fora del Museu, que amb l'impuls de la Generalitat aproxima obres del MACBA a llocs inusuals d'una vintena de localitats catalanes. Sempre pensant, com explica el comissari Maria Manent, en la relació entre l'obra i allà on s'exposarà.
4: A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Riber en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Llavors, la relació amb les persones ja hi és.
3: Així, per exemple, el gerent de la perruqueria Hermes de Valls, Carles Carrion, s'ha mostrat feliç d'exposar les fotografies de Francesc Abad.
5: Al final, sempre acabem venint aquí, que per una vegada que sortiu cap al territori, que dieu altres, pues, que està molt bé.
3: Una proposta que s'estendrà fins al 30 de novembre a 35 localitzacions de 23 poblacions catalanes.
2: 8 minuts i dos quarts de 3, arriben els esports. Que avui ens porta Jordi Cochran. Jordi, benvingut. Victòria del Barça de bàsquet a la pista del València en el primer partit de la final.
6: Bon dia, Sònia. Els blaugranes van donar el primer cop sobre la taula amb el triomf a la pròrroga per 112-113 en un partit que quedarà per a la història amb la major puntuació sumada en una final entre els dos equips amb 215 punts en total. Will Clyburn va ser el jugador més destacat amb el triple que va forçar el temps extra i com a màxim anotador dels culers, 21 punts. Inici immillorable de la sèrie, que és el millor de 5 enfrontaments, segons el tècnic culer, Xavi Pasqual.
7: L'equip està fort, estem bé. Els dos equips estem bé. La veritat és que avui podia haver guanyat qualsevol dels dos. A València ha demostrat que és un equip quasi imparable. Nosaltres hem jugat a molt bon nivell per poder-los guanyar. La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina.
6: Demà a les 8 serà el segon partit a la Fonteta i en la final de Lliga de Futbol Sala el Barça va sumar el segon punt de la sèrie amb la golejada per 6-1 davant del Pozo Murcia. Mamadou Touré, amb 4 gols, va ser l'artífex de la remuntada del gol inicial dels murcians, un partit somiat pel jugador francès.
8: Puedo pensar en tu cabeza, pero hay que estar dentro del partido hasta que se acaba y después ya voy a pensar lo que tú quieres.
9: Para nosotros, si podemos ganar en 3 es mejor, si podemos ganar en 4... Ganamos en 4 y si tenemos que ganar en 5, vamos a ganar en 5. El más importante es ganar.
6: Sergio González y Adolfo, que tornava a jugar després d'estar quasi 3 mesos de baixa per una lesió a l'espatlla, van arrodonir el marcador. En futbol, el Sabadell i la Nova Creu Alta viuran aquesta nit a partir de les 9 la tornada de la final del play-off d'ascens a segona divisió. Els arlequinats han de guanyar sí o sí per capgirar la derrota del partit d'anada per 1-0. El Sabadell somia tornar al futbol professional 5 temporades després. I qui també té un partit de cara o creu aquest vespre és l'Igualada d'hoquei patins. Els de la Noia estan obligats a guanyar les comes davant del Liceo en el tercer partit de la final de l'Hockey Lliga a partir de les 7 de la tarda. La sèrie ha estat 2-0 en contra pels catalans. Escoltem el jugador arlequinat Joel Roma en l'entrevista feta aquest migdia al programa En Joc. La confiança està intacta.
10: Jo crec que han sigut dos cops durs perquè venien de fer molt bona temporada i de fer molt bons resultats i han sigut dos cops que ningú s'esperava. Però jo crec que han passat uns quants dies, hem pogut fer un reset i estem preparats per aquesta tarda donar-ho tot i anar a tope. Perquè crec que ho hem de fer per l'afició, per nosaltres i per demostrar que si hem arribat fins aquí és per alguna cosa.
6: Aquesta tarda arrenca la Volta Ciclista Catalunya Femenina. La primera etapa té sortida i arribada a Santa Susana. En total són 3 dies de competició. Paula Blasi, la d'Esplugues de Llobregat, la Mireia Benito de Llorenç del Penedès i la neerlandesa Marian Vos són algunes de les principals favorites a guanyar la cursa catalana. I tornant al futbol, el jugador maresmenc Marc Cucurella va parlar del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella destaca que el seu pas pel Barça no és incompatible amb jugar pel conjunt blanc.
11: Al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria, al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça, però en aquest moment pensava que era, o penso que és la decisió que havia de prendre.
6: A l'Espanyol femení, Marc Torres ha renovat el contracte per una temporada fins al 2027. Serà el quart any de la migcampista a la disciplina blanquiblava. Moviment també als equips

0: catalans de bàsquet de l'ACB. El Manresa ha incorporat l'escorta polonès Lukasz Kolenda, de 26 anys, i per les pròximes dues temporades arriba procedent del Rostock Seawolves alemany, amb experiència a l'Eurocup. I per part del Lleida, el nord-americà Cody Walden posa punt final a la seva etapa al conjunt lleidatà després de 2 anys. I acabem amb futbol sala. L'Indústria Santa Coloma es reforça amb Víctor Pérez.
1: Gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minutets i arribem ja a 3:15. Fem una petita pausa, però ens hi tornem a posar de seguida amb més actualitat. Fins ara.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
3: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: El diccionari Termcat.
4: 40 anys, 40 paraules.
5: 2024. Tant. Depressió atmosfèrica tancada a la part mitjana i alta de la troposfera, constituïda per un nucli d'aire fred amb circulació ciclònica dels vents, que s'ha separat de la seva zona d'origen i ha davallat de latitud.
2: Marta Sabater.
6: La llengua és viva, evoluciona constantment i de vegades hi ha canvis, planificats o espontanis, en la denominació dels conceptes. Inicialment, el concepte de l'àmbit de la meteorologia que avui en dia coneixem com a dana s'anomenava gota freda. En popularitzar-se el terme gota freda, però, també va perdre precisió terminològica, de manera que sovint es feia servir per designar simplement episodis de pluja més o menys abundants. En canvi, pels experts era clar que no totes les gotes fredes produïen pluges intenses i que no tots els episodis de pluja intensa a la Mediterrània eren causats per una gota freda. Per aquest motiu, des de l'àmbit especialitzat hi va haver força consens en intentar canviar el terme gota freda per una denominació més descriptiva. I la forma escollida va ser depressió aïllada en nivells alts, que es podia abreujar amb la sigla DANA. Des del Termcat es va recollir aquest canvi l'any 2019. Però només 5 anys més tard, l'any 2024, encara va ser necessari fer una última modificació en aquest terme. El 29 d'octubre de 2024 va tenir lloc en diverses comarques del País Valencià un temporal històric provocat per una dana, que va arrasar pobles sencers i va causar més de 200 morts. Arran de la gran difusió d'aquest terme com a conseqüència de la catàstrofe, es va començar a utilitzar la sigla lexicalitzada, és a dir, escrita en minúscula i fent-ne el plural regular. Per exemple, les danes dels últims anys. La llengua canvia i evoluciona, però el nom no sempre fa la cosa. I, malauradament, els fenòmens naturals, amb un nom o amb un altre, poden ser igual de devastadors.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
2: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 3:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Temperatures de fins a 40 graus en la primera onada de calor d'aquest estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill a partir de diumenge que afectarà especialment les comarques de Ponent i l'Ebre. A les nits, els termòmetres no baixaran dels 20 graus i podran superar els 25 en alguns punts del litoral i prelitoral. Protecció Civil recomana extremar les precaucions, especialment la nit de Sant Joan.
7: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
1: Tot plegat en un cap de setmana de molta mobilitat pel final de curs i la proximitat amb la Revetlla. Més de 610.000 vehicles han de començar a sortir avui de l'àrea metropolitana. L'AP7 i les carreteres cap a la costa seran les més complicades. És divendres 19 de juny de 2026 i tenim més titulars. Alumnes d'escoles i instituts diuen adeu a les aules abans de les vacances d'estiu.
8: Ens sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
9: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
10: Ja no ens veurem tant.
11: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
12: Estic molt content perquè acabem el col·le, però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
1: Un curs marcat per les vagues i protestes de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu.
13: Els sindicats majoritaris amenacen a reprendre les mobilitzacions després de les vacances si no hi ha cap avenç.
1: Vall d'Hebron fa la primera cirurgia pediàtrica d'Europa amb un robot que opera a través d'una sola incisió.
13: L'eina redueix el dolor i l'estada a l'hospital permetrà fer més de 300 operacions a l'any.
1: Els Estats Units i l'Iran aturen les converses de pau.
13: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats.
1: En cultura, el MACBA porta la seva col·lecció a una trentena de localitats d'arreu de Catalunya.
13: El projecte Un Museu Fora del Museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús.
1: En esports, el Barça de bàsquet va guanyar el primer partit de la final de la Lliga, Jordi Cochran.
0: Els blaugranes van superar el València a la pròrroga per 112-113, liderats per un espectacular Will Clyburn. I en futbol sala, el Barça va sumar el segon punt de la final amb la golejada contra el Pozo Murcia per 6-1.
1: Previsió del temps per les pròximes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
14: Bon dia, som arribats al divendres i també ha arribat el polsim en suspensió. El cel es veu una miqueta més tèrbol a hores d'ara, no tan blau. Hi ha un ambient, un palet d'arròs també, especialment a les comarques del Pirineu, i per tant aquesta mala visibilitat que denota també que l'aire està arribant des del sud, i si ve del sud, ve del Sàhara i ve també amb temperatura elevada. De fet, a hores d'ara està pujant una mica més aquesta temperatura, aquesta calor està sent més intensa que no pas ahir a aquesta hora, i aquesta tarda estarem parlant d'alguns valors propers als 37-38 graus que s'arribaran a assolir a les comarques de la terra ferma. També allà, al sud de Lleida, anirà fent més vent i arran de mar molta xafogó, però en general una tarda tranquil·la, sense tempestes. Aquesta matinada, demà al matí, alguna gotellada a les comarques interiors, també les de Tarragona, gotellades de fang, i demà un xic més de calor que avui, però no tindrà res a veure amb la calorada XXL que hi haurà el diumenge. Més de 40 graus en alguns racons de la Garrotxa i també del sud de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Luismi. Al control de so, Ivan López. Us parlem, Albert Güell i Sònia Kerr.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Catalunya es prepara per la primera onada de calor, coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu. A partir de diumenge i durant 3 dies es poden superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre i fregant els 38 a la resta del país. Des del govern es demana màxima prudència per evitar incendis, sobretot durant la Revetlla de Sant Joan. Carina Bellbé, bon dia.
15: Bon dia. Màxima alerta per la pujada de temperatures a partir de diumenge i fins dimarts. Els termòmetres superaran els 40 graus a les comarques lleidatanes, les de l'interior i a les Terres de l'Ebre, però s'arribarà fins als 38 graus a la resta del país, amb nits tòrrides de més de 25 graus al litoral i prelitoral. Una calorada que baixarà una mica a partir de Sant Joan, però que es mantindrà forta tot el mes de juny. Una calor, aquesta onada de calor que no s'aturarà durant 3 dies, per això des de Protecció Civil fan aquestes recomanacions a la ciutadania. Ima Soler és la subdirectora d'Emergències.
7: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
15: Des de Protecció Civil, a més, s'adverteix del còctel explosiu que esdevé aquesta calorada amb la presència de petards i pirotècnia per a la Revetlla de Sant Joan. Per tant, màxima alerta també per evitar incendis. Estan prohibides les fogueres i la pirotècnia a menys de 400 metres de les zones boscoses. Ara bé, de moment no es preveu el tancament de cap parc natural davant d'aquesta primera onada de calor de l'any.
1: Temperatures tòrrides, com deies, Carina, que mantenen en alerta els agents rurals i els cos de bombers, que en les darreres hores han arribat a treballar en 9 focs arreu de Catalunya. Un escenari, la simultaneïtat d'incendis, que preocupa especialment a les comarques de l'Alt Pirineu, on els bombers afronten la campanya d'enguany amb un dispositiu similar al de l'any passat. Ràdio Trem, Júlia García.
16: Aquest divendres s'ha presentat a Trem la campanya forestal d'aquest 2026 a l'Alt Pirineu i Aran. Tot i un hivern plujós, la falta de pluges de la primavera ha encès les alarmes en uns boscos on l'evolució dels incendis preocupa especialment per la simultaneïtat. El cap de la regió d'emergències de Lleida, Joan Josep Ballostes, ho detalla.
17: En quant al dispositiu, és l'habitual de temporades anteriors. Sí que hem augmentat en tecnologia, tenim a disposició una flota de drons que ens permet veure en una situació sedimental quina és la situació de l'incendi i quines són les zones amb major temperatura. I la resta de dispositiu és l'habitual per campanya forestal.
16: Per protegir aquesta zona, que compta amb els boscos més extensos de Catalunya, el dispositiu d'enguany reforça el personal als parcs de la regió i incorpora noves tecnologies com drons de visió zenital. Un desplegament clau davant d'uns focs que cada vegada superen més la capacitat d'extinció.
1: Doncs tot plegat en un cap de setmana de molta mobilitat. De fet, a aquesta hora ja està activat el dispositiu especial de trànsit per a la Revetlla de Sant Joan. Es preveu que avui surtin de l'àrea metropolitana uns 610.000 vehicles amb l'AP7 i les vies que connecten amb la costa com les més complicades. Dimarts, el dia de la Revetlla, la limitació a 80 km/h en algunes vies i la restricció de camions a l'AP7 seran les actuacions més destacades d'un dispositiu que preveu una cinquantena de controls policials. Carina Bellbé, bon dia de nou.
15: Bon dia. El dispositiu de trànsit es divideix en dues operacions sortida. La primera ha arrencat aquest migdia i fins demà a primera hora de la tarda. Aquí la previsió és establir carrils addicionals en sentit contrari a la P7 nord i sud i a la C32 al Maresme. Des de trànsit demanen evitar sortir entre les 5 i les 7 d'aquesta tarda i també demà entre 12 i 2 del migdia. La segona onada serà dimarts, el dia de la Revetlla. Es preveu que surtin de l'àrea metropolitana uns 490.000 vehicles. En aquesta operació sortida estarà restringida la circulació de camions a la P7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant i també es limitarà la velocitat a 80 km/h de 5 a 10 de la nit a la B23 i la P7 fins a Martorell, a la B20 fins a Alella i a la C31 i la C32. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
18: Evitar les hores de més intensitat de vehicles on hi haurà més retencions, que és a les 7 de la tarda hi ha el pic de retencions i a partir de les 8 de la tarda les coses milloren. I el dimarts, que és la nit de la Revetlla, evitar, si es pot, les primeres hores de la tarda i a partir de les 8 les coses milloren. D'acord? Per tant, evitar sempre aquests moments de la tarda fins a entrada la tarda, que seria una mica la recomanació. Però programar-se, mirar quin és l'estat del trànsit.
15: Durant la Revetlla hi haurà també un reforç policial de 286 agents amb una cinquantena de controls amb les motos, els camions, les drogues i l'alcohol com a principals eixos d'actuació.
1: Dispositiu de mobilitat també de cara al Tour de França, el seu pas per Granollers, que causarà grans afectacions a la mobilitat urbana i interurbana el dilluns 6 de juliol. El recorregut de la sortida neutralitzada per fer un passeig pel nucli urbà comportarà el tall de trànsit de bona part de la ciutat aquell dia i també l'eliminació de més de 3.000 places d'aparcament. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
19: L'Ajuntament de Granollers treballa incansablement amb ASO, l'organitzadora del Tour, i els serveis sanitaris i policials per poder tancar bona part de Granollers i amb afectacions a la resta de la ciutat i alhora garantir l'atenció de possibles emergències. I és que entre els granollerins que sortiran a veure el Tour i la gent que vindrà de fora de Granollers es poden ajuntar desenes de milers de persones als carrers de la capital del Vallès Oriental. El Tour és el tercer esdeveniment mundial i tot ha de sortir a la perfecció, i això té una afectació general, segons el director de Transició Energètica de l'Ajuntament de Granollers, Josep Lluís Castell.
20: Una sèrie de solucions perquè aquesta afectació sigui la mínima possible.
19: Els ciclistes sortiran del carrer de Ramon Llull a les 12:10 del dilluns dia 6 de juliol i a 1:15 ja sortiran cap a Canovelles. L'aparcament per als vehicles que vinguin de fora serà als pàrquings del circuit de Barcelona-Catalunya, d'on sortiran busos llançadora fins al nucli urbà cada 20 minuts.
2: Notícies en xarxa.
1: 20 minuts i arribarem al punt de les 3, avui que és l'últim dia de classe, abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. Avui, però, els protagonistes són els nens i nenes que diuen adeu a les aules, alguns entre llàgrimes per haver-se de separar dels companys o perquè tanquen una etapa, en el cas d'infantil, sisè de primària o quart de l'ESO. Els companys de Ràdio Ripoll s'han desplaçat fins a les portes de l'escola Pirineu de Campdevano per copsar-ne l'ambient. Laura Segú, endavant.
3: Aquest divendres 19 de juny està l'últim dia de moltes rutines a l'escola Pirineu. Col·locar la senyalització de regulació de trànsit, l'arribada del bicibús, el petó de comiat dels pares i jugar amb els companys. Un final de curs amb sentiments contraposats, però amb l'alegria comuna d'organitzar jocs d'aigua per remullar el professorat.
8: Em sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
9: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
10: Ja no ens veurem tant.
11: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
12: Estic molt content perquè acabem el col·le, però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
9: Sí, mullarem els profes. Content perquè s'acaba el col·le i avui ens ho passarem genial perquè i al final mullarem els profes.
3: L'estiu encara era amb il·lusió. Durant 2 mesos i mig tindran vacances i en cada casa expliquen ells mateixos, tenen el seu propi sistema per coordinar-se perquè estiguin ben atesos.
8: Tenen gràcies que jo sóc, que faig les coses jo sola, sé cuidar-me molt bé.
9: Aquesta setmana es veia un campus, si no m'han de vigilar.
10: Em quedo amb la iaia a vegades.
12: Anirem de càmping.
9: Tenen sort que sóc bastant autònom i aniré al casalet de bàsquet.
3: El pati de l'escola Pirineu s'ha convertit aquest divendres, per tant, en una zona d'esbarjo ben fresca, on l'aigua ha estat l'element protagonista de cadascuna de les proves de la gimcana que han organitzat els més grans.
1: Us ho dèiem en titulars, l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha estat el primer d'Europa en operar un nen amb un robot a través d'una única incisió. L'aparell és de tecnologia xinesa i només aquest país asiàtic i els Estats Units han fet intervencions similars. La tècnica mínimament invasiva redueix l'estada a l'hospital i el dolor. Maite Polo, bon dia.
21: Bon dia. El robot s'anomena Shurui i té un sol braç a través del qual introdueix la càmera i l'instrumental quirúrgic a l'interior del cos. Ho fa a través d'una única incisió de 2,5 centímetres i no 4 incisions com fins ara. Així és com van extreure un ronyó i un urèter a l'Ilias fa 3 setmanes. Té 12 anys i recorda un dia i mig de molèsties després de la intervenció. A continuació, a casa, vida pràcticament normal.
22: Al tercer dia o al segon ja és millor. Ahora mejor porque ya puedo hacer más o menos vida normal.
1: ¿De la operación?
22: Pues salir con los amigos, ir a jugar y ir a, pues, a salir con ellos.
21: El cap d'urologia pediàtrica i trasplantament renal és Marino Asensio.
23: La compra d'un robot Unipor ens va entusiasmar perquè per nosaltres la possibilitat de treballar fent el menys dany possible al pacient és fonamental. Quan un nen està malalt, està hospitalitzat, tota la família està hospitalitzada.
21: Els fabricants del robot han promès reduir la incisió per sota dels 2 centímetres l'any que ve.
1: I encara en l'àmbit sanitari, l'Institut d'Assistència Sanitària de Girona ha impulsat un projecte per millorar l'atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual a les consultes mèdiques. A banda de la formació dels professionals per tractar d'una manera més adequada els pacients, s'han creat unes eines de comunicació adaptades per facilitar les visites. Televisió de Girona, Marc Vives.
24: Els pacients mitjançant una sèrie de pictogrames hauran de ratllar el pas que hauran fet i veure el següent. D'aquesta manera es redueix l'ansietat que suposa la visita i també, a través d'una explicació prèvia per part dels acompanyants, la visita es podrà fer com pertoca. Facilias va néixer l'any 2020 i s'ha anat implementant progressivament a les consultes de les diferents especialitats mèdiques de l'Hospital Santa Caterina, com ara oftalmologia o otorrinolaringologia, fins a estendre's progressivament a la resta d'especialitats. Tanmateix, projectes com aquests poden derivar-se d'altres col·lectius, com els pacients pediàtrics, la gent gran o inclús les persones que s'atenen al servei amb barrera idiomàtica.
1: I atenció a aquestes propostes del govern per millorar la conciliació. Teletreball total en certs períodes de l'any i llars d'infants a les empreses.
13: Són només dues de la cinquantena de plantejaments recollits a l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, una estratègia per transformar la societat i avançar per millorar l'equilibri entre la vida personal, laboral i familiar. La iniciativa presentada aquest divendres pels consellers Eva Menor i Miquel Samper pretén impulsar canvis reals en l'organització del temps. Escoltem Miquel Samper.
0: l'instrument que tenim per nosaltres des del Departament d'Empresa i Treball ajudar a que això sigui una realitat és a base del diàleg social. Nosaltres hem de ser els que impulsem que tant les patronals com els sindicats això ho posin en el calendari, estiguin als convenis i que es discuteixi ben poc, perquè és que això no s'hauria de discutir.
1: Això el mateix dia que hem sabut que 3 de cada 10 treballadors han de fer canvis a la feina per poder conciliar.
13: Segons una enquesta de l'Institut Nacional d'Estadística, l'11,9% creu que la jornada laboral és massa llarga, un 10,7% que els horaris són impredictibles i un 11,7% expressa altres dificultats. D'altra banda, el 15% dels pares fa servir serveis professionals per a la cura dels fills, mentre que la resta prefereix organitzar-se sol, amb la parella o bé amb els avis.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Titular també destacat de la jornada, els Estats Units i l'Iran han cancel·lat les converses de pau previstes per avui, segons ha informat el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia d'assignar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat.
13: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. El politòleg i periodista Jordi Armada s'hi ha referit en declaracions a la xarxa.
4: Era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes. I és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present.
1: Mentrestant, a Catalunya, avui, acte institucional per commemorar els 15 anys de la Constitució dels òrgans de govern de l'AMB, l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Un acte al Parlament de Catalunya ha servit per enaltir la dècada i mitja de l'ens metropolità que s'ha consolidat com un model de presa de decisions per consens. Judit Vallès, bon dia.
5: Bon dia. El Parlament de Catalunya ha acollit l'acte de commemoració del 15è aniversari de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, un instrument que es va constituir el 2011 fruit del consens polític i que en l'actualitat permet centralitzar serveis públics d'una àrea de més de 600 quilòmetres i 3 milions d'habitants. Durant l'acte al Parlament s'ha recalcat la capacitat d'acord estratègic i la consolidació d'un instrument que ha esdevingut essencial per desenvolupar i simplificar la governança dels municipis metropolitans. Així ho ha explicat Jaume Collboni, president de l'AMB.
6: Justament avui, en el context polític en el que estem, hem de posar més de relleu que mai la capacitat d'acord, de consens, fins i tot d'unanimitat, com s'ha vist, que el país reclamava i que el país reclama, crec jo, avui també en altres àmbits. I, per tant, la celebració és doble, pel reconeixement d'una realitat que no és la de la Barcelona metropolitana, és la de la Catalunya metropolitana.
5: L'acte ha convidat a parlar alguns dels seus principals artífexs, com Anna Simó, Xavier Trias, José Montilla i Jordi Hereu, també amb la presència dels presidents Josep Rull i Salvador Illa, qui ha definit l'AMB com un exemple a seguir de federalisme municipal.
2: Notícies en xarxa.
1: Ens situem ara a Tarragona perquè el conseller Miquel Samper es troba reunit amb els treballadors de Daun després de l'anunci de reestructuració de l'empresa. Preveu acomiadar 138 treballadors a Espanya, la majoria justament a Tarragona. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
14: El conseller d'Empresa i Treball afirma que el govern està al costat dels treballadors afectats. Recorda que actualment el mercat laboral, tot i estar en auge, es troba en una situació de revolució tècnica i industrial. Diu que acompanyaran les persones que en pateixin les conseqüències perquè puguin trobar una nova feina.
25: Però estem vivint aquesta revolució que generarà un sacseig i que nosaltres com a departament, el govern de la Generalitat, el que ha de fer és acompanyar aquests treballadors a modificar els seus perfils professionals perquè puguin treballar amb les noves feines que ens venen ara com a conseqüència d'aquesta robotització, automatització i l'impacte que té la intel·ligència artificial.
14: Prèviament, Miquel Samper ha presidit a la URB l'acte de presentació del Pacte Nacional per la Indústria.
1: I és moment de repassar altres notícies d'avui. La Creu Roja ha acompanyat 7.506 persones sol·licitants d'asil el 2025 a Catalunya.
13: Del total, el 64,7% són homes. L'entitat els oferta acollida, suport jurídic, atenció psicològica i accés a l'ocupació, amb més de 2.700 places d'acollida. Veneçolans i ucraïnesos continuen sent majoritaris i es consolida un tercer perfil provinent de Mali.
1: A la Bisbal de l'Empordà, una avaria ha deixat tot el municipi sense subministrament d'aigua.
13: La previsió és que pugui quedar reparada a mitja tarda i que la recuperació del servei sigui progressiva.
1: Troben el cos sense vida d'un jove de 20 anys que s'hauria accidentat a Artés.
13: El noi va sortir a córrer i en no tornar a casa es va donar l'avís i se'n va iniciar la recerca i han participat 7 dotacions dels parcs de Cardona, Manresa, Torelló, Berga i Vic, el grup Caní de Recerca i l'equip de drons de la unitat de mitjans aeris. A 3:45 de la matinada els bombers han localitzat el cos sense vida del noi a una zona propera a la Font de les Tàpies. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes de l'accident.
1: I és moment per la cultura. El MACBA treu part de la seva col·lecció al carrer amb la col·laboració de centres d'arts visuals d'una vintena de localitats. El projecte Un museu fora del museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Des d'avui, el Tanatori de Lleida es pot gaudir de l'obra de Fina Miralles Relacions, relació del cos amb elements naturals, el cos sobre l'herba. I a Martorell, dues obres de Ferran García Sevilla s'han serigrafiat sobre els autobusos de la xarxa municipal. Són dos exemples de la iniciativa Un museu fora del museu, que amb l'impuls de la Generalitat aproxima obres del MACBA a llocs inusuals d'una vintena de localitats catalanes. Sempre pensant, com explica el comissari Martí Manent, en la relació entre l'obra i allà on s'exposarà.
15: A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Ribé en una cafeteria on ella hi va a prendre cafè. Llavors, la relació amb les persones ja hi és.
7: Així, per exemple, el gerent de la perruqueria Hermes de Valls, Carles Carrion, s'ha mostrat feliç d'exposar les fotografies de Francesc Abad.
16: Al final, sempre acabem venint aquí, que per una vegada que sortiu cap al territori, que dieu altres, pues, que està molt bé.
7: Una proposta que s'estendrà fins al 30 de novembre a 35 localitzacions de 23 poblacions catalanes.
1: I abans dels esports, dues propostes per aquest cap de setmana que ens arriben des de Ràdio Tremp i UAU Lleida Ràdio.
17: Aquest cap de setmana neix el Festival de Curtmetratges de la Vall Fosca a les antigues escoles d'Espui. Hi haurà projeccions aquesta tarda a les 7 i demà a la mateixa hora. Un dels plats forts és que el públic en serà el jurat. Ho explica l'organitzador Martí Boneta.
18: Podran visualitzar els 30 curtmetratges, també podran votar aquells curtmetratges que més els ha agradat de cada sessió.
17: La decisió final es coneixerà de cara a l'estiu en el lliurament de premis previst per al 21 d'agost.
20: El recinte final de les Firetes de Lleida acull avui la primera gran jornada central del magnífic Fes. Joan Dausà, Lori Meyers i The Molotov són els reclams principals d'una programació que també compta amb noms com Esbetlana, Kitai o Balissa, entre d'altres. Santi Salvador, un dels impulsors del magnífic, ens explicava a UAU Lleida Ràdio com ha anat el ritme de venda d'entrades per l'edició d'enguany.
26: Sí que creixerem respecte a l'any passat, estem en torn d'un 8-9%, que, i el ritme d'aquest de vendes d'entrades aquests dies està sent brutal, estem molt satisfets.
20: Demà el cinquè magnífic Fes afronta el seu segon gran dia amb Love of Lesbian com a caps de cartell.
1: I arriben els esports. Que avui ens porta Jordi Cochran. Jordi, benvingut. Victòria del Barça de bàsquet a la pista del València en el primer partit de la final.
27: Bon dia, Sònia. Els blaugranes van donar el primer cop sobre la taula amb el triomf a la pròrroga per 112-113 en un partit que quedarà per la història amb la major puntuació sumada en una final entre els dos equips amb 215 punts en total. Will Clyburn va ser el jugador més destacat amb el triple que va forçar el temps extra i com a màxim anotador dels culers, 21 punts pel blaugrana Nicola Provitola. Aquesta victòria és una demostració de caràcter.
28: Estamos jugando una final, entonces extra motivación, hablar de una cosa a la otra. Lo que hay que hacer es dar todo en la pista, dejarse todo, no guardarse nada. Fue un poco el discurso con el que Xavi terminó esta mañana y fue así, ¿no? Creo que dimos todo.
27: Demà a les 8 del vespre serà el segon partit a la Fonteta i encara en clau blaugrana amb fitxatges al Barça i, segons ha pogut saber la xarxa, està molt interessat en la incorporació del base nord-americà Justin Robinson, que aquesta temporada ha jugat al París i que a l'Eurolliga ha tingut una mitjana de 14,6 punts per partit. I en futbol sala, el Barça, que va sumar el segon punt de la sèrie amb la golejada per 6-1 davant del Pozo Múrcia. Mamadou Touré, amb 4 gols, va ser l'artífex de la remuntada del gol inicial dels murcians. Sergio González i Adolfo, que tornava a jugar després d'estar quasi 3 mesos de baixa per una lesió a l'espatlla, van arrodonir el marcador.
3: El dia que m'operaron me dijeron, bueno, no contábamos que pudiera estar, me dijeron que no iba a jugar en todo el año ya, y el poder estar ya disponible en toda la serie y hacerlo con un palado así y yéndonos a Murcia con 2-0 es algo que no se puede escribir con palabras, y si encima tienes el premio en este caso de gracias a la ayuda de todos mis compañeros a hacer un gol, pues es algo que no se puede escribir con palabras.
27: Sentíem a Adolfo Fernández. I en futbol, el Sabadell i la Nova Creu Alta viuran aquesta nit a partir de les 9 un partit a caixa o faixa en el play-off descens a la segona divisió. Els arlequinats han de guanyar sí o sí per pujar a la segona categoria del futbol estatal, i també qui té un partit a caixa o faixa és l'Igualada en el tercer duel de la final de l'Hockey Lliga contra el Liceo a les Comes, en què els igualadins han de guanyar sí o sí per mantenir viva la sèrie.
1: Gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem al punt de les 3. Nosaltres ho deixem aquí, però ens retrobem dilluns puntuals, com sempre, a les 2. Bon cap de setmana.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
8: Continguts en xarxa.
9: Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet, que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Canes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitació número 13, i Woody, Jessie i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
10: El meu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
11: Jo vaig notar com electricitat.
9: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Canes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, irromp de manera sobtada.
10: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
12: Vale. Adéu. Gràcies, mama.
19: ¿Qué estás haciendo?
22: Soy yo, Joel, tu hijo.
9: A Habitació número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
19: Pensé que tu moriries antes.
23: Forky, acceptes la cara en Beverly com a legítima esposa?
29: Yeah! Així us declaro marit
19: i
29: cobert.
19: Qui ha enverinat la dama d'honor?
29: Bonnie! Ha arribat un paquet per tu.
23: Gràcies, gràcies!
30: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
19: Un altre cop l'extinció, no!
9: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada, amb Buzz Lightyear, amb Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipad, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
19: Ups, queda't aquí. Ja hi vaig jugar.
22: No m'hi veus capaç, oi?
19: Que tens una mica en mi.
22: Quin ponxo. Fa gràcia que es tornin a barallar.
19: Oh, i tant que sí.

Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Andrea Medina. Catalunya es prepara per la primera onada de calor coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu. Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Procicat davant la previsió d'un episodi de temperatures extremes que afectarà Catalunya almenys entre diumenge i dimarts i que manté en alerta els agents rurals i el cos de bombers que en les darreres hores han arribat a treballar en 9 focs arreu de Catalunya. El cap d'intervenció dels bombers de la Generalitat, Claudi Gallardo, ha expressat la màxima preocupació del cos davant d'un escenari de risc complex. Ha assegurat que els bombers redoblaran els esforços davant l'alta probabilitat d'incendis forestals en un moment en què coincideixen la revetlla de Sant Joan i en plena campanya de la sega a diverses zones del país.
2: Veient l'escenari de risc, doncs ja fem reforços de personal, però a més, de cara a la revetlla, sempre, com us podeu imaginar, doncs és la setmana en la que tradicionalment no tenim més ignicions, tenim més serveis i, per tant, doncs, també fem un dispositiu doncs, potent per això. A més, també de forma proactiva, com que tenim no, el risc molt doncs, més centrat en aquesta zona més de ponent de Catalunya, del sud, no, de Terres de l'Ebre, doncs, també fem aquests moviments no, del dispositiu, si cal, doncs, d'enviar més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
1: Tot i admetre que els focs es poden donar a qualsevol punt del territori, ha assenyalat que hi ha zones especialment sensibles com Ponent. A més, els bombers posaran especial atenció a àrees de la Catalunya central, les Terres de l'Ebre i, en general, les zones cerealístiques en contacte amb terrenys forestals. El Pacte Nacional per la Indústria preveu donar ajuts als projectes que impulsin la descarbonització del polígon petroquímic de Tarragona, així com fomentar acords sectorials que impulsin la reducció d'emissions de CO2 de les empreses. Ho ha apuntat aquest divendres el conseller d'Empresa, Miquel Samper, en la presentació del Pacte Nacional per la Indústria a Tarragona, que ha incidit en que el sector químic català està resistint millor la crisi que l'europeu. El pacte, signat dilluns entre governs, sindicals i patronal, vol impulsar i ampliar la demarcació nous polígons industrials, com el de Catalunya Sud a Tortosa, el de Lió i Vilarrodona a l'Alt Camp o d'altres més petits com el de Bot a la Terra Alta. El Departament d'Igualtat i Feminisme ha proposat teletreball 100% en certs períodes de l'any i llars d'infants a les empreses per millorar la conciliació. I des d'Empresa i Treball es recull per dur-ho al diàleg social. Són dues de les 50 idees recollides a l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, una estratègia per transformar la societat, diuen, i avançar per millorar l'equilibri entre la vida personal, laboral i familiar. La iniciativa presentada aquest divendres pels consellers Eva Menor i Miquel Samper pretén impulsar canvis reals en l'organització del temps. L'objectiu és que sigui un recurs útil, pràctic i adaptable a la diversitat del teixit productiu català i que afavoreixi la igualtat real home-dona. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Informació local.
4: Avui comença la campanya gastronòmica Tapatour en Molins de Rei, que s'allargarà fins al 5 de juliol, que és quan passen els ciclistes del Tour de França per la vila. El Tapatour consisteix en que els establiments participants ofereixen el seu plat estrella en format de tapa, acompanyat d'una beguda, i el preu ha d'estar comprès entre els 6 i els 8 euros. A més, totes aquestes tapes tenen un nom relacionat amb el món del ciclisme. La grupa continua amb les ballades a sardanes d'estiu aquest proper diumenge a les 7 de la tarda i, com sempre, a la plaça de la Creu faran ballada de sardanes amb la Copla Marinada. I de cara al 29 de juny, l'Ajuntament organitzarà l'udoteca d'estiu a les tardes, juga a l'estiu per infants de 4 a 12 anys a l'Escola Pont de la Cadena, cada dia amb activitats diferents, tallers, jocs d'aigua, jocs de taula, manualitats, diferents propostes a les tardes de 5 a 8. El preu per sessió és de 5 euros i per setmana de 20. I de cara a la revetlla de Sant Joan, hi ha diferents barris de la vila que preparen la seva revetlla particular i la Comissió dels Focs de Sant Joan també faran el circuit habitual amb l'arribada de la Flama del Canigó i la festa a la plaça de l'Església. Justament des de la Comissió dels Focs de Sant Joan anuncien que avui divendres, aquells que vulguin participar-hi, es farà avui divendres la recollida de fustes de 6 a 8 del vespre a la plaça de l'Església, recollida de fustes per preparar la foguera. I també recordem la venda d'etiquets a l'Estanc Margarit pel sopar de la revetlla de Sant Joan, 12 euros, hi ha diferents opcions, menú general, celíac o vegetarià. Els tiquets els podeu comprar a l'Estanc Margarit. Fins diumenge hi ha temps per participar als pressupostos participatius per joves. Si teniu idees o propostes, podeu fer-les arribar a l'Ajuntament fins diumenge 21 de juliol al formulari que trobareu a molinsderei.cat/ppj. A Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui divendres és la Lozano, del carrer Verdaguer 68. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. Ràdio Molins de Rei. El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
5: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
6: Estereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
7: Estereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

Arrenca el programa més participatiu dels divendres, on vosaltres sou els protagonistes. Truqueu al 93-668-6161 i demaneu la vostra cançó preferida. Podeu guanyar un pastís. Els divendres, Faves Tendres, amb Judit Herrera.

0: Bona tarda, amics i amigues de Ràdio Molins de Rei i benvinguts un divendres més a aquest programa que no fa falta que us digui. Sí, és divendres, faves tendres. I aquí estem amb rigorós en directe en David Rius, el màquina, el que us atendrà amablement per telèfon i la que us parla, la que sempre parla, la Judit Herrera. I, David, tenim trucades, no? Doncs passa'm la primera, sisplau. Bona tarda, amb qui parlem?
1: Bona tarda, senyorita Judit.
0: Hombre, el Josep Quesada, feia temps que no parlava amb tu, Josep Quesada.
1: Sí, eh?
0: De veritat, eh? És que ets molt cart, de sentir.
1: Sí.
0: Jo em pensava que avui tots estàveu allà en algun lloc de prenent la fresca, perquè fa una calor horrible,
1: sí,
0: eh? Sí. De veritat, ara
1: com
0: no...
1: Com nos estima tant a l'alcalde.
0: Sí, bueno, però teniu llocs climàtics, no? Podeu anar a la biblioteca, em sembla, al mercat...
1: Sí, quan sigui un mes d'agost, que la biblioteca estarà tancada.
0: De veritat, Quesada, et queixes de tot, no pot ser, eh?
1: Hòstia, però si te dic l'últim que m'he enterat...
0: Aviam, explica, però que es pugui explicar, eh?
1: Sí, home, es pot explicar. Aviam. Resulta que avui he anat a l'autobús.
0: A l'autobús, sí.
1: I, bueno, he anat a l'11, vale?
0: Uh-huh.
1: I, doncs, estàvem parlant a l'autobús... de les parades de les dues, que perquè no tenen marquesina.
0: Ai, és veritat, n'hi ha algunes que no en tenen, de marquesina. Sí, sí que és veritat, sí.
1: Pues resulta que la competència és de l'alcalde.
0: Ai, ai, ai, ai, ai. Estem entrant ja en tierras movedizas, eh? Que s'ha de...
1: Sí,
0: que la culpa sempre la té l'alcalde, no ho entenc jo, no ho entenc,
1: sí,
0: això.
1: Sí, espera, ja m'ha acabat. Però no es posen perquè si... es posen, hi ha molts blocs de veïns que es queixen de que li poden entrar a robar.
0: Jo, vamos, però que estan al costat dels pisos, les marquesines, o què?
1: No, és que ja no entenc. Dic, hòstia, això s'arregla molt ràpid.
0: Poses,
1: guàrdia urbana.
0: O poses unes reixes a les finestres i al balcó ja està... Però jo crec que les marquesines estan sempre en espais una mica més extens i més amples.
1: Bueno, a veure, però si n'hi ha aceres que les permeten, i no estan.
0: Ai, ai, ai, Quesada, és que és un altre problema, eh? És que no pot ser això, eh?
1: Home, lògic és que estiguin els jaios, o sigui, els vells,
0: sí,
1: tostats del sol.
0: Bueno, és com les plantes, eh? Que també necessiten una miqueta de sol, no?
1: Sí, clar.
0: Ara, amb aquestes temperatures, no surt la gent, eh?
1: Quan el sol que fot...
0: No, no, fa molta... De veritat que... No, ara no. Ara, una ha d'estar a casa, si no té aire condicionat, té un ventilador, però no pot sortir al carrer, i la gent gran encara menys, eh? De veritat t'ho dic, eh?
1: Imagina't.
0: Però jo no crec que a aquestes hores la gent gran agafi l'autobús, eh?
1: Bueno, n'hi ha de tot, eh?
0: De totes maneres, quan puges a l'autobús, hi ha aire condicionat i et pots refrescar-te,
1: sí, sí, sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: Però mentrestant t'has d'aguantar. Això també tens raó.
1: Però és que és l'hòstia.
0: Bueno, Quesada, ja m'ho anoto, eh? Jo aquí farem un programa de queixes i queixes a l'Ajuntament, eh? No pot ser això, eh?
1: Sí.
0: Aviam, vinga, per celebrar que m'has explicat això, què vols escoltar? Vinga. Una cançó i dedicada aquí.
1: Queen, i és... no m'acordo el nom. Days the Brain, de Queen.
0: Aviam, que tinc el traductor aquí.
1: Sí.
0: Friends? Ah, molt fàcil. Friends will be friends. Amigos, sí. I seremos amigos o algo així, no? Veus,
1: sí, hòstia,
0: les meves classes d'anglès? Friends will... Friends, no?
1: Sí.
0: Ah, vale. Molt bé. I aquí... Bueno,
1: que la dic a les de sempre.
0: Bueno,
1: tota
0: ja faré un cortar i pegar. Saps què vaig fer l'altre dia? Vaig veure... No sé si eren la Sandra i la Mireia, que passaven amb l'autobús, i com que eren dos noies, les vaig saludar.
1: Sí.
0: Em fa molta gràcia, eh? Jo, d'aquí, si la Sandra o la Mireia, conductores de les línies 1 del bus de Molins de Rei, si ens escolteu, vinga, va, que volem parlar amb vosaltres, sapiguer anècdotes també del bus de Molins de Rei, no? Que segurament en tindran moltes, oi que sí? Que s'ha de... Mare de Déu. Doncs ja posaré un cortar i pegar, eh? Que tu ja ho saps, eh? i molt especialment aquestes, la Sandra i la Mireia. Algú més que vulguis xafardejar?
1: No.
0: Tu vés escoltant, Quesada, tu vés escoltant, que a les parades d'autobús un se n'entera de moltes coses, eh?
1: Sí. I dintre l'autobús també.
0: Ah, dintre també, que pares l'orella, també tu. Que perillós que ets, Quesada, ets bastant perillós,
1: No, a veure, si lo estan dient a gritos, pues...
0: És que, sí, saps el que em molesta a mi? Precisament no de l'autobús, sinó del tren. Vam modernitzar, tenim uns mòbils, i ens poden trucar i parlem. Però ara la gent té la mania de posar el manos libres i jo sento la conversa de l'altre i la del que està parlant, no? I això molesta, relativament molesta bastant, eh? I tu saps que als trens hi ha una pegatina que diu que no pots posar el mòbil amb música, però hi ha gent que no se n'entera i em posa dels nervis això, eh? A vegades ens enfadem i amb raó, perquè no complim les normes, però bueno...
1: Bueno, però, a veure, tu pots posar-lo, però si ho baixes el volum, no molestarà ningú.
0: No, però la gent no ho sap, això no. Mira, jo t'explicaria de coses del tren, perquè el tinc que agafar cada setmana, i la veritat és que hi ha gent molt incívica, i passen poques coses d'això, eh?
1: Què em pots explicar a mi, que no, jo no hi he patit?
0: Ja. Però, aviam, ens queixem? Aviam, que no hi ha...
1: Mira, avui mateix pujava per aquí... per a casa, i un iaio em diu, perdona, tu tens ja 75 anys.
0: No tinc. Perdón.
1: I entonces li diu, no, és que tu no pots estar sentat aquí. Dic, com que no puedo estar sentat aquí?
0: A l'autobús?
1: A l'autobús. Perquè és veritat que és una...
0: Sí, és aquells seients que estan reservats, sí. Sí, però no posa edat allà, eh? És persones... No,
1: bueno, ja, però hoy se la podria donar de listo. I no, perdone, está reservado a la gente mayor y a la gente que tiene minusvalías.
0: Correcte, jo en tinc una.
1: Y yo tengo más de una. Le enseño el bastó. A mí que me explica.
0: Què dius? Això t'ho dit? Mare de Déu.
1: A poques palabras. Mire, pues yo me estoy recuperando de una operación de la cadera y del fémur.
0: Pero le tenías que decir, no, yo tengo 80 años. Yo tengo 80 años.
1: Yo no le preguntaba la cadera que tenía ahí, pero, coño, tú me tienes que decir a mí si yo tengo la edad para sentarme aquí.
0: No, a mí que no me pregunten. A mí sin dibujo, usted tiene edad, sí, tengo 85 años. Aunque no lo parezca, los tengo. Y el de yo... Ai, Quesada, sempre et passen coses, eh? De veritat que ho sento,
1: sí, sí, el primer que ha fet és sentar-te davant meu. Sí. Oye, usted tiene la edad para...
0: És que se't veu molt jove, tu, eh? De veritat. Quesada, vés-te'n a casa, que no et toqui el sol, no agafis una insolació.
1: No, estic a casa, no sé si no penso dormir.
0: Perquè de vegades em truques i diu, estic al carrer, eh? No pot ser això,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, però, bueno, normalment estic allà a la vora de l'Ajuntament.
0: Sí.
1: Però més tard, normalment.
0: Vale. Doncs, escolta, Quesada, el Manolo t'ha cedit el número 1, eh?
1: Sí, ho sé.
0: Bueno, maco, ja parlem un altre dia, d'acord? Gràcies.
1: Molt bé.
0: Una abraçada, Quesada. Adéu-siau. Adéu.
2: Els divendres, faves tendres. Música a la carta. 93-668-6161. Truca i demana. T'ho posem tot.
0: Hola, buenas tardes, Manolo, ¿cómo estás?
3: Buenas, bien.
0: ¿Sí?
3: Aquí con el aire acondicionado, anda. Bastante calor.
0: Ay.
3: Bastante calor he pasado desde antes de las 7 en la calle hoy.
0: Madre mía, ¿pero ya estás en casa o dónde estás ahora?
3: Sí, he estado desde antes de las 7 hasta la 1, repartiendo. Uy,
0: madre mía, con todo el calor que hace hoy, de verdad, ¿eh? Hoy...
3: Sí, pero he ido haciendo parones, ¿eh?
0: Hombre, es que si no te desmayas de tanta calor, ¿eh? De verdad,
3: sí.
0: ¿Eh? Oye, Manolo, primeramente, para que no me equivoque, nombre tuyo, nombre de tu madre, ¿con qué lo hacemos?
3: De mi madre Antonia.
0: Antonia Moriana. ¿Y la Antonia Moriana qué quiere escuchar hoy?
3: Juan Pardo, que canten los niños.
0: Ah, es muy bonita esa canción, ¿eh? Sí. Que canten los niños. Espérate, sí, un momento.
3: Y se la dedico a lo de siempre.
0: A ver si lo acierto. A su esposo, sí. Manolo, a su hijo, sí. Manolo, y a su hija Cristina, perfecto, sí. A sus padres, sí. A sus hermanos,
3: sí.
0: A sus nietos, puede ser.
3: Nieta.
0: A su nieta, ¿vale? Sí. Y a nosotros también, a nosotros.
3: Sí. Y también a mi tío Paco, que falleció el jueves.
0: Vale.
3: Pues, ahí el miércoles.
0: Al tío Paco. Muy bien.
3: Sí, que era el hermano de mi padre.
0: Vale. Pues Manolo, ¿sabes el número que tienes, no? Que le has tenido
3: el
0: 2. Después ya más, sí. Y ya tendrás otro número. ¿De acuerdo, Manolo?
3: De acuerdo.
0: Cuídate mucho, ¿eh? Judy. Cuídate mucho.
3: Sí,
0: no
3: también,
0: Judy. Yo ya me cuido. El David me cuida muchísimo a mí.
3: Sí.
0: Me pone el aire acondicionado, me trae un vasito de agua, después bien, me baja el toldo para que no me entre la claridad. Es que me tiene muy mimada, ¿eh? De verdad, Manolo.
3: Hombre, porque te haces querer, Judith.
0: Ay, gracias, Manolo, gracias.
3: De nada. Yo también te cogió cariño, ¿eh? Y mi madre igual.
0: Ay, ves. Ya, mira, a ti te conozco, pero a tu madre no, ¿eh? Hay que ver.
3: Ya, porque le da vergüenza, Judith.
0: Pero qué vergüenza.
3: Que a veces le digo, ven conmigo y recogemos los
0: claro.
3: Niños. Y dice, no, ven tú y ves tú que a mí me da vergüenza.
0: Ay, pobrecita. Pero ya. Vergüenza. Si venís un viernes por la tarde, solamente estamos el David y yo. Imagínate.
3: No, pero le da vergüenza.
0: Ay, a ver si se le quita ya la vergüenza, ¿eh? Venga, sí. Que yo la quiero conocer. Bueno, vale. Manolo, hasta luego, ¿eh? Venga.
3: Hasta luego,
0: un abrazo.
3: Bien.
0: Hasta luego.
3: No, igualmente.
0: Adiós.
2: Bien. 93-668-6161. Truca i demana la teva cançó. Els divendres Faves Tendres te la busca, te la troba i te la posa.
0: Hola, bona tarda, amb qui parlem?
4: Bona tarda, sóc el Jordi Alavar.
0: Hombre, Jordi Alavar, enhorabona, eh? La segona vegada que truques, eh?
4: Sí.
0: Ens alegrem i, a més, vas tindre sort, eh?
4: Sí, molta, des de veu.
0: De veritat, estàvem aquí a l'estudi, hi havia com 7 o 8 persones, i li vaig dir, una, va, tira el dau. I dic, ostres, dic, mira, és la sort del principiant, això, eh? Déu-n'hi-do,
4: sí,
0: eh?
4: Passa, ja.
0: Doncs, Jordi, què posarem avui?
4: Doncs pues volia la de Felipe Campuzano, la cançó es diu Les Salines.
0: Felipe Campuzano, canta molt bé, eh? Campuzano, sí. Les Salines.
4: Sí.
0: I la dediquem també a la teva senyora?
4: Sí, i al meu fill també.
0: Ah, vinga, es diu, la teva senyora es diu?
4: Sí, Rosa.
0: Rosa, i el teu fill?
4: Jorge i Elisabet.
0: Jorge i Elisabet, molt bé.
4: També la dedico a tu, a Judit, al David i a l'Oriol.
0: Ah,

0: anys als de Molins. Vale?
1: Aviam,
0: aviam, perquè ja és que si et toca avui és que dirà que està manyao.
1: Així passa algo raro.
0: No, no, la setmana passada érem 7 o 8 persones aquí i una va tirar el dau. Vull dir que trampa no n'hi ha aquí, eh? Trampa no n'hi ha.
1: És legal.
0: És legal. Doncs Jordi, moltíssimes gràcies per trucar.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies i bon cap de setmana, eh? Adéu-siau. Adéu, adéu.

0: Bona tarda, doctor Torné. Com està vostè? Doctor? Ens ha penjat el doctor.
1: Bona tarda.
0: Hola.
1: Bona tarda. Bona tarda.
0: Oi, oi, oi, oi, aquí hi ha una interferència, mare de Déu senyor, eh? Estan els telèfonos que peten, de tanta calor. Hi ha algú al telèfon? Estic parlant amb algú? O estic parlant amb els oients? Ara, ai. Ara tornarem a connectar. Em sembla que era el Josep Maria Torner i la Paquita Ortuño, no? M'ha semblat escoltar la Paquita Ortuño. Doncs ara parlarem amb el Josep Maria Torner, que és el doctor Torner, sabeu que és el doctor d'aquest programa. Josep Maria, hola.
2: Hola, bona tarda, senyoreta. Això ho dic darrere Gastó, que seria tallata, eh?
0: Ai, doctor, jo li volia preguntar algun remei per aquestes calors? Algun consell que vulgui donar?
2: Ui, amb aquestes calors, mira, el principal de tot que no se toqui el sol, està en un posto a la sombra, que això sap tothom, això, no cal explicar-lo. I, bueno, i beure aigua, anem a dir.
0: Home, jo em pensava que anaves de dir sentar-se a casa amb una botaqueta, amb un refresc, connectar Ràdio Molins de Rei i escoltar aquest programa.
2: Home, tu ja saps que jo sempre sofriria amb aquest gran programa del divendres Faves Tendres.
0: Ai, les faves ja han crescut, les faves.
2: Sí. Però jo encara vaig menjant faves, jo vaig menjant.
0: Home, són bones i nutritives, no? Però vull dir, les faves tendres, bueno, ja fa 10 anys ja no seran tan tendres, no? Ja estaran florides.
2: Ja seran, sí, pensides, vaja.
0: Doncs molt bé, el consell del nostre doctor és que no sortiu de casa, que tingueu fresqueta, us hidrateu molt amb aigua i, sobretot, no sortiu ni al balcó, que fa molta calor.
2: No, que apret. Oh, i segons diuen que el diumenge serà el dia més fort.
0: Bueno, doncs no sortirem el diumenge, no sortirem.
2: No, però escolta, però tu ja t'hauràs anat a banyar-te, no?, allà a la platja, no?
0: Espero tenir temps.

0: espero tenir temps.
1: Però encara no sé anar?
0: No. No hi ha anat indelicte,
1: I tan a prop que la tens i no has anat a provar?
0: No, dic, ara hi vaig. I no trobo mai el moment, eh? No trobo mai el moment. És que és el que...
1: Això que la tens tan a prop, eh?
0: Clar, però com que la tinc tan a prop, dic, bueno, ara em poso el banyador i vaig. I no. Al final m'enredo en coses i no hi vaig. Però, bueno, em queda tot a l'agost, eh? Tot
1: bueno,
0: a l'agost, a partir de...
1: Ah,
0: exacte.
1: Aprofitaràs.
0: Però bueno, el sol s'ha de mesurar també, eh? No podem anar allà, a prendre 4 hores al sol, perquè si no quedarem com unes gambes, i no pot ser això,
1: bueno,
0: eh?
1: Quedaràs ben moreneta, eh? Vull dir...
0: Ai, jo ja sóc moreneta de passejar pel carrer, eh? Toca més el sol, així.
1: Ja. Escol... No, amb el pentinat que portes ara, i més moreneta, pues vaya vedet, eh?
0: Ai, vaya vedet, sí. Mira, l'altre dia em va enviar un missatge a una persona que la conec de fa molt de temps i em fa gràcia perquè sempre em diu la nena Herrera. Em troba i no em diu Judit, em diu la nena Herrera i m'encanta que em diguin això, no? I diu, és que ets molt bufona, tinc una pressa i m'agrada que la gent que habitualment no veig, perquè fa bastant de temps que no la veig, perquè ella vivia en un altre lloc i ara viu aquí, al poble, no? Però fa gràcia que aquests mots que et diuen, no? La nena Herrera. Ara no em dieu tots la nena Herrera, eh? Perquè la nena ja no és tan nena, eh? Ojo, eh?
1: Bueno, però fas goig encara.
0: Ai, gràcies, Josep Maria. Ja et regalaré una estampeta quan em faci monja, eh? Ja te la regalaré. Josep Maria, què volem escoltar avui?
1: Mira, com sempre, mira, l'Antoni Lara...
0: No, la cançó.
1: Ah, perdona, ja l'he dit avui, li posarem pel Pier,
0: sí?
1: La porta. Diu, ui, que me fas buscar molt, eh? Diu, que demanes cada cançó, que diu... Ni ell mateix sap que la canta moltes.
0: Mare de Déu. A l'Antoni Lara?
1: Sí, però mira, per l'Antoni Lara, el Miquel...
0: Sí?
1: No faltava més, per la gran locutora que és tu, la senyoreta Judit Herrera Gastó, la Montse... A veure, Quintino... El Josep Montano.
0: Sí?
1: El Ramon Sánchez, la Paquita Ortuño... La Montserrat Rubió, l'Eli, el David Rius, la Montse Carbonell, la Carmen Santauxini, el Carlos Mas i el Josep Quesada, la Carmeta Reventós, la Marita, la Dolors Pinyol i la Rosa Clariana. I ara anem cap a la barriada del Bonavista. A la presidenta Anna Graner, a la Milagros, a la Maria Rosa, la Teresa Márquez. Ah, i no faltava més a les dues noies tan simpàtiques dels autobusos, l'1 i el 2, la Sandra i la Mireia, que sempre parlo jo i sempre els dic, pensa que us dediquem cançons, a veure si l'escolteu, eh? I em diuen, sí, ja mirarem, perquè a vegades fan el turno de matí, ja. A vegades fan el de la tarda. Sí, són molt simpàtiques.
0: Mare
1: eh?
0: De bueno, Déu. Me fas escriure, Josep Maria, ja t'assembles al Quesada, eh? Faré un cortar i pegar, la pròxima vegada.
1: Bueno, i a tothom que escolti el gran programa del divendres fa bastendre, això no faltava més.
0: Molt bé. Doncs escolta, molt agraïts, eh? De que un divendres més, amb aquesta calor que fa, que agafeu el telèfon i truqueu aquí a la ràdio, eh? Déu-n'hi-do, eh?
1: Però tu, no cal que t'ho digui, tu ja saps que jo sempre truco, eh?
0: Home, i tant.
1: Que et fallo mai, eh?
0: I no li pago, eh? Que no es pensi la gent que et pago perquè truquis.
1: I això que no cobro, eh?
0: Això. Doncs escolta, com que has demanat una cançó del Pier, que et sembla si li fem una mica d'espoiler, de propaganda, perquè els que ens esteu escoltant sabeu que ell cada dissabte fa ball a casa seva, al pati de casa seva, i ho fa bastant bé, ja canta, hi ha bastant de xirinola. Llavors, és totalment gratuït, no teniu que pagar ni entrada ni res.
1: No, escolta, però si ell ja me va trucar a mi el dissabte 2:15, per dir que, bueno, que havia tornat a començar a fer ball i que, bueno, que no ens preocupéssim per la tornada, perquè sabeu sí, que t'havia ja oferit... Ja te vaig explicar-ho, no?
0: No, el que m'hi referia és que la gent que ens escolta, que potser hi ha anat alguna vegada, però no sap si ha tornat a començar, que sapigueu que sí, que demà hi ha ball de 9 a 12, crec que és de 9 a 12, sí, que podeu sí, anar-hi sí. tranquil·lament, que passareu ja, ja. Un rato molt agradable.
1: Sí, que sí? Sí, sí, però... Jo ara tinc el problema, Xuri, que mira, com tinc... ja te vaig explicar que tinc això, diguéssim, aquest...
0: El vèrtic, diguéssim, sí.
1: El vèrtic aquest, i esclar, vull dir, no... no ja li vaig dir jo, que ja li vaig dir, mira, ja saps que jo m'agrada molt com cantes, i sóc un fan de teu, em va dir, però no estic d'aquesta manera que no me veig d'acord, jo anem a dir...
0: T'aconsello que vagis al doctor Torner.
1: Sí, el doctor Tornell és el mateix doctor, però això ja són coses ja... Hi ha coses majores, ja, Vull dir que no són coses menores.
0: Però, Josep Maria, amb l'edat que tens, que només tinguis això, per donar gràcies a Déu, eh?
1: Ja, bueno, sí, no, sí, escolta, si me trobo... A veure si m'entén. Com me fan els anàlisis, anem a dir, me troben perfectament tot. Si hasta l'última vegada me van fer una prova, que la vaig demanar jo... que me fessin la prova això del... Dic, a veure si són símptomes de Parkinson, perquè me vaig espantar una mica.
0: Sí.
1: Me van fer les proves i va dir, diu, què va? Diu, si estàs com un xaval de 28 anys, una cosa així, dic, doctor, que la professora va per dintre, diu, com la professora? Sí, estàs bé. Però, bueno, però sempre n'hi ha coses. Ara mateix és una tonteria, ja. Que pot dir, però, cony, jo vaig acostat, i, esclar, jo dic, bueno. Anava allà, i a mi m'agrada, com ballar una miqueta allò... bellugar-me una mica. Tu... I, esclar, doncs, vull dir que no estic en condició.
0: Tu el que has de fer és trucar al programa, com sempre truques aquest divendres, i escoltar la música que demana la gent, que són cançons molt boniques i són de la nostra època. Josep Maria,
1: sí.
0: Que sí?
1: No, sí. Escolta, sí, jo també tinc cançons d'aquestes ingleses, però com jo no sé l'anglès, doncs, clar, no sé pronunciar i tot això, però... Les cançons m'agraden, sí, jo sí tinc de tot tipus de cançons, anem a dir. Però, esclar, sempre jo demano les més, diguéssim, les més per dir d'aquí, anem a dir, saps?
0: Ja.
1: I si no és el Pierre, doncs, bueno, que tinc un grapat de cantants, bueno, un fotimer, vull dir, de Bonavente, de Maritrini... I, bueno, jo què sé, el que arribo a tindre jo, anem a dir aquí.
0: Molt bé, Josep Maria, m'està llamant l'atenció el David, que està la centraleta, està traient fum. Mira, veus? Tens el número 4, Josep Maria.
1: Els bomberos, intenta vindre els bomberos, pues, eh? Vale, gràcies.
0: A tu. Adéu-siau.
1: Una abraçada.
0: Igualment,
1: adiós,
0: Josep Maria. Adéu.
2: Els divendres, faves tendres. Música a la carta. 93-668-6161. Truca i demana. T'ho posem tot.

0: Hola, bona tarda, amb qui parlem?
1: Bona tarda, guapa.
0: Oi, la Paquita Ortuño, la meva amiga. Què tal, Paquita?
1: La meva amiga, t'aquí esperant, eh?
0: Paquita Ortuño, què fem avui? Avui anem a ballar o no anem a ballar avui?
1: No, avui no, avui estic de descans, avui estic a casa. Aquí,
0: home, ja era hora, ja era hora, que descansessis, perquè la Paquita té una agenda, però planíssima, per parlar amb ella has de demanar cita prèvia.
1: Quasi que sí.
0: Doncs què posem avui, Paquita Ortuño? Què vols escoltar?
1: Los amigos por José Luis Rodríguez.
0: El Puma, no? José Luis Rodríguez, el Puma. Ai, aviam, que l'acabo d'escriure. Molt bé. I aquí la dediquem, Paquita Ortuño.
1: Mira, la vull dedicar, com sempre, a tothom, a tu, uh-huh. al David,
0: sí.
1: A l'Oriol també, bueno, a tota la ràdio.
0: Sí.
1: I després, perquè no diré avui els noms de tots, perquè si no, no acabo mai. Al Bonavista, totes les amigues del Bonavista, amics de Milagros, bueno, totes, la Teresa, sí. la presidenta, totes les amigues del Bonavista,
0: uh-huh.
1: Totes les companyes que anem a esmorzar els divendres, les xiques d'oro, després totes les de la coral, i també n'hi ha dos o tres que van fer ahir el seu aniversari, també les felicito.
0: Molt bé.
1: I després els meus fills, Manolo, l'Ava i la Marta, i després també felicito a la meva filla Susana, que demà fa també el seu aniversari.
0: Susana, vale? La filla, la teva filla, demà.
1: Sí, la meva filla. I bueno, i a tothom, a totes les amigues i amics de la ràdio, coneguts, i a tothom que escolti la ràdio.
0: Molt
1: sembla
0: bé.
1: Sembla que no en deixo ningú més, la meva amiga, la Isabel, que no sé si trucarà.
0: La Isabel Saez, que és de Sant Vicenç, no?
1: Sí.
0: Vale.
1: I bueno, i per tots vosaltres, una abraçada molt forta.
0: Molt bé, bonica, doncs, pues, number five per tu, Paquita?
1: I dimarts ja anirem cap allà a la platja, a la Rebella.
0: Aviam si ens veiem, Aviam si ens veiem.
1: Vinga, guapa.
0: Gràcies, Paquita, per tu
1: adéu,
0: també.
1: Guapa.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
2: Els divendres, faves tendres. Música a la carta. 93-668-6161. Truca i demana. T'ho posem tot.
0: Hola, bona tarda. Amb qui parlem?
3: Hola, bona tarda.
0: Ui, la Teresa Márquez. Què tal?
3: Com és, Isa? L'has endevinat,
0: Teresa Márquez, vas arribar bé a casa teva la setmana passada?
3: Sí, no m'ha enganyat,
0: El teu fill va dir no vinguis tard,
3: No vinguis tard, però ja no vaig arribar tard, no.
0: Bueno, avui sí que jugueu a cartes, a bingo, què feu avui?
3: No, avui no, perquè l'Anna és fora avui.
0: Encara està a Còrdoba?
3: Sí. No, ja va venir dimarts.
0: Ah, vale.
3: Però avui fan una... Sí, de curs del nen, no sé què.
0: Ah, vale, sí, que estan... Sí. Vale.
3: O sigui, que
0: avui no jugueu ni al bingo, ni a les cartes, ni feu res.
3: No, avui mirem tele.
0: Bueno, també. Anna, que la setmana passada no us ho veu passar bé, aquí.
3: Sí, molt bé, la veritat és que sí. Jo
0: encara tinc l'imatge quan us veig passar. Dic, on te va tanta gent? De veritat, també...
3: Vam estar molt bé, la veritat, a mi m'agrada molt.
0: Ens ho vam passar molt bé, també, no?
3: Que sí.
0: Ai, sí, a mi m'encanta que em vinguin a visitar. Perquè, és que, clar, estem aquí, el David i jo, i si no ens mirem als ulls, no sé, sí. Però...
3: I el doctor no ha vingut, tampoc, només ha trucat?
0: No, sí, avui es veu que fa tanta calor que la gent no vol sortir al carrer.
3: Fa molta calor,
0: bueno,
3: la veritat,
0: però segurament algú vindrà, la Rosa Clariana o algú així.
3: Ah, bueno, sí,
0: però no vingueu tots de cop, veniu a poquet,
3: no, jo avui ja no baixaré.
0: Vale, doncs, Teresa Márquez, vinga, avui què posem per...
3: Mira, una de mis tiempos, de Antonio Machín.
0: Sí.
3: Mira que eres linda.
0: Ai, com fa aquesta cançó?
3: Mira que eres linda, que bonita eres, no, que preciosa eres, estando a tu lado, verdad que me siento más cerca de Dios.
0: Oi, nena, ja, que bonica, no?
3: Prou.
0: Abans es feien perquè unes...
3: No em surt la veu, no em surt ara... Ui, jo què sé. Però bueno, va, l'hi vi.
0: Molt bé, ho has cantat molt bé, Teresa, de veritat.
3: Perquè
0: te
3: ria de mi que
0: s'ha patit. Que va. I a qui la dediquem? Oi. Vinga, va, Teresa Marquez.
3: Pues va, vinga, a tota la meva família, a tots.
0: Vale.
3: Sí, a la Milagros.
0: A la Milagros Reyes.
3: A la Patricia Ortuño, que també l'he escoltat ara.
0: Sí.
3: A la Marita.
0: Sí.
3: A l'Anna Graner. Al Miquel Soler. Al Josep Maria Tornell. I a l'Antònia Lara, hombre. I... sí. I... el David, que m'ha sentit, que m'escolta.
0: Vale.
3: El David i la Judit Herrera.
0: Ah, també. pensava, eh?
3: Només faltaria els principals que no els recordéssim.
0: Hombre, és que si no estem ni el David ni jo, ja tanquem la barraqueta i ja ens en anem cap a casa.
3: Ja podem tancar les portes,
0: ah,
3: no?
0: Això mateix, això mateix. Somos los valientes del viernes.
3: Dels i tant, que sigui veritat, nena.
0: Bueno, pues, Teresa Márquez, va, la pregunta del milió. Quin número tens?
3: Pues, no sé si tinc el 5. Em sembla que és el 5 o 6. No?
0: No. El number 6.
3: Què?
0: El número 6.
3: El 6? Jo tinc el 5 o el 6? No, no estava ben segura,
0: no,
3: eh?
0: No, el 5 és la Paquita Ortuño. Tu tens, sí, el 6, sí, sí. 6 és en anglès.
3: El 6?
0: Six.
3: Ah, punyeta. Ara
0: és que hem d'aprendre d'idiomes. Hem de ser universals, oh, també, amb aquest programa,
3: mare,
0: eh?
3: Oh, pues, per això, no, no, no. A mi no me toca eso.
0: No, a la Teresina ja no, Marquesina ja no li toca el número 6.
3: No, ja no me toca.
0: Bueno, doncs pues que en català t'ho dic. Tens el número 6.
3: Pues molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, bonica. Una abraçada i bon cap de setmana, eh?
3: Igualment us desitjo.
0: Gràcies. Vale? Adéu, maca.
3: Vinga, bona tarda.
0: Adéu, bona tarda, adéu.
2: 93-668-6161. Truca i demana la teva cançó. Els divendres Faves Tendres te la busca, te la troba i te la posa.
0: Bona tarda, amb qui parlem?
4: Pues mira, con la que està molt emprenyada i ja he cargat uns 5 bazoques, eh?
0: Aviam, què t'ha passat avui? Què t'ha afectat la calor, Laura Iglesias?
4: No, però el que m'emprenya... Jo et diré una cosa, no sé, no t'enfades a mi, però el que no m'agrada és que al Quesada li vas dir que no podia dir a tanta gent com es diu això, que dediqui d'això, que ja fa un par de dies que no li dius ja, me lo pego, i a les altres si s'ho deixes fer. O li fas a tots a ningú, això no m'agrada, això, a uns favoritismes i a uns altres no.
0: Un dia t'enfadaràs amb la persona de que t'estàs referint, eh? Aviam, Laura, s'ha de ser...
4: A veure, no, espera, no. Jo el que no em sap, a mi me sap greu que a un no li deixes dir a tothom, no li deixes dir a ningú, i a les altres, i això no ho sento, però
0: home,
4: no m'agradis. S'enfada,
0: sí,
4: que s'enfadi.
0: Si vols, aviam, la Paquita Ortuño també ho ha fet.
4: No, ja... no, però la Paquita Ortuño, però que anava davant. Hòstia, que no veguis. Encima el que xerrar, perquè jo persones que li agrada xerrar que truquin a les 8 de la tarda, no truquin ara que col·lapsen el telèfon, col·lapsen a tothom, ho sento, i si s'emprenya té dos coses que fer, desemprenyar-se i tornar a emprenyar-se. Ho sento, però
0: perquè
4: no
0: aneu demà i preneu alguna cosa i ho discutiu.
4: No, jo t'ho dic, per això, perquè no és veritat, i a més això no m'agrada. O li deixes a tothom que feliciti a tothom perquè avui la Paquita ha anat corrents, que quasi no ha pogut felicitar, s'ha deixat la meitat de persones que felicitava. Hi ha un altre sí, no, xata, a tots o a ningú.
0: Bueno, i tu a qui li vols dedicar? Perquè tu també té la marinera, eh, Laura?
4: No, aquí dic només a 4 persones, eh? A quantes li dedico jo?
0: Aviam, Laura Iglesias, quina cançó vols primerament? I ara contaré jo.
4: També, espera, et diré una altra cosa, que el que ha estat explicant el Quesada és perquè n'hi ha una llei que aquí a Espanya, que la van fer mal feta, que té preferència la individualitat que la col·lectivitat. És a dir, que si una persona no vol fer una cosa, pot fastidiar a tothom. És així, ni això, ni aquest problema perquè ni aquesta llei. T'ho dic perquè sense dormir volien posar toldos al carrer, a la part més vella, i per un ala, que se fastidia tothom, ala, a xixarrau.
0: Però no té res que veure amb les cobertes.
4: Això no és el mateix, si n'hi ha un diu, aquí no poseu això perquè a mi em dóna la gana. Això són excuses, no ho posaran, perquè aquí n'hi ha la llei. El que val més, el que diu un, que la col·lectivitat, o sigui, el conjunt de tota la comunitat. Va així.
0: Quina gran política s'ha perdut el govern en tu, Laura?
4: No, però és que és així, és així. T'ho dic que passa a tots els pobles, això. Passa a tots els pobles.
0: Ai, ai, ai, ja sense dormir hauré de parlar jo amb l'alcalde, eh? Ja ens hi ho fa tot
4: no,
0: perfecte,
4: no, jo,
0: eh?
4: A tot pots dir a tots els pobles. Com n'hi ha un que tingui collons i dic, va, aquí no i aquí no. I li dona igual que tot el, tothom se fastidi i ho passi malament. Perquè ell no li dona la gana, perquè n'hi ha... Està respaldat per la llei. Aquest és el
0: problema. Doncs en prenem nota, també, d'aquesta llei. Jo, si una cosa no m'agrada i la volen posar davant de casa meva, diré, no, aquí no la poseu.
4: Ai, guanyaràs, eh?
0: Bueno, ja t'ho diré.
4: Sí,
0: aviam,
4: sí, va així.
0: Laura Iglesias, bueno, guarda el bazooka, guarda'l, guarda'l.
4: Jo he demanat una del Rafael, jo soy aquel, i se la dedico només al JQ, a la Montserrat Carbonell, a la Marga, a la Dolors del Final del Carrer, al David i a tu, ala.
0: Aviam, al Josep Quesada. Aquí,
4: sí,
0: aquí més. Sí, aquí més.
4: Ai, nena.
0: És que jo no vaig tan ràpida.
4: A la Montserrat Carbonell, a la Marga, a la Dolors de Final del Carrer, al David i a tu. Ja està.
0: Vale.
4: No hi ha un risc més.
0: I no és fàcil de dir a tots els que escolten?
4: No, perquè n'hi ha que no, n'hi ha que no. Jo te dic aquests, ja està, i res més.
0: Vale, guapa, però guarda't el bazooka, eh? Guarda't'l, eh?
4: Sí, ja me guardo el bazooka.
0: Vale, guapa, número 7 per tu, eh, Laura Iglesias?
4: Ja ho sé, el 7, sí, ja ho sé, que el 7.
0: Adéu, guapa, cuida't.
4: Dale, adéu.
0: Adéu.

0: Bona tarda, Rosa Maria, com estàs?
1: Bona tarda. Amb una sofocor, una calor...
0: Què dius?
1: Estic com un cucurutxo.
0: Sí, jo estic hasta amb l'abric posat aquí del fred que fa. Rosa Maria, no ens queixem, eh? Ja no ens queixem de bona tarda, eh? No ens queixem. Rosa Maria,
1: alguna
0: va.
1: Alguna vegada et dic a queixar.
0: Una cançó refrescant i així ja veuràs com se't passa la calor.
1: Quina... Pues no sé si és massa refrescant, però bueno, he demanat al Kenny Rogers.
0: Ah, m'encanta, el Kenny Rogers, m'agrada. I la cançó...
1: No t'ho dic perquè no t'ho sabré dir.
0: Bueno, doncs... Pues, digueu...
1: El David, David se l'ha notat.
0: Vale, ell sí que és un entès amb els temes d'anglès. I a qui la dediquem, Rosa Maria? Por favor, no... ser breve.
1: No complicaré la vida. Tots els que escolten el programa,
0: sí.
1: Tots els que vaig conèixer el divendres passat...
0: Ah, molt bé.
1: El David i a tu, i, bueno, i a la meva família.
0: Molt bé, bonica. Veus que, com es pot fer curs si un vol? Doncs, ara la pregunta de milió. Quin número tens, Rosa Maria, per veure si escoltaves el programa?
1: Si no m'equivoco, el 8.
0: Perfecte, perfecte. Així m'agrada, eh? Així m'agrada que estigueu atents als números, eh? Doncs, Rosa Maria, moltíssimes gràcies, bonica. Saps que tens les portes obertes aquí a l'estudi de Ràdio Molins de Rei, que estem molt fresquets, eh? I podeu vindre quan vulgueu, eh? Digues.
1: Molt bé. Vinga, gràcies.
0: Adéu, bonica, cuida't. Adéu, adéu.
2: Els divendres, faves tendres. Música a la carta. 93-668-6161. Truca i demana. T'ho posem tot.

0: Bona tarda, Dolors, com estàs?
1: Bé.
0: No surtis, no vagis a la plaça de la Creu, ara? No vagis, eh?
1: No, que fa molta calor.
0: Fa moltíssima calor, eh? Ja m'han dit, nosaltres aquí a l'estudi estem fresquets, però aquestes hores de la tarda és que hasta l'aire és irrespirable, eh? No pot ser això, eh?
1: Oh, no.
0: Tu estàs bé a casa, no tens aire condicionat?
1: A partir de les 8 o les 9, que vaig estar molt bé.
0: Ah, això sí, no? Et deia que si tenies aire condicionat a casa o ventilador.
1: Això, bé.
0: Em sembla que la que Dolors, que m'estàs sentint? O em sents per la ràdio?
1: Et sents per la ràdio?
0: No, tu. Jo t'estic fent preguntes i no m'estàs contestant.
1: Sí que estic a la ràdio.
0: Però
1: no, sento que... pel telèfon i la ràdio.
0: Ah, és que t'estic preguntant si tens aire condicionat a casa.
1: Ah, bé, bueno, sí. Perquè estic amb l'Alexa aquesta i quan telefones tu, tria més tard.
0: Vale, té retorn.
1: Sí.
0: Vale.
1: Vols que avanci cap a l'habitació?
0: No. Digue'm ara la cançó que vols escoltar.
1: Antonio Molina, El Camino Verde.
0: Antonio Molina... El Camino Verde.
1: Sí.
0: Espera't que ara em diràs a qui la vols dedicar.
1: Bueno, pel meu fill, que demà és el seu cumpleaños.
0: Com es diu el teu fill? El
1: Joan Falcó.
0: Ai, això, el seu fill Joan.
1: La Voz, que li dius tu.
0: La Voz, exacte. A qui més?
1: De fet, la Carmen Reventós.
0: La Carme Reventós.
1: Paquito Ortuño.
0: La Paquito Ortuño.
1: El Josep Maria Torné.
0: Vale.
1: Després la Montse Carbonell, la Montse l'altra.
0: La Rubió.
1: La Rubió.
0: Vale.
1: I tothom que m'escolti. I vosaltres dos.
0: Molt bé. Doncs pues escolta, tens el número 9, Dolors.
1: El 9.
0: El 9. Vale, guapa? Vale. Vinga, bon cap de setmana. Vale. Adéu, bonica.
1: Igualment.
0: Adéu.
2: 93-668-61-61. Truca i demana la teva cançó. Els divendres Faves Tendres te la busca, te la troba i te la posa.

Bé, doncs, queden 7 minuts per... Sí, 7 minuts per arribar a les 6 de la tarda. Sabeu que connectem ja amb l'informatiu, aviam què diuen del temps, si farà més calor o plourà una miqueta. Però, mentrestant, posarem la primera petició que ens l'ha fet el Josep Quesada del grup Queen, que es diu Friends Will Be Friends. I la dedica molt especialment a les conductores de la línia 1 i 2 dels autobusos de Molins de Rei, la Mireia i la Sandra. I després... una llarga llista, per exemple, a la secció femenina de l'Ajuntament de Molins de Rei, a la Ainhoa García, a la Eli, a la Sílvia, a l'Helena, a l'Oriol, al Roger, a la Laura Iglesias, i em sembla que me'n deixo bastants, no? Aviam. Us he de demanar, això ho dic en general, no personalitzo, però que intenteu de les persones que li dediqueu fer-ho una miqueta més curt. Vale? Ells, si dieu a les persones que em coneixen, segurament ja sabran. Ara, si voleu dedicar-ho especialment a una persona perquè és el seu sant o fa anys, doncs ho dieu, però intenteu amb la mesura que sigui possible que ho poseu més curtet, no? Doncs també havíem quedat amb el Josep Quesada, perquè el Josep Quesada, sabeu que encara que jo li digui, ell segueix amb el mateix, ell li dedica a tothom. Doncs jo crec que amb el que he dit ja cobreix una miqueta a tota la gent que coneix el Quesada i que sabeu que cada setmana els hi dedica aquesta cançó. L'escoltem? Doncs vinga, som-hi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Andrea Medina. Notícia d'última hora, un menor ha mort i dos més han resultat ferits en estat crític després d'haver-se ofegat a la platja de la Rabassada de Tarragona. Ens dona més detalls Tere Ortega, de Radio Ciutat de Tarragona.
2: Un menor ha mort i dos més han resultat ferits en estat crític després d'haver-se ofegat a la platja de la Rabassada de Tarragona. És la informació que acabem de confirmar a través de Protecció Civil. Els serveis d'emergència han rebut un avís cap a 3:45 de la tarda, segons el qual un grup de 6 joves tenia dificultats per sortir de l'aigua. 3 han pogut sortir pel seu propi peu, però els altres 3 han hagut de ser rescatats i atesos. Els fets s'han produït en una zona de roques a prop de l'arena de la platja de la Rabassada. El sistema d'emergències mèdiques ha activat 6 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat per fer l'assistència sanitària, tot just quan aquesta mateixa setmana s'ha activat la campanya de vigilància a les 8 platges de la ciutat de Tarragona.
1: Protecció Civil ha ordenat el confinament del nucli de Canapost al municipi de Forallac, al Baix Empordà, per un incendi de vegetació proper a la població. El Servei de Gestió d'Emergències demana als 17 habitants del nucli que es quedin a casa i que tanquin portes i finestres. El foc ha començat cap a 3:45 de la tarda i els bombers hi treballen amb 20 dotacions, 6 de les quals aèries, amb helicòpters i avions de vigilància i atac. Les flames afecten un camp de rostolls i avancen llançant focus secundaris empeses pel vent del sud. El cos d'extinció incendis ataca la cua perquè no creixi i compta amb la col·laboració de pagesos de la zona, tant en aquest punt com en el flanc dret. El Servei Català de Trànsit preveu una alta mobilitat aquest cap de setmana i durant la revetlla i el festiu de Sant Joan. Entre divendres i dissabte calcula que 610.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona, mentre que diumenge en retornaran uns 290.000. Per la revetlla preveu la sortida de 490.000 vehicles entre les 12 del migdia i la mitjanit de dimarts i el retorn de 240.000 dimecres, sobretot a partir del migdia. A hores d'ara, diversos accidents compliquen la mobilitat arreu de Catalunya. És el cas de la C-58 Montcada i Reixac en sentit Barcelona, també a la C-65 a Santa Cristina d'Aro en sentit Platja d'Aro, la C-12 a Roquetes, on hi ha pas alternatiu. També hi ha circulació lenta i aturades a l'AP-7 entre el Papiol i Cerdanyola del Vallès en sentit Girona, a l'AP-7 del Papiol a Martorell en sentit Tarragona i a la C-31 a Badalona, entre d'altres vies. Per tant, molta precaució a l'hora de desplaçar-se per les carreteres. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació local.
4: El Cineclub tanca la temporada demà amb l'última pel·lícula Todo lo que fuimos, un film del 2025 dirigit per Sherien Davis, que explica la situació d'una família a Cisjordània. De fet, la mare és la narradora i repassa els 70 anys, últims 70 anys d'història d'aquesta família, amb tensions polítiques i emocionals. Un drama sobre el conflicte àrab-israelià que se situa des de la Nakba israeliana de l'any 1948 fins al 2020. La podeu veure demà a les 7 de la tarda al Teatre de la Penya. Entrades anticipades a Entràpolis o també les podeu comprar a la taquilla del teatre. Diumenge passa la tercera volta ciclista femenina per la vila, a 2:45 per la carretera. Ja una hora abans, des de 1:45, que hi haurà afectacions a la circulació i als accessos als guals, en concret al passeig del Terraplè, des del carrer Verdaguer fins a l'Avinguda Barcelona, i a la carretera Avinguda València i Barcelona fins al carrer Llobregat. I sap, diumenge, a partir de 1:45 i a 2:45 passa la volta ciclista femenina. Justament parlant de ciclisme, recordeu que podeu visitar Can Ametller l'exposició de quadres de Miguel Soro. Són 30 quadres de gran format amb imatges, amb pintures, amb ciclistes i moments del Tour de França. L'horari és de dimecres a divendres de 6 a 8. Demà dissabte, per exemple, l'horari és de 6:45 a 8:45 i diumenge al matí de 12:15 a 2. Diumenge, Enredat per la Discapacitat torna a organitzar la discoteca adaptada al Ballen Party amb l'animació del DJ Jambo Jambito. Diumenge a la tarda de 5 a 8:15 al Bacus Molins, al carrer Foment. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Lozano del carrer Verdaguer 68.

0: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
2: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
3: Garcia.
4: Què?
3: Diumenge fem programa.
4: Clar, com tots.
3: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
4: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
3: Ah, sí?
4: Sí.
3: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
4: Ai, Follet.
3: Ai, Garcia.
4: Mare de Déu, Senyor.
5: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.

després de la pausa, tornem a obrir línies. 93-668-6161. El telèfon de la participació de Ràdio Molins de Rei. Podeu demanar la cançó que més us agradi. Nosaltres ho trobem tot. Els divendres, Faves Tendres, amb Judit Herrera.

0: Bé, doncs, comencem aquesta segona part dels Divendres Faves Tendres i ho fem amb una nova trucada de la Montserrat Rubio. Bona tarda, Montse.
1: Hola,
0: què tal?
1: Tarda,
0: jo bé, jo no sé com esteu vosaltres, però aquí estem més frescos, vamos. M'han dit que fa una calor a l'exterior, que és massa, no?
1: Bueno, com cada any, eh? No com... cal exagerar no. tampoc, eh?
0: Montse, cada any no, que cada any fa més calor. No m'ho diguis,
1: no,
0: això, eh?
1: No, no. Això ho diem, però és un tòpic, eh?
0: No, perquè com que ens fem més grans, no sentim tant la calor.
1: Sí.
0: Home,
1: pot ser.
0: Sí. La gent gran no té tanta calor com nosaltres. Jo tinc fred ara, eh? La veritat que estic molt bé aquí a l'estudi de Ràdio Molins de Rei. Estem magnífics aquí. Doncs, Montse Rubió, a part de la calor, vols explicar alguna coseta?
1: No, ja li he preguntat al David si hi havia la calma, ja reinava la calma, m'ha dit que sí, doncs vinga.
0: Bueno, quina calma, sí, aquí no ha passat res.
1: Calma, xic.
0: No ha llegado la sangre al río, eh?
1: Ah, sí,
0: però bé, és que no és aquí broma. Sempre passen coses, aquí. És que sí. Hi ha la salsa aquí, hi ha una salseta
1: clar
0: i,
1: sí.
0: I clar. Però ens estimem molt entre tots, eh? I tu ja ho saps.
1: Però avui no ha vingut ningú?
0: No, avui no. Es veu que fa tanta calor que diu, ostres, per anar a la ràdio.
1: Segona hora.
0: Pues,
1: no,
0: sí,
1: segona hora.
0: Ja veuràs. Doncs, aviam, sí. Montse Rubió, companya d'època, quina cançó vols escoltar?
1: Avui n'he triat una que el David m'ha fet un discurs, un rotllo, no vull dir per antena el que m'ha arribat a dir. Que jo he pensat, carai.
0: Què ha dit?
1: Que arriba a dir això per antena.
0: Ah.
1: Digue-li que t'ho digui, digue-li.
0: Mare de... Ha dit que era el Barry White.
1: Sí, però què ha dit d'ell?
0: És que ha dit una coletilla que no me n'hi ha enterat.
1: Digue-li que t'ho digui.
0: Oh, oi el que ha dit.
1: Que sí?
0: No sé si ho puc dir en una antena, perquè estem en horari,
1: no
0: estem en horari infantil, però no, jo no ho havia sentit mai, això. Eh?
1: No, jo tampoc, vull dir, en aquella època això no es deia.
0: Ah, és que ella a mi m'ho ha suavitzat, diu que tu t'ha dit una altra cosa més forta.
1: A mi m'ha dit allò de les tres calcetes.
0: Ah, no, a mi m'ha dit una altra cosa. Ara deixem aquí la gent molt així. Què haurà dit el Barry White? El Barry White el que tenia era una veu molt suggerent.
1: Sí, no? Tant. Les lentes la posaven. Eh?
0: Bueno, jo crec que la meva versió, que és light, sí que la puc dir. La teva no. Deia que el Barry White era un home que amb la veu despullava les dones.
1: Sí, ell ha dit que... les tres coses...
0: Ai, Déu meu, posarà que farà la censura, eh? Farà la censura. Hem de reconèixer que el Barry White té una veu, o tenia una veu molt suggerent, eh? Això... Ai, Déu meu, a la censura, eh? Això és la censura, eh, David? Ai, és que diu que... Clar, tenim dues línies i la línia 2 és la que... No sé per què es talla la trucada, no ha sigut censura ni res, eh? Bueno, la Montse t'ha dit a tu, la que quedava, que era la que... Era la cançó del Barry White. M'ho pots tornar a repetir perquè no... Ho pots dir una antena, eh? You are the last and... Ai, ara deu ser la Montse... Ara deu ser la Montse que ens dirà el títol. No era la Montse, David?
1: Sí, senyora.
0: Aviam, Montse, és que no era la censura. No t'hem tallat perquè no ho diguessis, eh? És que s'ha tallat la línia. La línia devia estar molt calenta i va dir tallem aquí.
1: Perfecte.
0: Aviam, la cançó aquesta del Barry White és You are the last, i què més?
1: My everything.
0: My everything. Molt bé.
1: Lo primero, lo último, mi todo.
0: You are the last, my
1: everything. Traduït seria com tu eres lo primero, lo último, y para mí eres lo todo, algo así seria traduït.
0: Estic sentint en estèreo, t'estic sentint a tu, estic sentint el David.
1: Okay. Ara millor?
0: Ara millor. Tu eres lo primero, lo último, mi todo. És així en espanyol. I a qui la vols dedicar, Montse? Vinga.
1: Pujo els de sempre, el senyor Torné.
0: Ser breu, eh?
1: Sí, jo només en dedico a 5 i la coletilla.
0: Torné, a l'Antònia Lara.
1: Senyor Torné, l'Antònia Lara, la Dolors Pinyol, la Paquita Ortuño i la Montserrat Carbonell. Són els 5 que
0: m'ho
1: diuen per mi. I per tu i el David i per tot. I ja està.
0: Molt bé.
1: I bueno, bona verbena per tots, eh?
0: Esperem.
1: Alguna Juanita o Juan?
0: Ai, doncs mira, sí. Ah, no sé, no, aquí no truca cap Joan, eh? Ni Juanita
1: no,
0: tampoc,
1: bueno.
0: Eh?
1: Algun conegut, algun parent...
0: Doncs aviam si truca algun...
1: Banana,
0: aviam si truca algun Joan, home, que el volem felicitar també. Amb...
1: Esclar, sí.
0: Montse...
1: No n'hi ha un que es diu Joan Amigó, aquest
0: sí.
1: No truca?
0: No, aquest no truca, aquest truca el diumenge, que és diferent.
1: Ah, doncs pues que truqui avui, que feu les paus.
0: No sé si ho faré, eh? No ho sé, eh?
1: No, que per
0: jo
1: què?
0: Soc bastant rancorosa, jo, eh?
1: No cal, dona. Aquesta vida només vivim una vegada i no cal viure amb rancúnia.
0: Tu ho diràs ja. Per tu, però jo viuré moltes vides encara, eh? Encara en queda molt per viure.
1: Si s'anima aquest home que truqui.
0: Ah, sí, que ja li tocaré el crostó, ja.
1: No.
0: Montse,
1: bueno,
0: quin número tens? Què? El número 10.
1: No... Val, d'acord.
0: Gràcies, bonica.
1: Gràcies. Bon cap de setmana per tothom.
0: I també per tu. Adéu, bonica.
1: Adéu.

0: Bona tarda, Marita. Com estàs?
1: Hola, Reina. Molt bé. Estic aquí a la corrent d'aire.
0: Nosaltres mengem galetes.
1: Què dius, ara?
0: Sí, ha vingut una oient que ens l'estimem molt i ens ha portat una caixa de galetes daneses.
1: M'ha dit el David que pensava que era una caixa de labors.
0: No,
1: és d'aquelles que posava les iaies
0: sí,
1: al ganxet.
0: Sí, és que és veritat. Abans, quan ja no tenies galetes, posaves pues, les agulles, posaves...
1: Sí, jo en tinc 3 o 4. Jo volia baixar coca, però m'ha sigut difícil baixar-vos coca perquè no estava ben combinat la cosa de...
0: És igual. Saps? Aquí només quedarà la caixa, les galetes ens les menjarem totes, eh?
1: De veritat. Amb una mica un cafetó i això va molt bé. Anima una mica la tarda.
0: Doncs gràcies, Marita. Des d'aquí moltíssimes gràcies, per pensar en nosaltres.
1: A tu les gràcies, a tu, Reina, que si no fos per tu i per el David estaria més avorrit que un pulpo en un garatge.
0: Home... Bueno. Sí, no, però de tant en quant ens foten bronca, també.
1: Ah, sí? Sí. No, bronca,
0: sí.
1: No.
0: No, sí.
1: Bronca.
0: Sí, però bueno, tal dia farà un any, Marita?
1: Sí.
0: Aviam, Marita, què vols escoltar, bonica?
1: Pues ja li he dit, per la Rocío Jurado, Àfrica.
0: Ai, Àfrica, mira, aquesta cançó no la tinc coneguda jo. I a qui la dediques, Marita? Sé breu, sisplau.
1: A tota la colla d'aquestes del Bonavista, al David i a la Judit, al senyor Torné, a l'Antònia Lara i a tothom que escolti la Montserratona i a tota la colla de les faves tendres.
0: Molt bé.
1: Vale, carinyo?
0: Vale, Marita, número 11 per tu, bonica.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies, bona. Bon cap de
1: Fins
0: setmana.
1: Fins un altre dia.
0: Adéu, bonica. Adéu.

0: Bona tarda, Marta Falcó. Com va tot?
1: Hola, bona tarda.
0: Com va tot, Marta?
1: Bé.
0: Molt bé. Escolta, fa calor o no? Perquè nosaltres portem aquí molt de rato i veig que tota la gent rebufa, eh? Que fa molta calor avui.
1: Home, una miqueta, sí.
0: Bueno, però vosaltres esteu bé, no? Allà al balcó, que m'ha dit la teva mare que passa una corrent d'aire, eh?
1: No ho sé, perquè està amb el sofà, no? El balcó està bé.
0: Escolta, m'ha dit la teva mare que ella parla amb l'Alexa, o no sé què m'ha dit.
1: Sí, que escolta la música amb l'Alexa.
0: No, però saps què? Que jo li preguntava si tenia aire condicionat i em contestava una altra cosa. I jo penso...
1: Perquè t'escolta amb l'Alexa, com que va per internet, t'escolta més tard.
0: Vale, jo he pensat...
1: Amb delay, la ràdio no és com la... Si l'escoltes amb una ràdio d'aquestes
0: vale,
1: que t'escolta
0: al moment. Va més lenta. I per què no parla normal per telèfon?
1: Perquè sempre se'n va cap allà més a una altra habitació, però avui estava aquí al costat de l'Alexa i està més forta l'Alexa,
0: ja.
1: I t'hauria escoltat per l'Alexa i es pensava que era el telèfon.
0: Li parlava d'una cosa i em contestava una altra, i jo dic, jo no sé.
1: Ja, bueno, això ja és costum també.
0: Marta Falcó, què posem avui?
1: Avui la de Bad Bunny, Café con Ron o alguna cosa així, m'ha dit,
0: que
1: diu el David.
0: Café con Ron.
1: Sí,
0: es diu així. I a qui la vols dedicar, Marta?
1: Pues a tot el que escolti, al meu germà, que és el seu aniversari
0: el
1: demà.
0: El Joan.
1: El meu pare, que serà el dimecres, i els Joans.
0: Exacte.
1: Joanes i Jans.
0: Joanes, molt bé.
1: I el Janito, que és el seu sant, el dimecres.

0: ho he dit al principi, l'ensaimada del forn al pont, els dos dinats precuinats de les palmerines i el kit de xurreria Àngels de Molins. Què et sembla?
1: Molt bé.
0: Pues vinga, aviam si tens sort i t'endús algun premi. Té, Marta?
1: Perfecte.
0: Gràcies, bonica, bon cap de setmana. Molt i bona bé, revella,
1: gràcies. Gràcies, igualment.
0: I adéu, bonica, adéu.

0: És Milagro Reyes. Ai, que s'ha tallat un altre cop. Ai, aquesta línia ens porta pel camí de la... Escolta, li guardem el número i passa amb l'altra trucada. Passarem l'altra trucada mentre intentem de recuperar la de la línia 2, perquè es veu que dona problemes. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què tal, doña Fina?
1: Bé.
0: Sí, molta calor, què?
1: Massa, però bé, anirem aguantant i suportant i resistint.
0: Resistirem, oi que sí, Fina?
1: I tant, que resistirem.
0: Bueno, això és important, eh? Exacte, pesi a qui pesi, eh? Fina Gibert, què vols escoltar avui?
1: Mira, de l'Ovidi Molló, La Fira Ferotxa.
0: Ovidi Molló?
1: La Fira Ferotxa.
0: Ah, havia entès La Fina Ferotxa.
1: No, també ho puc ser, també, si convé.
0: La Fina Ferotxa. Ai, La Fira Ferotxa.
1: La Fira.
0: Ara ve la part que m'interessa. A qui la dediques, Fina?
1: A ser breu. Qui ens escolti.
0: Ser breu, eh? Ser breu, perquè
1: breu,
0: no podem posar ets. Més foc a la... Ai, més llenya al foc, eh?
1: No, es té que tindre respecte als altres.
0: Ai, no? Però tenim sí. Tan poca paciència, veritat que sí, Fina?
1: Sí, bueno, però s'acaba. No, es té que pensar amb els altres una miqueta més, eh?
0: I no diem, bueno. No diem noms, eh? No diem noms.
1: No diem noms. No.
0: Saps el número que tens, Fina Gibert?
1: El 14 o el 15?
0: No, el 14.
1: Sembla que el 14 li guardes a la Milagros.
0: Ah, exacte. Tu tens el número 15, eh?
1: Perfecte.
0: Vale, bonica. Bon cap de setmana, eh?
1: Bon cap de setmana.
0: Adéu.
1: Una abraçada.
0: Igualment, adéu.

0: Bona tarda, Montseta, com estàs?
1: Bona tarda!
0: Alegria de la huerta, per fi una veu aquí alegre i dinàmica, oi, Montse?
1: Sí, enrebullada, però bueno, sí, clar.
0: Estàs què, eh?
1: Fem coses fresquetes i després ens casquem el coll.
0: Ai, ai, ai. I les petitones com tu i com jo ens afecta més, eh?
1: Bueno, hem de veure cosetes que sigui, que no siguin tant amb gel i... Bueno,
0: és que ja tenim una edat, Montse, ja tenim una edat. Exacte, exacte. I no, no, ja podem, no podem fer aquestes coses, eh? No.
1: Eh?
0: Aviam, Montse, has tret el caset ja?
1: Sí, claro. Jo els tinc tots els meus casets, tots mis recuerdos, tota mi música, tota mi alegria i tot.
0: I vinga.
1: I avui escoltarem en Joan Manel Serrat.
0: Què dices?
1: Per Sant Joan.
0: Joan Manel Serrat, home, i tant. Per Sant Joan.
1: Hombre, ja està bé, no?
0: Mira, per Sant Joan, a Olesa Elefant.
1: Sí, això m'ha dit el David. I jo dic, què diu? Què dius ara? Diu, sí, sí, que per Sant Joan a Olesa la fan.
0: Però la fan, no sabem què fan, però bueno.
1: Fan la festa major, coi.
0: Ah, la festa major, la festa major.
1: La festa major.
0: Bueno, nosaltres som més espavilats, perquè quan passen totes les festes majors al setembre, fem nosaltres la festa major, aquí a Molins.
1: Jo, això no ho sabia.
0: Diu, sí, home, diu que anem tard. No, al setembre ja que tothom està a casa, que tothom en reposa.
1: Ja estem les vacances, tothom ha tornat, llavors...
0: Exacte, exacte. Doncs a qui la vols dedicar, aquesta cançó, Montse?
1: Bé, bueno, la dedicarem als de sempre. Tens la llista, el Penyalbert, la
0: no
1: Marita...
0: No parleu de llista, sisplau, no en parleu.
1: Ah? Estàs col·lapsada.
0: El Penyalbert, vinga.
1: Marita Macías.
0: A la Marita, molt bé.
1: Sí. Maribel Díaz.
0: A la Maribel Díaz, vale.
1: La Iglesia.
0: La Laura Iglesias, vinga, va. Aviam si es calma una miqueta. Què més?
1: Que està rabina?
0: Ja saps com és, la Laura Iglesias és transparent, ella diu el que pensa i ja està. I l'estimem igual com és.
1: No s'ho guarda, no, viu tot.
0: Ho viu, sí. Qui més?
1: Bueno. Paquita Ortuño.
0: La Ortuño. Molt bé.
1: Antonia Lara.
0: Aquí?
1: Antonia Lara.
0: Ah, l'Antonia Lara. Antonyita la Fantàstica. El doctor Torné.
1: Dolors Pinyol.
0: Dolors Pinyol, sí.
1: Carmeta Reventós.
0: La Carmeta Reventós.
1: El Quesada.
0: El JQ.
1: JQ.
0: I ja està, no?
1: Montse Rubió.
0: Montse Rubió. Què més?
1: Josep Maria Torné.
0: Molt bé.
1: Fina Gibert.
0: Gibert, molt bé.
1: Pilar Casas.
0: Pilar Casas.
1: Records de la Montse, Pilar Casas, si em sents.
0: Bueno, cal que cridis que et sentirà igual, Montse. Què més?
1: Pues per tu, Judit Herrera.
0: I pel
1: David Rius. I que tingueu una bona verbena tots, tots.
0: Que ah, esperem una... que sí, que puguem tornar sants i estalvis sí. El divendres que ve, eh?
1: Sí, molt bé. Sí.
0: Vinga, Montse Carbonell, número 18 per tu, bonica.
1: Bueno, gràcies.
0: A tu, bon cap de setmana, bona revetlla.
1: Adéu,
0: adéu, adéu, adéu.

Doncs ara que queden uns minuts per arribar a les 7 de la tarda, ho farem amb la petició que ens ha fet l'Antònia Moriana, que ens ha demanat del José Luis Perales la cançó que porta per títol Que canten los niños, i la dedica al seu marit Manolo, als seus fills Manolo i Cristina, als seus pares, als seus germans, als seus nets, a vosaltres i a nosaltres, i molt especialment al seu germà Paco, que els va deixar recentment. Escoltem-la.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Andrea Medina. Un menor ha mort i dos més han resultat ferits en estat crític després d'haver-se ofegat a la platja de la Rabassada de Tarragona, segons ha informat Protecció Civil. Els serveis d'emergència han rebut un avís cap a 3:15 de la tarda, segons el qual un grup de 6 joves tenia dificultats per sortir de l'aigua. 3 han pogut sortir pel seu propi peu, però els altres 3 han hagut de ser rescatats i atesos. El sistema d'emergències mèdiques ha activat 6 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat per fer l'assistència sanitària. Els bombers, els Mossos, la Creu Roja i Salvament Marítim també han actuat a la zona. Els dos ferits han estat traslladats a l'Hospital Joan 23. En els moments dels fets, onejava la bandera groga a la platja de la Rabassada, que posteriorment ha estat substituïda per la vermella. El grup de joves d'entre 12 i 13 anys no es banyava ben bé a la platja, sinó que estava en una zona de roques entre aquesta i la platja del Miracle. Sembla que en aquest punt quedaven fora de la cobertura de visió de la cobertura i de la visió dels socorristes. Els bombers han aixecat el confinament del nucli de Canapost del municipi de Forallac, al Baix Empordà, per l'evolució favorable de l'incendi de vegetació proper a la població. Protecció Civil havia demanat als 17 habitants del nucli que es quedessin a casa i que tanquessin portes i finestres. El foc ha començat cap a 3:15 de la tarda i els bombers hi han treballat amb 20 dotacions, 6 de les quals aèries i amb avions de vigilància i atac. El Servei Català de Trànsit preveu una alta mobilitat aquest cap de setmana i durant la revetlla i el festiu de Sant Joan. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha demanat planificar la sortida i evitar els pics de trànsit.
2: A partir de les 8 és una bona hora, avui. A partir de les 8 és una bona hora. I demà al dematí, el pic de retenció sempre està entre les 12 i les 2 del migdia. I llavors que cadascú programi, i és molt important informar-se i programar la sortida d'aquest primer moviment de cap de setmana important de mobilitat.
1: Les principals retencions hores d'ara són a la P7 a Martorell, també a Santa Perpètua de Montornès, a la N340 com a Ruga, a la C32 a Palafolls, a la Nacional 2 a Tordera, a la C58 a Montcada i a la B20 a Santa Coloma. L'equip d'urologia pediàtrica i trasplantament renal de l'Hospital Vall d'Hebron ha realitzat la primera cirurgia pediàtrica d'Europa amb un robot quirúrgic monoport que opera a través d'una sola incisió. S'ha realitzat una uretenofrectomia a un nen de 12 anys, a qui a principis de juny se li va extirpar un ronyó i el seu urèter després que una infecció causada pel dipòsit de múltiples pedres, algunes de la mida d'una cirera, deixés l'òrgan sense funcionar. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Informació local.
4: Avui comença la campanya gastronòmica Tapatur Molins de Rei, que s'allargarà fins al 5 de juliol, que és quan passen els ciclistes del Tour de França per la vila. El Tapatur consisteix en que els establiments participants ofereixen el seu plat estrella en format de tapa, acompanyat d'una beguda, i el preu ha d'estar comprès entre els 6 i els 8 euros. A més, totes aquestes tapes tenen un nom relacionat amb el món del ciclisme. La grupa continua amb les ballades a sardanes d'estiu aquest proper diumenge a les 7 de la tarda i, com sempre, a la plaça de la Creu faran ballada de sardanes amb la Copla Marinada. I de cara al 29 de juny, l'Ajuntament organitzarà la ludoteca d'estiu a les tardes, juga a l'estiu per infants de 4 a 12 anys a l'Escola Pont de la Cadena, cada dia amb activitats diferents, tallers, jocs d'aigua, jocs de taula, manualitats, diferents propostes a les tardes de 5 a 8. El preu per sessió és de 5 euros i per setmana de 20. I de cara a la revetlla de Sant Joan, hi ha diferents barris de la vila que preparen la seva revetlla particular i la Comissió dels Focs de Sant Joan també faran el circuit habitual amb l'arribada de la Flama del Canigó i la festa a la plaça de l'Església. Recordem la venda d'etiquets a l'Estanc Margarit pel sopar de la revetlla de Sant Joan, 12 euros, hi ha diferents opcions, menú general, celíac o vegetarià. Els tiquets els podeu comprar a l'Estanc Margarit. Fins diumenge hi ha temps per participar als pressupostos participatius per joves. Si teniu idees o propostes, podeu fer-les arribar a l'Ajuntament fins diumenge 21 de juliol al formulari que trobareu a molinsderrei.cat/PPJ. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui divendres és la Lozano del carrer Verdaguer 68.

0: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre a un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
1: La de fora.
2: La de dins.
0: La que escriu.
3: I la que parla.
4: I la que parla.
0: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
5: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
6: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
5: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, ven a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
6: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
5: Informa't al Molí Jove.
7: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
8: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
9: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
10: Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
11: Stereo Pop amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Comencem aquesta tercera part dels divendres faves tendres quan són les 7 i 8 minuts de la tarda en ple directe. I ho fem amb la trucada del Carles Mas. Bona tarda, Carles.
1: Bona tarda, Judit.
0: I calorosa, no? Perquè no em diràs que no tens calor.
1: Sí, i canvia de lloc jo. Ja no puc més fresc.
0: Ah.
1: De casa meva, eh?
0: És que fa molta calor, posis a bon tatuatge.
1: Sí, abans estava al puesto d'hivern i ara hi passava al puesto d'estiu.
0: Ah, que tens dos llocs a casa teva.
1: I tant.
0: Ah, no ho sabia jo, això.
1: Sí, cap al fondo és l'hivern.
0: Ah,
1: hi ha
0: val.
1: Una temperatura, una mica temperatura tipus bodega. Saps que les bodegues no es noten el calor ni fred?
0: Sí, és veritat, perquè no toca el sol.
1: L'efecte bodega.
0: Ah, això mateix. Que bé, no? Deus dormir bé a la nit, no? Allà, en efecte...
1: Sí, sí.
0: Bueno, perquè sí, ara les nits sí. Es fa una miqueta impossible de
1: bueno,
0: dormir.
1: Bueno, ara, hasta la verbena anem creixent, eh? Després ja comencem a baixar, eh?
0: Ja t'ho ha dit
1: el... El solstici, sí. Comencem, mira. Avui tema Wester, substrat, el bueno, el bruto, el cautivo.
0: No és el bueno, el feo i el malo?
1: El mateix.
0: Ah.
1: Aquesta es va inaugurar a obrir el Cine Garbi. L'any 69, 1969. Amb el bueno, fer-ho i el malo.
0: Caramba, és que té... Vaya títol la pel·lícula, eh?
1: Sí, però ja portava dos anys que estava en funcionament, eh? Perquè és de l'any 66, em sembla.
0: Però, sobretot, el... Oi que la banda sonora és aquella que fa el xiulet aquell?
1: Sí, i tant, oh, com el xiulet.
0: Mare de Déu, mare de Déu.
1: I el tribut, i l'altre... El... Sí, sí,
0: no,
1: molt,
0: no,
1: molt,
0: pel·lícules d'aquestes de Western ja no se'n fan, eh? Perquè el protagonista, el Clint Eastwood, era jove, sí. Però encara amb els seus 90 i pico d'anys...
1: Sí, 96, em sembla.
0: Encara dirigeix, eh? Déu-n'hi-do, eh?
1: Però em sembla que ara aquesta ja ha sigut quasi de les últimes.
0: Home, amb 90...
1: Sí, jo vaig veure aquella que deia La Mula.
0: Sí, i el Gran Torino, també, el Gran
1: sí,
0: Torino.
1: Sí, també la vaig veure jo en pantalla, sí, sí.
0: És que si les veus en televisió no és el mateix que en una gran pantalla,
1: no.
0: És molt diferent, eh?
1: Sentat... La pantalla grande.
0: Hombre, i tanto, encara que no sigui com la del cinema, almenys una més gran que la de la televisió, eh? I amb un sofà d'aquells ben còmodes i amb una bona Coca-Cola.
1: Bueno, si no diem coses, tu ja vas veure la meva pantalla, no?
0: Hombre, i tant.
1: I butaques premium.
0: Oi, que bé.
1: Aquí... A veure...
0: A qui la dediquem? Espera.
1: Bueno, si vols que dediquem, si no... Em diria alguna cosa del grup Divendres Faves Tendres?
0: Què és lo del grup dels Divendres Faves Tendres?
1: Home, un grup creat.
0: Sí, bueno, sí, el tenim creat, però no ha dit ningú res.
1: Home, però jo ja vaig encetar-ho.
0: Ai, què vas encetar, tu?
1: Coi, vaig enviar coses.
0: Aviam, deixa'm mirar. Deixa'm mirar.
1: I l'altre dia vas posar fotos d'aquí. De...
0: Ah, sí, l'altre dia vam posar les fotos de la gent que va vindre aquí en directe al programa. Doncs mira, aviam, és un grup que de la gent que truca, que si volen fer alguna cosa, doncs, bueno, que ho parlin, no?
1: Comuniquem.
0: És que som moderns, també, els dels Divendres Faves Tendres, també tenim el nostre Instagram, eh? No us penseu,
1: tant,
0: eh?
1: I tant.
0: Som moderns, som gent gran, però també estem a l'última, no?
1: I tant. Jo vaig ser-ho, allò, abans d'anar a aquella trobada dels operadors a la Villadonga del Camp.
0: Sí.
1: Bueno, un xorrollada de coses.
0: Ara estic veient que el Carles Mas va posar una foto del...
1: Quan ho vaig rebre, ja vaig inaugurar-lo.
0: El racó del dissabte. El racó del dissabte sabeu sí. Que és la casa del Pierre, que sí. Ja ho he comentat abans.
1: Bueno, jo també vull fer la promo.
0: Exacte, nosaltres ja l'hem fet, eh? I aquí...
1: Sí,
0: la
1: Montse... ja estàs al tanto, sí. Ja, jo
0: la Montse Carbonelles ha penjat d'una cosa molt graciosa, d'una samarreta, que
1: sí,
0: diu...
1: Sí, de Molins de Rei.
0: Diu, ser de Catalunya és un orgull, però sí. Ser de Molins de Rei és un privilegi. Oh, quina frase més
1: tant,
0: bonica,
1: ja,
0: eh?
1: Ja l'he dit, ja l'he dit.
0: Molt bé.
1: Claro.
0: Doncs escolta, Carles, vinga, va, tirem...
1: Avui em vull dir que si puc fer promo... Aquest dissabte vindrà la senyora Nelly, que és cantant. Que
0: ah,
1: alguns
0: sí?
1: La coneixen o si la volen conèixer, entens?
0: Vale.
1: Que administrarà una miqueta unes cançons melòdiques i tal i tal.
0: Molt bé.
1: A veure, jo també vaig estar la setmana passada i com d'això sóc una miqueta el reportero.
0: Ah, doncs està molt bé, no? Està
1: sí,
0: molt bé.
1: Sí, està bé. Va estar bé, aviam si ve gent, i així es passa bé, tipus verbena, allà a la terrasseta. El sol quan ja se'n va, ja comença a amagar-se, bueno, fa fresquet allà.
0: Però s'està bé allà al jardí del Pere, s'està bé. Eh?
1: La terrasseta, sí, la terrasseta, molt bé, molt,
0: molt
1: bé.
0: Molt bé, doncs que sàpiga la gent que vindrà...
1: Ah, i també vaig felicitar la Carmeta, la Carmeta Reventós, que va ser el seu cumple.
0: Que va anar-hi.
1: Sí.
0: Mira-la ella, després diu, ai, no sé si hi aniré.
1: No sé si hi aniré,
0: però mira-la ella com
1: sí,
0: ho aprofita
1: sí, no,
0: tot.
1: Sí, si pot, no falla. El que ha de vindre el senyor Torner, que és un fan d'ell, que ja li va comunicar que hi havia retorn a casa.
0: Ja, però aviam...
1: Hi havia servei de retorn cap a casa.
0: Sí, però no és aquest el motiu. El motiu, l'ha dit el Josep Maria, ell té vèrtic, i
1: sí,
0: la veritat
1: sí,
0: que no està...
1: Sí, també ho va dir l'altra setmana.
0: Clar, diu per ballar, no vegis que li agafa vèrtic allà i queda estirat
1: no,
0: a terra.
1: No, allà, que ballen, que no ballen, vull dir, allà ja passa l'estoneta.
0: Bueno, deixem-lo per més endavant,
1: bueno,
0: aviam si...
1: Allà està la promofeta, ara anem per les dedicatòries... és per bueno, la senyora Nelly.
0: Vale.
1: A veure, la Paqui Paqueta Ortuño.
0: Molt bé.
1: Que la setmana passada sí que se'm va passar per alto, que jo ho vaig tornar a escoltar i em va passar per alto. Que ho sàpiga. Joan Amigó, ja el felicito pel dimecres.
0: Molt bé.
1: El Joan, Joanes, Juanites i tots els Joans, que estarem de festa. Després, a Joan Maria Torné, l'Antònia Lara, la senyora Rosa Clariana, que està a l'estudi, ara m'has
0: sí
1: comunicat. Després ja... jo també ja vaig ràpid. A l'equip de Faves Tendres, la Judit i el David, a tots els radioients de 91.2 FM, la ràdio nostra, i quasi ja està tot dia, ens despedim per la setmana que ve.
0: Molt bé, Josep. Ai, molt
1: bé,
0: Carles.
1: I ja passeu bona verbena i bona entrada d'estiu.
0: Molt bé, i jo et dono el número 19 per tu, que ja el saps que
1: sí,
0: tens.
1: Sí, el mateix de la setmana passada.
0: Molt bé, doncs pues perfecte. Vinga, Carles Mas, vale, bona revella, vale, bon cap de setmana. Adéu, maco.
1: Igualment.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: Bé, i ara ja el número 20 li donem a la Rosa Clariana, perquè ella també està aquí a l'estudi i en vez de telefonar ens ho dirà en directe, no, Rosa? La Rosa, tens el número 20, Rosa, i ella demana un vals o una sardana. La setmana passada vas demanar un vals.
1: Sí, doncs posa sardana. Posa sardana.
0: Doncs a la Rosa avui li posarem una sardana que te l'escollirà el David. I a qui la vols dedicar, Rosa?
1: A tota la família, a tots els que m'estan...
0: Espera, que no et senten.
1: A tota la família, a tots els que m'estan escoltant i a vosaltres que esteu aquí.
0: Molt bé. Doncs ara el David et buscarà una bonica sardana i que l'escoltarem. Tens el número 20 de trucada, eh?
1: Sí. Jo pensava que era el 19, no?
0: No, no, però com que ha entrat el Carles Mas, et dono el 20 i amb tu tanquem la llista. Vale. Si truca algú més, evidentment que li agafarem, però saps que normalment entre 20 i 21 són els que truquen. I ja està. Doncs si et sembla, David, comencem a posar les peticions que ens han fet. Hem escoltat el Quesada i l'Antònia Moriana. I ara li toca el torn al Jordi Alabat, que ens ha demanat del Felipe Campuzano les Salines i la dedica a la seva dona Rosa i als seus fills, el Jorge i l'Elisabet, i també al nostre estimat director, l'Oriol, a nosaltres i a vosaltres. Escoltem-la.

Bé, doncs continuem ara amb la petició que ens ha fet l'amic Josep Maria Torner. Ens ha demanat una cançó del Pierre que porta per títol La Porta i la dedica a l'Antoni, a Lara, al Miquel, a la Montse Rubió, al Josep Montano, al Ramon Sánchez, a la Paquita Ortuño, a la Eli, a la Montse Carbonell, a la Carme Santogini, al Carles Mas, al Josep Quesada, a Carmeta Reventós, a la Marita Macías, a la Dolors Pinyol, a la Rosa Clariana, a l'Anna Graner, a la Milagros, a la Maria, a la Maria Rosa, a Teresa Márquez, i també a les conductores de les línies 1 i 2 dels autobusos d'aquí, Molins de Rei, la Sandra i la Mireia. I, evidentment, a tots vosaltres i a nosaltres també. Escoltem-la.

Continuem amb la petició que ens ha fet l'amiga Paquita Ortuño. Ella vol escoltar la cançó que porta per títol Los Amigos, que és del José Luis Rodríguez, El Puma, i la dedica, evidentment, a tots vosaltres, a nosaltres també, i a totes les persones que formen aquest grup del barri de Bona Vista. També els que fem el programa, que som el David i jo, també a les seves amigues, que ella ha batejat amb el nom de Chicas de Oro, i es troben cada divendres per esmorzar juntes. També a les seves companyes de la Coral Cor Dona, que a ella li encanta participar en totes les seves activitats. També a la seva filla Susana, que demà em sembla que és el seu cumpleanys. I, evidentment, a tots els amics i amigues i totes les persones que ella coneix. Doncs ella, escoltarem aquesta cançó que ens ha demanat, que es diu Los Amigos. Escoltem-la.

Continuem ara amb la petició de la Teresa Márquez. Ella avui diu: avui vull escoltar l'Antonio Machín i una cançó que ens ha cantat una miqueta, que es diu Mira que eres linda. La dedica també a tots vosaltres, a la seva... Ella pertany a aquesta associació de gent del barri de Bonavista, i també a la seva família, a la Milagro Reyes, a la Paquita Ortuño, a la Marita Macías, a l'Anna Graner, al Josep Maria Torner, a l'Antònia Lara, al Miquel i a tots vosaltres. Vinga, escoltem-la.

Continuem ara amb la petició de la Laura Iglesias. Ella vol escoltar el Rafael amb la cançó que porta per títol Yo soy aquel, i la dedica al Josep Quesada, a la Montse Carbonell, a la Marga Vives, a la Dolors del Final del Carrer, a vosaltres i a nosaltres. Escoltem-la.

Continuem amb la petició que ens ha fet Rosa Maria Vaquero. Ella vol escoltar del cantant Kenny Roger la cançó que porta per títol Ruby, Don't Take Your Love to Town. I la dedica a tots els oients que coneix, a vosaltres i a nosaltres. Escoltem-la.

take your love to town. Oh, Ruby. For God's sakes, turn around.

Continuem amb la petició de l'amiga Dolors Pinyol, que ens ha demanat de l'Antonio Molina la cançó que porta per títol El Camino Verde. I la dedica al seu fill Joan, que aprofitem també per felicitar-lo, que dintre de 2 o 3 dies serà aquesta revetlla de Sant Joan, on la majoria de la gent porta aquest nom, Joan, Joanes, Jan, també a la Carmeta Reventós, a la Paquita Ortuño, al Josep Maria Tornera, a la Montse Carbonell, a la Montserrat Rubió i a tots vosaltres, i especialment a tots els que porten aquest bonic nom de Joan amb les seves variants. Joan, Juan, Jan... Doncs per tots ells també aquesta bonica cançó, Antonio Molina, El Camino Verde.

0: Continuem ara amb la petició que ens ha fet l'amiga Montserrat Rubió. I ens ha demanat una cançó del Barry White, que no direm com enamorava les senyores el Barry White. Ja sabeu que amb la seva veu tan... amb la veu, aquesta veu tan suggerent, no?, que l'home no era que físicament fos molt agraciat, però només sentir la seva veu i les seves cançons, que eren magnífiques. Doncs escoltarem la que porta per títol You are the first, the last, my everything. I la Montse Rubió la dedica especialment al senyor Torner, a l'Antònia Lara, a la Dolors Pinyola, a la Paquita Ortuño, a la Montserrat Carbonell, a vosaltres i a nosaltres. Escoltem aquesta veu tan magnífica.
1: We got it together, didn't we?

0: Bona tarda, sembla que tenim una altra trucada. Bona tarda, hola.
1: Hola, Judit, bona tarda.
0: Hola, guapa, molt bé. I tu, com està? Com va la calor?
1: La calor no m'importa.
0: Ah, bueno, doncs a nosaltres sí, perquè passem molta calor quan sortim d'aquí de l'estudi, eh? Mare meva, mare meva. Doncs, amiga Nuri, què vols escoltar avui?
1: Avui Pascal, Comelade, la més coneguda.
0: Pascal?
1: Comelade.
0: Comelade. Comedale. La més coneguda.
1: Comelade, la més coneguda.
0: Vale, i a qui la dediques, Núria?
1: A tothom del grup, a tu i al David.
0: Molt bé, bonica.
1: I sobretot a tu.
0: Ai, gràcies, gràcies. Molt
1: bé. I te tengo un amor, Judit, un amor.
0: Jo us estimo a tots. Jo tinc amor per tots, Núria, de veritat.
1: Bueno, doncs jo per tu.
0: Gràcies, bonica. Jo sé que m'estimes molt. Tens el número 21, eh? Amb tu ja tanquem el programa. Què et sembla?
1: Molt bé, molt
0: Vinga,
1: bé, el 21.
0: Que passis, sí. Que passis una bona revetlla, eh?
1: Ah, quan és, quan és?
0: Aviam si...
1: El 24.
0: Exacte, la setmana que ve, eh?
1: Vale, d'acord.
0: Gràcies, bonica. Bon cap de setmana. Adéu-siau.
1: Igualment.
0: Adéu,
1: igualment.
0: Adéu, adéu, bonica. Adéu,
1: una abraçada.
0: Igualment. Everybody starts to sing like body bow. Oh, now you sing it with a swing. Sing, sing, sing, sing. Continuem, no? Continuem amb les peticions, tenim temps. Doncs després d'aquesta magnífica cançó que m'ha agradat molt del Barry White, passarem a la que ens ha demanat la Marita Macías. Ella li agrada la Rocío Jurado i ens ha demanat una cançó que tinc interès en saber com és aquesta cançó, perquè porta un títol que es diu Àfrica. Ella la dedica a totes les components del barri de Bonavista, al senyor Torné, a l'Antònia Lara i evidentment tots els que esteu escoltant aquest programa i a nosaltres també. Veiem com sona.

Doncs bé, queden 2 minuts per arribar a les 8 de la tarda i sabeu el que passa, no?, a les 8 de la tarda, a l'informatiu, que ens diu notícies locals, però també notícies de lo que ha passat arreu de Catalunya. Esperem que ens diguin si pujaran les temperatures o no pujaran, si demà podrem anar a la platja o potser farà molt de vent o plourà. Esperem que diguéssim, la calor ens doni una mica de tranquil·litat, que puguem sortir al carrer, i no tenir aquesta sensació de xafagor que de vegades sentim quan sortim d'algun lloc que està fresquet, com ara, per exemple, aquí a l'estudi de Ràdio Molins de Rei. Avui la Rosa Clariana, com cada divendres, ens acompanya i li volem donar les gràcies per aquest acompanyament i per aquest suport que ens dona també aquí tenir-la com a companya i que puguem dialogar. I, a més, també ella ens ha demanat una cançó, que, o un vals o una sardana, i li posarem una sardana. I res més, esperant ara que arribi a l'informatiu, no marxeu, perquè encara ens queden bastantes peticions musicals perquè les escolteu. I ja sabeu que al final del programa farem aquest sorteig, que us recordo els premis, que són aquesta enciamada gegant o coca de la pastisseria El Forn al Pont, després aquests 2 menuts precuinats de les Palmerines i el kit de xurreria Àngels de Molins. I ara sí, en 4 segons, entrem a l'informatiu de les 8 de la tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Andrea Medina. Des de les 12 del migdia fins les 7 d'avui divendres 19 de juny han sortit a l'àrea metropolitana de Barcelona 238.000 vehicles, el 39% dels 610.000 previstos fins les 3 de demà dissabte per l'operació sortida del cap de setmana prèvia a la revetlla de Sant Joan. De fet, a hores d'ara hi ha complicacions a diversos punts de la xarxa viària catalana degut a accidents i retencions. El Servei Català de Trànsit preveu que diumenge retornaran uns 290.000 vehicles per la revetlla, calcula que sortiran gairebé 500.000 entre les 12 del migdia i la mitjanit de març i el retorn de 240.000 dimecres, sobretot a partir de migdia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a empreses tecnològiques japoneses a instal·lar-se a Catalunya i els ha promès un entorn favorable per créixer. En la inauguració del Fòrum Econòmic Cultural Catalunya-Japó, Illa també s'ha compromès a fer realitat, com més aviat millor, el vol directe entre Barcelona i Tòquio perquè sigui una eina per connectar els mercats i la gent. Des de la reunió del Consell Europeu, el president del govern, Pedro Sánchez, ha carregat en contra de la reforma migratòria aprovada aquesta setmana per la Unió Europea que permet externalitzar les fronteres i derivar immigrants a tercers països. Pedro Sánchez creu que la reforma migratòria que permetrà expulsar immigrants a tercers països és una passa enrere per a Europa.
2: Europa no necesita dar un paso atrás en valores, en principios. Lo que necesita es dar un paso adelante en integración.
1: El cap de l'executiu espanyol s'ha congratulat per l'acord de pau entre l'Iran i els Estats Units, tant pel que comporta en l'àmbit humanitari com en l'econòmic. En un altre ordre de coses, en ser preguntat pels periodistes, una vegada més ha dit que es presentaran els pressupostos i que les eleccions seran el 2027, separades de les municipals. La presidenta d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha confiat a Jordi Aragonès el lideratge de la candidatura del partit de Barcelona per les municipals de 2027. En un acte al Born, Orriols s'ha mostrat absolutament convençuda que Aragonès és l'home que la ciutat necessita i ha defensat que la capital catalana és l'única oportunitat pels catalans de reconquerir la ciutat. No necessitem algú mediàtic, ha dit, sinó algú valent per fer les mesures correctores que Barcelona necessita. Catalunya es prepara per la primera onada de calor coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Procicat davant la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya d'un episodi de temperatures extremes que afectarà Catalunya almenys entre diumenge i dimarts, durant 3 dies, que es podran superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, les Terres de l'Ebre i fregant els 38 a la resta del país. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Informació local.
4: El Cineclub tanca la temporada demà amb l'última pel·lícula Todo lo que fuimos, un film del 2025 dirigit per Sherien Davis, que explica la situació d'una família a Cisjordània. De fet, la mare és la narradora i repassa els 70 anys, últims 70 anys d'història d'aquesta família amb tensions polítiques i emocionals. Un drama sobre el conflicte àrab-israelià que se situa des de la Nakba israeliana de l'any 1948 fins al 2020. La podeu veure demà a les 7 de la tarda al Teatre de la Penya. Entrades anticipades a Entràpolis o també les podeu comprar a la taquilla del teatre. Diumenge passa la tercera volta ciclista femenina per la vila, a 2:15 per la carretera. Ja una hora abans, des de 1:15, que hi haurà afectacions a la circulació i als accessos als guals, en concret al passeig del Terraplè, des del carrer Verdaguer fins a l'Avinguda Barcelona i a la carretera Avinguda València i Barcelona fins al carrer Llobregat. I sap, diumenge, a partir de 1:15 i a 2:15 passa la volta ciclista femenina. Justament parlant de ciclisme, recordeu que podeu visitar Can Ametller l'exposició de quadres de Miguel Soro. Són 30 quadres de gran format amb imatges, amb pintures, amb ciclistes i moments del Tour de França. L'horari és de dimecres a divendres de 6 a 8. Demà dissabte, per exemple, l'horari és de 6:45 a 8:45 i diumenge al matí de 12:15 a 2. Diumenge, Enredat per la Discapacitat torna a organitzar la discoteca adaptada al Ballen Party amb l'animació del DJ Jambo Jambito. Diumenge a la tarda de 5 a 7:45 al Bacus Molins, al carrer Foment. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Lozano del carrer Verdaguer 68.

0: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
1: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
4: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donasang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
5: Garcia.
6: Què?
5: Diumenge fem programa.
6: Clar, com tots.
5: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
6: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
5: Ah, sí?
6: Sí.
5: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
6: Ai, Follet.
5: Ai, Garcia.
6: Mare de Déu, Senyor.
7: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.

Continuem quan són les 8 i 7 minuts de la tarda. Continuem amb aquesta quarta i última hora dels divendres faves tendres. Continuem amb les peticions i ara li toca el torn a la Marta Falcó, que ens ha demanat del Bud Bunny, es diu així, el Bud Bunny, no? Bad Bunny. És que no estic habituada a aquests noms una mica tan estranys. Amb la cançó que porta per nom, Café con Rom. Ella la dedica a tots els oients d'aquí de la ràdio i molt especialment a tots els que porteu el nom de Joan, de Juan, de Juanes, del Jan. En fi, que passeu una bona revetlla i que gaudiu molt. Escoltem-la.

Continuem ara amb la petició que ens ha fet l'amic Manolo López. Ell ens ha demanat de la Rocío Jurado la cançó que porta per títol Como una ola. La dedica al seu pare Manolo, a la seva mare Antònia, a les seves nebodes, als seus tiets, als seus avis, i molt especialment a la Xènia, al Jan i a la Yolanda, que és la mare. Escoltem-la.

Continuem amb la petició de l'amiga Milagro Reyes, que ens ha demanat una bonica cançó del Sergio Dalma, que porta per títol Bailar Pegados. La dedica als seus fills, a les seves netes, a les seves nores, a la gent del barri de Bona Vista, al Josep Maria Torner, a l'Antònia Lara, a la Carmeta Reventós i a tots vosaltres i a nosaltres també.

Seguim amb les nostres peticions i ara és el torn de la Fina Gibert. Ella ens ha demanat de l'Ovidi Montllor la cançó que porta per títol La Fera Ferotge i la dedica a tots els oients de Ràdio Molins de Rei. Escoltem-la.

Continuem ara amb la petició de l'amiga Carmeta Reventós, que ens ha demanat del Ramon Calduc la cançó que porta per títol M'agrada Tarragona. Ella la dedica als venedors del mercat municipal, a la Dolors del final del carrer, a la seva família, a la Dolors Pinyol, al Joan Amigó, al Miquel Soler, a la Paquita Ortuño, a la Montse Carbonell, a la Milagro Reyes i també a tots vosaltres i a nosaltres també. Escoltem-la.

Continuem ara amb la petició de l'amiga Antonia Lara, que ens ha demanat del Nino Bravo una cançó molt bonica que hem escoltat moltíssimes vegades, però cada vegada que l'escoltem ens transmet un sentiment molt bonic. La cançó porta per títol Un beso i una flor i la dedica al Josep Maria Tornera, a la Montse Carbonell, a la Montserrat Rubió, a Paquita Ortuño, al Carles Mas, a les amigues del barri de Bona Vista, a la Marita Macías, a vosaltres i a nosaltres. L'escoltem. L'escoltem.

Perdoneu, perdoneu, és que David, m'agafes aquí, Home, home, ja no m'agrada el Barry White, Ja no m'agrada. això és el que voldria. Ara passem al torn de la petició que ens ha fet la Montse Carbonell, que ens ha demanat del Joan Manel Serrat la cançó que porta per títol Per Sant Joan. I la dedica al Josep Peñalbert, a la Marita, a la Maribel Díaz, a la Laura Iglesias, a la Paquita Ortuño, a Antonia Lara, Dolors Pinyol, Carmeta Reventós, al Josep Quesada, a la Montserrat Rubió, al Josep Maria Torner, a la Fina Givert, a la Pilar Casas, a vosaltres i a nosaltres. Escoltem-la.

Vinga, que ja estem arribant a la recta final del programa i continuem ara amb la petició de l'amic Carles Mas, que com sempre ens demana bandes sonores. I en aquest cas ens ha demanat de la pel·lícula El Bueno, El Feo i El Malo. Ell la dedica a la Nelly, a la Paquita Ortuño, al Joan Amigó, al Josep Maria Tornera, a Antonia Lara, a la Rosa Clariana, també a tots vosaltres, radioients de 91.2 FM, la ràdio nostra, i també amb el David i a mi. Escoltem-la.

Bé, ja anem per la penúltima petició d'avui, que és de l'amiga Rosa Clariana, que ella avui vol escoltar una sardana. I li hem escollit una que porta per títol Vila de Molins de Rei. La dedica a la seva família i a tots els oients de Ràdio Molins de Rei i a nosaltres també. Escoltem-la.

Ara sí, hem arribat ja a l'última petició del programa d'avui que ens l'ha fet l'amiga Nuri Vilà, que ens ha demanat del cantant Pascal Comelade la cançó que porta per títol Jejené i la dedica a tots vosaltres. Escoltem-la.

Bé, doncs ara us dedicarem a tots vosaltres una bonica cançó que la canta l'Andrea Bocelli i el David Guetta i és del Mundial de Futbol. I la cançó porta per títol DNA. Escoltem-la, que és molt bonica.

Bé, doncs aquesta, ja sentiu la sintonia del concurs. Avui tenim tres premis: gentilesa de les botigues de Molins de Rei, el forn al pont, les palmerines i la xurreria Àngels de Molins. Començarem per aquesta enciamada del forn al pont. Avui, com que heu trucat 21 persona, hem d'agafar el dau de 30 cares, eh? Doncs una mica de suspens, senyor David. Doncs mira, ha sortit el número 4. Número 4. Josep Maria... El Josep Maria Torner s'endú aquesta coca del forn al pont. Vale? Ara continuarem amb aquests dos menuts precuinats de les palmerines. Mira, ha sortit el número 7. Vull que baixos avui, no? Mare meva, la Laura Iglesias. I després el kit aquest de xurreria Àngels de Molins. Tira'l tu, tira'l tu, aviam. El número... El número 11. La Marita. La Marita Macías. Molt bé. Doncs enhorabona al Josep Maria Torner, a la Laura Iglesias i a la Marita Macías, que avui són els afortunats amb aquests tres premis gentilesa de les botigues de Molins de Rei. Jo ja m'acomiado de vosaltres, us desitjo una bona revetlla, nosaltres tornarem la setmana que ve, i ara sí, com cada divendres, us deixem aquesta magnífica cançó del Manu Guix, que diu Seguirem, que és el lema del nostre programa, que seguirem i seguirem i seguirem. Bona cap de setmana i adeu-siau i gràcies per ser fidels a aquest programa els divendres Faves Tendres. Adeu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, a les 9 us parla Andrea Medina. Els bombers han donat per estabilitzat cap a les 7 de la tarda l'incendi forestal i agrícola de Canapós, que ha obligat a confinar durant una estona les 17 persones que viuen en aquest nucli de Forallac, al Baix Empordà. A les 5, Protecció Civil havia demanat als habitants del nucli que es quedessin a casa i que tanquessin portes i finestres, però una hora més tard ja es retirava l'ordre. El foc ha començat cap a 3:15 i els bombers hi han treballat amb 20 dotacions, 6 de les quals aèries. Després d'estabilitzar-lo, el dispositiu s'ha rebaixat 14 dotacions que segueixen remullant la zona. 267.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 8 del vespre d'aquest divendres en la primera part de l'operació sortida del cap de setmana prèvia a Sant Joan. Segons els càlculs que fa el Servei Català de Trànsit, és el 44% dels 610.000 que s'espera que abandonin la zona des de l'inici de l'operatiu fins demà a les 3 de la tarda. També es calcula que 490.000 vehicles més ho faran el dimarts 23 de juny entre les 12 del migdia i les 12 de la nit. A hores d'ara, la circulació per la xarxa viària catalana ha millorat, tot i que encara queden alguns punts amb volum de trànsit. És el cas de la C32 a Tordera en sentit nord, també de la C60 a Argentona en sentit Mataró, a la B20 a Tiana en sentit nord i també la P7 a Llinars del Vallès en sentit Girona. El Parlament de Catalunya ha acollit l'acte de commemoració del 15è aniversari de l'àrea metropolitana de Barcelona, un instrument que es va constituir el 2011 fruit del consens polític i que en l'actualitat permet centralitzar serveis públics d'una àrea de més de 600 quilòmetres i 3 milions d'habitants. Durant l'acte, el Parlament s'ha recalcat la capacitat d'acord estratègic i la consolidació d'un instrument que ha esdevingut essencial per desenvolupar i simplificar la governança dels municipis metropolitans. Així ho ha explicat Jaume Collboni, president de l'AMB i alcalde de Barcelona.
2: Justament avui, en el context polític en el que estem, hem de posar més de relleu que mai la capacitat d'acord, de consens, fins i tot d'unanimitat, com s'ha vist, que el país reclamava i que el país reclama, crec jo, avui també en altres àmbits. I per tant, la celebració és doble. El reconeixement d'una realitat que no és la de la Barcelona metropolitana, és la de la Catalunya metropolitana.
1: I acabem amb esports, amb futbol. El Sabadell i la Nova Creu Alta jugant a aquesta hora la tornada de la final del play-off d'ascens a segona divisió. Els arlequinats han de guanyar sí o sí per capgirar la derrota de l'anada per 1-0. Els arlequinats somien tornar al futbol professional 5 temporades després. Qui també té un partit a cara o creu aquest vespre és l'Igualada d'hoquei patins. Els de la Noia estan obligats a guanyar les comes davant el Liceu en el tercer partit de la final de l'hoquei lliga a partir de les 7 de la tarda, un partit que està que ja ha acabat. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Lozano, del carrer Verdaguer 68 al centre Vila.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
1: Garcia.
2: Què?
1: Diumenge fem programa.
2: Clar, com tots.
1: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
2: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
2: Ai, Follet.
1: Ai, Garcia.
2: Mare de Déu, Senyor.
3: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
4: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
5: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
4: A la nostra edat estem fets hostequis.
6: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Bona nit i benvingudes al Voltatge. Aparentment, un programa de música jamaicana a Ràdio Molins de Rei. Avui som divendres 19 de juny de 2026 i encetem el darrer programa amb convidats del Voltatge, amb un grapat de convidats i de convidades que gràcies a l'Erin de la Pandèmic, gràcies, Erin, que va proposar aquesta festa, doncs ens ha acompanyat un cop més, menys un, que és la primera vegada i l'última que ens visitarà, per acompanyar-nos aquesta nit de divendres a les zones hercianes del Baix Llobregat amb l'últim programa analògic de música jamaicana a les nostres terres tropicals, però no tants com les d'aquesta gent que venen del Maresme. Bona nit a tothom, què tal, com esteu?
1: Bona nit! Bona nit.
2: Bona nit.
0: Què tal, com va?
3: Aquí estem.
0: Aquí estem.
3: Nerviosos, molt nerviosos.
0: Doncs, cabra, o t'apropes més al micro o al micro del Jaume, o al micro del Jaume, perquè el teu no...
3: No.
0: O l'altre, a veure, agafa l'altre, anem a veure.
3: Aquest sí?
0: Sí, no, apropa't el del Jaume i feu entre els dos.
4: Sí, així, ara sí.
0: Doncs bona nit, què tal, com esteu?
3: Bé, molt bé.
0: Gràcies per venir, Memi, Sila.
5: Bona nit, què tal, com esteu?
0: Erin de la Pandèmic, Jaume Quadrada, Mr. Freak.
6: Hola, què tal, bona tarda.
0: I Cabra, de The Cabrians, per primer cop.
4: Aquí
0: al Voltatge, primer cop.
4: Tot bé.
0: Molt bé, molt bé. Doncs també està el Charlie. Carlos Caño, company, conegut. Bona nit, què tal? Col·laborador del Voltatge durant aquests 4 anys que ja tanquem avui. I com sempre, aquest és un programa, com diu l'entradeta, és aparentment un programa de música jamaicana. Ha sonat de tot. De fet, he fet una llista de que he anomenat best al Voltatge ever, però amb cançons, unes quantes cançons que han sonat al llarg dels 4 anys. I potser fico alguna, no? En qualsevol cas, com no està res preparat, us he posat un sobre, no de diners.
4: De què? És molt petit, eh?
0: I vull que l'obriu. I això és la sorpresa, no? A partir d'aquí veureu coses i començarem a parlar, perquè tots compartim diverses coses. Som més o menys una generació.
7: En cabres més d'obrir sobres.
4: Sí,
0: i hem coincid,
4: els volco.
0: I hem coincidit molts cops sense conèixer-nos.
5: A veure,
0: cops, no?
5: Estic obrint el sobre, sí.
0: Llavors, aquestes fotos no les ha vist ningú mai.
5: Uau.
0: De fet, i és quan no hi havia càmeres digitals i ni mòbils.
5: Ah.
0: Llavors, bueno, podem fer un joc.
7: De fotos,
0: hi ha alguna persona que potser reconeix.
7: Home, jo n'he vist un dia ràpid.
4: Jo n'he conegut molts ja aquí.
5: Sí.
4: Hòstia. moltes nits aquestes jo diria que hi era,
7: diria.
0: Exacte, diries que hi era.
4: Diria que hi era, diria. No el problema és que quan arribava a casa no recordava.
0: Ja. Bueno, el Jaume va fer una cançó que deia això, no? Que no recuerdo el nombre de quién eres, no?
4: Sí,
0: passa sovint. Exacte. Doncs hi ha diverses coses vinculades en aquestes fotos. Òbviament que potser més d'un de nosaltres, home, jo, perquè les vaig fer, i llavors encara no en sabia res de fotografia com l'Erin.
7: Sí, perquè hi ha flash com una...
0: Ja
7: una
0: te bola, digo. Ah. Mira, després...
4: Con Erin t'has ido a encontrar, saps?
5: Sí, l'expert en fotos.
0: Ho he pensat, però mira, m'he atrevit.
7: No, està bé.
0: Perquè quan tenia 20 anys o 20 i pocs anys, doncs no en sabia de fotografia ni tenia una càmera com la... Com tu tenies 15?
5: No, però probablement en aquestes fotos en tenia menys. Clar, jo no sé de 15 anys.
0: Bueno, a veure, vinga.
5: Ara ho sabrem.
0: Comenceu a parlar, a veure, què...
4: Mira,
0: jo
4: vull començar-ne una, que surt en Desmond Dekker.
0: Vale.
4: I si vull una anècdota que ja estava amb en Jaume quan va tocar Empúria Brava... Jaume, recordes perfectament.
0: Bueno, aquí no va ser Empúria
4: Brava. Vam acabar, en Jaume i jo, després del concert, anant a buscar que ens deixessin colar al backstage, que volíem parlar amb en Dismanteca. I el tio, però qui és Dismanteca? Diu, que ha tocat en Dismanteca, volem colar-nos. No vam aconseguir, dels pocs backstage que no vam aconseguir colar-nos.
0: Sabeu quin dia, que sabeu quin concert és aquest de Desmond Dekker?
4: Aquest és el de l'Apolo, no?
0: Exacte, el de l'Apolo, l'any 2003.
4: Clar, l'any ja...
0: L'any 2003.
4: Endavant els massos, sí.
5: Any 2003, és que clar, jo tenia 9 anys. O sigui, és que era impossible.
4: Cabri ens portàvem 3 anys.
5: No em vaig poder colar al backstage. No em van deixar els meus pares.
0: Atenció, la Noemí tenia 9 anys el dia que Des Mondeguer encucat, absolutament encucat.
4: Totalment, totalment.
0: Ho faig, però feia així tota l'estona.
4: Sí, sí, sí. I la boca li anava de... Però vamos.
5: Ostres.
4: La boca li anava de costat a costat, no, el següent, saps?
0: Bueno, les fotos... Les fotos estan en paper perquè vaig anar, no, amb un carret a revelar-les. Sí, sí. Llavors, estan compreses entre els anys, aproximadament 2002-2003 i poc més, eh? 2004-2005, sí, sí, sí. Vale? Però, a veure, hi ha una altra cosa que és molt significativa per la música jamaicana a Catalunya i al Maresme. Ja és una pista. Vinga, va.
1: Una cosa significativa, Maresme?
2: Algú del Maresme?
0: Algú del Maresme, sí, i tant, i tant.
2: Un concert del Club, potser? Club,
0: va, sí, però quin? A veure, Jaume, va. Escatalites, però... I què va passar en aquest concert, a veure?
5: Escatalites al Club?
4: Sí. Espera't,
0: l'any 2003.
4: I aquí tenim...
0: L'any 2003.
5: Una altra anècdota.
2: Que va aparèixer l'Hortànamo.
0: L'any 2003, eh?
2: No va ser que apareixi l'Hortànamo.
0: Bueno, però... O sigui, una mica més nivell.
4: Va haver-hi castanyes?
0: Una mica més nivell. No, a nivell musical. A nivell musical. Bueno, jo he vist Escatalites 4 cops que recordi. Vale? Sí, 4 cops. Bikini, Apolo, crec que 2 vegades, sí. I Mataró.
4: Sí.
0: I ja està, eh? És a dir, vaig parar perquè...
4: Sí,
0: en totes estava el Joey Brebret, el baixista, però només amb una hi ha un component original
4: que no hi ha sigut.
0: Mai ha estat a cap altre concert que jo sàpiga, per fotos.
4: L'Hortànamo? No.
0: No.
4: Si no, ara m'has pillat, no recordo.
0: I sobre una foto, o dues fotos. Va, vinga, si no...
4: Lloyd. Ara te n'explicaria una de bona. Descobrim això i t'explicaria una de molt bona que, no, que hi ha molta gent que no ho sap.
0: Potser hi ha dues d'Escatalites, però sí. Només les de Mataró només són les que surt... Vinga, va, ho dic, eh?
4: Sí, sí, sí.
0: El John Ditzimur.
4: Ah!
0: El Rastafari. El Rastafari. Trompetista original. Trompetista original d'Escatalites.
4: I a Bikini no va tocar, també?
0: Jo no ho vaig veure. Jo no ho vaig veure.
4: No...
0: Jo no vaig veure,
4: sona potser, que sí, d'haver-la vist allà,
0: també. Sí, però sí, potser sí. Sí.
4: Ara t'ho dic jo.
0: En qualsevol... Digues,
4: pel que ens han dit... O sigui, un dia fa... Que fa 10... Well, clar, és que em sembla d'ahir, però igual han passat 10 anys, eh?
7: Però de què parles?
4: De què parlo? Un dia ens truquen...
7: De què parlem quan no parlem del que...
4: Exacte. Ens van trucar un dia, no recordo qui ens va trucar. Ens van trucar tu, Jaume?
7: Truques tu o truco jo?
2: Sí, em va trucar... No sé si em paric, un paret o un d'aquests.
4: Sí. Dient que si podien... assajar els Escatalites en el nostre local.
2: Hòstia. Sí, però la història és que ells volien assajar... Ells no tocaven a Mataró, però ells, com que havien vingut diverses vegades a tocar a Mataró, al Club, es veu que havien anat a dormir a l'Hotel Ciutat de Mataró, que és un hotel que hi havia, que era el referent de Mataró, i que els agradava molt aquest hotel i que volien dormir allà sí o sí. I bueno, doncs anem a Mataró. I llavors estaven buscant un local d'assaig per la zona. Llavors em va trucar, no recordo qui era, però em va dir, escolta'm, tenim els Escatalites aquí, toquen, no sé si a l'Hospitalet o alguna cosa així, i volen un local d'assaig. Nosaltres sabem que vosaltres, els Cabrians, teniu un local d'assaig aquí i tal, us el volen llogar. I dic, bueno, endavant, o sigui, cap mena de problema. Diu, vale, et passo el contacte del teclista. Ara no me recordo com es diu, el que va substituir en Jackie Mito. Porta 30 anys tocant amb ells, o 35. I m'ha trucat aquest senyor i em va dir, escolta'm, quan em cobres per venir a tocar al nostre local? I dic, no et cobro res, evidentment, podeu venir. Podeu venir quan voleu, vale. I llavors, en Cabra, que expliqui el que va passar allà, perquè sí, va ser realment...
4: Va ser una mica tristet. El tio els portava a cop de làtigo, o dels altres músics els portava a cop de làtigo, a saco...
7: Com tots els Cabrians.
4: Sí, més o menys. Els hi comentàvem a... Hòstia, els
0: però qui els portava a cop de làtigo?
4: El teclista. No és una cosa com es deia. Que és el que té la marca d'Escatalites, que és el que
2: Ken,
4: els port...
2: Ken Stewart.
4: El Ken Stewart. Llavors, com no em faig així... I qui hi havia el baixista d'això? Qui era el baixista del...
2: Hi havia l'Adorín Schaffer, sí. Hi havia...
4: I el baixista del...
2: El que està encara, que anava amb caminador ja en aquella època.
4: Sí.
2: Hi havia el trombonista, que va tocar l'altre dia.
4: Sí, l'altre dia va tocar en Lluís Parcs, no?
2: No.
4: Que va venir fa poc a l'Arna, sí, no?
0: No va ser el Valbenet? No.
4: Sí,
2: no.
4: No,
2: l'altre. Va tocar l'altre dia a l'Oplat.
0: Vin Gordon, amb B baixa.
2: Vin Gordon, hi havia en Lloyd Brevet. No, Lloyd Brevet ja no hi era, perdó.
4: No.
2: I, bueno,
4: hi havia el de Mafia en Flux, sí, no?, que eren els d'això, i els tractava, tio, molt malament.
2: Molt malament.
4: I a més vam dir a nosaltres, mira, no cobrem res, però sisplau, hòstia, escoltar... Algú va dir, hòstia, doncs que volem veure un temps... Que venien a practicar els finals de les cançons. Els solos això ho deixaven, només feien les estructures finals. I vam dir, hòstia, ens faria gràcia veure la Dolan Schiffer cantant el Sugar Sugar aquí. I li han dit, sí, mira, no curem res, però feu-nos un sugar and sugar, saps? I de què va passar nosaltres, com de la puta merda. Després va comprar allà unes ipes en el...
2: Sí, sí, després la història va ser molt divertida.
4: Privat, però dius, tio...
2: Però el cas és que estàvem a dins del local esperant i quan vam veure el rotllo, males mirades, sí. Molt mal rotllo, es respirava un ambient molt xungo,
4: sí.
2: I vam dir, marxem. Vam decidir marxar del local i deixar-los assajar el seu rotllo, perquè veiem que allà no hi havia bon rotllo i estàvem molestant més que res. I ell era com el que els dirigia a tots i els deia, fes això, ara fes allò, i quan s'equivocaven s'enfadava. El que diu ell, com si fos un... Allà amb el làtigo, saps?
4: Fotent amb el làtigo, fotent
0: hòsties... Com el pare dels Jackson, no?
4: Sí, el pal. S'ha tret la pel·li, m'han dit, també.
2: Sí, em va agradar.
4: A mi també.
0: Jo no.
4: I blanquejava una miqueta el tema.
5: Jo no hi he anat encara, eh? Però m'han dit que...
7: Vitiligejava, no?
4: Eh?
7: Vitiligejava,
4: no? Sí, sí, sí.
5: M'han dit que és la primera època, època Jackson 5.
2: Sí, la segona molarà més.
5: Jo soc fan número 1 de Jackson 5.
7: No hi haurà.
4: Sí, però ja es comença a veure que el tio intenta blanquejar molt el tema. I sap greu, però...
5: La història.
4: La història ja comença. A més, em sembla que és el nebot, també, no?
5: Sí, és nebot
4: d'ell. Sí. Ja comencen allà ficant coses de que... No sé. Però faltarà la segona part, també.
5: Haurem de venir a fer un alvoltatge a parlar de la pel·lícula de Michael Jackson.
4: No podeu plegar. No podeu plegar.
0: Encara ens queda el juliol. Us voleu atrevir a tornar a creuar la gran conurbació barcelonina, arriscar-vos a no aparcar, etcètera, etcètera. Potser, si trobeu... Ara, com vaig sovint a Mataró, potser ens haurà compte de trobar allà un estudi, enregistrareu ja...
4: No. Si en cas, com que seguireu treballant, esperem que hi hagi el tren aquest que farà, no? Aquest sí. Nou tren, ara que ens l'han aprovat, que d'aquí 4 dies el tindrem fet.
0: No, però... Jo m'he comprat una moto, cabra. M'he comprat una moto.
7: Isaac, al costat d'on vas tenim per gravar.
4: Exacte.
7: Just al costat d'on vas tenim per gravar.
0: Allà al centre.
7: Sí, al mateix carrer.
0: Al mateix carrer. Al carrer Sant Joan i la via de l'altre.
7: Allà
0: no?
7: Tenim l'estudi.
0: Doncs mira, allà podem fer un... Com, jo què sé, ho podeu muntar un programa a la ràdio vosaltres, també.
5: també, podríem.
0: Bueno, sí, aquí una mica el joc i la proposta era recordar, òbviament, no? Vells temps, no podem sempre quedar-nos... Per exemple, la Noemí doncs, era una nena petita en tota aquella època, no? Molts de vosaltres esteu en actiu encara... No, tinc aviat que el Jaume amb el seu projecte, Cabrians no sé si continua o no continua.
4: Sí, Cabrians fa temps que no fem res, només fem concerts i quan ens criden. Ara estem tornant a començar a fer alguna cosa a l'estudi.
0: La resta sí que ha vingut, l'Erin dues vegades, el Jaume ha vingut ara també dues vegades i ara has tret un nou àlbum, la Mimi fa coses, té el seu propi projecte.
7: La Mimi
0: ja sé coses. Fa coses, i esteu traient discos i fent també concerts. Bueno, Cabra, jo, The Cabrians és una de les bandes que més he vist des del primer concert que creia va ser a Rubí o per allà, a una casa allà a l'aire lliure.
4: A la masia, aquella masia. Fa poc, tornem a estar el mateix, fa 5 anys, sí. Vaig passar un dia per allà i, hòstia, va ser de rotllo.
0: Aquella masia...
4: Quantes neurones...
0: Aquella masia...
4: Han mort allà, eh?
0: Vosaltres vau tocar fora, vale?
4: Sí.
0: Fora.
4: No, i a dintre.
0: Però un dia va tocar Dave Hillaran de Rocksteady 7 allà dintre, aquella masia.
4: Sí.
2: I després... Va acabar amb un... amb el joc de les cadires, me'n recordo.
4: Sí, cert.
0: Però jo no sé si va ser el primer concert o no, però és la primera vegada que jo he vist a Cabrians allà. I la vegada més...
7: Va ser l'ASO, aquella...
0: Surrealista. Va ser un 12 d'octubre. A la Macabra.
4: Sí.
5: Però tot són anècdotes xungues, o què passa?
4: Molt xungues, Mary, molt xungues.
0: La Macabra no ocupa.
4: La Macabra aquella...
2: La Macabrians.
0: Era el 12 d'octubre.
4: No, però és que recordo...
0: Nacis i corredisses per allà.
4: I recordo anècdotes bestials allà, que estàvem, recordo...
0: Hi havia guardaespatlles, un noi que venia als concerts, que no sé si era de Badalona.
2: L'Adri.
0: Era immens, estava a la porta.
7: Segueix,
0: no sé si segueix a la porta, però recordo que cobria tota la porta de la Macabra, que era un forat a la paret.
4: Sí.
0: Vale? Sí,
4: recordo anècdotes d'estar xerrant així normal, amb un corro i tal de gent, i una noia va baixar i començar a pixar o cagar allà, que em vaig quedar, en sèrio?
2: Jo ho recordo.
4: Sí, és
2: una cosa que
7: no.
2: A les proves de... No, a més a més, estan fent les proves de so i es va fotre allà davant, tranquil·lament, s'ajup, es baixa els pantalons i es fot a cagar allà.
4: Allà mitja, espectacular.
0: Sí.
4: Però van fer un bon vol.
2: Una bona rebuda.
0: Sí. Bueno, sí que és veritat que és una llàstima, o sigui, està bé, però és una llàstima que vinguis Cabra l'últim dia,
4: sí,
0: no? Que no puguem parlar només de Cabrians, el Javi García Murcia ha vingut un parell o tres vegades, l'Ivan Torpedo ha vingut la Dala diverses vegades, la Nessa Steady també, que ha vingut un dia, va venir un dia ja fa 2 temporades, o sigui, ha anat venint gent
6: de gent que més o menys es coneixen, però d'altres no. Per exemple, Gazzara Sound, yeah, una gent que ara, el Sergio Caño, que ara està fent coses també de produir, doncs, amb una... Amb quina? Amb una saxofonista així de jazz, va fer
5: amb
6: una...
5: La Irene, sí, Reig, amb la Irene Reig. I ara, per cert, han tret un LP on surto jo cantant. No és per fer-me autopromo, però...
4: Fes autobombo, fes
7: autobombo.
6: Quan portes tants anys, quan portem tants anys, doncs hi ha com recursos, no? Sempre hi ha portes d'entrada a la gent. Nosaltres fa molts anys, amb el Víctor Asensio, Víctor Retro, etc., Retrovisores, doncs ens coneixem fa molts anys, som companys d'universitat i hem muntat coses junts, punxàvem, Sindicato Socialista i aquestes coses, doncs ell com es dedica, ell es dedica, doncs, al negoci de la nit.
4: Bé, el diumenge ens fa les conseqüències.
6: Sí, bueno, ara ja no està tan a primera fila, però sempre que...
4: El diumenge hi és. Diumenge,
6: eh? Estan la persona, una de les persones...
4: Encara estic mig de ressaca del diumenge.
6: Què vau fer ara el diumenge?
4: Va tocar Agrolines, estàvem allà ens va costar moltíssim, les estava comentant, ens va costar moltíssim entrar, estava ple, ja vas ficant ombro, vas ficant, ja. Tots vam arribar davant, comença el concert, s'obren les portes d'emergència, apareix ell amb birra, saps? Vull dir, teníem el sortir allà al costat, que va ser... Brutalíssim.
6: Vale, ja he escollit les dues cançons que ens sentirem com a mínim, per fer una mica la pausa, per beure aigua.
4: Aigua?
6: Aigua.
5: Aigua.
6: I bueno, crec que una de les fotos, que per cert són també un regal, fotogràficament són una merda, vale? Però jo sempre...
4: M'agrada la fotografia
6: i n'he fet algunes de millors, sí, que he publicat en digital.
4: També et dic que ho feies amb analògic, saps? Ah, amb digital molt maco, te'n foto... I després t'envio la bona.
6: Us podeu quedar la que vulgueu.
7: Al Cafè de Mar vaig fer un curs de fotografia analògica, tio.
4: Vale, així anava al Cafè de Mar. Així també vaig a fotografiat.
6: Són un regal. Si voleu, podeu agafar la que vulgueu o les que vulgueu.
4: Sí.
6: Vale, perquè en realitat porten 20 anys a un sobre, dins un calaix, dins una caixa, i ja està. I es quedaran allà, per tant...
5: Es reparteixen.
6: Si voleu, les podeu agafar. Després hi ha Doreen Schaefer, crec que...
5: Jo l'he vista, sí.
6: I per això sentirem la cançó que heu esmentat i fem una mica de pausa, sí?
5: No la vau poder sentir al local, però aquí sí.
4: Aquí sí, exacte.
6: D'entra.
2: Sí o no?
6: No?
4: Sí.
6: A veure. Doncs no sona. Un segon.
7: En Cabra la pot captar.
6: Ah, no sona perquè no hi ha internet.
5: En Cabra la pot
4: captar.
6: He tingut una patillada.
4: Erin, passa'm la papela.
6: D'internet. Què passa? Uau. Bueno, no passa res. Posem una altra cançó. I fem igualment una...
4: Endavant les
6: anxes. Una pauseta, vale? Els Doctor Rindin, en Dessiner de les Estals, us agraden?
4: Sí, home, sí.
6: D'aquí una instrumental molt xula que us la dedico.
4: Uns quants cops, mira...

0: Entramos.
1: Entramos.
0: Estic, veig que les fotos donen...
2: Donen de sí.
3: Veus col·legues de fa l'hòstia, saps? Sí, hòstia, mola, mola.
0: Bueno. Doncs el concert de Agrolights, les meves obligacions...
3: No em van deixar anar-hi,
0: No em van deixar anar.
3: Jo em vaig obligar a anar-hi.
4: Bueno, si saben cómo me pongo, ¿para qué me conviden?
3: Podem parlar de tot? Obrim un meló. La puta merda comprar entrades un concert a 8 anys vista. Això és horrible.
0: Com?
3: O sigui, vaig comprar les entrades al desembre.
2: És horrorós, sí.
3: És horrorós.
2: I més per gent que estem al món de la música. Però per
0: què?
3: Què faràs la setmana següent?
2: Efectivament.
4: Què va passar amb les d'en Bad Bunny, no?
0: Però per què?
2: Perquè quan has de comprar entrades amb molta antelació...
4: No saps si estaràs viu.
2: Clar, la gent que té una vida hegemònica normal, vale. Però els que no la tenim, és complicat saber si aquell dia podràs anar-hi, o tens bolo, o tens... No sé.
0: Això és als artistes, no?
2: Sobretot.
3: La gent normal, també. Tens partits de futbol, i ara que tinc crios, tens partits de futbol, tots tenim una edat. Els concerts de nosaltres és això. Saps els de The Cabrians, la penya, la més jove, podria ser la meva neboda, que en té 22, la més jove. Estem anant als altres dels concerts, quan érem els joves, i en teníem 16, 18, 20...
0: Fa uns anys, com a pare separat, que un any vista em planifico totes les setmanes.
3: És això.
0: La dansa...
2: S'ha de ser pare separat.
0: No t'ho recomano. Ara. Quan ve el concert, saps si pots anar o no pots anar.
5: Perquè ja està negociant.
0: Almenys que no se vaya bien a l'hospital, clar. Però clar, és el tema Agrolights, no? El meu col·lega, el Guillem, de tota la vida, em diu, hòstia, Agrolights, jo, molt bé, però aquest dia, jo li vaig dir, aquest dia no pot ser. I ell diu...
3: Tens avis.
0: No, paso. Tengo principios. I diu, no, i no li puedes pedir un favor, no? I dic, no, t'ho demano un favor, perquè si no, obro precedents, no? En Cultura Viva, doncs sí, aquest any, per exemple, doncs veis Joy Parks, per exemple, que em va semblar un concertar.
3: Sí, va estar molt guapo.
0: Perquè el tio havia d'agafar el baix des del començament, però no li van deixar, o no sé, per què no li van donar un baix. És que em pregunto coses que són bastant...
2: Perquè ell no volia.
0: Ell no volia, però... Bueno, tu estaves, ja ho sé.
2: Jo estava.
0: El tio va brodar, o sigui, tocava amb un flow... Potser no volia.
2: Ell va decidir... hores abans... No, un parell de dies abans del concert, ell ja va dir... que ell no tocaria el baix a cap cançó. Ni una, zero patatero.
3: Llavors va ser un regal.
2: Aleshores vam negociar si podia tocar-ne alguna i va decidir que aleshores un parell de temes sí, però era decisió d'ell. Vull dir, no sé. Ja. Potser volia ballar. És que clar, també passa això, que els cantants estem ben acostumats, però els baixistes... Erin, com es fa això? Moure la cadera...
4: He trobat un truco per fer-ho, però no em sona gairebé el baix.
0: Ja.
4: Però me debo a mi públic.
0: A mi em va semblar que, clar, la veu d'aquest home era un falset, d'un consum, un trio vocal molt melòdic, dels més melòdics o aguts del que seria el panorama. I clar, amb 77 anys... Hi ha coses que no... És a dir, no arribes. Jo què sé, jo intento... Vaig a la cinta, vaig a córrer, em dic que sóc jove, no? Però hi ha coses que
3: no...
0: Però no sóc Kilian Jornet, no sóc Kilian Jornet. Llavors, a mi, el fet de que agafés el baix, personalment, com a aficionat només, perquè no en sé de tocar ni res d'això, va semblar superxulo, la veritat.
3: Va volar molt. I estàvem amb Bernat, el baixista dels Cabrians, que el teníem... Aquell dia teníem concert... que va venir després de la meitat.
0: Apropeu-vos més, si vols.
3: I en Bernat, també el va flipar molt fort, i ho va vibrar molt fort, també. Hòstia, mira, es nota que el tio té un bagatge i tot això, que és el que mola, la veritat.
2: És el que mola, clar. Però jo penso que aquests artistes, a vegades els hi passa... que potser ho han fet tantes vegades que els hi proposen això i diuen, doncs,

0: no vull tocar el baix, vull anar a cantar perquè estic fart, però no, no estan connectant amb que la gent que els va veure el que vol és veure'l tocant el baix, que això jo també ho vam comentar, no? De dir, bueno, veure't cantant molt bé, però et volem veure tocant el baix. I és el que hi ha, però és que sol passar.
1: És curiós, amb el tema d'Agrolites, per exemple, que aquests dies m'he sentit l'últim àlbum, no sé si l'heu sentit, Superatòmic.
2: Sí. Està prou bé.
1: Està prou bé?
2: Sí, correcte.
1: Als Estats Units, bueno, als Estats Units és molt gran, no? Suposo que hi ha més gent de tot arreu, però sembla que torni Agrolites a l'Upload, i l'Upload és un home que m'estimo, eh?
2: Sí.
1: Que no torni a un Apollo, que no torni a un de lloc, us sembla perquè simplement no, ja no tenen capacitat de computar tanta gent perquè és així o què? Perquè en realitat en forma, és a dir, en forma són grans, no? Però...
3: Jo sincerament penso que inclús em va sorprendre que omplissin l'Upload, la veritat.
1: Sí, no?
3: Sí. Sí, no perquè no siguin una bona banda ni per res, sinó perquè l'escena
1: ha baixat.
3: Està una miqueta xunga.
1: Una miqueta.
3: Sí, una miqueta bastant.
1: Sí.
3: I quan em van dir que un diumenge, i a més un diumenge.
1: Sí, és que és dissabte, això. Saps? Que diumenge gent... és impossible.
3: Sí, jo ho considero un èxit que els Agrolites hagin omplert l'Upload un diumenge, però jo no crec que els promotors puguin tenir cap queixa a aquest nivell. Si l'haguessin fet en l'Apollo o el Paral·lel i tal, s'hagués vist una sala doncs, potser mig buideta.
1: A l'Apollo 2 també, sí.
2: On han tocat Agrolites? Perquè
1: Agrolites han tocat a l'Apollo...
2: Agrolites no han tocat a l'Apollo.
1: Apollo 2, Apollo 2, Salamandra...
2: Apollo 2?
1: Apollo 2 seguro. Perquè tinc una entrada...
2: Jo el primer concert
1: hi vaig anar, Apollo 2 tinc l'entrada assignada.
2: Vale.
1: Vale? Això segur. I Salamandra Hospitalet també van tocar.
3: Sí, Estraperlo.
1: Segur.
2: Segur. I jo els vaig veure a la KGB.
1: I KGB també.
2: KGB va ser el primer que vam dir que era un dient.
1: Però Salamandra Hospitalet també va estar molt xulo, que va ser també per aquella època.
3: Però ja són sales d'aquestes que estem parlant que no són mega grans.
1: No, però com Apollo 2.
3: Si fas un diumenge un Apollo o una cosa així, un matat o qualsevol cosa aquí...
1: Però KGB era més gran que un Upload, no? Teoria, o què?
2: Sí,
1: KGB?
2: No, por ahí. Potser sí que la funció en 500, no sé quin format tenia.
3: Però a mi em van dir que eren 350 l'Upload.
2: Sí, 350 l'Upload, sí.
3: Per a 62 tenia fot 600.
1: I la Club?
3: Quasi el doble.
2: No, per a 62 són 1.000.
3: O 1.000,
2: són 1.000.
3: Sí, si s'omplen per dalt tots els pals.
2: Full equip són 1.000.
1: Erin, vosaltres que vau anar a la Club fa poc, la Club quina oferta manté i quina entrada vau tenir?
4: Crec que tenen 800.
2: A mi em sona 800 també.
1: 800? A on? A la Club?
4: Sí.
1: D'aforament?
4: Sí.
1: I l'entrada que vau fer l'altra vegada, que vaig anar a veure-us i això?
4: 400 i amunt.
2: Està molt bé.
1: Hòstia, està molt bé. Està
0: molt bé. Vau anar al Club i torneu al Club, això es pot dir o no?
1: I clar.
4: Torneu al Club.
0: Festa autopromo, Erin, perquè no piules.
4: Bueno, perquè tornem al... Perquè, joder, perquè comencem a fer tots autopromo. Sí, tornem al Club al novembre, 20N. 20N amb Sol Adventures, que és la banda que tenen el Polifuego, el Xalat, això.
1: Sí,
4: sí. El 20N.
1: Bueno, doncs va bon temps. O jo estaré canviant bolquers, però...
2: Puc parlar de família, deixa'm fer l'autobombada.
0: Home, clar.
2: Va, el 19 de desembre, ja ho estem començant a anunciar, tornarem a fer el show de 25 anys dels Clavrians, aquest cop al Club.
4: Clar.
0: Però és que entre 20N i 19D, o sigui, la patem, no?
2: Fa un mes, venint
1: al 19D, 19D perquè 19D...
2: 19 de desembre, els Clavrians.
4: Perquè gairebé que podem arrencar amb un bolo i ja no dormim fins al seu.
5: Fins a l'any vinent, no? Perquè ja agafes...
1: I el cos ja us aguanta tant?
4: En cabra.
2: No.
4: En cabra jornet.
1: I tu, Jaume, el nou disc i tot plegat?
3: Bé, molt bé. És el moment de la promo, no?
1: Tothom està fent la seva promo, no?
3: Jo ara trec una cervesa.
1: I tu estàs callat, doncs et dono una mica de chance.
3: No, jo he tret un disco, sí, que el tinc, el presento aquest dissabte amb una botiga de discos a l'Ultra Local Records de Poblenou.
1: I a quina hora?
3: A la una, és un vermut. Toco el disco sencer, que és mitjoreta, és un disco curtet, i res, i entreu discos de la gent que el poden comprar a Verkami, tot això, el poden venir a recollir, i també venc discos per qui vulgui. I a part, segurament portaré la cervesa que he fet ara amb la gent de Cinera, de Arenys, hem fet una cervesa, una edició especial a Anibop, pels amants de l'esca, una Baltic Porter de 10 graus, boníssima, per pillar-te les bones papes. Cervesa nova, disco nou, bueno, vaig fent.
2: La música ens sona polla, estava per la papa, no?
1: Per la cervesa, per la cervesa. Sí. Bueno, Déu-n'hi-do. Esteu fent coses, continueu, jo ja no tinc ganes, no puc, no tinc ganes. Continueu amb la ràdio, però entenc que els músics és diferent, teniu un nivell d'enganxe i bueno, al final és veritat que ens resistim a que l'escena, i és una cosa que m'ha preocupat des del començament, des de sempre, perquè durant anys i cada cap de setmana hi havia festes a més d'un lloc a la vegada, no? Hi havies d'escollir on anaves, fins i tot al Baix Llobregat hi havia cosetes, no? Hi havia més ocupes, hi havia un altre moviment, no? Hi havia tots el Pati Blau, la Crispa, sí. A totes les festes majors feien mogudes, no? Etcètera. Vallirana fins i tot vau pujar una vegada, a l'any també 2003, precisament, aproximadament. Sí, sí. I jo què sé, però Barcelona continua acollint mogudes, no és el mateix, i sí que és veritat que els directes van sortint i els discos doncs, es poden fer, a més hi ha la plataforma de Spotify i altres, no? Però és veritat que les punxades, no? I les sound systems tampoc no movien a nivell del disc el que no mouen, perdó, el que movien llavors. I també és una realitat, no? I també és una realitat que si ja costa que Agrolights, no, ompli una sala, sí, que és petita, doncs òbviament ja no pots ni plantejar doncs rebentar un local com nosaltres vam fer allà al Telón de Aquiles durant un any i mig a Poblenou, no? Que rebentava de penya que només anava allà música que sonava, no? Que no era un directe. I, evidentment, això no podem fer-hi res, no? El Víctor me lo dijo hace mucho tiempo, ja fa més 11 anys, pràcticament, m'ha dit, la música jamaicana ja no... No ven com abans.
3: Jo havia vist pitjor encara. Jo vaig anar a veure l'últim que vaig anar als Slackers al Salestre Perro, hi havia 50 persones.
0: Wow.
3: 50, de Slackers. I aquest diumenge hi ha hagut 350 amb Barolight.
1: Sí, sí, sí, que sí, sí. Que hi ha cicles.
3: Jo no veig que sigui tan dramàtica la cosa. O sigui, hi ha hagut temporades pitjors.
1: Per això et deia que els
3: directes...
1: I ara hi ha
3: passes noves, i ara hi ha les testarudes, hi ha gent nova que fa ska, hi ha grups, hi ha... Ara anem fent, és una mica marginal el nostre rotllo, però...
5: Exacte.
1: Bueno, per això feia una mica la diferència, que és interessant, entre el directe, no?, que sembla que... I d'altres maneres de promocionar la música jamaicana, com per exemple directe, els Sound Systems, que...
4: Però és que el directe no és ja amb la música jamaicana, el directe és que no pots fer... No, o sigui, a partir de les 8 del vespre no pots fer un soroll si no estàs en un polígon... O sigui, això ha canviat per tothom, ja no... Hi ha una gent de Mataró que munta un festival que aquest any fan el 50 aniversari. Vam anar a l'Ajuntament l'altre dia a demanar coses amb ells que necessitem pel festival i, clar, no, ells els hi parlava en xinol de l'Ajuntament. Van començar a fer aquest festival el 1976.
1: Total.
4: Clar, i diuen, no, però tot això... Diuen, no, però és que si no... Tot ha canviat tant que ja no és una qüestió de la música jamaicana. És que no hi ha sales per tocar.
0: Bueno, també és veritat. A veure, o sigui, una mica sí que canvia. Jo tinc la sensació que ara hi torna bé com una mica de bombo. Però sí que és veritat que fa uns anys totes les barraques i festes majors hi havien grups de jamaicana,
4: sí.
0: I ara són tot grups de versions. Sí, perquè jo em faig un fart de veure versions, orquestra. I és com, bueno, jamaicana jo no em veig. Ara hi torna bé una mica de boom. Tinc la sensació de que hi ha alguna voluntat de... Bueno, de que torni a estar en alça, però...
2: Això que dius, a mi em sona, i vam tocar fa poc, també. Hem tocat el que va ser aquí al costat al poble dels Penguins i tal. Vam tocar allà...
0: Sant Feliu,
2: i recordo el mateix. I diversos concerts, li acaba de tocar The Cabrians pels quatre friquis puretes que estan allà, i després un grup de gent jove tocant versions.
1: I el Botifarra Sound, que feien... que han fet música jamaicana pràcticament tots els anys, fa 4 o 5 també van rebentar, doncs hi van tocar Bandits i no sé quin grup més, no? Penguins també han tocat diverses vegades, fins i tot vosaltres, etc.
2: Però inclús, lo bèstia, també en festes majors, la banda de l'orquestra Meravella s'està substituint per un DJ.
0: Efectivament. Sí, les orquestres tradicionals... Sí,
1: i, DJ, i per DJs que bueno...
2: Estem parlant de doctors DJs. Sí, fa poc estàvem parlant... Sí, sí. Vam estar mirant de fer un munt de jornades antifeixistes en un lloc, buscàvem un grup d'electrònica conegut i vam parlar de preus i fa l'edat, també,
0: Sí.
2: Sí, parlem de 20.000 euros,
0: Collo.
2: Dos tios que, bueno, no diré noms, perquè això m'ha agradat molt, Però, hòstia, i molt punk i tal, però... 20.000 eurets aquí de...
4: Punt i el vino, no?
0: Home, però que bé, no?, anar a treballar i emportar-te 10.000 euros cada un.
2: Molaria, que flipa.
0: Home!
2: Estaríem vius?
1: Parlant de barraques, m'acaben de passar, just fa un moment, quan estava esperant-vos, 29 de juliol, la Bisbal de l'Empordà, Roy Ellis, de Bandits, Espardenya Crew, amb Friends, 12 anticipada.
0: Roy Ellis està super en forma. O sigui,
1: no està malament.
0: Està molt en forma.
1: No, jo havia anat fa anys a la Bisbal i allà... Fotien coses, no?
2: Sí. Com... Allà, autobombo, Cabrians, vam anar-hi fa 5 anys o així, i hi havia cert individu que va dir que venia recomanat per altre individu, un polític bastant conegut. Bueno, he tingut algun problema amb les noies, diguéssim. Ja sabem de qui parlo.
1: De la CUP?
2: No, però sí, no, però sí.
0: A veure, jo ara m'he perdut una mica.
3: Sí. Jo també. No, però sí. Jo hi era i també
1: l'he pillat. L'he pillat, no? L'he pillat, l'he pillat.
2: El personatge ha tingut algun problema amb una noia i tal, que no és la CUP.
0: Val.
2: Però que estava amb una de la CUP, em sembla.
1: Vale.
0: Ara fora de micro fem safareig.
2: Ens va dir, diu, una mica vosaltres, perquè si no parlaríem amb les males llengües. Que no venia, però ens va arribar la felicitació.
0: Caram.
1: Sí que és veritat que...
2: I venia recomanat per en Rubén.
1: Seguint una mica el que deia...
3: Ah, ja, sembla que ara hi ha caigut.
2: Ara hi ha caigut.
3: Com li diuen en... Bueno, jo no
1: sé. Digues.
3: Mulleretes, no?
2: Sí, mulleretes.
1: Sí que és veritat que l'emergència de sales noves que no existien, que, per exemple, per el 62 és una sala que està acollint força cosa sincopada jamaiquina i això, i és una sala que és gran. I com té gestió pública, bueno, al final la gestiona també qui la gestiona, no? En una mena d'UTE, on participa Upload i que són i d'altres. Però sí que és veritat que, per exemple, són sales amb una ubicació i amb unes prestacions, no? I amb un aforament que no seria, que està fora de l'època. No? És a dir, sí que hi ha d'allò, però anar, per exemple, a veure Calypso o veure les testes o d'allò allà per el 62 o a Dala, per exemple, que sí. Vaig anar amb l'Àritz perquè ens va convidar, després de venir aquí, a presentar el disc de llavors, no recordo com es diu, i era un espectacle, realment, perquè acostumats al que hem vist, no? Carroñero no, però a veure grups a qualsevol lloc, quan vas a una sala que està pràcticament estrenada, no? I amb un so...
2: És de les que m'ha impressionat més tocar allà, perquè va ser un poc més català, que feien de Taoners, i allà estava, quan vam tocar el Paral·lel, i quan vam tocar m'ha impressionat molt per veure gent per dalt. O sigui, tens com una sensació de circuit, estan dalt de les
1: cançons,
2: el circuit, tot això, i veies gent que normalment estem acostumats els cantants a veure gent a baix. I aquí, hòstia, és que veia gent que em mirava, però que quedaves emocionat de dir... Ja, i sí que hi ha les matades, però queda més d'això, que et queda molt, com ser un teatre, queda tot molt a prop, i és una cosa, hòstia, em va impressionar molt. Llavors, quan vaig sortir, hòstia, em vaig quedar genyat de dir, hòstia, quanta penya que hi ha aquí, saps, allò, que s'haurem tocat a les festes majors de Sants o Gràcia, que hi ha molta gent, però estan allà baix, aquells ja estan fent la birra, els hi surt els hi surt, però és algú que aixeca el braç, però això els veies tots tan a prop, tanta gent tan a prop, no sé,
0: no, Paral·lel mola. Llàstima que jo penso que el so no és adequat al tipus de sala. O sigui, la sala em sembla un pepino, però sí. Sona... acostuma a sonar fatal, hòstia, normalment.
2: Que sempre sonem malament els Cabrians i ja no ens hi fixem.
0: Què va?
1: Bueno, un concert que va estar... Un dels concerts que realment vaig gaudir va ser el de Beatty McLean, a Paral·lel 62. Sí. Que hi havia gent, però tampoc com per omplir, no? Perquè també no és molt conegut.
2: No.
1: Però és un tio que té una veu i ja té 50, barreja, i ja té 50
2: barreja,
1: anys.
2: En Beatty McLean és una barreja entre mig, que sí que és oldies, però també podia entrar amb el...
0: Slover, no? És molt així.
1: Sí. Bueno, però...
2: Acrolades és més la nostra... Tenim una edat, tots els d'aquí més o menys, és això, i el públic d'aquesta edat. Els xavalillos no els coneixen.
1: Ja, no,
2: Beatty
1: no.
2: McLean poden entrar per algun altre lloc, pel reggae, per...
1: Saps? Però va fer rocksteady, eh?
2: Ja.
1: Va fer rocksteady.
0: I ho peta a Anglaterra, eh?
1: Sí, va fer rocksteady. Va
5: molt...
0: Allà ho peta.
1: I havia vingut fins i tot sense banda al Sant Antoni, sí. Reggae Fest allà a la carpa de l'Avinguda Maestral.
5: Hòstia,
1: això
5: fa molt.
1: Sí, tot sí, fa molt.
5: Perquè crec que aquest any també va assistir a Nancy.
3: A mi hi ha un que m'agrada molt, que aquest sí que no l'he vist venir mai per aquí, que sembla que és de Madrid, no? Que el Feus.
2: Sí.
0: Del Feus, sí. Sí,
1: el Feus jo sí que l'he vist, sí que va venir.
3: I... Llavors vaig ser jo quan hi vaig anar.
1: Sí, perquè vaig comprar sí, sí, el disc.
3: Però és un rotllo així, no? Que tampoc és molt conegut i té una veu que flipa. Sí. I té unes produccions fetes allà al Roberto Sánchez, em sembla que és, no?
1: Sí, l'Onar.
3: Té uns discos brutals. Sí. Tampoc és un tio que s'hagi fet molt famós, no? És com...
1: No, però...
3: I la qualitat em sembla de lo millor,
1: sí.
3: Per mi.
1: Sí, sí. Bueno, han passat coses desapercebudes els darrers anys... O sigui, entre la segona, no, segona dècada, el 2010-2020...
2: Sí, sí,
1: per exemple, hi ha un grup, és guai perquè segurament ens l'haurem trobat també, però no... Que va tocar entre setmana, que va ser Buster Shuffle.
2: Ah, sí.
1: Buster Shuffle va tocar telonejat per Estallido, que són uns dolers agafant com Agrolites, però en castellà i...
4: Hòstia.
1: No?
0: Jo tampoc.
3: Sí, sí, sí.
1: Llavors estava col·laborant amb reggae.es i escrivia cròniques... I llavors, doncs, allà vaig conèixer l'Àngel Sorroche, un fotògraf que està amb Kesoni, ¿vale? un tio que era de Granada. Sí. I va anar allà a fer fotos i jo anava a fer, doncs, i anàvem com en premsa, no? O sigui, passes i tot això. hi havia res, o sigui, hi havia 100 persones, 150. I va ser Schaffel, o sigui, deien, la crítica deia que eren els Snow Madness, no sé què. Bueno, el cantant, bueno, ja saps, sí, no? Sí, sí, sí. Ja sabeu. Però el cantant, el frontman, era, tocava de costat sí. I tocava el teclat, no? Va tocar amb el peu, van fer versions, van fer rock and roll, de fet, sí, que em va semblar un supervalent, ¿vale? M'encanta l'eclecticisme, i tampoc hi havia entrada com per...
2: I els vaig veure els Razzmatazz.
1: Va ser 2017, el de la Pro 2.
2: Razzmatazz o algú així, no? Algun gran, no era?
1: No ho sé, han tornat.
2: Que anaven de taloners d'algú, em sona haver-nos vist això.
1: Però jo els he vist com a cap de cartell amb Estallido, i sí, va ser el 2017, va ser, o així.
2: També hi havia els Skins, que també estaven guais.
1: Quins?
2: Els Skins, que van tocar a Razzmatazz, no? No, a Apollo van tocar. Que també van tocar entre setmana, fa... Potser és una miqueta que devia ser 2015, potser, i clar, 2015 fa 10 anys.
1: Sí, no, fa 10 anys, està clar.
2: 11. Sí,
1: no està clar.
2: 11. Els Skins també, si no, estaven molt guai, el rotllo que portaven així, que... barrejaven una miqueta, i tornem a estar, crec que aquí, el tema de Oldies, si ve... el tema Oldies, si ve pel tema Dancehall, el tema Sound System més de l'EGTP, però en Teo torna a estar on fire, en Roleteo. Torna a fotre-li canya i tal, allà a Mataró, abans, és que venien abans amb l'equip pel cotxe pensant, hosti, si muntem una festa cada 4 mesos així.
4: 3.
2: Cada 3 mesos. Clar,
0: trimestral.
2: Sí, clar, potser allà a Mataró tenim el Sound Systems, sí. Hi ha un Manley que està patant cada diumenge,
4: sí, tio.
2: La
4: sí.
2: Platja, brutalíssim, vull dir, que igual t'hi fot 300 persones a un xiringuit de merda, petit de Mataró, que per un diumenge, qui diria un diumenge... I clar, el diumenge a les 3 del matí ja, bueno...
0: És el xiringuito aquell de Sant Simó, o
2: sí,
0: quin
2: sí,
0: és?
2: Sí, ah, sí, final de tot, sí,
0: no hi he anat.
2: Cada diumenge seria una tancada, és mig nudista a la platja i tot.
0: Ep.
2: És la part més hippie d'allà, però hòstia... Però...
3: Uà, això t'anava a dir, no sé si persones, no sé, però hippies n'hi ha
2: molt. Sí, però una xavalada, que hòstia,
3: van fer...
1: Està tot en
5: censura, no
4: estem en aire. Té una perruca de rastes per anar.
2: Exacte, me la fico.
1: Anem a... Digues.
2: Allà a Can Fuguerola es va muntar també en Manley. O sigui, és que ja està el gol, és del festival aquest, el festival de cada diumenge. I jo t'ho dic, es fot 200-300 persones qualsevol diumenge. Porta els DJs, ben Roleteo, DJ Rambla, ve bastanta penya. Amb poca publicitat i per publicitat, la gent sap que el diumenge hi ha festa.
5: Hi havia Frionson, l'altre.
2: Hi havia... Sí, hi ha anat.
5: Fight Warriors.
2: Els Fight Warriors, bé, cada setmana ve un sound system diferent amb molta gent. Que aquí, el que et dic, amb el tema dance i tot això, sembla que si entra per aquí algun grupillo de rebot que pot entrar per aquí, és el que dona potència el tema de això. I per això Vitti McLean em sembla que per aquí
1: potser
2: hi havia una miqueta més. És la meva sensació, humil opinió, que no té res a veure amb...
1: Jo vaig veure gent de tot, més de la nostra edat, que ja el coneixia. Però sí que és veritat que poden ser vies d'entrada. Falten 10 minuts perquè aquell el programa. Posaré una mica... Només, sí, passa molt ràpid. Posaré una cançó no sencera per oxigenar-vos una miqueta, vale? I ja acabarem fins al final amb algunes preguntes que tinc, però si no, deixarem barra lliure.
5: Tocarà juliol.
0: Té pinta.

0: Life by the Coach, The Agrolite Superatomic, darrer àlbum, i xerràvem amb tots els convidats i les convidades del seu darrer concert a la sala Upload.
1: Què us va semblar? Perdona, va,
0: jo no vaig estar, jo no vaig estar.
1: Jo hi havia els canvis que molt patillerosos, vaig notar-ho molt patillero a vegades,
2: Okay.
1: O sigui, els ritmes sí que sonen molt bé.
3: Soc molt despistat.
1: Els canvis, tot això, patillero, no?
4: Jo no hi era,
3: tampoc.
2: Ah, jo no vaig donar ni una cançó, em vaig estar fora fumant i bevent.
4: Fumant
2: i vivint. Sí, sí, de veritat, no vaig entrar.
4: Ni una cançó, eh?
2: No, no vaig pagar, o sigui, jo no tenia l'entrada ni res. I a última hora, tots aquests hi anaven, no sé què, dic, vaig a provar, vaig a tirar una canya a veure si... Vaig escriure al Víctor, escolta'm, no tindràs pas una invita i tal. Sí, t'apunto, i dic, vale, doncs me vaig cap allà. I no vaig entrar, de veritat. No és que no m'agradin ni res, però era diumenge, no estava molt... Tenia una mica de ressaqueta i tal... I tenia ganes de veure la gent i
3: agafar el metro.
2: I si hagués hagut poca gent, m'hagués entrat a veure la cançó. Però era, ja, fotet per allà, no sé què,
4: ja,
2: tenia problemes d'esquena i tal, i dic, quedo fora allà. I hi havia gent, cada cop anava sortint gent i anava xerrant amb gent i ho vaig passar bé allà, no, rotllo. Sí.
3: I el ritme guai, totes les cançons bé, però les empalmava moltes cançons.
5: Jo soc superdespistat.
3: Però molt, vaig notar-ho molt petit.
5: Originals n'hi ha dos?
3: Sí.
5: És que jo soc molt despistat i em podries dir que n'hi ha tres,
3: sí, sí, sí,
5: no?
3: Havien...
0: Però el Jesse Wagner sigue, no? El cantant,
3: sí, sí,
0: no segueix.
3: Sí, sí,
0: el cantant i el Roger Rivas. Que per cert, Live With Love, un dels àlbums sí que ha tret, és una preciositat,
2: sí, sí, sí,
0: increïble.
2: Del Roger Rivas. Sí, té un estudi
0: Rivas.
2: A casa, no?
0: Sí.
3: A,
0: més, el vinil és així de gruixut, ah, és, està molt ben produït aquell Live With Love del Roger Rivas.
4: Ja me l'escoltaré.
3: Em va sonar molt, ja dic, la sensació de concert, això.
5: Jo vaig viure el millor dels dos mons. Vaig estar mig concert amb en Cabra i mig concert amb en Jaume. Vaig
4: viure, uau!
5: A dins i a fora.
4: Uau!
5: Haig de dir que en Cabra no estava per dir si els canvis estaven molt ben fets.
3: Ah, Cabra, i tant! I això va passar amb els Travelers, també.
0: Oh, Travelers All Stars.
3: Hòstia, sona molt bé, però, hòstia, moltes coses deia, hòstia, amb Cabra ens intentem currar-nos una miqueta els empalmes, aquest.
4: És que és molt difícil, això. Potser és més difícil que un tema, no? De buscar clar, els total tons, que et quadrin els tons, que el ritme, que el tempo, que... És que, clar...
3: Que no fot una patirada. Ara foto aquesta perquè em ve de gust i perquè queda bé.
0: A mi, de Travers All Stars, a més que ja me'ls havia sentit i m'agradaven, em va semblar una cosa molt humil, que el baixista i el guitarra es canviessin l'instrument, sense cap
3: problema. Sí,
0: o sigui, a mi em va semblar molt xulo, no? És a dir, potser simplement és que no en tenien, o un altre, o el que sigui, però em va semblar guai, no? Aquesta versatilitat així tan natural, no? Del rotllo, pues, canviamos instrumento i ja, això em va molar, més de que sonaven, doncs, no sonaven malament. Què penseu? I queden molt pocs, 5 minuts. Sí, Noemí, Erin, Cabra, Jaume.
5: Bueno,
0: Carlos, gràcies.
5: Hem parlat
0: gràcies
5: per venir. De tots. La Memi té molt aquest dissabte.
4: Bueno, però ja m'he fet autopromo. Ja. Ja he gastat la baza de l'autopromo.
0: M'agradaria que acabéssim amb un epíleg de què penseu que caldria seguir fent per mantenir això encès, no? Mínimament, perquè és que ja arriba un moment que alguns ens cansem, ¿vale? I no passa res, s'ha de deixar. S'ha de deixar i que continuï, però què cal perquè continuï? I amb això ja, quan arribi als 52, tiraré per abajo.
3: Què diries que ho diguin Cabrians, que no fotem res? Pot treure discos, el que està fent en Jaume. Treure discos, el que fa la Memi, anar fent, que vagin sortint coses, perquè si no surt, no hi haurà.
4: Bueno, i que la gent vagi als directes, perquè si organitzen bolos i van 50 persones, llavors les sales es cansen i ja no programen res més, programen comercial.
6: I atrapa gent jove. És a dir, el que has parlat és un relleu.
3: Exacte.
6: I aquí hi ha una edat. Llavors, treure música i fer d'això és perquè també altra gent que potser no va vibrar en el seu moment o no ho coneix, ja li arribi.
3: Correcte.
6: Crec que aquí és...
0: No seran els nostres fills, però...
3: No, la meva filla no, ja et dic.
4: No, però hi ha projectes que atrapen a gent jove, que potser no són oldies, jo què sé, per exemple, jo ho veig a Madala, no? Que atrapa gent molt jove, sí, i llavors hi ha gent que s'acaba interessant per la música jamaicana més oldie a través d'un projecte que potser no és tan oldie, no? Que és, bueno, o en part sí, però...
3: Però això m'ho deia l'Ahmed l'altre dia. Estàvem a les testarudes parlant amb l'Ahmed, de Soweto, i m'ho deia, diu... Els xavals ho escolten. De fet, el meu fill ara mateix està tocant també, fent una audició per l'Escola de Música, i l'ensenyant temes dels Caledonians.
4: Sí, i Mr. Freakas, sí, que fent temes en català també vas atrapar tot un sector de gent que jo crec que trobava molt a faltar entendre les lletres.
3: Això també
4: ha passat.
0: Sí, però jo he de dir que en català, al seu favor, i no dient qualsevol cosa, sincerament. Jo crec
4: no,
0: que
4: no, està
0: no,
4: molt currat.
0: No,
4: ens encanten les lletres.
0: No? L'altre dia ho parlava. La ironia, no de,
4: ho
0: no
4: parlava amb Pere Miró.
2: Nou, eh? No sé si sabeu. Ja tant, compreu-lo.
6: Ja vas dir, hi ha Ultra Records.
4: Sí, sí.
6: Hi ha Ultra Records. Diumenge vinent, Ultra Records.
2: A Ultralocal Records, sí.
0: Diumenge o dissabte?
2: Dissabte.
6: A dissabte, per on
5: dissabte. Això és el despiste, Jaume.
0: Ultralocal Records. Aneu demà, perquè avui en teoria és divendres, eh? Sí, sí. Divendres a la nit.
2: Ah, i el diumenge toquen les Mares Mites a Mataró. Una altra banda d'escà, que hi toca ara en Gerard, que era l'ex-bateria.
0: Però això on de Mataró?
2: Al Clap. Al Clap.
4: Al Clap, també.
0: Diumenge.
5: Hi ha la música, hi ha un giro màgico, i van tocant bandes, 30 minuts, i Mares Mites.
0: Va, que guapo.
4: Molt bé.
0: Quan tanqui el compte d'Instagram ja deixa aparèixer absolutament de tots els bolos, perquè ja tot s'anuncia. A vegades vaig al Daily, agafo un flyer.
4: Això és molt oldie, eh?
0: Ja. Un minut i 15 segons.
2: Va, puc fer una pregunta oberta? Digues. Bemi, oi, Jaume, va, us conviden al Primavera Sound.
0: Va, sí o no?
2: Què feu de escenografia?
4: Què vols dir d'escenografia? Anava a dir, jo havia d'anar al Primavera Sound, no hi vaig poder anar per...
2: Vale,
4: per
2: un improvisar. Bemi, sí, ja et diuen, vinga, tens, fes un bolo, què vols fer? És que l'altre dia vaig fer un bolo i hi havia una tia que portava herba. O sigui, la tia cantant i portava tot ple de plantes. I per fotre plantes a dalt, jo què sé.
4: Quin tipus de plantes?
5: El pandèmic sempre porta herbes.
4: Sí. Anava a dir, quines herbes?
2: Què et ficaries?
0: Herbes seques.
2: Així,
4: no ho sé. Playera, potser, tropical. No ho sé, no en tinc ni idea.
2: Jo, aquí que ara ve la falca meva, ficaria toitois oberts, sense porta, saps?
4: Toitois.
2: Que la gent pugui sentar la mà i fos una d'això.
5: Que t'ho deixés tot clean.
0: Bueno, el proper... El proper...
2: No, com la casita de Bad Bunny, però policlins.
5: Per cagar-se.
0: El proper concert de Cabres podeu posar policlins darrere.
4: Estaria molt bé.
0: I podeu anar entrant i sortint.
2: Davant, així fiques com a sota.
0: I cantar-les de dintre.
2: Exacte.
4: Que té una bona river. Té una bona
0: river. Mataronian Fever.
2: Una casita. Un concert del dia del desembre. Fiques una casita.
4: La casita.
2: 100 euros l'entrada de la casita.
0: Exacte. Amics i amigues, s'ha finit. Moltíssimes gràcies, de veritat, us ho dic, que no és per quedar bé. Aquest és l'últim programa del Voltatge amb convidats. Ens acomiadem.
2: Oh, ens ho hem passat molt bé.
4: Visca el Voltatge.
0: Gràcies a tothom, gràcies per venir. I salut, reggae, i moltes abraçades.
2: Moltes gràcies a tu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, parla Andrea Medina. Un jove de 12 anys ha mort i dos més de 13 anys han resultat ferits en estat crític després d'haver-se ofegat a la platja de la Rabassada de Tarragona, segons ha informat Protecció Civil. Els serveis d'emergència han rebut l'avís segons el qual un grup de 6 joves tenia dificultats per sortir de l'aigua. 3 finalment han pogut sortir pel seu propi peu, però els altres 3 han hagut de ser rescatats i atesos. Els dos ferits han estat traslladats a l'Hospital Joan 23. En els moments dels fets, onejava la bandera groga a la platja de la Rabassada, que posteriorment ha estat substituïda per la vermella. El grup de joves no es banyava ben bé a la platja, sinó que estava en una zona de roques entre aquesta i la platja del Miracle. Sembla que en aquest punt quedaven fora de la cobertura i de la visió dels socorristes. Catalunya es prepara per la primera onada de calor coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Procicat davant la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya d'un episodi de temperatures extremes que afectarà Catalunya almenys entre diumenge i dimarts. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, fa aquestes recomanacions per protegir-se.
2: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
1: A partir de diumenge i durant 3 dies es poden superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre i fregant els 38 graus a la resta del país. A més, les nits també seran caloroses, amb mínimes que no baixaran dels 20 graus en molts sectors i podran superar els 25 en punts del litoral i prelitoral. 267.000 vehicles han sortit a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 8 del vespre d'aquest divendres en la primera part de l'operació sortida del cap de setmana prèvia a Sant Joan. Segons els càlculs que fa el Servei Català de Trànsit, és el 44% dels 610.000 que s'espera que abandoni la zona des de l'inici de l'operatiu fins demà a les 3 de la tarda. També es calcula que 490.000 vehicles més ho faran el dimarts 23 de juny entre les 12 del migdia i les 12 de la nit. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a empreses tecnològiques japoneses a instal·lar-se a Catalunya i els ha promès un entorn favorable per créixer. En la inauguració del Fòrum Econòmic i Cultural Catalunya-Japó, Illa també s'ha compromès a fer realitat, com més aviat millor, el vol directe entre Barcelona i Tòquio, perquè sigui una eina per connectar els mercats i la gent. I un darrer punt, l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha estat el primer d'Europa en operar un nen amb un robot a través d'una única incisió. L'aparell és de tecnologia xinesa i només aquest país i els Estats Units han fet intervencions similars. Fins aquí les notícies en xarxa. Notícies en...

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
2: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
3: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
4: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
5: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Bona tarda, Molins de Rei, molinencs, molinenques, matusers, matuseres, gent de la comarca i gent d'altres colles castelleres. Som una tarda més aquí a Ràdio Molins de Rei, Mirant el Cel, el programa matuser de Ràdio Molins de Rei. Bona tarda, Adrià.
1: Molt bona tarda, Cristian. Com estàs? Com ha estat la setmana?
0: Bueno, no estem sols, però...
1: Avui ens falta la tercera pota,
0: la tercera pota
1: de la cadira.
0: Alhora ha fet campana avui.
1: Alhora ha decidit que encara hi ha Mundial, clar, que fins que no s'acabi el Mundial no la tornarem a veure per aquí.
0: Està veient Espanyita.
1: Espanyita. Què juga contra?
0: Contra Cabo Verde. La tercera selecció amb menys població de la història del Mundial.
1: Molt bé.
0: Si m'ho han dit en directe, no és que ho sàpiga jo. Doncs res, som una setmana més aquí. Ja ens queden poques setmanes, perquè ja quasi vacances.
1: Però m'ha enganxat queden... aquí, senyor director, fins al dilluns 20 de juliol.
0: Què? Sí. 20 de juliol? Sí, jo farà un mes que estic de vacances, quasi.
1: Jo encara no les hauré ni començat.
0: Home, no. Bueno, ja veurem, ja ho negociarem, això. Tenim el David a la fila de so. Moltes gràcies, David, com sempre. I avui tenim un programa molt especial, perquè tenim convidats, que ara, quan acabi la sintonia, presentarem. Avui farem un programa una mica diferent, no parlarem tant de la nostra activitat castellera ni de la activitat castellera en general. Ens centrarem més en una aportació cultural, que ja sabem que el món dels castells dona per molt, i hem tingut documentals, hem tingut diverses produccions, i avui parlarem d'una producció d'alta categoria, perquè és de 3CAT i HBO.
1: No, i de l'HBO.
0: HBO, sí. Comencem ja.
1: Comencem.
0: Doncs res més, tanquem pinya i comencem.

0: 3. Si us dic el número 3, què us ve al cap?
1: Anem a dir els dies que em queden amb nens, però no són 4.
0: És algun que altre més.
1: 4.
0: Doncs 3 són els assajos que ens queden abans de la diada del 24è aniversari de Matussers, i el més calent encara és a l'Aigüera. Per tant, encara tenim aquesta setmana dimecres, divendres i el divendres que ve. Recordem que el dimecres que ve és Sant Joan i, per tant, doncs esperem que tothom estigui hagi celebrat la revella. Però, bueno, això vol dir que ens toca apretar, ens toca a tothom que ens estigui escoltant, com sempre, animar-vos, sortir de casa. Sabem que hi ha molts partits del Mundial, que veure un Somàlia contra Bòsnia i Herzegovina és absolutament trepidant.
1: Somàlia diria que no s'ha creixit.
0: Però deu ser l'únic país del món que no s'ha classificat. Llavors, doncs veure un Ghana contra Bòsnia i Herzegovina és absolutament trepidant, però anar al Castellòdrom i fer que passin coses...
1: L'altre dia va haver-hi un Suïssa a Qatar.
0: Fascinant. No, jo no sé...
2: O sigui,
0: no
2: hi havia assaig, hi havia assaig al Suïssa a Qatar.
0: I la gent no n'estava, assaig al Qatar?
1: Jo estava al Consell de Rosana.
2: Jo en assaig.
0: Molt bé, Adriana.
1: Bueno, ara ja comencem a escoltar,
0: a fer spoilers.
1: A escoltar veus. Què et sembla si presentem abans?
0: I tant.
1: Als nostres companys.
0: Molt bé, doncs avui, com ha dit el Christian, tenim un programa una miqueta que se surt una miqueta de la tangent, no? Perquè no ens centrarem tant a la nostra colla, parlarem d'aquesta sèrie Pubertat, i doncs per fer-ho volíem doncs tenir altres punts de vista, no? Perquè evidentment doncs el Christian i jo igual representem un punt, o podem parlar d'aquesta sèrie sobre un punt de vista.
1: I hem fet la feina, hem vist la sèrie.
0: Exacte, i a més hem pres notes, però si la sèrie aquesta tracta sobre un tema, no? Que jo crec que és un tema que tracta directament o atany directament a famílies, i doncs vam pensar que seria xulo, no? Doncs fer una miqueta de tertúlia, de debat, no? De veure com
1: aquesta sèrie... O avançar l'Adrià, realment.
0: Bueno, jo sempre, Christian, jo col·lectivitzo les meves idees, ja ho saps. Per si surten malament. Si surten bé, ho ha pensat l'Adrià. Bueno, vam pensar, no?, d'obrir una miqueta aquest espectre de debat, no?, per veure com aquesta sèrie la s'havia vist i s'havia viscut des d'altres punts de vista, perquè segurament el que tu i jo hem pogut veure ens afecta d'una manera o d'una altra, però segurament si ets una família, si ets igual un nen o una nena preadolescent, aquesta la sèrie no la veus i la vius d'una altra manera.
1: Sí, jo crec que hi ha diferents punts de vista que des de la que pots veure la sèrie. Una és la pròpia canalla, la pròpia adolescència, una altra també, doncs, òbviament la família, la gent que porta una colla també, doncs veure aquesta sèrie és important també per prendre nota de cara al futur, per si de cas. I jo, per exemple, també com a mestre també m'ha agradat veure-la, perquè també he tret doncs això, alguns aprenentatges o alguns punts de vista que potser no m'havia plantejat. Doncs sí, està molt bé haver convidat aquests convidats.
0: Aquestes famílies. Sí. I per comentar una miqueta aquesta sèrie, doncs tenim aquí, per una banda, a l'Adriana Segura, que ja la coneixeu.
1: Ja, l'Adriana ja ha vingut no sé quantes
2: moltes vegades. M'encanta venir. Bona tarda.
0: Segur com a l'Hormiguero, que ha donat la tassa aquesta als convidats, que venen com 5
2: ja
0: vegades?
1: Potser doncs, sí, eh?
0: Podríem començar 3. A fer...
2: És la tercera.
0: Sí, sí,
2: tercera.
0: Tu i la Ibé aneu a pole, eh?
1: Crec que... una idea per la directiva, que...
0: Que ens subvencionin
1: unes tasses. I els 5 programes, una tassa.
0: Una tassa rara. I després, doncs, també tenim nosaltres convidats. Ells és la primera vegada que venen, però aquí al programa ja hem tingut els seus fills. Ja hem tingut a la Valèria, que és la seva filla, i a l'Isaac, que és el seu fill petit.
1: Sí, van venir al aquí... programa Canalla.
0: Exacte, i tenim aquí el Lluís i a la Lídia. Bona tarda, Lluís, Lídia.
3: Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Com està? Nerviosos?
1: No sigueu tímids, no. Que aquí...
3: Una mica, sí, home.
1: No.
3: Cuivits.
1: A passar-ho bé.
0: Preguntes. Abans d'entrar amb el tema de la pubertat, 3 setmanes tant de bo, 3 assajos per la diada. Recordo, Adriana, que quan tu vas venir vas comentar una cosa que era que a vegades, no, abans de les diades grans a casa hi havia certs nervis, no, que era una cosa que s'havien de treballar amb la canalla. Aquests nervis han començat a florar ja, o entre finals de cursos, Sant Joan la setmana que ve, ja apareixeran?
3: Jo crec que han començat, sobretot a la tècnica, estan molt... al dia. Vaig a fer un spoiler, s'està plantejant un assaig extra.
0: Vale.
3: Perquè s'ha plantejat, ho dic perquè s'ha plantejat el grup de canalla, els pares se'ls ha fet com una petita enquesta, a veure si surt endavant i estaria guai per fer un assaig extra. Però clar, depèn del local, depèn de la canalla que pugui venir. El problema que tenim a canalla és que hi ha els finals de curs, com sempre, al juny, llavors el pom... ens costa trobar tot el pom juny. Clar. Llavors, quan falten els castells de Siuro, falta la sínia, i quan no hi ha colònies de final de curs. Llavors, crec que el pom dels castells de 7 juny fins al divendres abans no es torna a trobar. Llavors,
4: ostres,
3: clar. Jo crec que la feina ja està feta, com sempre, i a partir d'ara, doncs nada, és feina de la tècnica fer que s'ho cregui tothom.
0: I la Martina, tu comences a notar nervis o encara...
3: Sí, el problema és que vam tenir un petit accident fa setmana passada.
1: Que raro, eh?
3: I no, amb la Martina no, o sigui, va caure un 3 de 7 a l'assaig.
1: Llavors,
3: ella també en va tenir diversos, com sempre, però això ja... I al caure el 3 de 7, clar, la canalla va fer com un... Ui, a veure què anem a fer, però bueno. Però això està bé que passi un assaig, jo els hi vaig dir. Millor aquí, que hi ha xarxa, que a plaça. I és un toc d'atenció per dir, cuidao, que no estem fent tonteries. Està bé, s'ha de mirar així, ja està, i tirar endavant.
0: Lídia, Lluís, a casa han començat a aparèixer nervis o encara heu estat massa complicats amb el final de curs?
5: No.
4: Hem estat complicats amb el final de curs.
5: Bueno.
4: Tant d'un com de l'altre, perquè ja acaben... El que sí que hi ha nervis en general, de tot tipus. Ja. Jo crec que perquè acaben a escola ja i estan com molt efervescents. De cara a Castells, no. Però jo crec que encara no són conscients, bueno, l'Isaac, perquè és un alma libre, saps?
5: Hi ha pobertat per part de la Valeria, també, i això són nervis.
4: Bueno, és que clar, tenim
1: la
4: pobertat.
1: La Valeria és sisè, no?
4: Clar, és sisè, hi ha nervis de tot tipus, però de Castells no, perquè ella jo crec que està molt tranquil·la i segura. No? Llavors, jo crec que és més la tècnica. Com fas aquesta... com els lligues tots, a qui poses, a qui no poses, qui vindrà, qui no vindrà, perquè això també és una cosa que estem veient, no? Cada tant quan ens falla algun petit i dius, hòstia, ara què fem, no? Aviam, sí, jo suposo que aniran apareixent, eh?
1: A més, aquesta pressió a la tècnica, és veritat que s'apropa l'actuació de Molins i, bueno, és aquesta pressió d'intentar treure algun castell de set que portem moltes temporades, doncs això, per aniversari presentant castell de set. Però, bueno, és el que diem. Pas a pas, cada assaig, i a veure què surt, i ja està. A poc a poc.
0: Molt bé. Doncs a veure, ja ens informaran si tenim un quart assaig abans de diada. De moment, aquesta setmana, com ja comentàvem, tenim dimecres, divendres, i és que, a més, diumenge tenim diada. Tenim excursió, ens anem a veure els nostres fillols a Prats de Lluçanès. Un dia, bueno, serà un excursió de dia, així que també, bueno, que serveixi, no?, per treure's i per expulsar-se alguns nervis abans de diada.
3: Haig de dir, com a ex-tècnica, que una actuació és un assaig. I que s'ha de donar quasi més importància a aquesta actuació, que hauríem de ser molts el diumenge per poder treballar molt bé l'actuació de l'altra setmana.
1: Sí, perquè et permet ja començar, pues, amb la pinya,
3: a tancar coses, a fer poms així, exacte, una mica especials que vols, a provar troncs, és... Vull dir, no hem de dir, el Lluçanès anem a fer castells de sis, no, anem a fer un assaig i està guai.
1: I per nosaltres fer castells de sis... És el que dius tu, o sigui, és com un assaig dels castells de set. O sigui, qualsevol actuació que tinguem és important. No, nosaltres no tenim actuacions petites, diguem. Sí que potser tenim alguna durant l'any que li donem una mica menys d'importància, però no, jo crec que aquest no és el cas. Crec que és una actuació important perquè és just la setmana abans de la nostra diada d'aniversari.
0: Molt bé, doncs si queda algú per apuntar-se, crec que el bus van dir que ja estava gairebé ple, així que bona senyal, d'altra banda. Però bueno, si queda algú per apuntar-se, cotxe o una obreta, esteu a Prats de Lluçanès. A més, és un poble molt maco, així que també per anar a passar el diumenge és una bona zona per fer un sube-baja. Dimarts que ve, també, he vist a l'aleta, tenim el Pilar de Sant Joan. Per tant, també, si esteu per aquí, doncs, i us podeu apuntar millor mica millor, perquè com més cordons tinguem, no?, i com més segur el puguem fer, a més que també és un Pilar que fem davant del poble, és un dia sí, xulo, sí. Sant Joan, així que també és un bon dia per lluir-nos i per fer poble. Dit això, si alguna cosa més, voleu comentar alguna coseta dels assajos de la setmana passada? L'Adriana ens ha fet una miqueta de l'espoiler, no?, del que una... el toc d'atenció que vam tenir dimecres passat, que ens va caure el 3 de 7 a assaig.
1: Jo la setmana passada no vaig poder anar, perquè el dimecres tenia el concert de Rosana, i el divendres tenia la graduació dels meus nens, així que impossible venir.
4: Bueno. Jo tenia ja vins de Catalunya el dimecres i el divendres la graduació de Valèria, amb la qual tampoc vaig...
0: Setmana complicada.
1: Sí, és que aquestes setmanes, el que deia l'Adriana, són setmanes també complicades.
0: Tu, Adriana, sí que vas venir tant dimecres com divendres?
3: Va anar bé perquè vam fer castells sencers, però faltava gent. I és un toc d'atenció que ens va fer el cap de colla final dels dos assajos. Ens va dir, ja sabem que els que esteu aquí són els que veniu, però necessitem més gent per fer castells de set. No podem fer castells de set amb la gent que som la setmana passada. I això és una realitat. Ho va dir així, i és veritat. amb la qual animar a tothom, que sense els assajos no hi ha castells.
5: I... Jo vaig estar, però em sap greu, però últimament m'ho estic veient tot des de...
0: Tu, Lluís, t'has de recuperar, Lluís. Sí, no, millor no córrer.
5: Vaig estar i vaig
3: veure estar, però hi havia algú a la xarxa i la xarxa és molt important i va aguantar.
5: Sí, bueno, de fet estava assegut al terra i quan va caure, quasi que em va pujar, o sigui, però bueno.
3: Vull dir, tothom és necessari, encara que vingui a estirar la corda...
1: Qualsevol mal assaig és important. Sí, sí.
0: Molt bé. Divendres, Adriana? Jo també crec que hi era, vull dir, però el divendres alguna cosa també a comentar? A l'assaig de divendres?
3: No, divendres van fer el 3 sencer un altre cop, o sigui que van al 4 fins a Cotxador. Els castells estan justets, òbviament, perquè hi ha molta rotació de tronc, però hi ha molta gent nova, hi ha gent que ve uns dies, uns altres dies, llavors és difícil trobar-nos tots, llavors jo crec que hauríem de fer un esforç canalla, troncs i pinyes aquestes dues últimes setmanes per acabar de quallar-ho tot, perquè si no és impossible. Però va anar bé.
0: Doncs a veure aquests dos assajos d'aquesta setmana, a veure aquest quart assaig si acaba apareixent i, evidentment, doncs, animar a tothom a que s'hi apunti. Dit això, entrem en el tema de la pubertat, que a més és un tema que vosaltres a casa també ja hi esteu entrant per altres vies, per lo civil o per lo criminal, ja us hi esteu trobant. Si algú no ha vist aquesta sèrie, jo crec que ara del que ens queda ja de programa és monotema pubertat, per tant teniu dues opcions. Una, feu pausa en aquest episodi, us mireu la sèrie i ja quan hagueu acabat us reconnecteu, o si no li teniu por als possibles spoilers o als possibles, sí, bàsicament spoilers, us quedeu i escolteu la sèrie sense cap problema. Pubertat, fent un resum molt ràpid per qui no l'hagi vist, és bàsicament una sèrie de 6 minuts produïda per la Letícia Dolera.
5: 6 capítols,
0: perdó. Sí, no és tan ràpida. No?
4: Ha sigut pim-pam.
0: No és un reels d'Instagram, no. És una sèrie de 6 episodis. És una sèrie que s'estrena l'any passat, 2025, a la plataforma HBO, però que l'abril d'aquest any l'han estrenat al 3CAT, per tant, és una sèrie que està ja en obert, disponible per tothom. És una sèrie que, sense fer tampoc un gran spoil, no? O sense entrar molt en el debat del tema, bàsicament és una... I ajudeu-me aquí a descriure-ho perquè vull ser curiós amb les paraules. És una agressió sexual, no?, que passa en el marc d'una activitat festiva, no?, d'un Sant Joan, i que s'emmarca, diguem-ne, dintre del que seria el context d'una colla castellera, no?, amb tot el que això implica, de les relacions socials i de més. I clar, evidentment, doncs, durant aquests 6 capítols no anem veient els punts de vista de diferents personatges, tant des de la canalla, perquè és important comentar, no és una agressió sexual que, diguem-ne, que es pateix, no?, o que es causa entre menors, no?, en el grup d'uns preadolescents, i per tant, diguem-ne, aquí anem tenint com diferents punts de vista, no?, doncs dels menors mateixos, dels amics, de la família, de la colla, no?, de caps de colla, i una miqueta, no?, doncs, durant aquests 6 capítols es va teixint aquesta xarxa de punts de vista, no?, doncs, fins que al final, evidentment, doncs, ja s'arriba a la resolució del cas, diguem-ne, o una miqueta com acaba sent. Llavors, jo la primera pregunta que us vull així una miqueta llançar és, quan us entereu que existeix aquesta sèrie, no?, ambientada en el món casteller, però que la temàtica és un tema d'un abús sexual, a vosaltres és una sèrie que d'entrat de primeres us crida a veure-la, o és una sèrie que, ui, a veure què ens podem trobar aquí dintre?
5: La volíem veure fa temps aquí a casa.
4: Però hem tardat. La volíem veure, però vam tardar una miqueta, perquè no sabíem què ens trobaríem, i et deixa... Estàs com una mica intranquil fins que no la veus, i l'acabes de veure del tot. Però et deixava com una mica intranquil, perquè vulguis que no, estàs dintre una colla castellera i dius, aviam, i tinc una filla. Mm. Llavors, sí que la part del nen em queda com una miqueta més tranquil·la, però a part de la nena dius, ostres, què em trobaré, què veuré, què m'explicaran i què és el que passarà. I clar, quan tens una filla que comença a entrar a la preadolescència, dius... Saps? I vaig dir, Lluís, la veiem junts i anem a veure què passa.
1: Això anava a preguntar. La veu veure amb ella? Amb
5: no.
1: La Valeria? No.
5: No.
1: Vosaltres sols.
4: Creiem que...
5: Justeja encara.
4: Justeja una miqueta per la de la nostra filla. Mm-hmm. La Valeria en té 11 i va cap a 12.
1: Sí, sí.
4: Però vam veure que potser li venia una miqueta gran. Mm. Una miqueta,
1: sí,
4: eh?
1: Sí.
4: O sigui, jo...
1: Sí, un parell d'anys.
5: Sí. Mm.
4: Jo creiem que sí.
5: A casa parlem de tot, hem parlat de sexualitat, de drogues, però tal i com ho enfoca la sèrie, potser van veure que van dir, primer la veiem nosaltres i valorem. Uh-huh. I van pensar que potser encara és una miqueta...
1: Sí, sí. De fet, no sé com està categoritzada No sé, és
5: 12
1: web,
5: o 16, però, no sé. Però
4: clar, sí. Nosaltres vam fer de filtre, vam pensar si es pot, i depèn com estigui enfocada, exacte. Doncs mira, és una entrada, depèn de què.
1: Jo crec que és el millor plantejament.
4: Clar.
1: Clar, veure tu la sèrie
4: però,
1: i
4: clar,
1: després compartir-la. Si,
4: nosaltres
1: si
4: la vam veure i vam dir, ens hem mirat els dos, i vaig dir, Luis, va ser que no. O sigui,
5: i és curiós, el que ha dit la Lídia, que al principi el tema te planteges de, hòstia, és un tema sensible, sobretot pel tema de l'abús, no? Que potser abans de veure la sèrie no es pot fer una idea. I és curiós el que ha dit la Lídia, no? Tinc una filla, però jo després de veure la sèrie també em preocupa molt el paper del nen.
4: Sí.
5: Ojo,
4: sí, sí.
5: Jo vaig
4: molt, així, moltíssim.
5: Molt.
1: Sí, sí.
0: Sí. A més, era una cosa perquè tant uns, vull dir, tant vosaltres com l'Adriana, també és una cosa que ens semblava interessant quan vau dir que de venir, perquè els dos sou,
4: clar,
0: pares o mares, no? De filles, i però també de nens.
4: Sí. Exacte.
0: Per tant, després parlarem a veure de com es veu això des d'un punt de vista de l'altre. Tu, Adriana, en el vostre cas...
3: En el meu cas va ser, clar, va haver-hi part de la nostra canalla que va anar al càsting fa anys, i llavors quan va sortir totes, la sèrie, llavors la Martina, que té 12, em va dir, vull veure-la. I vaig dir, espera. La vaig mirar jo. És cert que tant ella com el Luca són bessons, tenien 12 en aquella edat, es van enganxar en algun capítol, perquè no em vaig amagar, però no van acabar d'enganxar-se. Llavors, ara, que està a punt de fer 13, em va dir, la vull veure. Ara que estava a TV3, suposo que es va tornar a parlar, i li vaig dir, bueno, si vols. I a mi m'ha sorprès que jo crec que està molt ben enfocada la sèrie, de manera que ells no l'han entès. O sigui, no han entès jo quan em va dir, he vist l'últim capítol, que és una miqueta el que a mi com a mare em va impactar més, li vaig dir, què tal? I em va dir, la caiguda era de veritat? Saps? Llavors, jo crec que està enfocada, com que, bueno, hi han diversos capítols, no? Potser el primer, i cada capítol està fet des del punt de vista d'un dels personatges, no? Que el quart i el cinquè és quan entren els nens, i ahir és quan primer entren els nens, després entra el punt de vista de la nena, sí. I és quan impacta més, a mi com a mínim és quan m'impacta més. Ells no ho acaben d'entendre tot en conjunt, amb 11, 12, ella està a punt de fer 13, no ho ha entès. No, mira que n'hem parlat, perquè en el seu moment en van parlar, quan va sortir el capítol de la pornografia els hi vaig dir, van parlar obertament, bueno, bé, però tot el que és, tot el rerefons que té la sèrie, crec que no l'han acabat d'entendre, crec.
5: Queda com obert, no?
3: Sí.
5: El tema central.
3: Jo crec que sí, no... no...
5: El que va passar queda com obert.
3: Sí, perquè no és gens explícit, cosa que és, òbviament,
5: s'agraeix.
3: No pots imaginar, però no ho veus en cap moment.
4: Sí, sí. És que està molt ben feta, eh? Sí, sí. Va, torna. Llavors, clar, jo crec que tens que tenir ja el cap molt...
3: Una mica més, sí.
4: Saps? Va, torna, i els sentiments i les maneres de pensar i cada família, llavors és una miqueta o millor pues, complexa per depèn de quines edats encara.
3: Nosaltres a casa ja et dic no l'han entès cap dels dos, si són un nen o una nena.
5: Jo crec que a casa va agradar i és curiós, no? A mi em va no molt esperar, o sigui, no tenia grans expectatives i crec que les van superar, la sèrie les va superar, i és curiós com una colla castellera, una família, els rols masculins, els femenins, els infants, els adults, com a la família també, si no hi ha una bona entesa, una bona comunicació, si aquests rols xoquen entre si, com la família també al final es desfà. Però, bueno, s'ha de retornar a compondre.

0: No m'ho esperava. Crec que està molt ben gravada i crec que les famílies, els rols, els nens, la nena... a mi hi havia moments que em superava, deia, i jo ara com afrontaria això com a mare? Dic, si ara em passa això, que vaig a l'Oriol, a les noies de Can... jo em posava vaig a l'Adriana, que li tinc molta confiança perquè potser és un pèl més adulta i també té una criatura, i dic, ostres, ha passat això, la gent et creurà, no et creurà? És que, clar, s'obren moltes portes i a mi ja us dic, la paraula va ser impactant.
1: Com es deia el nen, el protagonista?
2: El Pol, no?
3: El Pol
1: era el cosí, no?
3: El fill de la que és la Leticia Dolera és el Roger.
1: Roger.
3: I el Pol és el que, que ja té 14 anys.
1: El
3: i per tant, ja és
1: del, del cap de, sí. de la colla, no?
3: Exacte.
1: Doncs
4: el president.
1: Aquest nen,
4: sí,
1: al final... Bueno, l'última discussió que té amb el pare, no?
2: Aquella és impactant,
1: que,
2: aquella escena.
0: Molt bèstia.
1: És que tu no em coneixes, és que no tens ni idea qui soc. Hòstia, i dius, si s'estava veient com aquesta comunicació entre pare i fill, o sigui, no hi era, no existia.
2: És una sèrie que t'impacta. A mi em va remoure... Jo després rols. De cada... Me'n recordo quan m'ho vas preguntar tu, Lídia. Sí. La veig o no la veig? Jo li vaig dir, dic... No és res del que t'esperes, o sigui, no és una sèrie que... Ah, una sèrie de castells i... No, o sigui, no és res del que d'això... Però realment a mi em removia molt després de cada capítol, em quedava com amb una mica que de fet el Foucault em deia a vegada, però Adri, no la vegis.
0: I jo diria, sí. El Lluís em va dir el mateix, diu, escolta, podràs acabar-la? Dic, hosti,
1: Tu vas passar malament.
0: Jo vaig passar fatal.
2: Jo, també,
0: mira,
2: va haver-hi
0: és que se'm posa la pell de gallina, com a mare i com a dona. Perquè dic, hosti, dic jo. O sigui, quan comença a passar totes les coses i aquesta noia realment... Jo és que la primera imatge que vaig veure que dic ai mare, és quan tanquen la porta i no saps el que passa. Clar. I posa Pol, la porta d'habitació. Llavors, clar, allà no saps si hi ha hagut una violació, si hi ha hagut un tocament,
2: no
0: si hi ha hagut... És que no saps el que ha passat. Sí, sí. I et quedes com que la noia doncs, no sap res, però se sent estranya. I, bueno, és que, clar, cada vegada, quan va sortint tot, dius tu, és que... a més, els rols socials, des de la família més humil, que potser em va donar la sensació de que era el que més... de bones a primeres, el que més se n'arrepentia, a la família benestant, que el nano estava allà, doncs, igual que la figura del seu pare i
4: benestant
0: la figura del seu avi.
4: I amb pes específic dintre la colla, clar.
1: Un avi excessivament autoritari dona un pare que potser està més preocupat de
3: la imatge,
1: son pare,
4: diran.
1: I l'altre nano es troba allà, bueno, més dintre aquestes figures paternes o masculines tan autoritàries, i al final tot això esclata.
0: Clar. Amb una noia que representa que feia pocs anys se havia borrat la mare i allò no havia esclatat a casa encara.
4: No,
0: o sigui, amb el pare no hi havia hagut. Llavors, clar, és que totes les històries es complicaven molt. Jo deia, dic, mare meva, la família que representa que ve de Sud-amèrica, no?, que és llatina, que el pare i la mare estan totalment una a una altra banda, o sigui, no... I el nen ho veu i la mare s'enamora d'una dona. És que, clar, s'anava complicant tot cada vegada més, però a mi el fet, ja us dic, aquella tancada de porta, que és, em va deixar com dient, jo necessito saber el que ha passat, i la directora t'ho va aguantar i ho va estirar fins l'últim capítol, que vaig dir, Lluís, dic, bueno, encara que hagi sigut un assetjament, dic, saps? O sigui, és que no sabia com enfocar-ho, que havia passat allà dintre. Jo pensava que eren els tres i de sobte que va canviar en tot. Està molt ben gravada, jo crec que està molt ben gravada.
1: Jo hi ha un dubte, perdona, hi ha un dubte que tinc i us volia preguntar, no sé si ho dic perquè si no després se me'n oblida. Vosaltres que porteu temps dintre una colla, creieu que estaven reflectida els rols que hi ha dintre de les colles, els homes, sí, la canalla, les relacions entre aquests
2: grups? Jo crec que això és una pregunta que a mi m'ha fet molta gent, que, i no et molesta que sigui dins una colla castellera, no? A mi no em molesta, però jo vaig sentir una entrevista amb la Leticia Dolera al principi, que ell deia que realment per què una colla castellera, no? I ella deia que realment una colla castellera és un reflex de la societat. Llavors ho va fer allà perquè és un lloc tancat. I llavors és un lloc tancat on s'ajunta el gent de molts estrats socials, com a qualsevol poble, és que te'n pots anar a qualsevol lloc que hi ha gent de diferents estrats socials, i alhora... ella diu, com a molt feminista que és, que hi ha un patriarcat, i és cert.
4: I això ho hem parlat moltes vegades.
2: I hi ha un patriarcat a la família, i hi ha un patriarcat a la majoria de famílies, tenim un patriarcat, a la majoria de colles hi ha un patriarcat, encara que sigui amagat, la número de caps de colla dones

0: és molt inferior als d'homes, llavors que ella ho feia allà perquè havia trobat com un reflexe, no, tancat, de dir, vale, ho fem aquí. I perquè alhora els castells representen cultura, la cultura representa un vinc, una identitat, no? Un formar part d'algú, bueno, que realment, llavors jo crec que està molt ben reflexat dins d'una colla, perquè una colla és això, és un grup d'amics.
1: Sí, podria haver passat en altres col·lectius, claro. Però sí que és veritat que una colla castellera, doncs és això, o sigui, hi ha relació entre diferents edats, entre diferents sexes, entre diferents
2: I
1: categories
2: que també econòmiques, diguem, qualsevol socials. Petita escletxa o aquesta falta de confiança
0: fa que caigui el castell,
3: això és correcte.
2: Es veu reflectit en això, no? Que si es dona, o sigui, se'n va Norris.
0: Sí, no, i de fet quan es trenca el castell és el punt d'inflexió, no? de la sèrie, que és quan l'amiga denuncia, quan, no? Vull dir, hi ha com un punt d'inflexió que dius, vale, ha caigut el castell, llavors comença a sortir tota la...
2: Estaven estrès
3: a desmuntar-se tot. Sí, sí.
2: Estaven els tres al mateix pis, no? I sí, suposo que tocar-se també... Hòstia,
3: clar,
2: el castell...
3: Si ha hagut alguna cosa, jo suposo que la memòria...
4: És com el detonant, no? El que ella li recorda.
3: Sí, jo crec que és això, que ja comença a pujar, i quan li comença a pujar i veus la imatge que estan tocant ja, que no estan fent res més. Jo me'n recordo, quan vaig entrar a castells, que em van dir, Lídia, et tocaran per tot arreu. Dic, però no deixis que... Sí. Però clar, quan ha passat alguna cosa d'aquestes que no ha sigut amb bona intenció... i comences a sentir tocat, suposo que et sents malament, i allà és on despega tot ja, i cau el castell i bueno, ja comença a explotar tota la història, no?
1: Sí. Ara, deies tu, Adriana, tu has dit que els nens l'han vist sols.
0: La Martina l'ha vist sol. El Lucas l'ha vist amb mi a trossos, però no li... els nens són més infantils. Jo
1: vosaltres, crec. La Valeria no l'ha vist, com plantegeu? Si us diu alguna...
3: Jo crec que amb nosaltres.
2: Sí, la veurà amb nosaltres, suposo, sí. No?
3: A no ser que d'aquí a... el temps que sigui, de repente hagi madurat moltíssim.
2: Bueno, però... jo crec que la veurà però...
3: la veurà amb nosaltres,
2: hi ha aspectes que potser...
3: No sé. És que jo crec que hi haurà moltes preguntes, però jo us dic, a casa parlem de tot. Mm-hmm. O sigui, tot tipus de... sí. No és una cosa que tinguem... O sigui, de l'assetjament sexual, del tema de drogues, de la pornografia, es parla de tot. Però clar, com ho pot prendre-s'ho al nen o a nena i que potser pues, si ens tenen al costat, ostra mama, et fa una... o ostra papa, et fa una pregunta que tu puguis contestar, que no al seu cap, no sé,
2: Que potser hi haurà coses que no entendran, com ha dit l'Adriana.
3: Jo crec que això també.
2: Explicar, perquè...
1: Sí, i depèn del nen o la nena. És a dir, jo m'imagino la Berta veient la sèrie.
0: La Berta l'ha vist, sí.
1: I la Berta jo crec que...
0: Ho entès molt millor.
1: Que ho entès molt millor. Doncs és això, jo crec que depèn de cada nen, cada nena, doncs necessitarà també...
2: Creieu que és una sèrie recomanable per preadolescents? O...
1: Clar, jo sé, és aquesta pregunta que us feia, no sé per a quina edat veieu que sigui adequada.
0: Jo crec que 13 està bé.
1: Institut, no?
0: Sí,
1: secundària.
0: Institut. Sí. I el problema és que quan comences l'institut hi ha com un...
2: Allò despega, no?
0: Claro.
2: Ja ho estem veient.
0: Sí. Llavors jo vaig començar-la a veure al setembre, que és quan va sortir, amb ells, perquè veien algun capítol, i ni els hi va crear la necessitat de veure-la. Uh-huh. En canvi, ara que ha acabat primer, ara ell ha tingut la necessitat de veure-la i l'ha vist. Vale. Pues ja està. Vull dir, no és... Jo, ja us dic, jo crec que nosaltres li donem més importància perquè l'entenguin. Jo crec que fins als 13-14... Després hi haurà nens més madurs, òbviament, però nosaltres a casa no són nens que tinguin molt accés a...
2: No hem de córrer, tampoc.
0: A xarxes, tampoc, amb la qual cosa, bueno, tenen pocs inputs d'aquests. Llavors, clar, segurament tampoc en tenen molt.
3: Clar, és que impacta molt, perquè veus que hi ha una gran part... Hi ha una gran part de la gent adolescent que dic, ja estan en aquest punt, en sèrio?
1: Clar, o sigui, jo us ho preguntava perquè jo tinc una classe de 6è.
3: Clar,
1: i
3: exacte.
1: Jo veig molts nens i moltes nenes de la meva classe que això ho tenen ja, no assumit, sinó que ja se sap que han accedit a aquest tipus de continguts, que tenen aquestes converses. És a dir, depèn del context i depèn de cada nen i cada nena, l'edat serà diferent i l'acompanyament que necessitarà també serà diferent. Per això us ho preguntava vosaltres com a...
2: I com a la sèrie cada família ho enfoca d'una manera, no? La família del president, amb aquest hàbit tan autoritari, tan jefe, no? I les coses fan pels més collons i el pare, que bueno, també potser és una mica absent i bueno... com ho afronta, no? Al principi és negació, no pot ser, i l'altra família, bueno, l'artista d'Olera potser com ho afronta d'una altra manera.
1: A mi em va agradar molt
2: i la família de,
1: com ho afronta ella al principi, com també dient, claro, no, que, no pot ser que la meva família,
2: quin paperó,
1: el meu
2: també.
1: Fill,
0: el meu fill, sí.
2: Amb el que soc jo,
1: amb el que soc jo i amb claro. el treballat que estem, tenim la comunicació,
2: que se m'està escapant, no?
1: Sí, sí.
3: Però la família de Benestant, sí. la mare intenta fer incursió, però para, la aparta totalment i la desautoritza.
0: Bueno, és un patriarcat.
3: Sí. Total, sí. total.
0: Ahir la Letícia representa molt el patriarcat que hi ha en les famílies.
4: Jo també crec, no, que bueno, cada personatge, abans Lídia ho anaves comentant, a part, diguem-ne, de la trama aquesta principal, a cada personatge no se li, també se li assignen, bueno, no se li assignen, no, té com una sèrie de característiques, no? En el cas de la mare, també comença sent molt l'estereotip d'ella, deixa la feina per ser ama de, per ser, no, per ser la ama de casa, vull dir, molt aquest rol de la dona submisa, però a poc, a mesura que va escoltant a la cunyada de més, no, i ja acabeu també que sí, el cas real, que això té l'impacte real que té una nena, hòstia, ella és que també va sobreposant-se a la situació, no? Primer se'n va, vull dir, va a buscar el noi, no, el que li va fer la primera, vull dir, per enfrontar-lo, i que també és com ella que té aquest creixement, no, des del principi de la sèrie fins al final, no? I cada un realment, perquè es toquen realment molts temes, no? El nen petit amb el tema de la homosexualitat, no? Que el xaval és homosexual, però fa tot això per reivindicar-se contra els seus amics. Vull dir que hi ha molts temes.
3: Sí, i al final, a mi, o sigui, quan estan a enterro i diu ja no pot passar res més, que ella va cap al abogat de la família.
2: Ostres, sí.
3: I li diu, escolta, que jo tenia 17 anys, i tu en tenies 40 i pico. Clar, jo dic, bueno, això ja és...
2: Sí, no sé si li diu, eren altres temps.
3: Sí, eren altres temps, o sigui, no, com que jo sóc l'home, és que estem sempre amb les mateixes. I dius, hòstia, encara es complica més la història.
1: Una repetició de situacions.
3: Sí.
2: Remou consciència.
1: En diferents edats, però que...
2: Fa remoure tot. Sí, la seva fa una mica com...
0: Sí, sí, és això, és una situació.
2: Inclús el planteja, no, hòstia, la que tens tu, vens de ser jove ja fa anys, hòstia, penses, no? Potser algun dia t'has trobat alguna situació que dintre de la teva innocència o penses, joder, això s'ha pogut donar no per part teva, però sí per, o sigui, gent propera,
1: sí,
2: com tot això ara ha evolucionat, però fa 4 dies això potser no funcionava així. I eren patrons que, bueno, que potser ara ja no, però se repetien molt. Saps? I és curiós. I em va fer...
1: Sí, i també com a homes també ens fa...
2: Sí, això, per pensar.
1: Replantejar-nos.
2: Sí.
1: Doncs això, actituds que hem tingut o que han tingut companys i que potser tu has callat.
2: Que has heredat, també. D'on vens?
1: Exacte.
2: De tons pares, tons avis.
0: Has normalitzat.
2: Els homes no ploren. Sí. Tot això.
1: Exacte.
2: Que has sigut tu també el que has tingut d'anar una mica despegant-te de tot això, però tu has trobat.
1: Sí, sí.
2: O sigui, no fa tant.
3: I al final de tot, el que em va impactar, ara que estic dintre d'una colla castellera, i, bueno, he sigut, jo i el Lluís hem sigut dels últims que hem arribat, quasi, però...
1: Bueno, ja comenceu a ser veterans.
0: Ja sou veterans, eh? Bueno,
2: ja no som els últims.
3: Ja no som els últims.
1: Ara ja comenceu a...
3: Està l'Oriol.
0: El pobre Oriol.
2: El solà.
3: Però em va impactar molt i em va agradar molt el... O sigui... La reacció que va tenir la colla. Hi ha hagut una disculpa, s'ha posat tothom, s'han posat uns davant d'uns altres, han parlat, ho han intentat arreglar d'una manera coherent i amb seny, però vosaltres comenceu des de baix un altre cop. Sí. Quan comença, es fa aquell castell, els nanos comencen des de baix,
2: sí.
3: Perquè, bueno, en castellà, en xupar banquillo, no? Sí. Ara torna a tocar, agafar la confiança de tota la colla castellera per poder tornar a pujar dalt, perquè clar, és que
1: t'has de guanyar una altra vegada.
3: T'has de guanyar confiança a tothom, que suposo que això...
4: Alhora que la noia, que al final ha sigut la víctima, és qui ha de tenir el seu espai de seguretat,
3: posant
4: en cas uns nous companys.
3: Correcte. Si em va, com vaig dir, ostres, hi ha un perdó, ja es pot entendre, hi ha hagut un abans i un després, però, clar... No oblidem que això ha passat i vosaltres heu de començar a guanyar-vos el lloc o la confiança de colla des de baix, no?
0: Bueno, això és, jo crec que és un altre debat que a mi em va remoure molt com a mare ja de nen i no de nena, que és el com es soluciona i com es jutja.
3: Ja.
0: No? Hi ha la justícia aquesta, no sé com li diuen.
4: Reparativa, no?
0: Reparativa.
3: La reparativa. Sí.
0: Que a mi, com a mare de nena, a mi que el nen que li ha fet alguna cosa a la meva filla se senti davant seu i jo treballin psicològicament i li demani perdó, em molesta bastant.
3: Això ho deia.
0: Que, no? En canvi, com a mare de nen, agraeixo que hi hagi aquesta opció perquè són nens i es poden equivocar, no? Llavors, dins del límit, perquè aquesta sèrie hi ha algo que és un límit, bueno, que pot semblar insignificant, que per ella és molt important, però no és... Bueno, és que no vull dir molt greu, perquè és molt, és greu, però bueno, no és, no l'ha matat, com aquest qui diu, no? Llavors, però a mi aquesta negociació que és d'això... Uf, o sigui, com a mare de nen ho agraeixo, com a mare de nena no m'agrada gens, sincerament.
2: Ah, és que si no...
0: Reparativa, oi? Li diuen?
4: Reparativa, sí, sí.
0: Això no està a totes les comunitats autònomes,
2: no,
0: per
2: aquí cert.
3: Això no ho sabia jo, eh?
0: Sí. I només no és, em sembla que es va implementar el 2020, no, vora la pandèmia, sí.
2: Fa poc.
0: O sigui, és algo nou, però al final de la sèrie surt...
4: Sí, et fiquen
0: quants casos va haver-hi el no sé què, que l'altre dia
3: sí,
0: ho vaig...
3: documentat, correcte, sí.
2: Hi ha bastants, eh?
0: Ho vaig veure, doncs ho vaig veure, li vaig fer una foto, perquè sí, em vaig pensar amb tu, Adri, que em vas dir, anem al programa, eh?
2: Mm-hmm. Aporta,
3: espera,
2: aporta
3: que porto dades.
1: Adriana farà...
4: Periodisme investigació.
0: A mi m'agrada molt, soc molt xafardera amb aquestes coses. L'any 2024 a Catalunya va haver-hi 2.246 sol·licituds de justícia restaurativa, de les quals el 64% van acabar amb èxit. Són moltes, eh? Mm-hmm. Catalunya,
3: un
0: 80%
3: molt alt. Sí.
1: Això, això que comentaves, que tu dius, a mi com a mare no m'agrada.
4: No, com a mare, de nena.
0: De nena.
1: De nena, sí, sí. Però,
0: de nen ho agraeixo.
1: El que ens hem de plantejar és si, el, si les, els protagonistes...
0: Clar, ells els hi fa
1: els
0: bé.
1: Els hi fa bé.
0: És, sí, totalment.
1: Saps? Perquè tu la, la, la visió la tens com a mare.
0: Clar.
1: Però realment el, els que... O sigui, la, les famílies també pateixen aquesta agressió,
0: clar,
1: òbviament.
0: Jo el que vull és sobreprotegir la meva, exacte, filla, per suposat.
1: I les famílies també pateixen aquesta agressió, però al final qui ha rebut directament és la persona en concret. Llavors s'ha de veure si aquesta persona li fa bé aquell procés.
3: Clar.
2: Nosaltres com a pares, la Lídia i jo, clar, abans de ser pares, ja havíem parlat com educar, què farem, que, o sigui, no és un tema que tu trobis, ja més o menys ja planteges. I educar sexualment a un fill i a una filla té diferències. Però nosaltres no hauria de ser. Però nosaltres, o sigui, crec que el camí que seguim és el mateix per dos. O sigui, tant per la Valeria com per l'Isaac. O sigui, respecte, hi ha uns límits, el teu cos és teu, però el de l'altra persona és de l'altra persona. I fins aquí. O sigui, no... Hi ha uns límits que s'han de marcar, o te'ls marcaran, i s'has de respectar. I, bueno, jo, clar, jo confio que vagi bé, però a casa es treballa això. Jo no sé com ho treballaran els altres.
0: És difícil. S'ha de treballar. Jo, ella deia en una entrevista que per preparar-se tota la pel·lícula va fer, o la sèrie, va agafar famílies, no? Llavors va entrevistar pares i després va entrevistar fills per separat, i que els pares tenien un 40% de la visió de la vida real dels seus fills.
3: Ostres.
0: Llavors, clar, tu com a pare pots fer tota aquesta feina, clar, però jo com a mare sé que no sé la meitat de la realitat, sí, que viuen els meus fills.
3: Clar.
0: Llavors, aquí és on et fa por. O sigui, jo crec, com a mi, eh? A mi em fa por...
2: La part que et perds.
1: No? És la part de la Letizia Valeria i el seu fill,
0: claro,
1: que ella té una visió del treball que ha fet ella, però després el que...
0: La realitat és una
1: altra
0: totalment diversa.
1: La realitat del seu fill és totalment...
0: I és el que ella demostra a la sèrie.
2: Aquesta part que s'ha perdut ella...
0: I que és real, i que en totes les famílies existeix, i que nosaltres com a hem estat adolescents en el seu moment.
3: Sí, aquella part del meu fill mai ho faria, o filla, mai ho faria.
0: No, però tu com a adolescent, quantes coses feies que no sabia la teva mare?
3: Uf, jo moltíssimes.
0: Doncs ja està.
3: Però clar,
0: a mi això m'ho diu ma mare.
2: Jo puc parlar, això.
0: A mi ma mare m'ho diu, tu m'ho explicaves tot? Vols que la teva filla t'ho expliqui tot i tu no m'explicaves ni la meitat? Quants cops has anat a dormir a casa d'algú sense que jo ho sàpiga? Doncs té raó.
3: Bueno, jo és que el primer que li vaig dir, Lluís, ara el dia que et digui la Valèria, mama, em quedo a dormir a casa d'aquí... A casa d'aquí. Saps? Després de veure la sèrie, dius, a casa d'aquí, en quines condicions? No, potser, no crec que siguin tan dràstics. Els hi tens que donar el punt de confiança, però clar, jo vaig acabar la sèrie i vaig dir, no sé, això d'anar-se a dormir a casa d'algú, no, encara ara no ho porto bé, saps què vull dir?
4: Una pregunta, igual és un pèl morboso, però m'interessa. Com a família, us heu plantejat mentre veieu la sèrie què us causaria més dolor? Que a la vostra filla li passés això, o que el vostre fill...
3: Sí que m'ho he plantejat.
2: Sí.
3: Jo a la meva filla em faria molt de dolor, però el meu fill que ho fes, ho portaria fatal. Jo, com a dona, ho portaria fatal. Jo, com a mare, com a dona...
2: Sí, potser...
3: I que a la meva filla li passés, ho portaria molt malament.
2: Jo crec que la punyalada seria, en el cas que algú abusés d'un fill, seria, hòstia, una altra part diferent de si ell ho fes.
0: És potser, molt diferent el dolor.
2: Potser, potser el dolor seria com què he fet jo malament perquè tu facis això.
1: Exacte.
2: Què m'he perdut, o sigui, que on no he arribat.
0: Bueno, el 60% que no veiem.
2: Sí, l'altre no pots controlar,
1: família,
2: que algú vingui...
1: Qualsevol situació sí. En la que els fills fallen,
2: clar.
1: En l'aprenentatge que li has donat, sí. És una culpabilitat, és a dir, sí. Per exemple, jo què sé, el teu fill que agafa no el cotxe i ha begut. Sí. I dius, ostres, per què fas això? Si t'hem educat en què això no es pot fer.
3: Clar, jo crec que pot passar més,
1: eh? Que hi ha un accident i hi ha una víctima. Què et fa més mal? Que hagi patit ell sí. Sense haver begut o que sigui ell el que ha begut i ha provocat aquell accident?
2: La part on et farà mal és diferent, no és la mateixa.
0: És molt jo tenint el nen i la nena de la mateixa edat, jo crec que com a mare d'una nena tens molt de dolor, bueno, tindria, no sí. M'hi vull ni trobar, però tindries molt de dolor, però no frustració ni no és que no ho pots, no és que ho hagis d'entendre, no, ja està, te toca.
1: S'ha donat.
0: En canvi, com a mare d'un nen d'aquella edat, hi ha un sentiment de frustració, de responsabilitat, de, saps?
3: Penso igual,
0: que és com, bueno, és angoixant a diferents nivells, jo crec. Cap de les dos. Però potser a mi em costaria més d'entendre com a mare d'un nen. I quan veia la sèrie, sí que ho veia com a, igual que ella. Vull dir, ella reflexa una cosa que... Al principi de la sèrie, quan estan parlant, ella, el seu discurs inicial, no?
4: Si jo la sempre víctima, cauré la víctima.
0: Jo sempre cauré la víctima.
3: I al final...
0: Hasta que la nana aquella li diu no vas dir que sempre creuries a la víctima i ara què? Pues és veritat, o sigui, jo crec que això és molt més difícil d'acceptar, d'entendre i d'acompanyar que no l'altre que dius, bueno, pues ja està, filla, t'ha tocat i anem a fer tot lo possible, no? És com un dolor diferent no dolor molt diferent, òbviament, però com, no sé, em sembla més difícil d'entendre perquè en part jo crec que ens responsabilitzem, l'altre no et pots responsabilitzar,
2: clar.
0: Perquè no...
2: I jo crec que a mi em va impactar també com des de... Això és un tema que jo hem pogut anar veient ja fa temps, de com des de ben petits poden tindre accés a una plataforma de pornografia hòstia, per molt que diguis tu a casa i per molt que controlis el telèfon o l'ordinador a casa o la tablet, anirà amb un amic i s'asseurà una cantonada i dirà mira què he vist, clar. I li ensenyarà un vídeo porno on allà no reflecteix la sexualitat que el teu fill o la teva filla es trobarà. O sigui, és una fantasia, és una història, és un negoci. Com gestiones això amb un nen de 10, 11, 12 anys? No està preparat per processar això. Llavors ens escapen moltes coses perquè no estan a la nostra mà de poder controlar aquesta gestió. Per molt que tu posis filtres...
1: Sí, de fet, la
2: o sigui,
1: sèrie...
2: ve una onada gegant que tu no pots ficar un parapeto aquí per parar-la, és impossible.
1: La sèrie ho reflecteix molt bé, que per molt que facis tu com a família, o com a colla, o com a... No ho pots controlar tot. I això jo m'ho trobo a l'aula. És a dir, nosaltres fem tallers d'educació sexual, fem tallers amb els Mossos d'Esquadra per prevenció de xarxes socials, i després veus com actuen i dius, ostres, hem fet els tallers i
3: què ha passat?
1: Què ha passat?
3: No hi ha, on ens no hi ha hem perdut? On hem tallat?
1: Exacte, i com a família doncs és el mateix.
2: Perquè, per exemple, aquesta sèrie avui en dia, 2020 i pico, s'ha pogut fer. Veieu que aquesta sèrie fa 40 anys s'hagués pogut fer, com va passar? Els nens amb aquesta edat haurien bevent alcohol, haurien vist aquesta pornografia ja prèvia, on potser el que intentaven era entre tres nens també o...
0: No, anaves al videoclub a buscar un...
2: Bueno,
1: i també...
0: A buscar una pel·li porno.
1: Sí que és veritat que hi ha coses que potser han evolucionat una mica, perquè jo recordo quan era petit nens tocant els culs de les nenes, aixecant les faldilles, i això ja no es veu tant com quan nosaltres érem petits. Però sí que encara hi ha casos. Doncs amb el tema de la pornografia, és el que deia l'Adriana, també hi havia altres recursos. Òbviament ara és espectacular.
0: Teníem molt menys accés.
1: L'accés a aquest tipus de contingut ara és que està
0: ara et surt, ara que els dones el mòbil, surt,
1: sí, està descontrolat.
2: Jo amb 12 anys recordo que no sé, estava jugant a pilota a la plaça. Vamos, sí, sí. Doncs venia molt després.
3: Tot va molt ràpid, tot ha canviat. Molt ràpid.
2: Això
1: ho parlo jo amb les famílies que nosaltres teníem un estímul, dos estímuls, i no sortíem d'allà. Teníem tres canals de televisió, quatre, potser anaves al videoclub, tenies unes pel·lis...
0: Sí, si tenies amics més grans, no?
1: No tenies pantalles, sí. Ara, o sigui, quants estímuls tenen els nens? És que són il·limitats els estímuls que tenen. Ordinadors, tablets, mòbils... És molt difícil de controlar.
3: És bèstia, sí, sí. És bèstia. Jo, per exemple, amb el tema de la pel·lícula, clar, hi ha un punt que dius, hosti, és que és així. Clar, els hi van... tu que has sigut cap de colla de canalla, clar, escolta, tots diuen, és que és impossible, jo ho conec, o jo la conec, no pot ser això. Llavors, els primers sorpresos són gent que treballa amb ells dia a dia. Llavors, això, com a professor, com a pare, és que se'ns escapa molt ràpid de les mans, perquè tu no veus al darrere. És tota aquesta part que dius tu que ens perdem, però clar, per nosaltres o per la gent de la colla, tots són bones persones, i després tot comença a espetegar. No vol dir que siguin mal nanos, però, hosti, hi ha hagut un problema que es té que resoldre que ningú l'ha vist abans. O sigui, no, jo crec que ningú...
2: No
3: veus venir. I et toca i passa el que passa.
1: Sí, al final són el que dèiem, aprenentatges socials i reproducció de rols que estan establerts, i aquest abús de poder de una dels nens respecte a les nenes, que ho veiem... Potser a la colla nostra...
0: No, perquè pobres nens,
3: tots són nenes.
1: Però jo a l'aula, per exemple, ho veig, aquests rols. O sigui, estan molt marcats, aquests rols. I dius, ostres, estem al 2026 i continuem perpetuant aquests rols. Mm. És heavy.
3: Costa molt.
0: Però bueno, s'ha de veure. Jo crec que s'ha de veure amb adolescents. O sigui, és... una cosa és pubertat i l'altra és adolescència, eh? La pubertat va abans, sí, sí. I per sí. Això li han posat aquest títol. Llavors, jo crec que s'ha de veure amb adolescents i amb els pubers que vulguin interessar-se.
2: Un altre dia podeu fer el mateix programa amb la sèrie Adolescència.
3: No
2: l'he vist, però sí. Ja van dir que és més heavy. Sí, sí.
0: Jo li vaig dir a la Martina si volia venir a parlar a la ràdio. Li vaig dir, vai a la ràdio. Ai, per què? Jo vull venir. Li vaig dir, vai a parlar de... No. I em va fer una cara com dient, no sé si aquella cara volia dir no sabria què opinar o no vull opinar, saps? O sigui, jo crec que encara
1: potser
0: no està...
4: O no vull opinar davant teu.
0: Claro, clar, o potser... Clar, sí.
3: És aquesta part que ens queda,
0: claro.
3: No?
0: O sigui, jo crec que amb un 60%...
1: Per això jo deia que tu dius que no l'han entès, però potser no t'han transmès...
0: Totalment, sí.
1: Per aquesta... aquesta distància, encara que tinguis molta confiança...
0: Perquè ets la meva mare, perquè sí, jo li vaig preguntar no sé quan...
1: Jo a classe, sí. Jo tinc molts nens i moltes nenes que parlen de temes amb mi que no parlen amb els pares i les mares.
0: Totalment.
2: I tu com a pare has de tindre aquesta humilitat també.
0: I per això és molt important el teixit social de la colla.
2: Qui no t'enteres
1: s'enterarà algú. I aquesta confiança.
0: Claro, jo sempre els hi dic i se'n riuen de mi, per mi, a mi la Berta em fa de nexe d'unió amb la Martina. I quan estic preocupada per alguna cosa li dic...
2: Clar.
0: Berta, avui, i la Martina ho sap, ho dic aquí obertament, perquè quan va començar l'institut a mi em preocupava molt, i la Berta fa dos cursos més, i li deia, em preocupa que no sé què, i ella em deia, tranquil·la, Adriana, està fent coses que és el que toca. No m'explicava res, perquè crec que ho va fer molt bé, perquè em podria haver dit de tot, i no va dir res, però està fent el que toca, no passa res. Saps? Llavors...
3: Bueno, més tranquil.
0: Clar, llavors jo ara li dic a la Martina, l'any que ve entra la mare a l'institut. Llavors, bueno, hi ha un rol... que la colla representa, no? És un rol social d'acompanyament i què és el que tu dius? A mi no m'ho explicarà.
1: Clar.
0: Ni ella ni la Berta. Però crec que té confiança amb gent del voltant per explicar-li si algun moment té un problema. Però bueno, podríem estar hores,
4: no? No, podríem estar molta estona, no? Això s'ha fet curtíssim.
2: A mi se m'ha passat.
4: Teníem una sèrie de bastants temes per cobrir, però que ens hem quedat a...
1: La superfície, la
4: superfície. I tot i així crec que ha sigut un dels programes més interessants que hem fet
1: a el
4: que portem.
1: Segona part.
4: Però hem de fer, sí, no? Perquè, òbviament, esteu més que convidadíssims.
0: Podem convidar a un jovent 15-16? Podem buscar...
3: Podem buscar algú que també doni el seu parer. Part. No?
0: Sí, i feu, vaja. Sí.
4: Perfecte, doncs quedem així. Fins aquí la primera part de comentar pubertat. Queda pendent fer un seguiment. Amb això ens despedim. Per
1: jo, deixeu-me... fer una cosa personal, que és felicitar ma mare, que es jubila aquesta setmana.
0: Felicitats.
1: Felicitats a ma mare. I res, doncs això, tanquem ja el programa.
4: El programa, recordeu que aquest dimecres i aquest divendres ens veiem a Assaig, divendres a les 8, dimecres a les 7 i mitja, i diumenge marxem de vacances cap al Lluçanès, marxem d'excursió cap al Lluçanès.
1: Gràcies, Lídia, gràcies, Lluís, gràcies, Adriana, per tornar. El David, moltes gràcies també. I ens veiem la setmana que ve.
4: Ens veiem la setmana que ve.
1: Vinga, bona fira.
4: Adéu. Adéu.

0: altra vegada estem aquí, els més garrulos de tot Ràdio Molins de Rei. Ve a ser els mariners, els bucaners, els pancaires del metall, de la zona metall. Aquest barco de col·legues que arriba com de costum, més o menys un cop cada setmana, de veure si ens escoltes, de veure si hi ha hagut festa, de veure si estem bastant malalts, de veure si tinc un trauma lingual, com m'està a punt de passar ara mateix, que no deixo parlar bé, però bueno, lo suficient com per
1: un ictus lingüístic.
0: Ictus lingüístic, correcte.
1: Ictus lingüístic.
0: Deixa'm saludar, bueno, et saludo tu, hola, què tal? Què t'expliques? La barba més peluda del programa. Què dius, nen?
1: Fins la pi de l'estiu. I no he començat.
0: En general?
1: Sí, ja, ja.
0: Doncs vas d'hora, eh?
1: Jo reconec que sóc de l'equip hivern etern, saps? Vull dir... Exacte, i no sóc el més blacker d'aquí. Exacte, sí, de ratllar parmesà amb sí, la mambres. Però a veure, òbviament encara no està fent molt de calor, però ja...
0: Home, encara no està fent molt de calor, perdona, vull dir... Hem assolit cotes de temperatura dignes de juliol, eh? Vull dir...
1: Sí, però jo crec que va haver un punt que va fer més calor el mes de maig que no ara.
0: Espera't, perquè diuen que en dies venideros arribarem a 39 graus segons quins llocs, eh?
1: Sí.
0: Al tanto.
1: Sí.
0: I amb aquesta onada de bon rotllo que ens porta la temperatura, deixem saludar el timonell del nostre barc de col·legues.
2: Per molts anys!
3: Mikhail Smirnov!
0: Ara mateix el membre i la persona... més veterana del programa.
1: De l'equip, ara mateix.
0: D'avui.
1: D'avui.
0: Avui som tres homes
1: i un destino.
0: I el membre i la persona més adulta és en Mikhail Smirnov, que fa poquet va fer...
4: Sí, adulta, diguem, més veterana, més aviat.
0: Sí, bueno...
4: Veterana adulta.
0: Home, jo he dit adult perquè en general... tots els heavy són molt crios, són molt liantes, molt... Sí, sí. I doncs, què t'expliques? Què dius?
4: Molt bé, molt bé. Doncs...
0: Tos.
4: També soc del team Eternal Winter.
1: Gràcies.
4: Vull dir, realment, sí. La calor... no sé, cada la portem pitjor. I estic esperant a concluir aquí la temporada de festivals, que farem aquí... L'efecte aixella humida serà aquest any bastant potent.
1: Eternal aixella humida.
0: Camsam aquest any. Si l'any passat va ser horrible... Sí. Perquè l'any passat va caure en plena ola de calor, sí, perquè això s'ha dit castellà. No, una de calor no fa tanta calor.
1: Una de calor no sona
0: no
1: agressiu.
0: No fa tanta calor. En canvi, dius, ola de calor. I el concepte calor espanyola ja... Dius, uf,
1: tot el que sigui espanyola ja...
4: Calor espanyola.
1: Tot el que sigui espanyola ja sona...
0: No, home, no.
1: Raro.
0: No, visc el metall espanyol, sí, home, sí, el metall sí. Bueno, és igual, que m'estic liant. Què te va dir, Mikhail? Res, comencem el programa.
1: Molt bé.
0: No tot són bones notícies, vull dir...
1: Ah, no?
0: El teu aniversari és brutal. Jo, tot i que sóc de team primavera, la calor em molesta bastant, espero que es mantingui, amb la qual estem bastant dins la zona de males notícies, però em porto una de pitjor encara.
1: Ah, ostres.
0: I és que un referent del metall català, uns amics, una banda de proximitat, un grup...
4: Una llegenda.
0: Una llegenda... del death progressiu català, en general espanyol i europeu, perquè porten molts anys. Portaven quants anys ja? Des del 2000...
1: O sigui, sé de qui parles, però m'està esclatant la notícia. Hòstia, ara mateix.
0: Sembla que el 2002 es va formar el grup, alguna cosa així.
1: Molts anys actiu, eh?
0: Sí, molts anys actiu. Pocs releases, podríem dir,
1: sí.
0: Però pocs àlbums. Oi que sí? 2001.
1: 25 anys.
0: Per això, 25 anys. I quasi un ronda. Em sap greu perquè, en comptes de fer una gran celebració, jo crec que per problemes de l'estrès psicoemocional i com es diu, immoral també, i ètic, que comporta la indústria...
4: L'estat actual de l'escena, etcètera.
0: Han hagut de dir-los adeu als immensos Moonloop. Oh, shit. Va saltar la notícia la setmana passada. Voldria haver parlat d'això la setmana passada, però vaig caure malalt, no vaig poder venir, i, bueno, és igual. doncs això, per xarxes socials, tant l'Instagram de l'Eric Baule, líder i creador absolut del grup, i el que ha portat el carro durant tants anys, perquè tot i que hi ha hagut uns quants membres que han aguantat, com per exemple en Raül Payan, si no m'equivoco, a les bateries, és el membre més llongeu a part de l'Eric. Doncs a part de l'Eric, que ho va anunciar, també es va sortir a l'Instagram de Moonloop en si, i ens vam quedar tots de pedra, perquè jo sabia que, bueno, que de vegades costa tirar endavant i que havien tingut sus más y sus menos. De fet, jo recordo tenir una entrevista aquí quan va sortir el seu últim CD, aquest Fate in Motion, que va sortir, si no m'equivoco, l'any passat. tot i així, després d'un parell d'anys... No, perdona.
4: 2024.
0: Ah, sí, 2024. Mitjans 2024, em sembla que va ser. Sí, correcte. I tot i així, l'entrevista va ser una mica agradolça perquè ens explicava l'Eric que van tirar un parell d'anys de patiment, de problemes del qual, i que això havia causat amb ella... que també és una frase que en castellà fa més pupa que en català, saps? Doncs això havia fet prou mal i que oh, i el tema havia estat, havien sortit finalment airosos però cuixejant, saps?
4: Sí. Amb cicatrius.
0: Com, perdona?
4: Amb cicatrius.
0: Amb cicatrius. Per sort, van sortir tocats, però es van reforçar, van crear un nou set de grup, van incorporar a l'Àlex a les guitarres, al Marc Camarena als baixos, i van tancar formació, i bueno, i van fer uns concerts brutals. I deia, hòstia, pues no, mai, han sobreviscut, han tirat pelante.
4: Marc Contel.
0: Perdona?
4: Marc Contel.
0: Em sembla que és un Camarena, de un nom. Bueno, no ho sé, així es diu a les xarxes, potser és un àlies, volia saber. Es diu Marc Segur, de cognom no ho sé. Sigui com sigui, que res, que al final los embates de les oles que tant estimen ells se les han portat per davant. Espero que no sigui un adeu absolut, sinó un fins aviat, de moment...
4: On hold, esperem.
0: Exacte, perquè de moment ells, en l'escrit, diuen que... és un... Com ho han dit? Un adeu... No, un adeu... allò que diuen no ens diem adeu del tot, saps? Que
1: és a reveure?
0: A reveure... No, és un, no és un eufemisme català de la paraula adeu. No, és una manera de dir... el que dius tu en anglès, ho deixem on hold. És un... Bueno,
4: parèntesis.
0: Un hiat. Sí. Aquí parem el grup, no sabem si tornarem, com a mínim, de moment ara no, saps? I clar, fa pupa això, fa pupa perquè, hòstia, jo què sé, ja et dic, són molt grans. Totalment. Ja no només com a... Hòstia, aquesta gent ha existit sempre i han d'existir per donar alè a la resta de bandes de Catalunya i institucions que defensen el metall, persones... moralment, això fa mal al metall català.
4: Sí. A part que la seva proposta dintre del que seria...
0: Exacte, això
4: la geografia del metall català
0: és riquíssima.
4: És riquíssima i és un referent dintre del seu subgènere.
0: Exacte, vull dir, el segon punt que anava a dir era justament això, no només que moralment fa molt de mal, sinó que és un grup que estèticament, proposta musical, composicions i temàtiques, és espectacular, vull dir, no és el típic grup de death que parla de mort, destrucció, o satanàs, o vísceres, o...
4: Que
0: és elogiable.
4: I ens encanten aquests grups, ens encanten.
0: But algú que té els sants pebrots de dir no, és que parlo de geologia, de ciència, de...
4: natura.
0: De cultura, de amor per la terra, de... Tia, bravo, saps? A part de les filosofades també humano-espirituals respecte a tot això, o sigui, és una proposta si més no arriscada, perquè no és de fàcil rascar fans.
4: No són el grup típic de Radio Fórmula / Mainstream.
0: Exacte, no, perquè la Radio Fórmula dins el metall també existeix i dins l'underground del metall també.
4: I tant,
0: vull dir, és molt fàcil fer tupa, tupa, tupa i repetir un patró que es va crear fa 40 anys. Això existeix i existirà sempre, mola, però és fàcil.
4: Which is good, però...
0: Which is good, però... A veure, però Moonloop pencaven molt bé. També per això, degut a aquesta cosa i moltes altres, per això tenen només 3 àlbums en estudi. Però bueno, res, això ens sap moltíssim greu des d'aquí a tot el grup i en especial a tu, Eric, una forta abraçada. Que no sigui res, respireu profund, repenseu, agafeu energies i si un o un altre podeu tornar, sisplau, no ens deixeu penjats, que Moonloop és amor.
4: Vull dir. I els fans estem aquí.
0: Sí, en sèrio. Per tant, a tots els fans una abraçada.
4: I els frans també.
0: I els frans també. I a Moonloop en general, a la família Moonloop, se us estima molt, sisplau, no ens deixeu abandonats, torneu i celebrem... la tornada futura de Moonloop amb aquest temazo Cosmic Matter que va sortir el 2024 dins el Fate in Motion. Així doncs, tanqueu els ulls, respireu profund, penseu en el cosmos, en l'univers, expandiu-vos i sigueu matèria còsmica. Moonloop!

0: All right!
1: I, bueno, doncs així es donava el tret de sortida a aquest Fate in Motion, obrint aquesta porta còsmica a l'univers, amb un disc que ja vam presentar aquí, tant amb l'Eric en persona com altres vegades hem punxat temes. Un disc, la veritat, molt, molt variat i amb un so deliciós, perquè jo recordo parlar amb ell, preguntar-li, hòstia, el so d'aquest disc ha estat conseqüència d'alguna cosa? Diu, no, ha estat 100% buscat, perquè van començar en un estudi, no va acabar de quallar, van saltar després a l'estudi de l'Eloi, es diu... De Vidres? És l'Eloi, sí, que té l'estudi? Sí, com es diu? Sí. Ai, aquell estudi, no em surt de...
2: Farm Sounds.
1: Farm Sounds. El van acabar de fer allà i va sortir contentíssim. Perquè, clar, la carrera d'ell, dins de Moonloop, va començar amb un so molt picat, una mescla... molt agreste, molt maca, però alhora molt fruit del seu temps. Als 2000 era una època que es comprimia tot moltíssim i es deixava tot, unes bateries molt picades, unes caixes molt agudes, un so de guitarra molt, molt trencador, i és genial, així van entrar al món, però no és un so que per lo vist li encantés a ell. Un so que s'ha anat suavitzant només, repeteixo, només sònicament, no en manera de composar. I aquest disc és un so que t'abraça, vull dir, em sembla bestial. No sé, si podeu, escolteu-lo, però és un d'aquells discos que s'han de posar cascos bons, sí, tranquil·litat, sí, que res et molesti,
2: poder escoltar els detalls
1: i a gozar, perquè és una passada.
3: És d'aquests, entre cometes, de dissabte a la tarda i diumenge a la tarda, de dius, bueno, m'agafo la meva beguda preferida.
1: Sí, o és un disc d'audiòfil, saps? Sí. Que si tens un bon...
3: No és d'escoltar el cotxe.
1: Exacte, o sigui, també es disfruta, però...
3: Sí, però...
1: Però si vols treure-li el màxim suc, és un disc que és fàcil d'escoltar, però a més té molt treball... de sonoritat darrere. Si tens un bon equip
3: un estereo, si tens un bon equip hi-fi,
1: sí, exacte, és d'aquells de quedar en silenci amb els col·legues, llum baixeta i darle play i gozar, saps?
3: Però bueno, recordeu, no és el juego de la galleta.
1: Què dius? Què dius?
3: No, dic els col·legues llum baixeta.
1: Guaret, vull dir...
3: És molt raro, ho sento.
1: No sé.
2: Que cadascú escolta música com vol
1: i amb els col·legues... O sigui, a mi Moonloop m'agrada, però no sé si tant, vull dir...
2: Tot el respecte, tot el respecte.
1: Sí.
2: Full suport.
1: Si tu vols escoltar música amb galetes, Maria de per mig, ho fas.
3: Endavant.
1: Tu, endavant.
2: I galetes i Maria, també.
3: Galetes i Maria.
1: Jo soc de galetes i Maria, però no junts, saps? Anyway, Mijail, que n'estem liant.
2: Sí. Novetats.
1: Novetats.
3: Algú de l'hivern perpètu?
2: Semblant, sí. Fresquet.
1: És una temàtica comuna dins la foscor, no?
2: La foscor, correcte.
3: I no és crims.
2: Doncs agafem la nostra avioneta del metall particular i aterrem a l'aeroport d'Arrasate, al País Basc, Euskadi, per parlar de la nostra banda Euskaldun de black metal favorita. Estem parlant dels Numen.
1: Oh. Ai, vai.
2: Que presenten nou àlbum.
1: Volia soltar algun basco, saps?
3: Però és que t'has sonat a Juan Carlos Arguiñano, saps?
1: Sí.
2: Que presenten el seu cinquè llarga durada, un àlbum que fa poquet que ha sortit el passat 12 de juny.
1: Molt bé.
2: És nou.
3: Està fresquet.
1: Hòstia, això... No, vull dir, fa olor a fresc. No, fa olor a foscor. A humitat d'enterrar la roba.
3: A molsa.
1: Sí, a molts, exacte.
2: Doncs recordem que és una banda black metal que barreja el black metal amb una mica tocs de folklore bass i canten en euskera.
1: Sí, i... amics de la vila de Molins de Rei, que els van portar aquí al Move Your Fucking Brain, un d'aquests...
2: El 7,
1: correcte, sí, el del cartell de la carta.
2: Correcte, sí, correcte, sí. Junta amb l'Enchi.
3: I was there.
1: Yeah,
2: me too.
1: Ja te digo.
2: I res, després d'un parell d'escoltes, l'àlbum sonat de collons.
1: Vale. Hòstia, saps quan un àlbum sona bé? Quan en Mijail et mira la cara i
3: ha fet un silenci.
1: Sí, perquè abans de dir...
2: Es prepara.
1: És que ha estat dient en silenci la D, amb la llengua posada sobre el paladar, mirant-me així mentre sacsejava el cap dient la D de collons. Sí. Dic, hòstia, això vol dir que sona molt bé. Dos segons de D a de collons vol dir que és top.
2: Vol dir àlbum bo. Doncs sí, és un àlbum que jo el tenia en el radar feia temps, que l'estava esperant, i després de fer el check i el recheck, dius, yeah, sí, realment tiene mis dieces, eh?
1: Home, és que jo no li recordo a Numen una baixada de graó del seu estatus de grup top, eh? Vull dir, no sé, ni un tema ni un àlbum.
2: No.
1: I aquest ve igual, bé, o sigui, aguanta, per arriba.
2: Black Metal...
1: Manté o puja, segons tu?
2: Fa temps que em vaig escoltar l'anterior i ara no sabria dir si...
1: Has de tornar enrere per repassar.
2: Però que està ahí, t'ho dic jo.
1: Vale.
2: Conté, fins i tot, des de temes molt llargs, de 9 minuts i mig.
1: Sí. Bueno, aquests són dels meus, perfecte.
2: Sí, són dels teus.
1: Molt bé.
2: Són dels teus.
1: Gran,
2: jo,
1: gran.
2: Avui...
3: ho has d'escoltar assegut.
1: Ja te digo. 9 minuts i mig. Bueno, i si tens almorranes de peu, perquè si tens 9 minuts i mig també... 9 minuts i mig de black metal, rosa l'atmosfèric o és tot el retocany extrema?
2: Ja des de tocs de sinfònic, tocs una mica folk, molt canyero... I...
1: Ui, també de repassar, perquè jo no recordo que hi hagués sinfònic en un moment.
2: Ja, jo tampoc.
1: Ojo.
2: Però, saps? Vull dir,
1: bé,
2: algun toc allò sazonar un poquito d'emperor, algun pomet, saps? Bé.
1: Molt bé.
2: Jo, igualment, he tirat una mica de radiofórmula per respecte als meus companys i he agafat un tema més curt.
1: Perquè si fem els 9 minuts, està bé.
3: No parlem fins demà.
2: Ja porto un tema llarg avui.
1: I tots venim per parlar aquí, ja ho sabem.
2: Ja porto un tema llarg avui i a veure si el punxarem.
1: Vale.
2: El tema, ara ve quan la maten.
1: Vinga.
3: Aquesta no és que era. Espera, baixa el volum. Concentració.
2: Baixa el volum.
1: Clar que sí, però jo vull la traducció.
2: La traducció.
1: La busco.
2: Vale.
1: Tu, de moment, intenta trencar-te la llengua.
3: Vale. Tu sol.
1: Exacte.
2: A veure, em pujo la tipografia.
1: Hòstia, nen, però porta ulleres, tio.
2: Sí, és que avui me les he deixat a casa. Errauchen Asken Arzana.
3: M'has fet molt bé.
1: Okay. Que, segons Google, perdoneu, és el que té viure a l'estat espanyol, que cuida també les seves llengües. A veure... L'últim alè de les cendres. O sigui, l'últim alè de cendres.
2: Wow. Bé. Hòstia. Sembla una cançó de Vidres a la Sang.
1: Sí, tio. Clar, ara que ho passes al català. Bueno, doncs escoltem aquest Errauchen Asken Arnasa.
2: Del disc R.
1: Fot-li fort!

0: és deliciós. És deliciós. Oh, per favor, quina quin gaudí. Quina gaudí. Quina gozada. Quin gaudí. Oh, per favor,
1: quin gaudí. Quina joia.
0: Que bé que sona. Quina passada de composició. Tot el primer tram black, deixant de banda la intro, que també sabés d'outro, amb guitarra...
1: Acústica.
0: Acústica, bueno, espanyola. Jo diria espanyola. Sí, aquest sot, aquest trasteig... I el, no, jo diria que és espanyola, però bueno. O guitarra clàssica, millor dit. Doncs això, deixat de banda aquest moment, el primer tram black metal és directament progressiu. Tots són compassos compostos. M'he donat compte, dic, que maricones. No hi ha ni una que quadri dins un 4-4. No. I ara afegeixo i ara trec per acabar de fer una frase més llarga, no sé què. Oh, o sigui, abans que es posi a parlar, ell... L'Aritz, per cert, que és el cantant, hi ha la instrumentalització i ha d'explicar històries. Després hi ha, efectivament, el moment Emperor és classiquíssim, sí. és apisonadora.
1: Escola Emperor.
0: Efectivament, és espectacular. I els moments més true, quasi rock, black metal... molt ben parit, molt ben parit. És realment ambiental? No n'hi ha. El que passa és que t'expliquen moltes coses, anava a dir en poca estona, que són 5 minuts, més o menys 4.
1: 5:18.
0: Veus? I se m'ha fet curt.
1: Sí.
0: I se m'ha fet curt, sí, perquè t'expliquen moltíssimes coses. És d'aquell black metal que has d'estar atent. No té tornadetes, no té estribillos.
1: No.
0: Uau!
1: I apareix aquell black metal que crea... O sigui, ni sense ser atmosfèric, crea atmosfera.
0: Exacte.
1: Saps?
0: És clar, el black metal atmosfèric acostuma a ser més de mig temps, molta sonoritat de reverberació, saps? De... que si el bosc, que si la cripta, la nit... Aquests no els he fet falta. Tocant canya extrema, han fet moltes voltes i t'han explicat moltes històries. És un black metal de seure a la vora del foc i espera que seu aquí que t'explicaré una història xunga, saps? Oh, que guapo! Molt bé.
1: Recomano fortament l'àlbum, fer-ho una escolta, perquè realment no us decebrà, eh? Vull dir... En compte el que entré la gent de Rasate.
0: Sí, tio, tremendo.
1: Tremendo.
0: Ara mateix estan al segell Les Acteurs de l'Obscurité, crec que es diu.
1: Sí, curiosament, a les xarxes socials, almenys a Instagram, que és, sí. Els posts, últimament, de segona banda, els fan en francès.
0: El segell és Les Acteurs de l'Ombre... els actors de l'Ombre Produccions. Uh-huh. És que no sé francès, que em disculpi de teacher. Doncs, sí, a veure, és que... A França tots sabem que hi ha moltíssima cultura metàl·lica del black metal.
1: Sí,
0: moltíssima. Sí. Hi ha molts segells, des d'alguns d'un poquito atufantes xungos a coses ben parides, que cap problema. Però bueno, per això, no m'estranya que tirin molt per aquí per fer promoció i tal. Bravo per ells. Per cert, nota curiosa, jo pensava que aquesta gent, ja que tot i que sé que fa uns quants anys que funcionen, pensava que seria de mitjans 2000. Són de l'any 97, tio.

0: Del 97, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Qui va parir. No sé, espectacular. Uns altres que toca fusta, abans que parlàvem dels grups que sí, han d'aguantar per la compra del metall.
2: Llarga vida, llarga vida.
0: Llarga vida en un moment, per favor. Visca la foscor euskalduna. I doncs, barba tupida. Mr. Hyde, què ens portes avui?
2: Porto una cosa que em fa il·lusió portar. A més, és que és d'un grup que tot el que ha anat penjant ho hem punxat aquí a la ràdio, i és que en The Glory Fan Days, o sigui, tots el disc que han tret, l'EP i tots els singles i tot el merchant i tots ells, tot m'agrada. Us parlo dels Avern.
0: Hombre, i
2: tant. Banda que va entrar en Molins de Rei, Barcelona i l'Hospitalet, dels quals doncs, bueno, estic molt content de conec part de la gent del grup i són les magnífiques persones. I és que fa, crec que dues setmanes, van treure single del que serà el seu futur nou disc, que es diu Unique. Unique and Eternal, perdó, que m'entrevenco.
0: Ok.
2: Diria que serà disc, aleshores serà el seu segon llarga durada.
0: Vale.
2: No té, o sigui, està gravat, està fet, encara no té data de publicació.
0: Vale, o sigui, el tenen en repòs com una bona paella.
2: Exacte, està
0: mal,
2: allà.
0: Com es diu allò, mal cuit, ben reposat, no?
2: Podríem dir-ho així.
0: Bé.
2: Està gravat als Brokers, no, perdó, al Sonic Radio Studio.
0: Sí, conec.
2: Aquí a Barcelona. I la veritat, si no, veieu la portada, ja per la portada.
0: Home, un ressorgir, no?
2: L'agafes de per si. Ja us dic, si us agrada una banda entre el death, el metal, el punk, el raw, o sigui, R.A.W. del cru, metall
0: sí,
2: cru,
0: sí, sí, sí, sí,
2: i que a sobre doncs, veu de Black Sabbath, veu del metall en general, us ja dic, seguiu-los perquè ho fan molt bé. De fet, el dia 27 de juny a la Descomunal de Barcelona toquen juntament amb Tort i l'altra banda, que us l'he dit de seguida, els Sion.
3: Correcte. A quin dia has dit?
2: El 27 de juny a la Descomunal.
3: 27 de juny.
0: Estic fora.
2: Ui, queda prop de casa, eh?
3: Collons, si queda prop.
2: Doncs això, i re, aprofito per portar-vos el single, que és un no homònim al que serà el nom del disc, que es diu Unique and Eternal.
0: Ok.
2: I esperant que treguin el disc per poder-los punxar, que vinguin a la ràdio i també que s'expliquin.
0: Doncs escoltem aquest únic i etern, perquè volia parlar de la portada, perdó, és que...
2: Bueno, després.
0: Don't play, don't play.
2: Després.
0: A veure.

0: All right, molt bé, molt bé, molt bé. Crec, potser m'equivoco, perquè no hi entenc molt d'aquesta etiqueta, però potser ve d'aquí el concepte raw metal, allò que parlàvem a micro tancat, no? De, no hi ha bateries extremes, no hi ha guitarres extremes, el més extrem potser és la veu, i tot i així tampoc és una bogeria, no, simplement és que és rasgada, gutural, entre cometes, però tampoc molt esforçada.
1: A veure, és el... O sigui, és,
0: el so és molt agradable, en general.
1: El so és més agradable si estàs abocat a que t'agrada... T'ho dic, si vens del Doom i l'Stoner, això t'ha d'agradar, sí, entre cometes. Si vens del Death, també. Inclús, si vens del punk o del metal en general i t'agrada molt el metal clàssic o els primers metal, t'agradarà molt, ja t'ho dic. En aquest sentit és un tema tranquil. A veure, tenen temes molt més canyeros, molt més Death. Mm-hmm. Potser... No diria que Death and Roll, però sí Death... entre una mica, diria, obituari.
0: Tupatuero.
1: Tupatuero, exacte. Vale.
0: Sí, més pesadot, no?
1: Més pesadot. No, ja. O sigui, no prima la velocitat, prima la contundència, el riff, el que tu li vulguis descriure.
0: Però aquest tema, per exemple, té aquell rotllo que no sé la resta del disc, però sònicament, entre cometes, perquè és un concepte una mica raro per definir-ho, el que vull dir, no hi ha cap so massa agressiu.
1: No.
0: La bateria és molt neta, no és gens forçada, les guitarres crec que poc més que un overdrive i ja està.
1: A més és que la banda és bateria, baixista, guitarra i veu. O sigui, són quatre...
0: El baix tampoc és gens picat, és un baix molt agradable. Tampoc és massa profund, però es manté donant-li cos. No busquen una sonoritat agressivíssima, com si el so picat del trash o mega greu
1: d'un gent... Si haguéssim de fer un símil, diu, una persona és xunga perquè és agressiva o perquè és xunga? Doncs... perquè és xunga.
0: Ah, exacte, per això et dic.
1: No són ells, sí, sí. Però vull dir...
0: No són les pintes, és el que porta a dir.
1: Exacte.
0: Doncs aquesta música és així, saps? Sí, sí, prou ben explicat, m'agrada. Molt bé, molt bé, felicitats.
1: Jo estic atent ja m'agradaria anar al concert del dia 27, no puc, perquè jo tinc bolo també fora, però segurament hi haurà concerts a Barcelona, trauran el disc, a més ja han anunciat que el treuen en vinil.
0: Hombre, bé.
1: O sigui que tots aquests col·leccionables dels vinils... Sí. Farà les delícies de comprar música nova en vinil, que això també està molt bé.
0: M'agrada. Per cert, ara que dius això, fa temps que no parlo del següent i em fa una mica de vergonya, però aquestes coses s'han de fer. Com que avui és dijous, perquè això ho gravem els dijous...
1: Sí, la màgia de la ràdio.
0: Avui és dijous 18, sí. Demà és divendres 19.
1: Sí.
0: Saps que fot un any que va passar? Que vaig treure el meu primer CD. All right!
1: la falca!
0: Sí, però, tio...
1: La falca!
0: Dic,
1: ja fa un any.
0: Em fa vergonyeta, però em fa il·lusió. Fot un any, ja, tio, ja. Tio. Sí, home, sí. I jo sempre he volgut tenir el meu disc en format físic a la mà.
1: Ah, vale.
0: I l'he fet.
1: Sí, l'has fet.
0: I l'he fet. És més. Espera.
1: A veure.
0: Deixa'm ensenyar-te'l.
2: Ui.
0: Això per...
2: Directe de ràdio. Rigorós directe.
1: Rigorós directe. És palpable.
0: All right! Existeix.
1: Que guapo.
0: Sí.
1: Que guapo.
0: I com que sóc un friqui i com sempre dic, les coses importants, les que realment m'importa a mi i em fa... No sé, em toca l'ànima. Curiosament, necessito fer-ho a mà. He escrit, reescrit totes les lletres del disc a mà, amb ploma i a tinta. Les he digitalitzat i així està en el llibret de 12 pàgines que inclou el CD.
1: Ah, molt bé.
0: All right. És més, a part de la mega portada que em va fer l'immens Travis Smith, que treballa per David Townsend, ATM, Opet i mil d'altres, l'artwork de dins l'he fet jo també. Amb la qual cosa, aquí hi ha un curro tremendo, però és que tant de bo m'ho compri molta gent. Però saps que et dic que el volia per mi. L'he fet per mi, per això he posat tot l'amor, saps? Vull dir, per això ho he fet a mà i m'he dedicat aquí a taca-taca, saps?
1: M'invento 20.000 còpies per mi.
0: No, de moment he fet una tirada curta de 200.
1: Bueno.
0: I estaran a la venda a partir d'avui divendres 19, que fa un any, al Bandcamp d'Atenor Fonos Magna. Repeteixo, Atenor Fonos Magna, Bandcamp, i el disc és Loud the Pattern, el meu primer disc, però, repeteixo, que això també ho vaig dir, crec, fa uns dies aquí, estic composant ja el segon. Ja tinc un bon llistat de temes i un d'ells ja dura 11 minuts i mig.
1: Mare meva.
0: Perquè sóc així, per això m'agraden
1: tot és ràdio, he dit, eh?
0: jo i la radiofórmula no es portem bé. Bueno, a veure, vull treure un tema i una cosa.
2: Un tema i una cosa.
1: Un tema.
0: O sigui, un tema que inclou una cosa. No sé com fer-ho. Em vaig trobar una cosa per internet que vaig dir, ai, a veure, m'ho vaig escoltar, vaig dir, bueno, encara. Ho he repassat i he pensat, ai, no sé ara.
1: És a través d'Instagram, algoritmes i històries?
0: La veritat, no sé d'on ho vaig treure. Vale. No sé si ho vaig llegir, si ho vaig escoltar, si va ser un anunci, si va ser que no en tinc ni idea.
1: Vale.
0: Però vaig dir, hòstia, en sèrio? Ah. Bueno, si us dic el nom de Castor, us sona d'algú?
1: Plataforma Castor.
2: La plataforma. Tito Florent.
1: Tito, bueno, Florent sempre sale ganando.
0: No, no és tan xungo. I si us dic Castor Virgil, segon nom, no?
1: Donati.
0: I Castor Virgil Hetfield, us sona?
1: Ah, espera, espera, espera, espera, espera, espera. Ah,
0: ojo, ojo.
1: Espera, Estamos ojo, hablando del hijísimo.
0: Estic parlant de el fill o un dels fills de James Hetfield, vale, de Metallica.
1: Yeah, man.
0: Exacte. Que té tres discos, com a mínim, amb aquest projecte, el seu grup...
1: I pot ser que no toqui la guitarra?
0: Efectivament.
1: Toca la bateria?
0: Toca la bateria.
1: Hòstia,
0: és més, bateria i canta.
1: Ah, vale, bueno.
0: En el primer disc feien stoner metal, molt southern.
1: Molt de americà,
0: fet, de
1: potser.
0: De fet, el grup està basat a Georgia.
1: Vale.
0: Vull dir, Georgia on my mind.
1: On my mind.
0: Southern a tope. Bueno, ok, està bé, el típic so pesadot. I... Sí. No sé, que
1: voleu... També de gust demanar-te una Budweiser.
0: Huele a whisky, a barrica, està bé. Bueno,
1: tabaco de mascar.
0: El segon disc, déu-n'hi-do, però es posa més grubero. I aquest, bueno, el tercer ja canvia bastant el rotllo i ara han tret un parell de singles que no té res a veure. I canta només ell, quan abans cantava un baixista que ja no hi és i tenia una veu així molt, molt angulada.
1: Avui a TV3.
0: Voleu escoltar el senyor Castor Virgil Hetfield
1: Virgil
0: com sona amb el seu grup Bastardane?
2: Sí, sí, sí.
1: Ara perquè ja ens has generat una...
2: Una expectativa i una necessitat.
0: Us dic ara que és raro de collons, eh?
2: Ui.
0: Rozando el metal, porque bueno, però és molt raro. A mi per raro m'agrada, em sembla curiós ja, però ja veurem el resta del disc com empasta. Bueno, el primer single que van treure, perquè ara en tenen dos, amb aquests Bastardane, del que serà el quart CD de carrera, es diu Mother's Tongue. Bastardane.

0: Tenim poc temps de comentar aquest tema, hi ha moltes coses a dir. La primera, ell té la veu de son pare entre... L'època entre del Kill 'Em All al Justice,
1: sí,
0: és ell,
1: correcte.
0: És impressionant. I en aquest tema encara, però el següent single encara canta més fort i dius, hòstia, tio, ets tu, ets ton pare, és una passada. Sí, bueno, sí. Segon, les visites que té, bueno, les coses que té el primer disc, que van per centenars de milers, el segon va per centenars de milers, el tercer més o menys també, i aquest, que només té 16.000 visites, 16.000 likes, també té molt a veure amb el tipus de públic que es va traient de sobre al composar coses més complicades. Yeah. Perquè els primers discos, com t'he dit, eren Southern, Stoner, tot molt clàssic, hi ha trillons de grups que sonen igual, ok, així que és més carne per les masses, tothom s'ho compra. Però aquest últim, que t'agradi o no, si més no, és una proposta molt arriscada i trencadora, és més aviat avantguard. A mi, per arriscat, m'agrada, i jo sóc públic més aviat d'això que de lo primer.
1: Sí, jo ets a dir que o sigui, a part de la veu d'ell, que he flipat, el que més m'agrada a mi és el riff del final, que és groove.
0: Perquè sí. Et foten un riff que no té res a veure amb la resta de la cançó. Per
1: és en plan, la frase és, tinc una frase, la vull fer servir.
0: Sí,
1: i
0: sí,
1: és
0: sí.
1: Això.
0: Bueno, fer una escolta, perquè d'aquí poc et treuen en CD, suposo, els Bastard Dane, senyor Castor Hetfield i companyia. Només hem parlat d'ells, però bueno, d'ell, però també hi ha un guitarrista i un baixista. Anyway, Mijail, hem d'acabar el programa i amb què ho acabem?
2: Acabem amb Sonata... Amb
0: Sonata.
1: Sonata de Calves.
0: Amb
1: Sonata de Calves.
0: Crec que avui punxarem Sonata, mira què et dic. No sé per què, me huele.
1: Sonata de Calves.
2: Potser pugen calves. No ho descartis.
0: Sonata Càlbica.
2: Sonata Càlbica. Gran grup.
1: Home, quan
2: sortim
1: més...
2: d'aquí anem a les Gaia
0: a registrar.
1: Sonata de Càlbica.
2: Doncs sí, perquè un 21 de juny de 2001, Sonata Àrtica publicava el seu treball, la seva llarga durada, Silence.
0: Hombre, mític.
2: Sí. Del qual avui fa 25 anys.
0: Déu-n'hi-do, ja.
1: Ja?
2: Déu-n'hi-do.
0: El van presentar aquí, imagina't. No, perquè era 2001, clar.
2: Bueno, 2001. Potser no hi érem nosaltres.
0: Clar, si el van presentar aquí... Bueno,
2: Nos liamos. Rei, com que anem molt curtets de temps, doncs punxarem el tema Wolf and Raven,
0: right,
2: un clàssic que no pot faltar a cap directe d'aquesta banda, finessa, i amb això ens despedim.
0: Així doncs, agafeu Kleenex i a plorar si us sentiu vells, perquè aquest temazo va fa 25 anys. Mijail, punxa i ens despedim. A passiau, que
2: adéu! Adéu!

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i, si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: García.
2: Què?
1: Diumenge fem programa.
2: Clar, com tots.
1: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
2: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
2: Ai, Follet.
1: Ai, García.
2: Mare de Déu, Senyor.
3: Reobrim els diumenges amb la família García, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
4: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
5: He apuntat els vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
4: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
6: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
4: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns.
7: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
4: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
8: Ràdio Molins.
9: Aquest programa s'emet en segona audició.
10: La cançó del dia, amb Sandra Tangerina.
11: Bon dia i bona hora, família. Aquí Sandra Tangerina a la cançó del dia. La meva recomanació d'avui és Premium, l'últim i enganxós tema del grup català Les Montses, acabat de sortir del forn aquest juny del 2026, amb un ritme super funkero i super bailongo, en el que he tingut la sort de col·laborar. És un tema que tracta amb humor i ironia les diferències amb la persona que t'agrada. Així que música a tope i bon cap de setmana.

0: La tertúlia del Bon Dia i Bona Hora d'aquest divendres 19 de juny la compartim amb quatre Miquels, que són Miquel Canut, bon dia.
1: Bon dia.
0: Miquel Casas, bon dia.
2: Què tal, bon dia.
0: Miquel Vinyes, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: I Miquel Díaz, bon dia i bona hora.
4: Molt bon dia.
0: Comencem. Molt bé, avui sense el Miquel Paisa i sense el Miquel Vallès. Tenim dues baixes. Gràcies per ser-hi vosaltres. Vinyes, em deies fora de micròfon que estàs preocupat perquè ja fa molt de temps que no et truca la gent, els nostres oients, a l'entorn d'aquesta tertúlia.
3: És que quan vaig començar fa 5 o 6 anys...
0: Sí, recordes aquells temps?
3: No, molta gent trucava i ja està fa il·lusió, no?, que et vagin trucant.
0: Sí.
3: I veig que una de les segons hem anat perdent pel camí les nostres fans, que algunes sí que sé que han perdut la vida, això de part, però per altra banda els que queden no ens truquen, i em faria il·lusió.
1: És que tu has guanyat a pols.
3: Home, però sí.
1: Tu has guanyat a pols.
0: Que no truquin.
3: No, home, no, m'he guanyat que truquin.
0: Però han de trucar per algun motiu... És a dir, no...
3: No sé, però igual...
0: Per diola, no?
3: Igual que
1: poc... No, diu el divendres... El
3: fa bastendres, sí.
1: El Vinyes... No cal escoltar la ràdio.
0: Clar.
3: Però és el contrari, jo me'ls trobo per aquí pels encants...
0: Sí.
3: I molta gent em diu... Miquel, segueix igual, dóna'ls-hi canya.
0: Ah, sí?
3: I jo dic, si no dono canya, jo faig la meva vida normal.
0: Sí, tu... Exacte, sí, sí, és veritat.
3: Sí, està com sóc.
0: És la teva normalitat.
1: Normal, és
3: així. I em feia il·lusió quan em trucaven, encara que fos per fotre'm la bronca, que també n'hi havia. Però em feia il·lusió, i ara ho trobo faltar, la veritat.
4: Bueno, però això vol dir que molta gent escolta la ràdio, també, eh?
3: Sí,
1: sí, però el divendres no desconnecten, eh?
3: Sí, la meva...
1: A mi m'ho han dit, costa, jo ja no l'escolto perquè...
4: Ahir costa al final de curs de l'aula d'estació universitària, vam fer una... Bueno, va estar molt bé, vam fer una espècie d'acomiad del curs i tal, amb una mica de coca, cava i tal, i van estar parlant la gent, i molta gent escoltava el programa.
0: Sí,
3: com a mínim 3 o 4 que són els meus familiars.
0: Els meus, eh?
3: L'escolten, els familiars, vull dir, eh?
0: Val.
3: Els oients afins no crec, però bueno, familiars...
1: No, jo sé que el preci de l'aula... Sí, el divendres,
3: sí.
1: Posa, aviam què diem de...
4: Sí, tots els programes dels Miquels.
3: No, però el preci de l'aula...
0: El preci de l'aula vindrà després, a les 11.
3: A mi sí. Aquesta persona em cau prou bé, la veritat.
0: Atenció al concepte, prou bé.
3: Sí, vull dir que per mi és complicat que algú em caigui prou bé.
0: Sí.
3: Però em cau prou bé
0: i
3: sempre s'ha portat exemplarment. Vull dir que estic molt, molt content amb ell.
0: Tu feies moltes coses prohibides o coses trapelles per Sant Joan?
3: Sí, quan érem petits.
0: Tu fas la pinta que sí.
3: Sí. El que passa que inclús una vegada em va sortir una malament i sempre la recordaré. Perquè tinc un amic que és més trapella que jo.
0: Encara més?
3: Sí, i allà davant de l'església, que hi havia la foguera preparada contra la paret de Galtort, davant mateix de l'església, i estava preparada, o sigui, penjada a la paret, el meu amic aquest, que era un cantamanyanes, li va fotre un misto i es va començar a encendre. I jo, que era un nen de, no sé, de 10 o 11 anys, vaig començar a donar patades per apagar-ho, i com que el tio va fotre el camp, la gent em va veure a mi fotent-me patades i em van acusar a mi d'haver fotut foc allò. I la meva mare i els meus germans van tenir que anar a pintar tota aquella paret amb calç, a pintar-la tota, perquè el Miquel l'havia cremat, i era mentida. Jo vaig fer coses dolentes, però quan les faig, les faig.
0: I aquesta era la mala experiència que vas tenir.
3: Sí, i per això els focs ara els tinc una mica de...
0: Sí.
3: No de mania, no, però... No és una cosa que diguis, oh, quina alegria, no? Perquè, clar, jo no tenia la culpa. Si tens la culpa i fas alguna cosa, ho pagues i ja està. Però que tu estiguis tan tranquil allà puguis...
1: Estaves en el lloc equivocat,
3: sí,
1: en el moment incorrecte.
3: El cantamanyanes aquell és el que... Va fotre el camp volant, eh? I era de la meva edat, vam anar a l'Emili junts i tot, el mateix dia.
0: I tu a casa sempre expliques que també, doncs, n'havies fet alguna, no?
2: Bueno,
0: aviam, no sé si es pot explicar.
2: No jo concretament, però el dilluns que escoltava
0: sí.
2: El Diego de la policia municipal...
0: És a dir, vam fer una mica de xerrada...
2: La noia que...
0: La tècnica de protecció civil,
2: la Sandra. Tècnica de Mossos d'Esquadra...
0: No, de protecció civil.
2: Però és del cos...
0: No, és cos de protecció civil de Molins de Rei.
2: Jo em va donar la sensació...
0: En clau local, tot.
2: Imagina el que entenc jo dels trajos que ha portat. Sí.
3: Però si és la Sandra que jo em penso, sí, és una caporada...
0: No, ara ja és tècnica de protecció civil.
3: Ah, però és aquesta, perquè era guàrdia urbana.
0: Sí.
2: En qualsevol cas, tot el que va explicar que no s'hauria de fer és justament tot el que fèiem nosaltres. Però no, i al dir nosaltres em refereixo a tots els nens que jo conec de preadolescència. Jo recordo la revella de Sant Joan, sobretot de petitet, com un dels dies millors de l'any. És a dir, jo vivia a un barri, el Pep Ventura.
0: Conserves?
2: Ostres, llavors, recordo tots els nanos anar a buscar llenya, i això ho fèiem entre el dia abans i el mateix dia, al carrer l'engalanàvem, els veïns penjaven manetes, i hi era un dels dies guapos, encendre la foguera, tirar petards. Després ja, de més gran, sí que amb els petards anàvem a fer la feia més grossa, coses que ara en fotrien a la presó, però havien fotut autèntiques animalades.
4: És que el context ha canviat l'urbanisme de les ciutats, tot és molt diferent. La revilla, quan jo era petit, la començava a anar a viure molts dies abans, que tot el canalla anaven a buscar fusta, a buscar mobles vells per muntar la foguera al carrer, setmanes abans de Sant Joan ja començaven amb això, i era un dia molt, molt, molt especial, era un dia
1: però
4: fantàstic.
1: Els carrers eren o de terra o de llambordes, i no passava res. Clar. Ara, com que tot és asfalt,
3: hem de tirar un camió de sol,
1: i està a vora de les cases.
3: Jo vaig tenir la sort, en aquest sentit, que al viure a l'església, que era el centre més o menys viu de la vila, els germans grans, perquè clar, eren els que tenien més manya i ho feien millor, muntaven unes casetes, per dir alguna cosa, que eren, a vegades era un cinema, un altre dia una altra cosa, allà al centre de la plaça, fet amb canyes, com que alguns eren enguixadors i abans es treballava el canyís pels sostres, feien unes parets amb canyes i ho feien molt maco, que la veritat és que feia goig. Vull dir que no eren unes falles, però era a nivell de poble, a nivell de vila, era una cosa molt bonica, i ho disfrutàvem bastant preparant-ho. Els nens petits ajudàvem i els grans anaven a buscar el material a por ahí, on te podien.
4: Jo recordo, l'últim dia, l'únic que feia, doncs la foguera ja estava muntada, feien el ninot, típic, que ho posaven a dalt de la foguera, i ho passaven molt bé. I passava una altra cosa, això dels carrers que parlaves abans, Canut, que eren de sorra, o eren de llambordes i tal, però passava una altra cosa, que passava un cotxe cada dos dies.
2: Nosaltres el Pep Ventura, jo he passat de veure amb terra a les llambordes, i nosaltres al carrer jugàvem al carrer tot l'estiu amb dos pedres o dos jerseis, fèiem les porteries, i quan passava un cotxe paràvem sobre el partit, passava el cotxe i seguíem jugant i no passava res. Vull dir, clar, realment era això. Una altra cosa molt curiosa que ha fet un canvi radical amb el tema de les revelles, i vaig al meu camp, que és el que jo conec, a les discoteques, als anys 70 i 80, la revella de Sant Joan, després de la nit de Cap d'Any, era la millor nit en festa i en facturació i com a negoci, la millor. Jo recordo els anys que més eren els de Xic Molins, que ho podríem centrar als 80, 83 fins a final dels 80, que a més el costum era, fèiem la revella, es tancava més tard i anàvem, després agafàvem els cotxes, com anéssim, i ens anàvem a la platja aquesta, a un xiringuito, a fer esmorzar. Això era un costum d'anar després a la platja. Ara mateix, pel món de l'oci nocturn, a la nit de Cap d'Any, a la nit de la revella, pràcticament hi ha ningú, ni obre. És que ni obrim.
0: No obrim.
2: El Cèntic suposo que s'hi cobrirà.
0: Crec que sí.
2: Però de les poques coses que hi ha, no sé com funciona el Cèntic ara.
0: Perquè han canviat els hàbits, vols dir?
2: Els hàbits completament. I la gent, tot i que estigui prohibit o mig prohibit algunes platges, la gent té el costum d'agafar les neveres i se'n van a la platja. Sí. Se'n van a Castelldefels, se'n van a Barcelona, se'n van on sigui. Llavors, les platges, o sigui, tot Catalunya està a la costa. Llavors, ostres, quina raó té quina raó té que tu obris? Nosaltres, per la Revetlla de Sant Joan, cobrava una entrada més cara. Crec que el Cèltic cobrava entrades per Sant Joan. No sé si ara encara cobra o no cobra, és que no ho sé, perquè tampoc he vist pòsters. Que no era això ho anunciaven. Vull dir que la gent, el costum de tancar-se en una discoteca per la Revetlla de Sant Joan, o sigui, fora, està cau.
1: Aviam, però és que tu parles d'anar a la discoteca per la Revetlla. A la meva època de joventut i d'això, a la Revetlla no hi havia discoteques. Hi havia la Revetlla al carrer. Jo recordo, allà dalt a casa meva, al carrer...
3: El cementiri.
1: El cementiri, pràcticament, feien dos grans fogueres. Una davant de casa meva, allà on ara hi ha el camp aquell que hi ha els del reciclatge i no sé quantes coses, i una altra al darrere, el Pino i companyia d'això... dues fogueres, i érem quatre cases, eh? I ens passàvem tota la nit amb la foguera, saltant-la, tirant petards, i d'això, però és que no hi havia la quantitat de cotxes que després hi ha hagut, per tant la mobilitat era molt reduïda, la Revetlla es feia això, a casa, al carrer, recordo sí. Casa dels avis a Barcelona fer-la dalt al terrat, eh? A dalt al terrat no es feia la foguera, però baix al carrer sí que hi havia la foguera.
4: Era una festa molt entranyable del veïnat, eh? Dels veïns, sortien i tal, i era la màgia que, de la nit de Sant
3: Joan. De fet, encara està per això, perquè jo a la platja venen molts estrangers i diuen què passa aquí, que ells no entenen que és la nit de Sant Joan i que tiren aquest soroll de petards i que aquest foc i que tothom no va a dormir. Avui mateix aquí en moviments anunciaven, ho heu anunciat vosaltres, que la iglesia estarà en música i xou fins a les 6 de matí. Però tot això amb un estranger diu, hòstia, però això què és? Què?
1: Ja, amb un estranger del nord.
3: De molt amunt, sí, els més avall, no, els italians... No, no, no.
1: Els mediterranis,
3: italianos, sí.
1: Mediterranis, tots són sí. De la cultura del foc i de la nit.
3: Ja diu espanyol, del... italiano, primo hermano. Sí, que...
1: I grecs, sí. I àrabs, i...
3: No, tots els mediterranis ja vas veure ahir, m'ho deu dir. Sí. No, doncs això, que passa una mica això. Jo volia dir que fa un moment parlàveu del senyor alcalde, que no, ahir no mirava... No, ahir
0: no s'ha parlat del senyor alcalde aquí, eh?
3: Ah, no? Dexi
0: no manipulis la informació.
1: Una pinzellada a fora.
0: No, era a fora.
3: No, que jo ahir que va venir a la despedida de l'aula i va dir que se n'anava molt de pressa a la despedida de la clàssica de la sala gòtica.
1: El concert de la música.
3: Sí. I que venia, i, bueno, i que el dia abans havia estat, perquè vam veure la piscina també fent això... Dic, això és com la Setmana Santa d'un capellà, per un alcalde, aquesta setmana. És l'única que treballen amb tu.
1: Abans de venir a l'aula, havia estat a l'escola de música.
3: Veus, imagina't.
1: Al final de curs.
3: Vull dir que en una setmana tenen el programa ben farcit, eh? Pobre xicot, vull dir que també es cansa.
2: No toquis el Xai Paz, que és veí meu, és del barri del Pep Ventura, de fet, del carrer Mancomunitat.
3: No, Pep Ventura no, exacte.
2: Del carrer Mancomunitat.
3: Estava entre Pep Ventura i Joan Maragall.
2: Exactament, Mancomunitat, cantonada, o sigui, les habitacions de casa seva donaven al Pep Ventura.
3: Sí, però ell vivia a la casa de Vassenjo, que Vassenjo fa cantonada amb els dos.
2: Deixa'm acabar. Té sang i perigrí autèntic del Pep Ventura, que som els bons.
1: Conserves.
2: Pep Ventura. Això les conserves us ho he inventat després.
0: No, està inventat, eh?
3: No, perquè la fàbrica dels conserves...
1: Hi havia la fàbrica de conserves, sí. Hempel.
0: A veure, perdona, Miquel Casas.
2: També estava la indústria Esmarca.
3: És el mateix, és el mateix, però era després.
2: I la pujada del Vitraico, no? Em tocava els nassos.
3: Sí, però...
4: Dels Tesseles, no?
3: No, mira, Buquets és la fàbrica dels tints.
2: Del
0: Vitraico. El Vitraico.
3: Sí, no, el Vitraico està més amunt. La fàbrica dels tints, abans de ser...
2: Els tints ibèrics, sí senyor.
3: Abans d'això, era les conserves. I encara en el dibuix a la façana hi havia un esgrafiat amb pebrots i tomàquets i coses que era la conserva que feia.
2: No em venguis pel·lícules, és els tints ibèrics.
3: Quan van marxar, perquè tu ets jove, quan van marxar aquella gent, van fer tints ibèrics que feien el haki, el nori, tot això.
1: No.
3: L'empresa
1: era Indústries Marca.
3: Home, jo havia treballat per ells, el Pisavet.
0: Posem-nos d'acord, aviam, sisplau, ordenem-ho tot.
3: Ja està ordenat.
0: Moltes gràcies. Ordenem tot plegat ben bé que hi havia, doncs.
3: Bueno, primer de tot, hi havia la indústria aquesta de conserves.
1: Hempel.
3: Sí. I després...
0: Això a Plaça Antoni Marca no, eh?
3: Sí. On hi ha el motor ara, aquell motor,
0: sí.
3: Allà hi havia l'entrada de la fàbrica.
0: Correcte.
3: I és on hi havia l'esgrafiat de conserves.
0: D'acord.
3: I després feien el que eren els tints i i sabons, i en sí. canvi seguia l'esgrafiat que deies
0: Val.
3: Què pinta això aquí?
0: Ara ens hem situat.
1: El famós Nòrit.
0: Sí.
2: Sí. Sí, senyor.
1: Es feia aquí a Molins.
3: El Rodriguito.
1: L'insecticida Orion sí. es feia a Indústries Marca.
0: Orion.
3: Sí, sí. Era aquell que feia anar amb una... amb una manxa.
0: Sí. I tot això es va anar acabant...
3: Bueno, no, no es va acabar, van treure la fàbrica.
1: Marca se'n va anar a Hospitalet.
0: Sí,
3: el primer Hospitalet. Marca, sí. després van anar a parar per aquí dalt a Sant Esteve Saduïdes, per aquí dalt. I a Boquera doncs, Hospitalet vam fer un aparcament grandiós.
2: Des del
0: 1966 sí?
2: ja hi havia les Indústries Marca.
3: Sí, clar.
0: Perquè això vol dir que el senyor Casas ja estava...
2: Jo el que hi hagués abans del 66, la meva vida transcorria a altres llocs del poble. Però a partir d'aquí, sí, sí, les conserves i les hòsties. Les Indústries Marca, els tens Sibèria, tu.
1: Que és com jo de segonet anava per aquell barri... a recollir de terra, perquè es trobaven, els quadradets del,
2: sí senyor,
1: del vitraico.
2: Del vitraico, sí senyor.
1: Els sobrans, i això n'hi havia pel carrer, sí. i els naves...
4: Feia trencadissos.
1: La fàbrica del vidre.
0: Sí.
2: Fàbrica del vidre.
0: On estava, ubicada, sisplau?
2: La pujada que puja des de Joan Maragall, diguéssim que pujaria cap a...
1: Carme Galzeran.
0: Carme Galzeran, sí.
1: Carme Galzeran, sí. Hi havia un...
3: El moment aquell que gira a la dreta per sí. anar cap als pisos de Català.
0: Per això es diu la...
3: La pujada del vidre, sí. Però d'aquell moment que puja, allà entra a casa de les gracioses d'aquelles Sanitex, que vivia allà dalt, en aquell tros hi havia el vitraico, que ara hi ha tot de polèmica amb el patrimoni de Molins, perquè han tret...
0: El patrimoni de Molins vols dir un grup de WhatsApp que teniu, que és molt extens.
3: Sí, però que han tret un mural que era bastant bonic, de la plaça de la Bàscula, dels pisos del Badero.
1: Ah, sí.
3: I es va demanar si es podia conservar amb bones paraules, però van dir a la calle i van tirar tot.
1: Me'n vaig donar compte dies.
3: A sobre on hi havia una òptica.
1: No, que sí. Que sé on és, a dalt de tot hi havia un...
3: Sí. Hi havia un mural que era com un escut d'Espanya, però que no era d'Espanya clàssic, sinó que hi havia les províncies
1: estava
3: i tal.
1: Estava fet en vitraico.
3: Sí. I podien haver tirat tot el vitraico i deixar l'escut amb Mercadet, amb algú, i hagués sigut algú, perquè el Pedrós, al final de tot, és història per la vida. I se'l van carregat límpiament. I ahir encara buscaven un que hi havia al laboratori Pèvia, que després es deia UCB Pèvia, després UCB Sol, i ara ja no hi és, van tirar la nau i tot, i aquell era molt gran, aquell sí que era gran, però molt, molt gran, i era una escala curva que pujava a l'entrada del laboratori,
0: sí.
3: i ho havien fet perquè l'alcalde era el director d'allà, el Puiggarí, Lluís Puiggarí Moner, i ell havia aconseguit que l'home aquest, que era cunyat del Pedrós, del Pascó, perdona, i que eren famílies i tot, sí. doncs havia aconseguit que fessin aquell mural tan maco, que era una cèl·lula de bebida que es feia molt bonic, jo tinc, havia treballat també allà, I ho han tirat també, o sigui que al final només quedarà el Valle dels Caídos o de Montserrat, sí, home, el que ha fet ell, el més famós que té és el Valle dels Caídos i el Camerí de la Verge de Montserrat, i quedaran quatre coses aquí perquè les façanes del poble a poc les van traient.
1: No, de l'església, tot el...
3: L'església, sí, l'església nostra, és veritat, sí, tota.
1: És tota feta amb vitraico.
0: Hi ha a la plaça Antoni Marc, doncs, aquell motor, no?
1: Sí, és un dels motors que tenia Marc.
0: Però creieu que s'hauria d'haver fet alguna cosa més, diguem, per recordar o abocar, doncs, tot aquell temps
3: d'aquestes indústries? Jo penso que no hagués quedat malament aquella porta que era tan bonica, era una porta grossa, molt maca, amb aquests esgrafiats, no hagués passat, hagués per deixar-la sense porta, com a pas... on hi ha el motor i aquella pujada que va amunt.
0: Cap a dalt,
3: no hagués quedat malament. A vegades...
1: La porta que em recorda molt la de l'escola industrial.
3: Perquè són aquest tipus de portes grandioses.
1: Molt gran,
3: sí.
1: I això.
3: Però sense porta, si convé, si m'apures o està vella, deixes l'arcada i tots els dibuixos de dalt i hagués quedat bonic.
2: També estan enderrocant l'edifici que hi ha entre Verge del Pilar...
0: Sí, senyor.
3: Sí.
1: Sí, a la cantonada.
2: Que allà, pot ser que hi haguessin els matussers...
0: Hi havia, va ser el primer local dels matussers. Sí.
2: No sé ben bé què
0: va ser el primer local dels matussers.
2: No sé ben bé què és el que fan o deixen de fer, es posen a un tipus de parc, perquè allà també hi ha el pàrquing, donem al carrer la Fascina, uns arbres preciosos, per cert.
3: A Garandes.
0: Perdona'm?
3: A Garandes.
0: A Garandes.
3: A Garandes. o que està a Sud-àfrica.
2: Que és en castellà una jacaranda.
3: Sí, això. Jo és que ho pronuncio malament tot.
0: Val.
3: Jacaranda. Jo vaig fer l'edifici aquell de les jacarandes.
0: De davant.
2: Allà que va un parc, suposo, no?
0: Sí, ahí ho reordenen, sí, per... No edifiquen res. Sí,
3: a veure, diu el senyor Cado, el teu veí, diu que...
2: El aquell... veí, el meu amic, no et passis ni un pèl, eh?
3: Sí, amic teu, és veritat. Amic meu no ho he dit, t'has dit tu.
2: Amb el meu
0: veí... Exacte, ho ha dit ell,
2: Ex-veí, un bon amic i un bon company.
3: Jo me l'estimo, però no som amics.
0: Vols seguir?
3: Escolta, que no, que aquell edifici va dir Barcalda que havien comprat per Tiral, sí, per donar visibilitat al parc del Pont de la Cadena, quan vens després de Verge del Pilar, que allò ho tapava tot, no?
1: Llavors, no, perquè tirant... aquell edifici

0: El berberecho, ho diu allò.
1: A veure,
0: situa, està al costat de la font.
2: Carambola.
0: Carambola.
1: Sí.
0: I el Carambola, que ara és vegal, i ja tot allò d'allà que ara és vegal. Vull dir que hem passat de no ser vegal a ser-ho. I aquest exemple el tens també...
3: No, no, no és que fos legal o il·legal. Està amb ordenació o està fora d'ordenació.
0: Però ho han tret...
3: És a dir, quan es dibuixen sí. els carrers, les línies i d'això...
0: Però quan algú... Quan algú interessa, es desdibuixa un punt.
4: A més a més, crec que per sota de l'edifici aquest, o molt a prop, a pocs metres, passa el canal, no? Per sota.
3: Sí.
1: A l'edifici del Verge del Pilar.
4: Sí, passa,
3: sí, passa sí, per allà.
4: Sí, sí. Que depèn...
3: De la casa de les aigües, de la casa de les comportes, avall, i quan arriba al part del pont de la cadena, un tira per la dreta i l'altre tira per l'esquerra.
0: Miquel Díaz, Miquel Díaz, el carrer aquest de les Jacarandes es diu Calle del Canal de la Infanta. O sigui, que passa per allà.
4: Passa per allà. Vull dir, no, vull dir amb això que depèn quina mena d'actuació no es podrà fer, perquè si passa el canal per baix, per això... Això ho treuran a l'edifici
1: sí.
4: i quedarà totalment lliure.
0: Quedarà com a parc.
1: Efectivament.
0: Sí. I a 10 o 15 metres d'aquesta casa que estan tirant, l'Ajuntament n'ha comprat una altra ara fa un mes, que és molt gran, que era una nau lletja i vella amb moravites, i també la tiraran i podran fer que el carrer Fasina, que és aquell tan petitó que va sí. de l'antiga biblioteca, on ara hi ha els despatxos del Madurell, des d'allà sortiràs a Verge del Pilar a peu.
1: Perdona, cotxe... quina antiga biblioteca?
3: A l'edifici de la Caixa. A l'edifici de la Caixa, a cantonada...
1: Pimargall.
3: Pimargall, amb Avinguda València.
1: Sí.
3: Allà hi havia la primera oficina de la Caixa.
0: Sí.
3: D'aquelles que es veuen a les pel·lícules.
0: Maca,
2: de pedra. I acostat a Cal Basté.
3: A sobre, entrant per Pimargall, a sobre el primer sí. pis... Hi havia una biblioteca.
1: Sí, sí, sí. Era, però era de la Caixa.
3: Era de la Caixa.
0: Però era l'única que teníem.
3: Era pública.
1: Sí.
3: Jo hi havia anat a estudiar moltes vegades, moltíssimes.
0: Jo, com que no vaig estudiar, no havia anat a estudiar, però anava a llegir.
3: Bueno,
0: i era una biblioteca, molt maca. I quan van tirar l'edifici, van fer aquesta... Anava a dir porqueria, però no. Els pisos que van fer allà en lletjos... La biblioteca la van passar al sota, no?
2: Al sota, sí,
0: a sota d'on ara hi ha l'oficina...
2: I s'entrava per la Fasina.
0: I s'entrava per Fasina, que ara és un teial
1: d'espatx.
0: Ah, molt bé, eh? Això
1: no ho sabia.
0: Del Madurell,
1: la Pere, aquesta, sí.
0: Que ve aquí de tant en tant.
1: Ve els dimecres.
0: Bueno, doncs aquest casaró tan petit volen que surti directe a Verge del Pilar a través d'una nau lletja que era d'un banc i se va quedar a l'Ajuntament. Llavors sortiràs allà i serà maco, també a peu.
2: També,
0: a peu.
2: Hi havia la fàbrica del gel.
0: Sí, però la fàbrica del gel estava
3: a Pimargall.
2: La fàbrica del gel, jo havia anat
3: vegada... Davant del Pedrola.
2: Sí, exactament, sí, efectivament. Jo havia anat una vegada, m'hi havia acompanyat l'avi, perquè les neveres no tenien congelador. Als anys 60, les neveres... Bueno, almenys la casa...
1: De les conserves, del carrer d'Aventura.
2: La lògica tenia que compraves una barra de gel... per tindre l'opció de congelador. I era o sigui, el muntatge...
0: L'opció de nevera, perdona.
2: L'opció de nevera. O sigui, jo recordo un muntatge, m'imagino que a més té la lògica si per allà passa l'aigua del canal de l'Infanta, però jo recordo la fabricació, aquelles barres de gel, com les treien, com les petaven. Jo com a infant, que tindria 6, 7 o 8 anys... Doncs, hòstia, era una cosa... Em tenia frapada.
3: Tu saps de qui era la fàbrica del gel?
4: Repartien per escasses, eh?
3: Del Serra,
0: sí,
3: del
0: però...
3: Nofre, el Nofre Serra,
2: sí.
3: El seu pare, i la seva mare eren els amos...
0: El de Botano, vol dir, saps?
2: Sí.
3: Doncs eren els amos de la fàbrica del gel d'allà.
0: Sí.
3: I l'avi del Prat, el Santi,
1: sí, que
3: era l'encarregat de la...
0: I després se la van quedar els Prats.
3: Això ja no ho recordo.
0: Els pares del Salvador, o sigui, el Santi i companyia, s'ho van quedar. Però les primeres propagandes que hi ha a Movins, quan diu a Basca, fàbrica de gel, diu de feu de Casanovas 30 o que sigui, no? Que és on ara hi ha al costat de la grupa, on ara hi ha una floristeria.
2: Sí.
0: Allà
2: sí.
0: Era on tenien... On vivia un ofre, eh?
3: On vivia, sí. Exacte.
0: Però la primera propaganda encara sortia a l'adreça d'allà. I després ja no ho va
3: com
0: passar.
3: Com a seu social.
0: La Basca, de veritat, estava, això que diu, al costat del Tuerto.
3: Al davant.
0: Davant del Tuerto últim, però el primer Tuerto estava tocant.
3: Vale.
0: És que es van canviar de banda, el bar aquest.
3: Sí.
0: Era un senyor que li faltava un ull, no era... Era Tuerto.
2: Sí, era fàcil.
0: No era torcido, era Tuerto.
3: La fàbrica de gel.

0: Alaska.
1: Molt bon nom, també, per ser, eh?
0: Sí, Alaska. Proporcionava el gel normal durant l'any a Molins de Rei, en general, no? Però quan venia l'estiu, la demanda de gel augmentava molt.
2: I no n'hi havia prou.
0: I aleshores no tenia capacitat per fabricar-lo tot, i el comprava, i comprava el que necessitava de més amb una fàbrica que estava al Poble Nou, que fa, no fa gaire vaig passar ell per davant i encara vaig veure el rètol, que es deia La Sibèria.
3: El nom també és bo.
4: Alaska, La Sibèria.
3: Si deuen a posar...
0: Sí, sí. Alaska posar... comprava gel a La Sibèria.
3: Imagina que li posen La República Dominicana.
2: No, no, no, no,
4: no, no, no, no, no, no, no, no,
0: per allà on hi ha allò del... que fan aquells muntatges de...
1: Ara no em sortirà. Cap problema, tranquil.
0: A l'Universal, no sé què, fan muntatges audiovisuals impressionants i d'això allà al Poble Nou. Doncs a tocar hi ha la fàbrica de...
1: A l'Ideal.
0: A l'Ideal. Doncs molt a la prop hi ha, encara hi ha la façana i coses d'això de La Sibèria. I el gel que es anava a buscar a La Sibèria l'anava a buscar el meu pare amb el camión.
2: Ah, no, i el taxi no, eh?
0: No, amb el camión. Abans del taxi el meu pare portava el camión.
1: A veure, que ens...
0: I anaven allà a buscar-lo, el portaven aquí i passaven pel poble. Jo recordo que muntaven en el final de la... de la caixa del camión, muntaven un tallant de barra.
4: Sí.
0: Era una palanca que tallava un quarts o mitjos.
2: Bueno, tallaven tot el dia, perquè després t'explico.
4: Passaven a vendre el gel pels carrers, també.
2: Sí,
0: sí. El meu pare amb el camión de casa...
2: El portaven allà i d'allà.
0: Passava pels carrers...
1: Que ens està escoltant el Salvador Prat, justament, com cada dia i com cada divendres, gràcies, Salvador, que diu que la fàbrica del gel mai va ser de la meva família... No? Això és el que explica. El meu avi era l'encarregat, però que mai va ser de la seva família. Que si ens vols trucar, Salvador, també encantats, el 9366866161, o per al·lusions a altres persones.
3: De fet, la fàbrica, no sé com la van tancar, però jo tinc el record de mitjans dels 70s haver fet alguna festa d'aquelles que fèiem nosaltres.
1: Quina casualitat, que estrany.
2: Mai feies festes.
3: No, però jo recordo haver anat a comprar... a la fàbrica de gel, comprar... Te'l picaven, no sé, igual encara no existien els glaçons, no sé, però jo, i això hauria ser el 73 o el 74, vull dir que no sé fins quan van estar aquesta fàbrica.
2: Tu has vist Instinto... No sé, no, ei, però... Miquel, has vist Instinto Básico?
3: La pel·lícula?
1: Michael Douglas. Sí,
2: amb el punxó...
1: Del gel. Sí,
2: vale?
1: Sí.
2: Vale. Pues jo, amb 11 anys, treballava a Calvadir i Vilà, que a vegades truca la seva filla,
1: La Núria. Sí.
2: Però jo treballava allà amb uns anys, quan sortia de col·legi, i anàvem a repartir gel. Per això sé el que pesa, la mare que el va parir gel. Sí. Llavors anàvem a repartir gel i a mi em donaven les senceres, les peces. I anava per les cases i em deien aquí, pues, un tros, no sé com ho feia.
3: Picava, sí.
2: I amb el punxó aquest Instinto Básico el tallava i el pujava al quart pis o al tercer pis, perquè mai et demanaven gel a la planta baixa. Aquests anaven a buscar en persona, que oblidar que era més barat. Doncs això, o sigui, me'n recordo del que passava i del que costava de fer.
3: Sí, jo,
2: i en canvi, si me'l demanaven a Calvadiri, allà a la bodega, no? El taller, que és on ara hi ha... Hi havia abans el barbareixo que heu dit,
3: ara hi ha el glob.
1: Sí, aviam. A quin carrer estàs parlant, tu?
2: El Barraquer.
1: El Barraquer, veus? Compte.
2: Sí. On abans hi havia el Carambola.
1: Ah, la pizzeria Castell Ciuró.
3: Sí.
2: La de la Mari. Allà hi havia una maquineta d'aquesta que dius tu, que amb una palanca, i en quatre punxes de cada banda, te'l tallava, pum, en moment. I quan anaves per les cases no podies anar amb allò. Havies d'anar amb el punxó de...
3: Jo li vaig veure alguna persona, no d'11 anys, sinó un tio més d'allò, amb una espècie com de sac de goma, perquè no li traspassés, amb aquell barrot de gel. Jo no sé el que passaria, però realment...
0: Uns quants quilos.
3: Semblava que potessin vigues.
2: Sí. Doncs jo portava un cartonet i allò anàvem a portar-ho.
1: Quin món, el d'abans.
2: Era la vida dels pobres,
4: jo
2: diria més.
4: Jo tinc constància que van començar ja les neveres en congelador. Jo em sembla que tindria 5 anys, 6. I va ser al col·legi de les Mercedàries, que les monges ja tenien la nevera en congelador. I sortien al pati, jo estava mirant allà, i ja es feien es feien una mena de polo de
3: sí, senyor,
4: amb un palillo,
3: sí, senyor, sí, senyor.
4: I sortien allà i jo me'n recordo, estava mirant, sí, sí, estava, sí, al·lucinant,
3: sí, sí, sí, sí.
4: Estava al·lucinant perquè no sabia què era jo.
0: Aquelles neveres no tenien el que ara entenem com a congelador. Tenien la part de dalt, que estava una mica més d'això, amb un serpentí que refredava més que el resto de la nevera, o era el que refredava la nevera, i allà, bueno, doncs hi podies arribar a congelar algun líquid on deixar.
1: Fixeu-vos que veníem de que el Casas vivia des del 66 al Pep Ventura. Del Pep Ventura hem anat a les conserves i pum, pum, pum, hem arribat fins aquí.
3: De fet, jo encara passo molt per allà.
1: Sí?
3: De fet, tinc del Pep Ventura, del Joan Maragall, de tota aquella muntanya, tinc tots els meus records de la meva infància, des dels 9 fins als 25 anys que em vaig casar, i pràcticament fins als 15-16 que vaig començar a sortir per Molins i vaig començar a llogar-me per la Pena i altres llocs, allò aquells 6-7 anys, o sigui, són molt intensos, molt intensos. És a dir, els últims, jo ara faig un resum dels últims 15 anys de la meva vida i te'l faig en un minut, i allò necessitaria dos dies per tot el que vius, el que entens, jugar a futbol. I l'altre era, evidentment, anar a jugar a la muntanya. A la muntanya. I clar, nosaltres estaríem al carrer, no asfaltat, i entre el Pep Ventura i l'Arriera Bonet hi havia un pedaç de muntanya. Allà havien fet barraques, havien fotut de tot. Hi havia un barranc que separava l'Arriera Bonet amb el Pep Ventura, i allà a vegades ens citàvem a fotre's pedrades amb els de l'Arriera Bonet.
1: Molt...
3: Coses
1: molt coherents, molt normals.
3: Això era 12 anys.
0: Això era normal, eh? Normal.
3: No ens fotíem pedrades amb els de Pep Ventura de la banda de dalt. Anàvem contra l'Arriera Bonet, i després es trobava i jugàvem a futbol i érem amics, però no. Jo crec que suposo que tirar pedrades contra l'altre, jugant, que li poguessis fotre un bon boll al cap, suposo que ens ho havíem plantejat quan jugava a cavall fora o jugava a xurro medià manga mangotero. Ara mateix no ho sé, però ho fèiem. Ho fèiem no cada dia, però a l'estiu, dos, tres cops, va, sí, sí. I llavors jo havia qui tenia més punteria.
0: Guerra de carrers.
3: Guerra de carrers.
1: Vinyes, què passa? Que estàs buscant...
2: No, perquè és
1: que has desaparegut?
2: Perdó, sí, perdoneu. Però és que fa uns quants anys, 7 o 8 anys, vaig fer una fàbrica de gel a Birmània i mirava si la trobava.
1: Vas fer una fàbrica de gel?
2: Vaig fer unes fotos d'una fàbrica de gel. I llavors, no, llavors buscava perquè era exactament el que fèiem aquí fa 60 anys. I allà encara ho estan fent, unes vagues de gel, amb una aigua no massa neta, però com que al final queden blanques igual, i no queden ni transparents.
3: Clar, el gel aquest mai va pretendre gel per barrejar-ho amb
2: no,
3: begudes.
2: No, però la gent ho acaba fent. Ja. No hauria de ser. És gel per fer anar unes neveres, per fer anar...
3: Per refredar
2: begudes amb un cubell, exacte, per coses així. Però com que sempre hi ha algú que acaba posant aquell gel en el got, llavors és quan hi ha el perill. Per això quan viatges et diuen que no mengis glaçons.
1: Clar.
2: Perquè no saps com els han fet.
1: Et volia preguntar, Vinyes, ja també ho compartim, que aquesta setmana ho hem comentat als diaris digitals, s'ha aprovat la nova llei per erradicar l'amiant de Catalunya,
2: sí,
1: que preveu, què preveu, i pobles i barris més afectats, això ho es pot veure en un mapa interactiu al 3CAT, per exemple. La iniciativa legislativa és pionera a escala internacional, diu, perquè integra en un mateix text la reparació de víctimes i la prevenció i eliminació progressiva de l'amiant. Això ve d'anys enrere. Serà més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que l'OMS vincula a més de 100.000 morts anuals arreu del món. Hi hauran sancions, per exemple, de fins a 100.000 euros, i el que pretén la norma, el projecte vaja, és eliminar el fibrociment d'edificis i instal·lacions, prioritzant la retirada d'aquests materials presents en edificis públics, i s'ampliarà el suport i la coordinació entre administracions públiques per eliminar-lo. Què et sembla, doncs, el que proposa? Es crearà també un cens català que registri aquest material, també contempla inspeccions generalitzades de l'estat de conservació dels materials amb amiant, i la llei planteja sancions de fins a 100.000 euros per propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
2: Per una banda em sembla bé, perquè s'hauria d'anar traient, però per l'altra banda jo sempre he considerat que si aquest amianto ho evita, en definitiva,
1: sí, sí,
2: que està posat, estigués ben conservat, que no estigués trencat, no hi ha cap perill, pel meu parer, I jo he tocat molt dura vita, vaig treta, vaig posada, i de moment encara no m'he mort, eh? Però el problema està quan tu... Quan
0: moriràs,
2: tu,
0: sí, per això.
2: Però quan tu talles aquesta dura vita,
1: sí,
2: sobretot amb un tipus de radial...
1: És quan es talla?
2: Quan es talla o quan es trenca, la pulsina que surt és la que se't posa dintre dels pulmons i tal, i proveeix aquest càncer. Però jo encara fa un any, allà al Pirineu, un veí en tenia molta, i em va dir, Miquel, què fem? I vam treure molt de cuidado, i no vam fer aquesta cosa que semblen astronautes que es posen rangs i tal, perquè no la vam trencar, la vam desmuntar, la vam treure amb cuidado, i si tu no la trenques ni la talles, no hi ha cap perill. Aleshores, la gent té molta por quan veuen que al costat seu hi ha un taulat d'orbita,
1: sí,
2: perquè es pensen que allò els hi vindrà tal. Si no la toquen, ni la trenquen, ni l'abandonen l'edifici...
0: El que passa és que l'uralita, amb el temps,
2: sí,
0: es degrada.
2: Sí, però també fa una capa de porqueria, que també ho tapa.
0: Sí, sí, sí.
2: Però una cosa però que fa verdet...
0: Es degrada. I després, amb una pluja, amb una ventera, on d'això, doncs, bueno, aquell pulsim es mou. Tot és molt relatiu i amb la dosis que tinguis de contaminació. No és el mateix un senyor que treballa 30 anys a la fàbrica Uralita i que l'està tallant i que d'això i que no té...
2: Sí, home, aquests es van... Tota aquesta gent de Cerdanyola o la van palmar o estan tots tarats i espatllats, perquè tots van quedar molt tocats de Uralita, però clar, l'estaven fent cada dia. Els tubs d'Uralita, sobretot, o les planxes, quan es fan, els hi sobren 3 o 4 centímetres per banda i les han d'igualar per poder-les vendre. Aquells senyors que estaven allà tallant planxes d'Uralita o tubs d'Uralita, tot allò s'anava entregant. Llavors aquesta gent, pobret, sí que ho van patir i aquests no els hi parvis d'Uralita. Però la gent que hem treballat
0: que a
2: amb l'Uralita...
0: En aquells temps no es tenia coneixement
1: clar,
0: dels efectes que
1: correcte
0: produïa sobre la salut aquell d'això. Aviam, els miners tots acabaven amb silicosis.
2: Sí.
0: Per què? Perquè tampoc es coneixia. Avui en dia la mineria funciona diferent.
2: Però el que passa és que nosaltres, els països desenvolupats, tenim una manera de pensar sempre que ens pensem que som els salvadors del món. I aquí traurem tota l'Uralita i posarem sancions i farem i gastarem molts diners, però el país del costat, o sigui, Àfrica, diguéssim, seguiran tenint les Uralites allà, no hi haurà cap problema. I la prova de tot això és que fa més de 20 anys que aquí es va eliminar un gas que era per aire condicionat, el Freon 22,
0: sí,
2: que es va eliminar perquè provocava la capa de l'ozon o tal, tal, tal. El vam eliminar, vam tenir que llançar totes les màquines, els cotxes clàssics ja no poden tenir aire condicionat perquè estan preparats pel Freon 22, tot això, no? Però jo ara vaig passar, vaig estar a Gàmbia, un país d'aquí de l'Àfrica, i cap capses noves de bombones de Freon 22, allà les venien. I totes les màquines d'aire condicionat que tenien, els que en tenien, anaven en Freon 22, i aquí ho vam prohibir fa 20 anys. O sigui, som els salvadors del món, però per les altres bandes, els xinos, els indis, els africans, ens ho estan espatllant més. Si som una petita part del món nosaltres i volem curar el món. Llavors, això és el que em passarà, crec, amb l'Uralita. Nosaltres ens gastarem molts diners, ho traurem tot.
1: Les cobertes, sobretot.
2: Sí,
0: sí, sí.
2: Sí, perquè Movins...
0: La traurem d'un lloc perquè, i la portarem perdona, a on? I què
2: això,
0: en farem?
2: Això que m'ha dit ell.
1: En clau local.
2: A Movins, per exemple, canviarem totes les Uralites, les traurem, posarem o planxes de alumini, o de cert, o de plàstic, és igual. Molt bé, ho farem. Però tota l'aigua de Movins, la majoria encara va amb tuba d'Uralita. I seguirà molts anys, perquè no pots obrir tots els carrers que estiguin amb tubs d'Uralita. I quan veus un noi de les aigües, que jo els conec a tots, quan han de fer una toma nova, una presa d'aigua nova per algú, s'han de vestir amb aquell mono blanc, han de fer un forat en el tub d'Uralita, posen la peça, i tapen i se'n van, però el tub segueix sent d'Uralita. I tu veus l'aigua, i jo també.
1: Tenim trucada ara, sí, perdoneu. És el Salvador, que abans hem citat. Hola, Salvador, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Bon dia, Salvador Prat. Benvingut, eh?
5: Bon dia.
1: Digues, digues.
5: Mira, és per explicar una mica allò de la fàbrica del gel.
1: Sí, tornem a la fàbrica.
5: Jo ho recordo de petit. Bé, la fàbrica, en principi, quan la guerra era de tres socis. Un era un Ofre Serra, l'altre era el Xic Carró i l'altre no me'n recordo qui era, no? Després, amb el temps, ho va quedar un Ofre Serra, i el meu avi des del primer moment era el treballador i l'encarregat. durant l'any era l'únic treballador. Llavors, a l'estiu, com que hi havia més feina i anaven a repartir amb el camión, llavors sempre hi havia algun xòfer i algun ajudant per anar a repartir el gel, no? El gel el feien i tenien a dintre com una cisterna, com una piscina, que no sé què feien amb l'amoníac, i llavors amb uns d'això de ferro, amb uns tubos de ferro, ho submergien allà, i allà llavors ja sortia el gel fet. Llavors aquest gel el tallaven allà amb un... l'abocaven amb unes coses de fusta que recordo que eren, i el tallaven i el venien a trossos a la gent que el anava a comprar. Com que a l'estiu hi havia molta feina, jo tenia 8 o 9 o 10 anys, i a les 7 del matí anava i jo cobrava. El meu avi el anava servint i per anar més de pressa, perquè a més hi havia sempre 10 o 12 persones de cua a aquella hora. I el meu avi el servia i jo anava cobrant, si una pesseta, dues pessetes, eren quantitats petites, no? 3, 4 pessetes, no era... No, bueno, mirat ara no gran cosa, però llavors sí que eren diners, no? Llavors a la fàbrica, a part de fer gel, també ja tenien una càmera frigorífica, que no sé com es mantenia, perquè era com una nevera supergran, i llavors allà hi anaven els venedors del mercat i cada un tenia com unes gàbies, i quan plegaven al migdia anaven a posar les... venien amb carretons i posaven les coses allà per vindre-ho a buscar a l'endemà.
0: Sobretot carn.
5: Carn i peix.
0: Sí.
5: Sí, sí, peix també. Després, al fons, hi havia com una bassa però plena de sal, que allà hi salaven pernils i bacallà. Hòstia. Sí, que posaven allà els pernils, els submergien no sé quants dies, i el bacallà també el posaven allà i el guardaven amb la sal aquella. Vull dir que feien totes aquestes coses. I llavors el meu avi es va jubilar per allà als 60 i pico, es va jubilar amb 65 anys, perquè de tant traginar barres de gel, les cames ja no l'aguantaven. I als 65 anys, encara que no volia, es va jubilar perquè ja no podia més. Sé que va continuar alguns quants anys més, però d'aquí ja no me'n recordo, no?
1: Molt bé.
5: Però feia totes aquestes funcions.
1: Molt bé, molt interessant. Algú té alguna pregunta pel senyor Vinyes?
2: Només dir-te que, com que cal xicador, que jo ho pronuncio malament, per la Guerra Civil els van fer fora i van tenir que marxar, i ara no van tornar mai més perquè es va posar la falange, i suposo que aquells eren els amos i ja no van venir mai més. És on ara hi ha el Banco de Madrid, o no sé què hi ha.
5: Sí, era allà a la carretera, on hi ha la falange.
2: Aquells eren els amos de la fàbrica del gel, els primers.
5: Sí. I jo sé, no sé, vull dir, jo sé que a Barcelona, per allà a la Rambla Catalunya, hi havia algun pis... que inclús hi havia el mossèn Enric, que estava allà
2: amagat. Sí, clar.
5: Perquè el camión del gel, quan anava a repartir a Barcelona, els hi portava alguna cosa. Sigui menjar o sigui coses d'aquestes.
1: Molt bé. Doncs, Salvador, escolta, gràcies pel teu testimoni i per la teva trucada,
5: De res, ara.
1: Una abraçada, que vagi molt bé.
5: Bon dia.
1: Gràcies.
5: Bon dia.
1: Adéu. Ara em comentava l'Eli, és veritat, pels que no ho hem viscut, on estava ubicada concretament, passeig de Pimargall?
0: Sí. Pimargall.
1: Baixant...
0: On
3: mira,
0: ara,
3: després,
0: on ara hi havia
3: després,
0: la...
3: Després de la fàcida.
1: D'acord.
0: Sí. No? Una mica més avall, on hi ha, o va haver-hi fa un temps, la ferreteria Ostrell.
1: Sí,
0: abans. Aquell tros...
3: Sí. I el restaurant Ferrer.
1: Però...
3: És al mateix lloc que hi ha la Ferreteria Ostrell.
1: El restaurant Ferrer és a la...
3: Ferrer, el Ferrer Vell.
1: Sí.
3: Davant del cotxe, caram.
0: Sí.
3: Jo és que de bars el que vulgueu.
2: O sigui, quan gires per anar cap a Cal Madurell, que dèiem abans,
1: sí.
2: Doncs va a casa que et queda a l'esquerra. I donava davant i a darrere. I podies, per davant era on feien els negocis,
1: sí,
2: feien tot,
1: sí.
2: I per darrere donaven tots, igual que la ferreteria Ostrell, que dieu, que era el Degà, el Rafael Degà,
1: sí.
2: Que tenia una fusteria allà,
1: sí.
2: És cunyat de l'Ostrell, doncs et donaven a darrere i podies entrar per una banda i per l'altra.
3: I de fet l'ingrés, jo no sé si ja existia o no existia, el primer bloc d'ingrés. Perquè tinc la imatge, jo vaig viure fins als 9 anys, vaig viure... als pisos, diguéssim, on hi havia el Versalles, que ara està el Bofill Bessons.
1: Uh-huh. Avinguda Barcelona.
3: Avinguda Barcelona. I una mica de balconet donava darrere. I recordo quan van fer el cinema, que el cinema no estava encara, van fer el cinema, van, hi havia, recordo, hi havia una palmera que van tirar, i recordo haver vist les obres, i no tinc la imatge de... Només tinc l'imatge de camps, no sé si...
0: No, és que només hi havia camps. És a dir, el carrer Folquer, quan arribava al final... Carrer que no passa. Sí. Per què no passa? Perquè no hi havia carrer, hi havia camps, hi havia el canal, es veia el canal a passar l'aigua, i d'això. Incresa, si no recordo malament, apareix i comença a construir allà...
3: El primer bloc, eh?
0: Un bloc, el primer bloc d'això devia ser...
2: 60, sí.
0: A finals dels 60. 60. Aviam. Un dels membres de Cremo era el senyor Massana, que era un enginyer tècnic de Sant Feliu, que jo li feia planos. 1549, 65.
2: Sí, 65, jo deia. Jo vaig començar a treballar al 65-66 i vam anar a fer aquests edificis d'aquells moments. I després vam anar fent els de darrere del Canals, del Marcinyac, del Miret, sí. Poc a poc anar fent...
0: Però, per exemple, el bloc que visc jo...
2: Sí,
1: Menéndez Pelayo,
2: 2009.
0: D'això és de l'any 70.
2: Clar, perquè és que el Menéndez Pelayo el vam fer més tard.
0: Tot aquell barri es fa entre el 65 sí. i el 70 i poc.
2: Sí.
1: Déu-n'hi-do, avui hem molt bon exercici sí. de memòria històrica.
3: Bueno, és que a més...
0: Ja, com ser vell, per tenir
2: nom, no, perdona, però... Miquel, el nom d'Ingresa sí que saps de què ve, no?
3: Incre, Societat Anònima, no?
2: Però de què, de què?
3: Ah, no, tinc
0: idea. Pues, Immobiliària dient... del Cremo S.A.
1: Ah. Immobiliària
2: del Cremo S.A.
3: I a més, del barri, abans parlant de la Caixa, Calbasté, hi havia una fonda de pensió, o sigui, no sé què, comides, teníem els de Calmano, d'Orelló, davant a Calperó, hi havia el...
1: En un minut, eh?
3: El dels cavalls, el Ferrer.
2: El Tòfol.
3: Sí, tot això s'estia realment... I a més, vivíem amb doble Bona Via i amb un sol sentit a banda i banda, que doncs, es va encarregar el Bona Via per fer doble sentit. Ara torna-se una altra vegada un sentit i l'Urbano a la Cruïlla amb una espècie com d'un podi de discoteca on va les Nogos i un Urbano
0: El Gitanet
3: sí. que, i era entre el passeig Vimargall i el que era l'avenida Ejército de Navarra.
2: Que només tenim un minut, Miquel.
1: No, ja està, no, i fins podia, aquí.
2: Només et podria dir una cosa. Que
1: ja. Digues.
2: No, que el primer edifici de l'Incresa
1: sí?
2: va ser el Verdaguer 100, on hi havia la vitamina 100.
1: I fins aquí.
2: Allà van fer l'edifici.
1: De la immobiliària, vol dir, eh? Sí? Bé, gràcies, va. Cases, Canuts, Díaz i Vinyes. Que vagi molt bé, bon cap de setmana. Gràcies.
6: Passen 3 minuts a les 10.

Canvi Història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre...

0: i Cat Weekend.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull